0: l'any passat i fa dos anys, però ara s'acaben de col·legiar. I també seran nosaltres, estarem amb Antoni Ferran i Lucía Rosa. Són dos odontòlegs graduats ahir mateix divendres. Com serà la seva incorporació a la feina? Per què desitjaren ser sanitaris, en aquest cas metges i dentistes? Ens ho contaran en uns instants. I també tindrem temps per conversar amb el cap de dermatologia de l'Hospital de Manacor sobre dermatologia i farmàcia, comentant les principals malalties de la pell. El doctor Vicenç Rocamora, prestigiós dermatòleg, ens atendrà en un o res. Recordem que és un referent de la dermatologia balear. I sabrem que una infermera de les Balears ha obtingut la prestigiosa beca Marie Curie per estudiar el paper de les infermeres en la promoció de la justícia social. Conversarem amb ella, és la doctora Camelia Viviana López de Flori, infermera docent i investigadora al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIB. I també donarem l'enhorabona al Servei de Salut perquè el seu director general ha recollit un premi a Madrid aquesta setmana i coneixerem els motius d'aquest guardó. Són alguns dels temes principals en portada que destacam, però, evidentment, n'hi ha d'altres. Començam aquí i ara, Vida Saludable. Benvinguts. Començàvem aquí el repàs informatiu sanitari de la setmana, anant fins a l'Hospital de Manacor, perquè d'aquí pocs dies, concretament dia 1 de juliol, tindrà lloc el curs d'actualització en dermatologia i farmàcia. Té més detalls na Laura Calafat. Molt bon dia, Laura.
1: Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els oients que cada dissabte ens acompanyen a la ràdio pública de les Illes Balears per sentir els consells dels professionals sanitaris que tenim. Així que bon dia, doctor Rocamora. Com està?
2: Què tal? Bon dia.
1: Primer de tot, amb quin és l'objectiu del curs?
2: L'objectiu del curs és ajudar els metges de família a comprendre un poc més les malalties de la pell, perquè per ells és bastant difícil entendre les malalties de la pell, perquè quasi tot és vermell. Hi ha molt de diagnòstics diferencials i durant la carrera pues, fan molt poques hores d'aquesta assignatura i durant la formació de residents també només estan un mes en nosaltres. I també perquè un 30% de les visites d'atenció primària són de dermatologia. Per tant, una assignatura que està molt poc valorada a la carrera, sí que està valorada avui en dia per la gent que treuen números alt de mil, perquè tothom es coneix dermatologia, però crec que s'han de reciclar. I el que feim és donar-los unes pautes perquè no tinguem tanta càrrega assistencial als hospitals enfront de la dermatologia, perquè és que som pot dermatòlegs i tenim molta càrrega assistencial.
1: Clar. Tenim entès també que entre les temàtiques del curs se podrà abordar tant la psoriasis com l'hidrosadenitis. Men, què destacaria vostè d'aquestes malalties? I especialment, si pot explicar què és la hidrosadenitis?
2: La hidrosadenitis és això que la gent se confon que tingui un grano o tingui un forúnculo a les ingles, de baix espit, a les aixelles, i que al cap d'un moment hi surt un altre, i que li diuen i se'n van urgències i comença a tenir un granet i li buiden i torna a tenir granet i després en verd un gra ja en té dos i després de dos grans se fa una fístula i l'han d'operar d'una fístula, a vegades perianal. És una malaltia inflamatòria molt parescuda a la psoriasis, però que a més aquesta gent pues, sempre fan un pot de pus allà, a vegades fan olor de les infeccions que tenen, s'inflamen. Jo crec que és la pitjor malaltia dermatològica, que no m'agradaria gens tenir-la. Avui en dia tenim eines per tractar aquestes malalties i sabem més de cada vegada d'aquesta malaltia. Llavors, jo donam unes pautes als metges de família perquè no s'equivoquin, perquè ja que tenim eines de tractament hem d'evitar que hi hagi cicatrius, fístules, abscessos, túnels, i que, a més, s'ha vist que empitjora molt la qualitat de vida d'aquesta gent. Són gent que estan bastant ferits. Clar. No és molt freqüent, però sí que n'hi ha.
1: Clar.
2: Psoriasis és un 2% de gent de la població que té psoriasis. Hidrosanit és un 0,2-0,3%, però jo crec que és la pitjor malaltia cutània, juntament amb somelanoma metastàsic. Per tant, donem unes pautes de... També dic que parlam en el curs de vasculitis, que parlarà la doctora Crespí. La doctora Vila parlarà de sol i quines pautes i d'infeccions cutànies. I jo també parlaré un poquet d'urticària i un poquet d'eczema. O sigui, són quatre pautes que només que cada curs aprenguis un 2% del que t'han explicat, si tu dus 7 o 8 cursos, pues ja comences a saber, a tenir bastant de coneixement sobre la pell i les malalties cutànies.
1: Clar. Doctor, ara que havia mencionat vostè el melanoma metastàsic, ara ve una ona de calor i l'estiu és a tocar. També abordaran el curs conceptes bàsics de fotoprotecció i lesions pigmentades. Quins consells podria donar a nivell de fotoprotecció?
2: A veure, jo ja li dic que no s'han de cremar. Eh? Te pot despistar i cremar-te, però el millor fotoprotector et la roba, primer de tot. La gorra, mesures físiques i la sombra. I després, si mos hem de posar protecció solar, almenys d'un número 50 per envant, cremes cosmètiques, i no mos hem d'oblidar de protegir les mans, les orelles, ja, perquè la gent s'oblida, només se'n ponen a la cara i ja està. I la crema s'ha de posar 20 minuts abans de l'exposició solar, perquè si no ja t'està pegant tot sol. Sí que he de dir que si tu vas a nedar 5 minuts i no te poses crema, mai te cremaràs. Eh? No hi ha problema, m'entens? Si després te n'anessis a casa teva, no és estrictament necessari dur protector solar. El cos pot aguantar 5 minuts sense cremar-se. ¿Vale?
1: I, doctor...
2: 5 o 10, m'entens? Per tant, això és la confusió que molta gent fa.
1: Doctor, què entenem per lesions pigmentades? Com ve sempre lesions... estar a lo white i autoexplorar-nos?
2: Bueno, se poden autoexplorar, les lesions pigmentades poden ser benignes i malignes. Val? Llavors, els metges de primària l'han de saber, saber si és una lesió pigmentada melanocítica o no. Quan no són melanocítiques, són berrugues i són coses estètiques. I quan són melanocítiques, poden ser benignes o malignes. Llavors, una lesió que canvia molt ràpid, que canvia de color, que creix molt ràpid, que té una vorera simètrica, un color, un diàmetre i una evolució rara, molt, molt ràpida, s'ha de consultar el metge de capçalera, però no totes seran melanomes. Vull dir que hi ha un percentatge d'un 16-17 casos per 100.000 habitants de melanomes que no tots són... O sigui, no és tan freqüent. N'hi ha, eh? 20 casos per cada 100.000 habitants. A Mallorca, cada any, pues, en solen diagnosticar un 80 en tots els hospitals. El problema és que si un d'aquests és un melanoma metastàsic o un melanoma maligne bastant profund, doncs tenen mal pronòstic, m'entens? Però que el que hem de fer és fer profilaxis primària, que és no cremar-nos de petit, que el que s'ha vist que hi ha més causes de... el que provoca més melanoma.
1: Clar. Tot altres continguts interessants, per exemple, pot ser un breu repàs per la dermatologia pediàtrica atenció primària. Berrugues, bacterianes, ungles... Són molt comuns?
2: Sí, això és el que xerra la doctora Vila. Això és bastant freqüent, els impètits, les infeccions, les berrugues són bastant freqüents, els moluscos també, i han de fer quatre pautes perquè moltes coses d'aquestes se'n van totes soles. La immunitat les elimina, llavors no ens hem de preocupar per tenir berrugues, hem de tenir paciència, per exemple. Les infeccions han de tractar correctament i ja està, o sigui, quatre pautes, i això ho comencen a aprendre ja els pediatres i els metges de primària, que també estan convidats, els pediatres, si volen venir als curs.
1: Per tant, troben a atenció primària uns aliats dels dermatòlegs, doctor, la cura de la pell?
2: No t'entes, digues, trob.
1: Troben vostès en atenció primària uns aliats dels dermatòlegs en la cura de la pell?
2: Sí, els que estan motivats i que els interessa aprendre, arriba un moment que mos treuen bastanta llista d'espera i nosaltres mos podem dedicar a les patologies greus. Dic que nosaltres estem informant a metges de família i que estan, mos estan ajudant a fer com a de filtre. I sí que veus que cada vegada mos arriba patologia més complexa i les podem atendre molt millor la gent, entens? Perquè si no és que tenim massa gent i no tenim temps de... A vegades se mos escapen malalties greus perquè tenim molta llista d'espera.
1: Clar. Moltíssimes gràcies, doctor Vicent Recomoro, cap de Dermatologia de l'Hospital de Manacor. Fins una altra i que vagi molt bé aquest curs.
2: I ja ho sabeu, estan convidant metges de primària, pediatres... D'acord.
1: Ja ho sabem tots.
0: Doctor, el que ha de fer és venir un dia aquí a la ràdio i xerrar una estoneta amb nosaltres, ja ho sap.
2: Ja puc xerrar una hora, ja ho sabeu.
0: Sí, sí, sí.
2: Vendrem.
0: Gràcies, vinga, doctor. Fins ara.
2: Adéu. Adéu.
0: Xerrant de premis, el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, ha estat guardonat aquesta setmana amb el Premi a l'Administració Sanitària, lliurat per Redacció Mèdica per la seva tasca al capdavant de la institució sanitària. Javier Ureña va rebre aquest reconeixement en l'acte de celebració de la 21a edició dels Premis de la Revista Sanitària especialitzada a Madrid.
1: Recordem que Javier Ureña, funcionari de carrera del Servei de Salut de les Illes Balears, és un gestor sanitari en formació jurídica i econòmica que va assumir la Direcció General del Servei de Salut l'any 2023.
0: Per valorar una mica més aquesta distinció, ja ens escolta el propi director general del Servei de Salut, el senyor Javier Ureña. Molt bon dia, com està?
3: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Primer de tot, enhorabona. Què suposa aquest premi per a vostè?
3: Bueno, muchísimas gracias. Evidentemente muy agradecido a Redacción Médica y también a su jurado, de muy alto nivel, por cierto, pero lo que supone para mí es un reconocimiento al trabajo de los 20.000 profesionales de servicio de salud. Si hablamos de hitos, si hablamos de éxitos y si hablamos de resultados en el servicio de salud, hablamos del esfuerzo de miles de personas que cada día trabajan intensamente y en paralelo además también se forman y se comprometen para que se pueda prestar pues la mejor asistencia sanitaria a todos los ciudadanos de Baleares.
0: Per tant, sent que més que un premi al director general, és un premi als 20.000 sanitaris que tenim.
3: Sí, evidentemente somos una organización muy grande, muy compleja y que requiere del trabajo y de la coordinación de muchísimas personas para que se pueda prestar esa asistencia sanitaria. Y este reconocimiento no puede ser otra cosa que un respaldo a ese trabajo que hacemos todos los profesionales de servicio de salud en conjunto.
0: Vostè va destacar l'entrega de premis aquesta setmana, que l'increment de la població, el dèficit de professionals, la revolució tecnològica i la complexitat sanitària són uns grans reptes de futur. Entenem que és un problema global, no és vera?
3: Sí, son problemas que afectan a todas las comunidades autónomas. De hecho, bueno, yo ahora mismo pues estoy hablando con ustedes desde Sonespaces y ahora venimos también de Sonyacher, donde hay una jornada de gestión y comunicación y hablábamos de estos mismos temas y seguirán hablando a lo largo del día. Y son cuestiones que afectan al conjunto del Estado español y también a otros países del entorno. Y afectan, por tanto, a todas las comunidades autónomas, que son pues las administraciones que gestionan los servicios de salud después de las transferencias sanitarias. Y estamos, además, en un momento de inflexión, como sabe todo el mundo, porque está cambiando la ciudadanía, está cambiando la asistencia sanitaria, y necesitamos también que cambie ese marco jurídico que tenemos de arquitectura pues a nivel de organización sanitaria básica. Y es algo que tiene encomendado el gobierno a nivel nacional y en lo que estamos un poco atascados. Entonces, las comunidades autónomas pues vamos trabajando, pero sí que hace falta pues una pequeña revolución también a nivel nacional que parece que no llega. Uh-huh.
0: També va dir vostè que la missió dels responsables de les administracions sanitàries és deixar una sanitat millor. Com mesuram això, senyor Ureña, amb enquestes de satisfacció als usuaris, amb acords sindicals com la carrera professional, amb infraestructures noves? Com es fa una sanitat millor, senyor Ureña?
3: Bueno, hoy en día tenemos múltiples indicadores. De hecho, como bien saben, una de las grandes novedades que se introdujo en lo que es la estructura directiva del Servicio de Salud en el año 2023 con el cambio de gobierno fue la creación de una subdirección de gobernanza del dato. Ahora mismo tenemos un ecosistema de datos en tiempo real de todo el funcionamiento del servicio de salud que es absolutamente impresionante. Yo ahora mismo desde el móvil, como les digo, estoy fuera del despacho, pero puedo acceder a información en tiempo real de todo lo que está pasando en cualquiera de nuestros centros sanitarios y eso nos permite pues hacer una monitorización continua y saber que nuestro sistema efectivamente está funcionando. Y hablaba de otros hitos, como la carrera profesional. Nosotros repetimos constantemente que la principal política, además por la que transitan todas las demás, es la de cuidar al profesional. Y efectivamente, además de tener unos niveles de asistencia y de garantizar la accesibilidad al sistema, de seguir reduciendo los tiempos de demora, pues un principio básico es la de cuidar al profesional y una parte importante, prácticamente básica, pues es la de reconocer sus derechos. Se recuperó la carrera profesional ya en el año 2024, que estaba congelada desde el año 2018 y aparte se están retribuyendo pues todas esas cantidades pendientes y aparte se han recuperado otros recortes también que se hicieron durante los años anteriores, porque si hablamos de cuidar al profesional, además de ofrecer pues nombramientos estables, además de ofrecer formación, además de ofrecer entornos laborales competitivos, pues también hablamos de reconocer derechos. Uh-huh.
0: Aprofitant l'avinentesa que el tenim aquí entre hospital i hospital, com s'espera l'estiu, senyor Ureña? Han anunciat contratacions, està tot en marxa perquè no es notin les vacances del personal que estan ben merescudes, hi haurà un excés de població com cada any per la temporada turística, encara que els turistes europeus d'urgència poden anar a la sanitat privada respectant, evidentment, que el sistema públic no se saturi i pensant sempre en els residents. Com es presenta l'estiu, en definitiva?
3: Bueno, estamos ya preparados para asumir la temporada de verano. Como usted decía, pues ya tenemos programadas y planificadas las contrataciones de sustituciones para que nuestros profesionales también puedan tener un merecido descanso y para que ello no afecte en ningún caso pues a la asistencia que reciben y que perciben nuestros usuarios. Como usted decía, además, ese reto que supone gestionar la población flotante, todos los turistas que vienen a Baleares, pues es verdad que lo tenemos en gran parte resuelto con ese decreto ley que se aprobó también hace un par de años, para que todos esos pacientes con un tercer obligado al pago, con una tarjeta sanitaria europea, pues no saturen nuestros hospitales, lo cual nos da un margen de maniobra para poder atender a nuestros pacientes, pues la verdad que bastante amplio y muy eficaz y eficiente. Y así podemos configurar pues esa estrategia de verano, lo que decía, para que nuestros profesionales pues puedan tomarse un merecido descanso sin que los usuarios, sin que los pacientes noten absolutamente nada.
0: Com ha afectat la nova setmana de vaga aquesta setmana de Sanitat Pública? I veient que a partir de dilluns reubicant cites, actuacions, que és una cosa que ja fan sovint i que se fa ràpid.
3: Sí, bueno, es un reto continuo. Yo explico que el servicio de salud está preparado para muchas cosas, sobre todo para prestar asistencia sanitaria, pero no para gestionar huelgas, porque además es algo que no se debería producir. Y la realidad es que ya se ha cumplido un año desde la primera jornada de huelga y ya sumamos más jornadas de huelgas acumuladas de lo que sería un mes de paro completo. O sea, es decir, en un año hemos tenido el equivalente a un mes de paro en jornadas pues eso, de huelga de profesionales médicos, lo cual es un auténtico drama. Antes hablábamos de los retos que tiene el sistema en su conjunto para atender las nuevas circunstancias pues demográficas, poblacionales y asistenciales. A eso tendría que responder el Ministerio y el Gobierno de España. La evidencia es que no lo está haciendo y hay una contestación no solo a nivel de gobiernos autonómicos, sino también a nivel de profesionales, que se traduce eso en una huelga de médicos, que es un auténtico drama para el sistema. Ya se han suspendido más de 80.000 actos médicos a nivel formal. Hablamos de intervenciones quirúrgicas, de consultas de atención primaria y de consultas de atención hospitalaria, pero luego además tiene otros efectos en el sistema. En esta jornada de huelga, en esta semana de huelga, pues habrá estancias e ingresos que se demoren si no hay médicos para darles el alta, y habrá otras afectaciones a pacientes que sufrirán esta huelga que se debe al desencuentro entre el colectivo médico y el ministerio, que evidentemente pues los pacientes no tienen ninguna culpa de esta circunstancia. Y mientras tanto, pues intentamos paliar los efectos en la medida de lo posible, aunque se hace muy complicado. Y sí que, como decía, pues a partir de la semana que viene, intentar reprogramar lo antes posible todos los actos suspendidos, lo cual genera unas tensiones muy importantes en el sistema y que a veces, como ya saben, pues se traducen en ciertos episodios puntuales de saturación.
0: Qual que el projecte estrella per desenvolupar el darrer any de legislatura? Els mitjans de comunicació, senyor Urenya, sempre estan pendents. Són dureta, però hi ha qual cosa més important?
3: Bueno, lo importante, lo más importante es la asistencia que presta cada uno de nuestros profesionales cada día, y eso es nuestro gran proyecto estrella. Y luego, efectivamente, como proyectos más significativos, seguimos con el desarrollo de nuestro plan de transformación digital, que está generando también una revolución dentro de nuestro sistema, tanto para los profesionales como para los pacientes. Y sí que lo más significativo, lo más visual, es la recuperación de ese emblemático espacio de Sondureta para la apertura a principios del año 2027 del nuevo pues hospital de media y larga estancia de Sondureta, para atender ese reto que supone la cronicidad, el aumento de la esperanza de vida, el aumento también de pacientes crónicos complejos y crónicos avanzados que necesitan su espacio, que no tienen que estar en un hospital de agudos porque necesitan una visión más integral de su caso, un enfoque totalmente destinado a la recuperación, y por eso van a tener un centro pues destinado a esas patologías y especializado en esos casos.
0: I de moltes gràcies per aquesta estoneta de ràdio, senyor Urenya, i enhorabona pel premi. Fins una altra, gràcies.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: Anem amb més qüestions sanitàries. El contam ara que una infermera de les Balears obté la prestigiosa beca Marie Curie per estudiar el paper de les infermeres en la promoció de la justícia social.
1: Aquesta beca europea postdoctoral li permetrà desenvolupar un projecte de 3 anys entre la Universitat d'Ottawa, a Canadà, i la Universitat de les Illes Balears. Ens estem referint a la doctora Camelia Viviana López de Flori, infermera, docent i investigadora al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
0: Hem de dir que la nostra següent protagonista ha tingut una de les prestigioses beques postdoctorals de la Comissió Europea. aquest ajut li permetrà dur a terme el projecte NurseCare, per mitjà del qual durant 3 anys podrà formar-se i aprofundir en el paper de les infermeres en la promoció de la justícia social.
1: Camèlia és infermera, doctora en salut global, serveis de salut i atenció sociosanitària, professora titular laboral del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia i membre del grup d'investigació crítica i qualitativa en salut de la UIP. Amb aquest projecte dona continuïtat a la línia de recerca que va iniciar amb el seu doctorat titulat La justícia social i política en els entorns de cures, una qüestió d'agència política infermera.
0: És la primera vegada que una infermera de les Illes Balears obté aquesta beca i ho ha fet en la que, segons les dades publicades per l'Agència Executiva de Recerca Europea, ha estat la convocatòria més competitiva.
1: Així que la volem felicitar i conèixer una mica més. Molt bon dia, doctora Camelia Viviana López. Benvinguda a Vida Saludable, aquí a Vetres Ràdio.
4: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: Bé, primer de tot, enhorabona. Què suposa aquesta beca de 3 anys sent la primera infermera balear en aconseguir-ho? Feia 40 anys que no hi havia una convocatòria tan competitiva. Això l'ha d'omplir d'orgull.
4: Doncs la veritat és que a pocs dies de posar en marxa el projecte, deixat enrere la incredulitat, el xoc inicial amb el que va rebre la bona notícia, per donar un pas a una mescla d'emocions molt diverses. Ara me sent molt afortunada d'aquesta oportunitat. Crec que és un reconeixement de la meva trajectòria com a infermera, docent, investigadora, i a la trajectòria també de totes aquelles que han fet el camí amb mi. Però més enllà de jo mateixa, crec que el projecte que hagi estat seleccionat, no?, en el marc d'aquesta convocatòria tan competitiva, és un reconeixement de la importància d'allò que planteja, no?, i per extensió la importància que les infermeres tenim dins del sistema de salut, dins la societat, i la nostra capacitat des dels diferents espais que podem ocupar perquè aquest sistema de salut i la nostra societat siguin més justos per la ciutadania.
1: I com ens pot explicar a nosaltres, als nostres oients, què és el projecte NurseCare?
4: El projecte NurseCare és un projecte d'investigació que cerca comprendre com se cuida a si mateix qui ens cuida i més concretament com se cuiden les infermeres per poder oferir la millor atenció als altres. Sabem que les condicions de treball de les infermeres són dures, no només per la sobrecàrrega física i emocional de la seva feina, no només per temps i per recursos que a vegades manquen i amb els que han de fer front en determinats contextos de la seva pràctica, sinó també perquè la seva feina és sovint poc o mal reconeguda i perquè la seva veu gairebé no s'escolta a l'hora de prendre decisions. Totes aquestes condicions afecten la seva salut, el seu benestar i també la seva capacitat per cuidar dels altres. I les infermeres intenten, malgrat tot, oferir cures segures i de qualitat, però ara també reaccionen i responen en aquestes condicions cuidant de si mateixes. I el que té de particular aquest projecte és que no entén la cura d'un mateix com una pràctica egoista, sinó com una acció política i ètica. Les infermeres se cuiden per poder exercir d'acord amb els seus valors professionals. I això és una acció imprescindible per transformar el sistema de salut i fer-lo més just per a tothom i defensar el valor real de les cures.
1: Clar. Per tant, el sector d'infermeria és cada vegada més conscient que cuidar els altres no és possible si no es cura a un mateix. Però quines accions es poden fer? Ha donat una pinzellada, però ja dit, ara ja estan reaccionant. Per exemple, es poden negar a treballar en determinades condicions o en contra dels estàndards professionals?
4: Sí, aquest és un dels objectius del projecte, no? Identificar què fan les infermeres per cuidar de si mateixes. Se poden negar, com deies, a treballar en determinades condicions, en contra dels estàndards, denunciar situacions d'injustícia, participar en concentracions. Hi ha inclús qui arriba a abandonar el lloc de feina quan sent que no pot cuidar, així com ho hauria de fer, o inclús que abandona la professió per aquest motiu. I aquest projecte el que fa és intentar comprendre aquestes accions d'una manera distinta a com han estat tradicionalment enteses, no? No pràctiques motivades per un interès personal, sinó com a pràctiques motivades pel bé comú.
1: Vostè proposa una reflexió profunda sobre el paper de les infermeres en la promoció de la justícia social. Com?
4: La infermeria sempre ha tingut un compromís històric en la justícia social i les infermeres sempre l'han defensat a peu de llit protegint el pacient, però l'aparició d'aquest col·lectiu infermer cada vegada més mobilitzat i polititzat aposta per la cura d'un mateix i que posa en evidència els límits d'aquest enfocament tradicional. Com deia abans, els mals ètics encara continuen ancorats una mica amb aquesta creença de que la virtut de ser infermera se troba ubicada dins la negació, dins el sacrifici, dins l'oblit d'un mateix. I aquest projecte el que pretén és proposar un nou marc ètic que sigui més emancipador i que permeti a les infermeres cuidar de si mateixes alhora que cuiden dels altres. No?
1: Tenim entès que vol crear un observatori infermer. Ens ho pot explicar?
4: Sí, el projecte seria crear un observatori que s'anirà consolidant al llarg dels propers 3 anys i ara mateix és això, no? Un projecte on està tot per fer i des que encara no puc donar molt de detalls, però l'objectiu és fundar un espai que posi en primer pla les infermeres i la professió infermera i allà on se faci recerca crítica dirigida a valorar, a protegir, respectar i invertir en les infermeres. I des d'allà on neixin propostes que ajudin a comprendre i a prendre millors decisions per garantir que el nostre sistema sigui just tant per qui treballa com per els ciutadans que en som usuaris.
1: Camèlia, ja per acabar, com veu vostè el nivell de la infermera balear? Està clar que cada vegada està més preparada, més especialitzada, però falta molt de camí encara perquè pugui explotar la seva capacitat amb més joc, per exemple, de responsabilitat i de lideratge?
4: Sí, encara queda camí per recórrer, però també hem de reconèixer que n'hem fet molt, no? Més infermeres en lloc de responsabilitat i lideratge? Sí, sense dubte, però això no és només una qüestió numèrica. El que necessitem és que el sistema de salut reconegui i doni espai en aquesta capacitat que ja tenim. Liderant quan cuidam i cuidant quan defensam un pacient, quan proposam una millora en l'organització d'un servei o quan generam coneixement perquè enviam una pràctica que consideram injusta. Les infermeres no volem estar presents a les estructures de poder simplement així, sinó que volen transformar el sistema posant les cures en el centre de tot.
1: Doctora Camelia Viviana López de Flori, moltes gràcies per aquest minutet de ràdio i enhorabona per la seva beca postdoctoral. Fins una altra.
4: Moltes gràcies.
0: Fem una petita aturada. Fins aquí l'informatiu sanitari de la setmana. En uns instants tindrem 4 protagonistes, 2 nous odontòlegs recentment graduats, concretament ahir, i també 2 metges que acaben de fer oficial la seva col·legiació i comencen la seva residència. Fins ara mateix aquí, a Vida Saludable.
5: A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández. IB3 Ràdio és entreteniment. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: Avui, a Vida Saludable, volem posar en valor les professions sanitàries que s'han graduat o que són a punt de graduar-se en un mes de juny, on tradicionalment és com fer actes de graduació, on els alumnes, efectivament, això, es graduen. Per exemple, hi ha hagut graduacions a la 8 de Medicina, que ja és la 5a promoció d'Infermeria, de Psicologia, de Fisioteràpia...
1: Hi ha hagut Infermeria també al CESAC Comillas, la 1a promoció, també Odontologia, Nutrició Dietètica, ADEMA, per citar-ne algunes. Un escenari que en pocs anys canviarà ampliant-se en Farmàcia la UIP, que ha celebrat enguany el primer curs, o els graus sanitaris que implantarà la Universitat Lluís Beato Vell de CEU, Nebrija, Manacor o la Universitat de Mallorca.
0: També volem incidir en professions sanitàries que encara han de fer la seva residència i que acaben de col·legiar-se. En aquest sentit, ja ens acompanya als estudis de Beta Ràdio Pablo Alonso, metge que fa la seva residència de Dermatologia a Son Espases. Va graduar fa 2 anys, però fa poc, fa uns dies, va ja col·legiar-se. Com està, doctor? Benvingut.
2: Buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: També volen saludar a Maria Gallar, resident d'Urgències Son Espases, que es va graduar l'any 2025. Benvinguda, com està?
3: Bon dia, molt bé, encantada d'estar aquí.
1: També ens acompanyen dos graduats d'odontologia per l'Escola Universitària ADEMA, com són Lucía Rosa i Antoni Ferran. Com estàu?
4: Molt bé, encantats.
1: Benvinguts, bon dia. I moltes gràcies a tots quatre per ser avui amb nosaltres als Estudis d'IB3.

0: Para la medicina, ara que tenim davant dels metges, no?
1: Sí, sí. He aprofitat per dir-ho. Però bé, clar, nosaltres pensàvem que és...
0: Digues.
1: Una mica més centrat dins d'odontologia i en el final començàvem amb part molt genèrica de medicina i és una mica difícil.
2: I per què decidireu estudiar odontologia, Lucía?
3: Bé, jo volia estudiar infermeria, res a veure, però en el final vaig fer el grau superior d'higiene bucodental i m'ha agradat el món i en el final vaig agafar odontologia.
2: I a partir d'ara, què heu de fer? Què voleu fer? Màster? Seguir formant-vos? Començar ja el món laboral? Quins plans de futurs teniu?
1: Segurament estudiar una mica més, perquè... Mai hi ha prou.
2: Avui en dia els joves estudiau molt.
1: Sí, mos agrada.
2: I tu, Lucía?
3: Sí, jo m'estic més encara treballar un poc més, saber el que m'agrada, el que no m'agrada, perquè ara no hi ha res que no m'agradi. I ja una vegada pues, són estudis que costen temps i dobbes i hem de triar.
2: I com han estat les pràctiques? Per exemple, saben que ADEMA promou molt l'ajuda a persones vulnerables cuidant la seva boca.
1: Sí, la veritat és que hem fet molta pràctica i, a més, molta pràctica en gent molt necessitada. I quan te trobes en gent tan necessitada, crec que te fa treure aquest costat tan humà que és, en el final, ser odontòleg o ser professional de la salut i hem disfrutat molt d'aquesta part.
3: Sí, en el final, quan arribes a 5, són pacients que has tractat de tercer a quart i són pacients amb els que tenen relacions i el veus a recepció i tal, i se fa molt bonic el treball a 5.
0: I a llarg termini somieu, per exemple, en obrir la vostra pròpia clínica odontològica, que a les Balears hi ha moltíssimes, a dir, quin és el futur a llarg termini?
1: Jo, per part meva, tinc part familiar que ja està dins el sector.
0: Vol dir que és una nissaga familiar.
1: Sí.
0: Son pare o el seu padrí era...
1: Sí.
0: Ah, que bé.
1: Bé, la meva madrina és doctora i el meu padrí era protèsic. I seguir una mica això.
0: T'incorporaries a la seva clínica, faries coses.
1: Sí.
0: En el teu cas?
3: Jo no he tingut tanta sort, però intentaré fer el màxim, treballar tot el que pugui i si en un futur, ojalà, que pugui obrir una clínica.
0: I quins són els consells que donarien els que l'any que ve començaran com vosaltres el primer curs?
3: Un consell?
1: Que tinguin paciència.
3: Sí, que sàpiguen realment quins són els professors, on estan, on estàs tu, que tinguin la relació professional i de respecte, sobretot. Cara a pacients i cara a professors, també.
0: Ahir divendres, d'aquesta com el punt final, no?, de molts anys de feina, de 5 anys d'estudis, una graduació que segurament d'aquesta llarga era 85, però sentiments de flor de pell, perquè imaginant que és com un moment davant la vostra família, davant la vostra gent estimada, de culminació.
1: Sí, sí, en el final és com posar punt i final o una trajectòria de 5 anys, estan, podríem dir sofrint, però no com a tal, però intentes donar el millor de tu i arribar a una cerimònia tan guapa i tan agradable. Pues...
3: Sí, en el final són 5 anys. Nosaltres, per sort, també hem treballat mentre estudiàvem i en el final se fa llarg. Se fa llarg el procés i no mos ho creiem encara.
0: Hem vist la carrera de vostra odontologia a ADEMA, que tenia una tecnologia increïble en 3D, 4D, el... Vull dir, una tecnologia que és absolutament brillant i que ara la IA ha canviat molt l'odontologia, no?
3: Sí, nosaltres tenim en compte la tecnologia molt ADEMA, tenim simuladors, tenim tot l'equipament necessari que ens ajuda també des dels primers curs a fer la pràctica.
0: El metavers, que no me sortia.
3: Exacte,
0: això mateix, que és una
3: exacte.
0: Paraula que en Diego González sempre expliques com a difícil entendre això.
3: Sí, se fa difícil igualment els simuladors, però sí, sí. És una eina que empleem bastant abans d'arribar a la pràctica.
0: L'IA, Antoni, i la odontologia aniran de la mà dels següents anys, no?
1: 100%, 100%. En el final és algo que acaba de començar i crec que anirà millorant any darrere any.
0: Recordi els nostres oients que estem conversant amb dos odontòlegs recentment graduats i ara, en uns instants, després d'una petita pausa, xerrem amb dos metges que estan fent ja la seva residència i que s'acaben de col·legiar aquí a Vida Saludable en uns instants. Fins ara.
4: Vida saludable amb

0: Carlos Hernández.
1: IB3 Radio es memoria.
2: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Vos esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
1: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
8: Ara anem també amb Pablo Alonso, resident de Dermatologia i graduat en 2024. Ell es va graduar ara fa 2 anys, però sí que sap el que recull el seu carnet de col·legiació al col·legi oficial fa uns dies. També és amb nosaltres la doctora Maria Gallà, resident d'Urgències, així que benvinguts de nou, ja vos han saludat abans. Amem, preguntes per a tots dos. Com va ser això d'entrar al COMIP i recull el seu carnet?
9: La veritat és que va ser un moment com de molta il·lusió, perquè era un dels primers passos cap a exercir el que duim tant d'anys preparant.
10: Sí, al final son muchos años estudiando, es un examen MIR también para el que inviertes mucho tiempo, mucho esfuerzo, y llegar al colegio de médicos y poder materializar ese momento, que es un poco el inicio de la vida laboral, pues es un momento muy especial para todo médico.
8: Per què valen voler ser metges? En quin moment varen saber que era la seva vocació? Perquè des de luego és una professió molt vocacional.
10: Bueno, en mi caso, que yo recuerde ya desde que tenía 7 años, iba diciendo que quería ser médico, y la verdad es que fue una constante a lo largo de los años. A medida que iba creciendo no iba cambiando de opinión, y en fin, a medida que iba aprendiendo de biología, de aspectos relacionados con la salud, pues fui consolidando esa idea y al final pues tuve la suerte de poder materializarla.
9: Jo en el final un poc és al revés. Jo de petita no volia ser metge, m'agradava tot, i a quart d'ESO, quan havia de triar batxiller, pues, no podia fer tots els batxillers, havia de triar una opció, i en el final em vaig adonar compte que el que més il·lusió i més ganes tenia era dedicar-me un poc a l'ajuda sanitària, i finalment em vaig decidir per medicina.
8: I ara quina diferència hi ha ara? Ja esteu col·legiats. És com si ara ja n'has de bo. Ara ja es pot exercir.
10: Bueno, es un proceso que es largo, de aprendizaje, donde a lo largo de estos años de residencia pues vamos a ir adquiriendo competencias, nos van a ir dando distintas responsabilidades, pero sí que es cierto que ya, bueno, somos médicos con capacidad de decisión, con capacidad de, pues eso, de tomar decisiones, de hacer nuestro trabajo, y bueno, a pesar de que eso a lo largo de los años vamos a ir de cada vez teniendo más autonomía, pues vamos, es un proceso progresivo.
9: Res, en el final és això. Ara oficialment som metges i començam una etapa que també té part de formació, però som metges. I pues, poc a poc ja guanyant responsabilitats.
11: Però alerta que passa ràpid, perquè ahir de 9 de juny va ser la patrona dels metges, precisament, el Palau de Congressos, se van donar insignes d'or als 50 anys de col·legiació i insignes de plata als 25 anys. No estic dient que sou molt joves, que passi ràpid, però que la vida d'un metge, com la vida de qualsevol, passa més ràpid del que sembla, i vos recordeu des dia que recollireu el carnet, perquè d'aquí uns anys tindreu l'insignia de plata i l'insignia d'or.
9: Exactament. Ara és el principi d'una llarga trajectòria.
8: A veure, i com valoreu vosaltres el grau en Medicina a la UIP? Quins records teniu?
9: Jo no vaig estudiar a la UIP.
8: Ah, no vas estudiar a la UIP.
9: Però la veritat és que per jo han estat un dels anys millors de la meva vida. Ha estat una època meravellosa, que sobretot m'educa gent, perquè en el final són moltíssimes hores de classes obligatòries, són moltes hores de pràctiques, de seminaris. En el final pues, fas molta pinya amb la teva classe, amb el teu grup, i també moltes hores aprenent de metges, i pues, m'enduco a molta gent.
11: On estudiares?
9: A Castelló, a la UGI de Castelló.
10: Jo, en mi caso, Sí que soy estudiante, bueno, he sido estudiante de la UIB. Concretamente, formo parte de la tercera promoción de graduados en medicina. También es una facultad muy nueva, como la de mis compañeros odontólogos, pero que, a pesar de ser tan nueva, pues ha demostrado estar a la altura, ¿no?, de universidades quizás más consolidadas, con más tiempo de trayectoria, y mi experiencia ha sido muy satisfactoria, con profesionales muy preparados, muy cualificados, y a lo largo de estos años pues ha quedado patente pues que la preparación ha sido muy buena, ha habido resultados excelentes en los MIRES anteriores de compañeros míos, y en fin, no puedo decir nada más que gracias, ¿no?, a la UIB.
8: És que clar, després d'estudiar 5 anys vos heu de preparar un examen molt dur, que és un MIR, i vosaltres especialment vareu triar i vareu apostar, en el teu cas, Pablo, per dermatologia, i en el teu cas, Maria, per urgències, que és una novetat. Per què,
11: són
8: Pablo?
11: Són 6, eh? Que és que se passen mitja vida estudiant els
8: metges.
11: Són 6.
8: No aturen mai.
11: Urgències, Pablo. Que és una novetat, perquè Pablo per després mos contarà que sí. Va fer dermatologia per no tenir guàrdies.
10: No, eso es un mito. Bueno, un mito o no tan mito. Pero en mi caso me decanté por la dermatología porque es una especialidad que supone un reto, ya que hay mucha patología dermatológica. Hay que tener buen ojo clínico porque hay muchas entidades que son muy parecidas entre ellas, que, en fin, supone un reto para cualquier dermatólogo. Además, son enfermedades muy prevalentes en la población, patologías que pueden generar mucho sufrimiento a los pacientes. Y al final me pareció que era muy, muy atractiva y es el motivo fundamental por el que me decanté por ella.
9: I jo vaig triar urgències, la veritat, perquè quan feia la carrera m'encantava la medicina, i jo anava a totes les pràctiques i totes les pràctiques m'encantaven, però havia de triar una algo, una, no podia ser només metge. I a l'hora de triar me'n vaig donar compte que no podia triar una part del cos, sinó que havia de fer algo generalista. I entre els generalistes, que n'hi ha unes quantes, em vaig donar compte que la que més m'agradava era les urgències, perquè era la més immediata. En el final, a mi m'agradava tenir molts de pacients, el tracte amb el pacient m'agradava molt d'atenció, i la que més m'agradava per la immediatès, per la rapidesa i per el tractament de totes les parts del cos, era de veure la persona com un conjunt, era la afinitat a
11: urgències. També es pot fer internista?
9: Sí, però...
11: A què ho pensares?
9: Sí, sí, era una de les opcions, però en el final m'agradava més la patologia més immediata.
11: I les emocions?
9: Sí. Estar allà en els moments, pues, també acompanyant els moments tan durs de la gent, és una part que m'agradava molt.
8: Bé, ara el que fem és telefonar al doctor Antoni Bernassa. Ell és el degà de la Facultat de Medicina i fa pocs dies va viure la 5a promoció. Bon dia, senyor degà, moltes gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat en aquest estudiant tan brillant que tenim.
8: Com va anar la graduació?
6: Per mi, sempre les graduacions són molt emotives. I, com vaig dir, la graduació és una despedida, però per jo és un fin sempre, i espero veure més d'un tornar a passar per la Facultat de Medicina. Crec que en Pablo el té molt a prop i ja li he tirat un cable a veure si ens pot ajudar en qualsevol moment a fer classes.
11: Serà un futur docent.
10: Ojalá, ojalá, vamos.
6: Bueno, té dotes, tant com a metge com a professor i inclús com a investigador.
8: Doctor, ja són 5 promocions. Qualque novetat pel pròxim curs?
6: Novetat en els cursos en general o en quant a les promocions? Perquè les promocions és un continu i la veritat, la gran novetat en guany és que no ho han pogut fer la graduació a l'escola d'hostaleria, però això és evident que per motius aliens a la nostra voluntat i ja han demanat disculpes als estudiants. I bé, en quant a novetats en els pròxims cursos així logístiques, bé, jo crec que la gran novetat és el tema de la regulació de CIA. Nosaltres ja hem començat en guany, de fet jo vaig participar en l'elaboració d'aquesta nova normativa, que ja l'estem incloent a les guies docents dels curs que ve, i clar, jo som dels que permetrà moderadament un moderat ús de la IA. Jo som des de que fa estona que les meves assignatures no m'entreguen treballs escrits, perquè és evident que ja tots són molt bons, en el sentit, vull dir, un poc amb ironia, en el sentit de que s'està emprant CIA, és evident. I clar, el que farem serà regular, jo no la prohibiré, la poden emprar sempre que apliquin els criteris ètics, com, clar, per exemple, declarar que s'ha usada i com s'ha usada, i no passa res. És una,
8: com una eina més, clar.
6: Exacte, i a més en el nostre favor, jo crec que l'hem d'emprar així.
8: Clar, doctor, el que sí que hi ha una novetat, que serà el primer curs amb una oferta universitària privada de medicina que comença, encara que vostè ha mostrat sempre la seva seguretat davant el gran nivell que porta la UIP.
6: A veure, és evident que se'ns planteja un nou escenari immediat i encara un nou escenari si la Universitat de Mallorca, possiblement no aquest curs, però el curs que ve s'introdueix. A veure, jo el que sí que he de defensar és estudiar en públic, on igualtat d'oportunitats, en aquest cas me refereix a que avui en dia, per sort, millor o pitjor, tenim un criteri, i et se nota de tall. Molt possiblement, alguns dels nostres estudiants molt brillants que tenim, amb tot el respecte del món, evidentment no es podrien permetre pagar-se una carrera a una universitat privada, sigui la nova d'aquí, o les noves d'aquí, o les externes. I és aquí on jo crec que amb els criteris de selectivitat o de les proves d'accés a la universitat, és on s'intenta, no dic que sigui el millor sistema, però s'intenta, i és el que tenim avui en dia, que tothom tingui oportunitat sempre i quan se nota li doni, se nota de tant, no? Això és el que jo sempre dic. Evidentment, jo conec ja un poc la trajectòria de 50 anys de Ceu San Pablo, me mereix tot el respecte con el seu degà, tenim molt bona relació i, evidentment, això és, jo crec que té un background bastant sòlid, no? Universitat de Mallorca, concretament Medicina, a veure, quan nosaltres començàvem era una gran incògnita, no? Clar. Però bé, ara mateix estava compartint les jornades de Son Llats, del 25 aniversari de Son Llats, estava compartint espai amb el nou rector, el doctor Riutort, i evidentment ja considero que hi ha una molt bona relació. El doctor Riutort, com tots sabreu, ha estat professor de la universitat i evidentment no crec que aspirem a tenir el mateix tipus d'alumnat, com deia, però és evident que és un nou escenari. De totes formes, jo insistem molt en un tema i crec que tots, el manco de la Conferència Nacional de Degans i Deganes de la Facultat de Medicina d'Espanya estem d'acord. El Coll de Botella no és més Facultat de Medicina, no és més alumnes dins la Facultat de Medicina. Nosaltres mateixos se mos ha dit com ho hem de fer per posar 100 alumnes dins la Universitat de les Illes Balears. Molt bé. Jo necessito uns recursos, un professorat i amb espais. Això és el tema. I el Coll de Botella no mos enganem. Està en la formació superior especialitzada, en les places de MIR. Enguany mateix s'han presentat 15.092 graduats per 9.256 places, és a dir, no dona. Si no augmenta l'oferta de formació superior especialitzada, no tindrem especialistes.
8: Així és.
6: Per molts que en graduen, perdó.
8: Sí. Doctor Antoni Benassar, és un gust sempre xerrar amb vostè. Un dia el convidarem aquí als estudis d'IV3 Ràdio per xerrar tranquil·lament. Hem de continuar xerrant amb els nostres nous metges i odontòlegs.
11: Gràcies, Degà. Fins una altra.
6: Moltes gràcies. Un plaer. I donau-se enhorabona a els dos estudiants nostres que teniu per allà.
11: Perfecte. Gràcies. Fins una altra. Canviem el degà de la Facultat de Medicina de la UIP pel rector de la Universitat de Mallorca i fins a fa poc vicedegà de l'Escola Universitària d'EMA i cap d'Estudis d'Odontologia. Com està, doctor Riutort?
12: Molt bé, molt bé, fantàstic de poder col·laborar en el magnífic programa.
11: Tenim aquí vostre. Dos estudiants seus, graduats recentment d'odontologia, que deu conèixer a la perfecció, com són Antoni Ferran i Lucía Rosa. No sé si els hi vol dir res, que s'han graduat ja, a la fi.
12: Sí, estic molt content. Són dos magnífics estudiants, la veritat, que hem anat coneixent-nos de cada vegada més durant tota la seva carrera, la seva magnífica carrera. I ja tenim dos bons representants, la veritat.
11: Han destacat en l'entrevista fa uns minuts la gran tecnologia a l'hora de formar-se, en la qual han comptat.
12: Sí, a veure, és una de les nostres principals cartes, no? La tecnologia i la innovació docent és el que hem intentat transmetre, no?, a tots els nostres estudiants, no? I pues, la veritat que han donat molt bona mostra de la seva satisfacció, no?, d'haver passat per la nostra escola, que és el que més a nosaltres ens agrada, no?, que se pugui transmetre després en la seva experiència i bueno, la seva experiència aquí per aprendre totes aquestes noves tecnologies que ens ha invadit en el món digital de l'odontologia.
11: Doctor Utó, només ens queden 2 minuts de programa, molt breument. Enhorabona per ser rector de la Facultat de la Universitat de Mallorca, que efectivament tindrà nous graus sanitaris, suposa un repte, no?
12: Sí, és un repte, són 11 graus nous, seran 16 graus en total. Estem en aquest període ja de tramitació de tot aquests graus i és un gran repte, evidentment, és un gran repte perquè no se trata de trobar una institució en marxa, rodada i sense... Bueno, haguem superat tots aquests entrebanys que du la nova creació d'aquesta envergadura, no? Mm-hmm. Bueno, esperem que estigui a l'altura i, bueno, com sempre, pues, agrair a en Diego González i a tot el patronat de la Universitat de Mallorca pues, que hagi confiat en mi per dur endavant això des del lloc que me correspon, en aquest cas de rector.
11: I tant que sí. I també enhorabona per la 5a ja promoció de graduats d'odontologia d'ADEMA, que ja són 5 i que segueixen incorporant nous odontòlegs al mercat laboral i, efectivament, al sistema sanitari. Gràcies, doctor Ritard, enhorabona i fins una altra.
12: Moltes gràcies, fins una altra.
11: A veure, pregunta per tots. A partir d'ara, què? Reptes futurs. Teniu 30 segons cadascun. Pablo.
10: Bueno, pues se vienen 4 años de aprender mucho, de adquirir mucha experiencia y, sobre todo, de formarnos como... médicos de bien, no solamente científicos, sino también buenas personas.
9: Pues del mateix que el meu company, al final començam una nova etapa, fins que ens incorporem al món laboral i fins que ens queda molt per aprendre i sobretot això que ha dit, també el tracte amb el pacient i tot l'acadèmic que també ens queda i anar guanyant poquet a poquet totes les responsabilitats.
13: Coincides que amb el meu company de medicina. La part més important de lo que nosaltres feim és la part humana i crec que queda molt de camí per fer en aquesta part i una mica formar-nos i seguir estudiant i seguir sent bons odontòlegs.
14: També per part del nostre grup sanitari el tracte amb el pacient és el més important i penso que també hem de ser humans i persones com ells i ja està.
11: Anar-ho al Mallorca Life, que sou joves. Anar-ho al Mallorca Life, algú?
14: No.
8: Estic en estudiant, Carlos.
14: Estàvem estudiant.
11: Porgada i Viqueta.
14: També.
9: Sí.
11: Acabem de Viqueta. Gràcies a tots quatre per venir avui a nosaltres visuals. Laura, gràcies.
5: Gràcies, Carlos.
11: De Viqueta, Memories, bon cap de setmana. Tornem la setmana que ve.
15: Vida saludable amb Carlos Hernández.

0: Aire 3 Radio es Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Efectivamente.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
2: Aquest programa de ràdio legendari.
3: És un facto.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
1: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: La música illenca a IV3 Música.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé...

Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: Lletres Ràdio és diversió.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raúl Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a Ivetres Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
4: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb la retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
5: Un Sant Joan de dalt de tot, amb Ivetres Ràdio.
6: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
7: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
8: I que fèieu amb les tortugues?
7: Menjar tortuga.
8: Estava bona, la tortuga.
7: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
5: Aire, amb Joan Cabot, Ivetres Ràdio. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. Ivetres Ràdio. Serveis informatius.

Tots els estils, una curada selecció musical i els millors intèrprets. IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.

0: Lletres Ràdio és participació. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional. Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
6: Tentol!
7: Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: of a heartbeat.
1: Y detrás música.
2: Aquí no hay ya, no. Aquí no hay ya.

0: IB3 Música, el còctel sonor d'IB3 Ràdio.
1: Soc

La IA ens ajuda a pujar nota. Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: un article recent de Jordi Pérez Colomé per a El País analitzava diversos estudis que apunten que el número d'excel·lents en les universitats fa temps que augmenta. Així mateix, en aquest mateix article, parlen de l'augment de l'ús de la intel·ligència artificial en les aules, que s'estén com un fenomen ja global. De fet, recentment, la Universitat de les Illes Balears ha aprovat un reglament d'ús de la intel·ligència artificial generativa en els ensenyaments universitaris oficials, tant de grau com de màster, que és un instrument normatiu que estableix un marc comú per a l'ús d'aquestes tecnologies en el context acadèmic. Per parlar d'aquesta irrupció a les aules, així com d'aquest nou reglament, avui parlarem amb Montserrat Rodríguez. Ella és la vicerectora d'Ordenació i Política Acadèmica de Grau de la Universitat de les Illes Balears. Així mateix, ens endinsarem en una altra qüestió, la gestió de la informació personal. En una època en què acumulam centenars de missatges, de documents, de fotografies, d'enllaços i notes al telèfon mòbil, trobar allò que varen guardar fa setmanes o mesos sovint és una tasca difícil. Qui no s'ha enviat un enllaç, qualque pic, un nom per recordar, un artista, un llibre, una foto que vols tenir localitzada però que després no trobes en el moment que necessites, amb l'objectiu de convertir aquesta acumulació de dades en una memòria personal més àgil, ha nascut Spilo. És una eina integrada a WhatsApp que utilitza la intel·ligència artificial precisament per guardar, classificar i recuperar informació a través de preguntes formulades en llenguatge natural. En parlarem amb un dels seus impulsors, l'emprenedor mallorquí Javier Ramis. Abans, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I abans d'entrar en matèria en les qüestions que ocuparan més espai en aquest Codi Beta d'avui, encetam la secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, al món freak tecnològic i informàtic, ja ho sabeu, Pato Conde, i en concret avui ens parla de videojocs clàssics d'aventura gràfica.
1: Benvinguts una altra setmana a la secció de Cultura Geek. Avui xerrarem un poquet de videojocs, que és una cosa que no sol fer mai, o sigui, aquí en aquestes estonetes que tenim al programa de Codi Beta, hem xerrat de videojocs, però la veritat és que no molt. Així que avui sí que recuperaré aquests dos creadors, que són Ron Gilbert i Gary Winnick. Són dos dissenyadors, il·lustradors i programadors de videojocs que varen tenir el primer gran èxit a l'any 87 amb una aventura gràfica que es deia Maniac Mansion. Jo supos que molt els hi sonarà, sobretot no vull desvelar un poquet de què és el joc, però sí com era la dinàmica del joc, que és molt important i és el que volia retomar en aquesta secció. Que aquests tipus de jocs, les aventures gràfiques, tenen un sistema de joc que es diu point and click, que era una cosa com molt de lectura, no? Molt a la gent que li agrada llegir, pues, aquestes aventures, havia text, havia personatges que es movien moltíssim, no són jocs d'acció o jocs de primera persona o jocs de rol, sinó que empleam un parell de personatges i el que hem de fer és resoldre puzzles, no? I la història va avançant i tal. La veritat és que aquest sistema va triomfar moltíssim. La productora que va treure aquests tipus de jocs es deia LucasArts, que també té molt a veure amb Lucasfilms, i pues teníem títols com Maniac Mansion, Monkey Island, Indiana Jones també va ser una de les aventures que jo, pues, de jovenet he jugat molt, perquè és veritat que no era molt jugador de videojocs, però sí que aquest sistema m'agradava molt, sobretot perquè resoldre puzzles a base de lectura va ser una cosa que m'agradava, no? I disfrutava moltíssim. Tenia un sistema nou de un motor de programació que es deia Scum, i el Scum va néixer aquí amb Monkey Island i aquest tipus de codi s'empleava per tot aquest sistema de jocs, que en final pues eren pantalles que anaven passant, tot molt lento, tot molt tranquil i tal, i teníem molt de temps per pensar, no?
0: Segur que recordeu aquests videojocs. Anys més tard, els dos creadors varen decidir fer més passes dins d'aquest món. Ens ho conta en Pato.
1: El tema és que després d'uns quants anys, aquests dos creadors veien que, bé, al final del 99, que va ser la darrera aventura gràfica de LucasArts, després van seguir desenvolupant jocs, però en altres tipus de jugabilitat, pues al final dels 90 van decidir que deixaven de fer aquest tipus de jocs, i sí que després, un parell molt d'anys més tard, 25 anys més tard, van pensar que seria molt xulo, pues, recuperar aquest espíritu de les aventures gràfiques, i van treure el joc, a més, via Kickstarter, o sigui, amb un crowdfunding, que ja hem xerrat a un altre programa de què era el crowdfunding. Van treure el joc, també una aventura gràfica, que es diu Thimbleweed Park. Pues aquest Thimbleweed Park és una aventura de dos detectius, i nosaltres jugam amb un personatge, començàvem amb un personatge i un minut de començar el joc aquest personatge mor, i quan mor apareixen aquests dos detectius i nosaltres hem de manar aquests dos personatges nous. I si era una característica imprescindible, bueno, bastant imprescindible d'aquests jocs, era que nosaltres manàvem un parell de personatges, no només un, i era un joc de rol de només un, sinó que podíem manar aquests individualment, a més, amb diverses pantalles simultànies o també en diferents moments de la història. O sigui que teníem un control de l'espai i del temps amb els personatges. Així que sempre que recomano un joc d'aquests així més antic, recordeu que teniu la pàgina retrogames.cz. Retrogames, teniu allà emuladors d'ordinadors antics i consoles per poder disfrutar de totes aquestes aventures i jocs de plataformes, pues, que segurament us duran bons records.
2: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Calor.
4: Moscars.
3: Gelats que se desfan massa ràpid.
0: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
0: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare.
8: Si a tu te dic pinta,
9: mur, portada.
10: Si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Com, quan i per què s'utilitza la IA en l'àmbit universitari? Llegíem recentment un article de Jordi Pérez Colomé per a El País en què explicava que el número d'excel·lents en les universitats fa temps que augmenta. Aquest augment, però, s'ha disparat d'ençà del 2022, any en què va sorgir ChatGPT. A més, és interessant tenir en compte que aquells estudiants que milloren les seves notes d'ençà d'aquest any són els que se situen en el notable, és a dir, que els estudiants que més augmenten les seves notes no són aquells que estaven per suspendre, sinó aquells que ja es movien en la franja alta o mitjana. Per tant, ens hem de demanar si la IA millora només la nota o també les capacitats d'aprenentatge i el coneixement dels estudiants. Hi ha un desplaçament de tasques que implica processar i assimilar els continguts o un simple tràmit mecànic. Segons els estudis que menciona aquest periodista en l'article, l'ús d'aquest tipus d'eines s'ha donat sobretot en assignatures amb tasques d'escriptura i de programació en què habitualment l'ús de la IA és més fàcil. En canvi, en tasques que impliquin presentacions orals, per exemple, l'ús és molt menor. El periodista fa referència a diversos estudis, un de la Universitat de Califòrnia a Berkeley i un altre publicat per la revista Science. Els dos estudis han tingut en compte una mostra d'estudiants universitaris dels Estats Units, però està clar que el fenomen és extrapolable arreu del món. De fet, la Universitat de les Illes Balears ha aprovat recentment un reglament d'ús de la intel·ligència artificial generativa en els ensenyaments universitaris oficials de grau i de màster, un instrument normatiu que estableix un marc comú per a l'ús d'aquestes tecnologies en el context acadèmic. En aquest sentit, la universitat reconeix el potencial de la intel·ligència artificial generativa com una eina d'innovació i de suport a la docència i al procés d'aprenentatge, alhora que també reconeix els reptes que planteja en termes d'autoria, d'integritat acadèmica i desenvolupament del pensament crític. Per parlar d'aquest nou reglament i de l'ús de la intel·ligència artificial en l'àmbit universitari, avui ens atén telefònicament Montserrat Rodríguez. Ella és vicerectora d'Ordenació i Política Acadèmica de Grau de la Universitat de les Illes Balears. Benvinguda a Codi Beta, Montserrat. Moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui vespre.
1: Moltíssimes gràcies per la invitació.
0: Mencionàvem aquest article del periodista Jordi Pérez Colomé al País, que recull investigacions que apunten a un augment dels excel·lents en les qualificacions, però també a un ús creixent, evidentment, de la intel·ligència artificial a les aules. Fins a quin punt aquest diagnòstic que mencionàvem, que explicava en aquest article, que parteix de diversos estudis dels Estats Units, es reflecteix en la realitat que observeu dia a dia a la universitat?
1: Bueno, la realitat és que la intel·ligència artificial generativa està present a la vida dels ciutadans i no només a la universitat. La intel·ligència artificial és emprada pels estudiants i també per la resta de la comunitat acadèmica, pel professorat i pel personal tècnic de suport, evidentment. Òbviament, el que suposa és que el repte que tenim davant nostre és que hem de preservar el valor formatiu del procés d'aprenentatge, considerant que la IA és una eina de suport i no ha de substituir el pensament crític, evidentment.
0: Mm-hmm. Quin ha estat el motiu principal que vos impulsa com a institució, com a Universitat de les Illes Balears, a aprovar aquest reglament d'ús de la IA? Perquè no sé quins problemes concrets havíeu detectat i es volen prevenir o regular amb aquesta normativa.
1: Sí, la finalitat, com deia, és triple. Per una banda, preservar aquest valor formatiu del procés d'aprenentatge, per un altre, reforçar el desenvolupament intel·lectual de l'alumnat, això s'ha de potenciar moltíssim, i evidentment s'han de garantir que aquestes tecnologies s'utilitzen d'acord amb valors acadèmics de la pròpia universitat. És a dir, diguem-ne que la finalitat d'aquest reglament era establir i comunicar als estudiants quines són les regles de joc respecte de la IA que damunt les assignatures a uns estudis oficials cada professor establirà per poder o no fer servir aquestes eines.
0: De fet, en aquest reglament definiu el que és un ús acceptable i el que es considera un mal ús, no? Com definiu exactament això?
1: Sí, evidentment, l'ús és acceptable, sempre que, evidentment, està, evidentment, permès, sempre que no substitueix el pensament crític de l'estudiant. L'estudiant ha de declarar el seu ús de la intel·ligència artificial, ha d'indicar com s'ha utilitzat i evidentment, ha d'assumir la responsabilitat sobre el resultat final de l'activitat d'aprenentatge o de l'activitat d'avaluació on estigui fent ús d'aquestes eines. El que ha de tenir clar un estudiant és que damunt d'una eina d'intel·ligència artificial no se poden introduir dades personals o informació confidencial, que, bueno, pues, evidentment són coses molt importants que són indispensables per tenir present en tot moment.
0: No sé si, ja xerrant de les tasques que han de fer els estudiants de les diferents, dels diferents graus i dels diferents màsters, ara això ho fan a moltes universitats, no sé si imagino que la Universitat de les Illes Balears també, hi ha uns detectors, no?, d'intel·ligència artificial, tots els treballs es passen per, per aquests detectors que medeixen d'alguna manera quina quantitat d'IA s'ha usat, no?, en aquest treball, en un treball concret. Això ho utilitzeu?
1: Bé, en realitat, diguem que els alumnes que fan servir la IA han de presentar una declaració d'ús on han de manifestar quina eina han servit, amb quina finalitat, en quines condicions, i aquí també han de manifestar en quin grau d'ús l'han fet servir en l'activitat corresponent. Els detectors que està comentant, en realitat, no són tot lo fiables que qualsevol voldria per assegurar que aquests resultats que ofereixen són realment, responen a la realitat. Perquè tenim tant respostes de falsos positius com de falsos negatius. Per tant, no són resultats que puguin considerar-se vàlids per després ser acceptats dins de l'activitat acadèmica com a tal. Aleshores, bueno, pues, de lo que se tracta més aviat és de considerar que els docents el que han de fer és modificar les metodologies docents i les activitats d'aprenentatge. És a dir, han de promoure una avaluació del procés i un aprenentatge continu dins les pròpies assignatures i no avaluar simplement el resultat final. Això és la part més important, que és el que ha de modificar el professorat, si és que així ho considera necessari, perquè aquestes metodologies puguin permetre avaluar tot el procés d'aprenentatge.
0: Clar, precisament per això volia demanar que és aquest fenomen de possible inflació de notes que mencionàvem a l'inici en base d'aquest estudi que mencionava Jordi Pérez Colomé en l'article del País, que això afecta de manera diferent, explicava assignatures amb treballs escrits, programació, exàmens orals, etcètera, no? I precisament alguns estudis indiquen que aquestes notes pugen sobretot en treballs escrits, però en exàmens orals o presencials són més, tenen més resistència, no?, en aquest efecte. Jo m'imagino que també parlàveu de com hem d'adaptar l'avaluació, que aquest reglament de la UIBE incorpora també canvis en el sistema d'avaluació. Has tenint en compte aquesta desigualtat entre tipus d'avaluació i que, evidentment, és una feina extra per al professorat, que és la d'adaptar-se, redissenyar els treballs o la feina perquè d'alguna manera els estudiants treguin el mateix profit, no?, i siguin conscients que no és un pur tràmit, sinó que són feines que se fan precisament per fomentar aquest esperit crític i el seu coneixement, al cap i a la fi.
1: Sí, sens dubte, efectivament. En realitat, la irrupció de la intel·ligència artificial generativa, de la forma tan massiva com ho ha fet ara, el que ha fet és emplaçar-nos a actuar més ràpidament de lo que en principi s'estava fent fins en el moment, però no ha obert un escenari que no estiguéssim en l'obligació de tenir en consideració. Com a docents hem de, evidentment, revisar les nostres metodologies docents i hem de fer una evolució del procés d'aprenentatge dels estudiants. Això implica que cobra molt més protagonisme l'evolució contínua al llarg de tot el curs i que s'ha de, dins l'activitat lectiva pròpia, s'ha de fer un seguiment del procés d'aprenentatge. És a dir, hem de fer activitats dins, bueno, doncs, dins les aules, dins els laboratoris, dins els seminaris, on se'ls pugui dur endavant aquest procés continu molt pròxim als estudiants per evitar, efectivament, haver de fer una única prova oral, que una única prova escrita, perdó, que pugui facilitar o induir a que els estudiants siguin, bueno, doncs, vulguin fer servir la IA per ajudar-los en aquesta solució d'aquesta prova final.
0: Clar, perquè de qualsevol manera, que aquest és l'esperit, no? de qualsevol universitat, el coneixement pel coneixement, no? Sense haver de justificar-lo, impulsar aquests processos cognitius i que d'alguna manera la intel·ligència artificial ens pugui ajudar, en aquest cas, a ser més conscients d'aquests processos, no? Fer aquesta feina de metacognició una miqueta més potent, com una eina més d'aprenentatge. Clar, aquí, evidentment, hi ha un pes de l'estudiant en aquest canvi cultural. No sé si s'ha d'exigir més vigilància, més responsabilitat, més educació en l'ús crític de la tecnologia, evidentment, per part dels estudiants, però per part de tota la societat, en aquest cas de la comunitat universitària, no?
1: Sí, efectivament. Els estudiants estan en l'obligació de proporcionar-los aquestes competències digitals perquè, evidentment, que una vegada titulats dins el seu món professional, dins l'àmbit on després desenvolupin la seva activitat professional, és segur que faran servir la intel·ligència artificial. Per tant, estem en l'obligació d'ensenyar-los a fer-les servir de manera crítica i de manera responsable. Això, òbviament, és un repte molt important perquè no només els hi hem de formar en les competències pròpies de la titulació, sinó que altres competències transversals són també molt importants al llarg de la seva formació. Per tant, hem d'assumir que la intel·ligència artificial és una realitat. No podem obviar que els alumnes la utilitzaran i el que hem de fer és ensenyar-los a fer-la servir amb criteri i amb responsabilitat, respectant la integritat acadèmica i el judici crític amb el que en tot moment l'han de poder fer servir. Mm-hmm. Això és un canvi cap als estudiants, però també és un canvi també en el professorat. Evidentment, el professorat ha de decidir si les seves assignatures o les seves assignatures, aquesta intel·ligència artificial, està o no permesa, però en el cas que decideix que sí estigui permesa, evidentment té l'obligació de regular i d'orientar l'ús d'aquesta eina dins la seva assignatura.
0: No sé si també, paral·lelament, s'està potenciant qualque formació del professorat, qualque curs, qualque reciclatge, qualque adaptació per adaptar-se precisament en aquest nou escenari, poder dissenyar activitats que puguin integrar d'una manera més adequada aquesta nova realitat.
1: Sí, això és indispensable, evidentment. Ja duim tres cursos acadèmics que se fan formacions per al professorat específiques en matèria de IA i també de manera, doncs, en altres en altres àmbits on, de manera també col·lateral, també se fa servir la IA dins d'aquestes formacions. I en aquest mateix moment, ara el professorat de la universitat està elaborant les guies docents del pròxim curs acadèmic. En aquestes guies docents, el professorat haurem d'establir quines són les condicions d'ús de la IA en les nostres assignatures i, en paral·lel, en el moment en el que s'estan elaborant aquestes guies, s'ofereix formació en el professorat en matèria d'intel·ligència artificial. Hi ha diversos cursos de formació, hi ha cursos de formació que estan dissenyats en el mode d'autoaprenentatge perquè el professorat, quan té disponibilitat, pugui anar-se formant en aquest àmbit. I també hi ha altres cursos per nivells molt més avançats del professorat en matèria d'IA per poder anar fent feina en aquestes metodologies docents i en aquestes estratègies on el professorat ha de reforçar l'autoria i el pensament crític en les seves assignatures.
0: Xerrant del reglament, no sé si teniu previst algun tipus de règim sancionador específic també, en aquest cas per ús indegut de la intel·ligència artificial, de la IA, o si s'aplica el mateix marc normatiu que tinguéssiu abans per altres formes de frau acadèmic.
1: Sí, tenim una normativa que regula, doncs, evidentment, el règim disciplinari no només en matèria d'eines d'intel·ligència artificial, sinó en l'àmbit general. És una normativa que ja incloïa l'ús d'eines telemàtiques i eines d'intel·ligència artificial, però que en els darrers mesos també ha sofert una actualització per incloure específicament tot el que el reglament d'ús de la IA contempla. De manera que el que hem de tenir present és que l'ús no autoritzat o indegut de la intel·ligència artificial per part d'un estudiant pot ser motiu de consideració d'un frau acadèmic. I, per una altra banda, si un estudiant fa servir la intel·ligència artificial però no en declara el seu ús, aquesta conducta se podria considerar contrària al codi d'integritat que està establert a la Universitat de les Illes Balears.
0: Mm-hmm. No sé si teniu previst també una actualització d'aquest reglament, tot i que acaba de sortir, però, clar, parlant de noves tecnologies, intel·ligència artificial, tot queda desfasat molt, molt ràpidament, no? Perquè tot evoluciona molt més ràpid, segurament molt més ràpid que la normativa universitària, no? Teniu previst adaptacions constants en aquest sentit?
1: Sí, efectivament. Això és una cosa que directament ja se va preveure en aquest reglament, i aquest reglament haurà d'estar sotmès a una revisió constant i a una actualització constant. Probablement que com a mínim cada 6 mesos o com a mínim cada curs acadèmic, això serà absolutament indispensable, perquè les eines avancen molt ràpidament i haurem d'estar vigilants per donar resposta a la realitat que tinguem en el nostre entorn. Perquè, evidentment, haurem d'actualitzar les condicions d'ús i també, evidentment, quines eines d'intel·ligència artificial des de la universitat consideram que poden estar permeses o no en matèria especialment de protecció de dades personals.
0: Mm-hmm. I finalment, ja per acabar, Montserrat, en aquest debat també per, evidentment, una qüestió que ha sobrevolat tota l'entrevista, que és la qüestió pedagògica de fons que hi ha en tot això. Això ha passat constantment. Quan va aparèixer internet també varen tenir aquest problema.

0: que s'ofereix per part de la Universitat de les Illes Balears. Hem de tenir molt present que és indispensable desenvolupar les competències acadèmiques d'un graduat, d'un titulat, com poden ser la reflexió, la comprensió o la capacitat d'anàlisi. Hem de promoure un esperit crític i un respecte en els valors ètics per part dels estudiants i hem de ser conscients que aquest desenvolupament d'aquestes competències acadèmiques, d'aquestes competències transversals que abans parlaven, són indispensables a qualsevol graduat universitari. Per tant, no només hem de formar les competències pròpies de la titulació. Aquesta és una reflexió molt important que totes les universitats ara estan fent, perquè si com a universitat pensam que ens hem de limitar a desenvolupar continguts i transmetre aquests continguts als estudiants, evidentment aquesta finalitat que tenim com a universitat no l'esperem donant resposta.
1: Idò, Montserrat Rodríguez, vicerectora d'Ordenació i Política Acadèmica de Grau de la Universitat de les Illes Balears, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui i molt d'ànims amb el repte que suposa la simple tasca de l'educació, però també, i encara més, en aquest context en què les noves tecnologies ens canvien tan constantment. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vostès.

0: Anna de la Salut.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio és diversió.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
8: Tèntol.
9: Tèntol. Tèntol.

0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: De dilluns a divendres, a les 3, fes un tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: La intel·ligència artificial s'estén de cada pic més en tots els àmbits de la nostra vida. Més enllà dels assistents conversacionals o dels generadors d'imatges, una nova generació d'aplicacions cerca resoldre problemes molt concrets del dia a dia, simplificant tasques que fins ara consumien molt de temps i energia i ho feien de manera gairebé invisible. Una d'aquestes necessitats és la gestió de la informació personal. En una època en què acumulam centenars de missatges, de documents, de fotografies, enllaços i notes del telèfon mòbil, trobar allò que va engordar fa setmanes o mesos s'ha convertit sovint en una tasca frustrant. Qui no s'ha enviat un enllaç, qualque pic, un nom per recordar, un artista, un llibre, una foto que vols tenir localitzada però que després no trobes en el moment que necessites? Amb l'objectiu de convertir aquesta acumulació de dades en una memòria personal ha nascut Spilo. Spilo és una eina integrada a WhatsApp que utilitza la intel·ligència artificial precisament per això, per guardar, classificar i recuperar informació a través de preguntes formulades en llenguatge natural. La plataforma permet localitzar des d'un document oficial fins a una recomanació gastronòmica o un recordatori personal, i tot això sense necessitat d'instal·lar cap aplicació addicional ni de recordar quan es va guardar cada contingut. De fet, segons dades dels seus creadors, les persones poden arribar a perdre una mitjana de 2 hores i mitja cada setmana cercant continguts que ja havien desat. I per conèixer millor aquesta iniciativa, avui conversam amb Javier Ramis. Ell és un emprenedor mallorquí i vicepresident de creixement i producte de Lucía, que és l'empresa que ha impulsat Spilo. Benvingut a Codi Beta, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui, Javier.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: Tots tenim, Javier, aquest calaix de sastre, no? A WhatsApp, o un chat propi, o un grup que s'ha desfet i que has quedat tot sol. En quin moment vareu detectar que aquesta acumulació de documents, de tasques, etc., era un problema que tenim la majoria de les persones?
1: Sí, jo crec que ho has explicat molt bé. Tothom gairebé té aquest grup en tu mateix, no? On guardes coses, hi ha una nova recomanació, estàs sopant en qualcú i te diu una pel·lícula, o, no sé, parles amb ta mare, te diu una recepta, o tens un àudio en qualsevol cosa important, o un document que vols guardar, i moltes persones el que fan és s'envien això per WhatsApp. I després, quan el necessiten, van allà i és tot molt caòtic i no el poden encontrar, no? I el cercador no és bo i intenten trobar aquesta cosa que estan cercant i no la troben, no? Mm-hmm. I varen veure que a l'oficina tots tenien el mateix problema, xerres amb la família, amb la teva família i també el tenen, i amb els amics i el mateix. Així que varen dir, això és una idea que fa un parell d'anys que estem pensant en ella, no? I ara la tecnologia ens ajuda a trobar la solució, no?
0: Uh-huh. Explica'ns una miqueta com funciona això, perquè clar, ho dèiem a l'inici, deies que no s'ha d'instal·lar cap aplicació, ni tampoc calen prompts, ni cap coneixement tècnic específic. Com funciona Spilo?
1: Sí, això és una mica la clau, no? El que volíem és que fos molt fàcil, no? Tenim una aplicació mòbil també, però si t'has de descarregar una altra aplicació mòbil ja és
0: fa peresa,
1: un problema,
0: no?
1: No?
0: Sí.
1: Exacte. Així que el que van pensar és, tothom està a WhatsApp, el que fan és compartir això per WhatsApp amb ells mateixos, aleshores el que han de fer és estar a WhatsApp, no? Així que no és més que un contacte més, com si fos un amic, tu li envies allò que vols recordar, i una mica la màgia és que tu ho deixes allà i Spilo organitza tot. Mm-hmm. Comença, si és un document el llegeix, si és un àudio l'escolta, si és una imatge la descriu i organitza tot, fa carpetes perquè puguis trobar les coses fàcil, i després tu només has de demanar, no? Com era aquella la recepta de qualsevol cosa, no? que me va dir mo mare. I li demanes i te dones la recepta, no? Uh-huh. En canvi, si estiguessis a WhatsApp, cercant, pots estar dues hores i no trobes res.
0: Clar, per funcionar, això sí que imagino que ha estat qualque cosa que heu hagut de tenir bastant en compte, heu de gestionar informació sensible, sovint dades privades. Com garantiu la privacitat dels usuaris? Com heu fet feina? No sé si hi ha encriptació o com heu treballat en aquest sentit?
1: Sí, això és un punt molt, molt important perquè en si intel·ligència artificial i en qualsevol tecnologia la privacitat és un dels aspectes més clau. Per nosaltres és molt seriós això i la idea és molt clara. El que tu comparteixes en tu mateix, en els fons, tu decideixes el que guardes i és teu i només teu. Si vols, el pot compartir amb altres persones que tenen accés a les teves carpetes, però si no vols, és informació que tens tu, va encriptada per WhatsApp. WhatsApp garanteix l'encriptació. Nosaltres també garantim l'encriptació a Filo. I després tu ets l'únic que tens accés a aquesta informació, si tu vols. Uh-huh. Així que... Ja. Qualsevol cosa que tu guardes és teva i només teva.
0: Uh-huh. I com aconseguiu que aquest sistema, o sigui, tècnicament, pugui entendre continguts tan diferents? Perquè, clar, parlam de... Hem mencionat àudios, hem mencionat fotos, hem mencionat documents, PDFs o notes de veu. Com funciona això? Explicat, evidentment, pel gran públic, no? Perquè sabem sí. que ets enginyer i podem entrar aquí un llenguatge molt tècnic, però perquè tothom ho entengui... Com se codifica, diguéssim, tota aquesta informació?
1: Sí, això és un poc la màgia de la intel·ligència artificial actual, no? So, fa 3 anys era molt difícil, quasi tot era text només, però ara tu li pots enviar a la intel·ligència artificial qualsevol tipus d'arxiu, i el que fa és el que faria una persona normal, no? Si li envies un àudio, el que fa és l'escolta i fa un resum del que és important i guarda només allò que és important. Si és un document, el mateix. Si és una foto, mira la foto i descriu el que és important de la foto i ho guarda. El més important és que només es trau aquelles coses que són realment importants de l'arxiu que tu l'estàs enviant, perquè quan l'has de recuperar és això que és important. Pot ser un àudio, pot ser un enllaç d'Instagram, pot ser un article d'un diari, pot ser qualsevol cosa. El que fa és primer analitzar la informació guarda el resum del que és important i ho organitza allà perquè quan el vols només tinguis que preguntar com si preguntessis a qualsevol persona, a un amic, que t'ha organitzat tota la teva vida.
0: I aquesta aplicació, Spilo, ja està, diguéssim, consolidada, acabada, o feis comptes afegir noves funcionalitats o li voleu incorporar, acabar de polir certes coses?
1: Està acabada en el sentit que se pot utilitzar i tindràs tots aquests beneficis d'organitzar la informació, de trobar-la quan la necessites i tot allò, però com tot producte tecnològic, l'important és continuar afegint coses i fent-lo més valuós pels usuaris. Així que continuem treballant i serà un treball d'anys, segurament, afegint noves funcionalitats i de més. Per exemple, un exemple molt, molt, molt fàcil. Molts dels usuaris estan guardant restaurants perquè hi ha recomanacions, aquest m'ha agradat, aquest no, etc. I el que volem és que Spilo sigui també proactiu. Si has d'organitzar un dinar familiar, per exemple, pot anar a veure els restaurants que t'agraden i contactar amb el restaurant per dir necessito una taula per 10 i reservar aquest restaurant per tu. Aquestes són algunes de les funcionalitats que mos agradaria que tingués, perquè ara és molt envio coses i les puc trobar després, però també volen que Spilo pugui fer coses per tu. per fer la, la vida més fàcil.
0: Uh-huh. Parlaves d'una feina d'anys. Quant de temps heu estat desenvolupant per arribar al punt que heu aconseguit ara?
1: Sí, jo crec que l'idea va sortir fa un parell d'anys i des que vam començar de veritat, Ventura fa 6 mesos, una cosa així, hem estat tastant amb amics, familiars, algun dels usuaris de Lucía, que és la nostra aplicació principal, i bé, ha estat un treball de tot l'equip de Lucía d'amunt 6 mesos.
0: Uh-huh. I teniu... Digues, perdona.
1: No, això que és un treball que encara molt durarà mesos, anys, per tenir el producte que realment volen tenir pels usuaris.
0: Mm-hmm. Per tant, no sé si teniu altres projectes o iniciatives en marxa de les quals ens vulguis parlar, o si ara de moment vos centreu en això que ens deies, no? En acabar de desenvolupar i polir el que voleu que sigui la versió final d'Espilo.
1: Sí, el bo és que tenim diversos productes a Lucía. Lucía és el principal, tenim milions d'usuaris pel món i ajuda a moltes persones. Espilo és un dels grans productes que tenim ara. Volem fer-ho més bé amb Espilo, però tenim moltes altres coses en funcionament ara. En un parell de setmanes, si tot va bé, anunciarem un altre producte que, com a Espilo, volem que sigui molt proactiu, que pugui fer coses per tu, que et faci la vida més fàcil. Jo tinc 3 fills, per exemple, i una de les coses més difícils és cada dia saber que han de dur a l'escola, si tenen alguna activitat, coses així. Aquest producte que estem treballant ara se pot comptar en el teu correu electrònic, en l'aplicació de l'escola, amb moltes més fonts, i cada dia enviar-te un missatge dient el segon fill té aquesta activitat, recorda que cal dur això per l'altre i tot allò. Així que estem treballant en coses molt interessants i si tot va bé en un parell de setmanes podrem anunciar coses molt, molt interessants.
0: Idoi, esperem que seguiu amb empenta, Lucía, amb els diferents projectes que tingueu en marxa. Hem parlat amb Javier Ramis, emprenedor mallorquí i vicepresident de Creixement i Producte aquí a Lucía. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona. Nosaltres, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Fins bon dia. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
2: El retrovisor.

I en el retrovisor d'avui recordam Maria Luisa Aguilar Hurtado, que va néixer dia 20 de juny de 1938 al Perú, ara fa 88 anys. Aguilar va ser una figura pionera de la ciència al Perú, convertint-se en la primera dona professional de l'astronomia del país i amb projecció en l'àmbit de l'astronomia a tota l'Amèrica Llatina. La seva trajectòria, de fet, va marcar un punt d'inflexió en la presència de les dones en aquest tipus de recerca, en la recerca astronòmica, obrint camí en un camp que històricament ha estat dominat pels homes i contribuint així a consolidar una nova generació de científiques. Estava formada en l'àmbit de les ciències físiques i vinculada a la recerca universitària i va desenvolupar la seva carrera en institucions acadèmiques del Perú, on va combinar la docència amb la investigació. La seva vinculació amb l'astronomia es va consolidar a través de la seva tasca en observatoris i projectes científics, destacant per la seva dedicació a l'estudi dels fenòmens solars i la divulgació científica. La seva aportació va ser especialment rellevant en el desenvolupament de l'astronomia al país, ja sigui en l'àmbit de la recerca com en la formació de nous estudiants. Va contribuir precisament a enfortir les bases institucionals de l'astronomia al Perú i a impulsar una major visibilitat de la ciències espacials dins del sistema educatiu i científic de l'Estat. Aguilar va morir l'any 2015, però el seu llegat encara perdura com a referent per a les noves generacions de científics i especialment per a les dones que aspiren a dedicar-se a l'astronomia. Amb aquest apunt, donant punt al programa d'avui, Lluís Fortes ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, és programa per nens joves i famílies d'IVETRA Ràdio. Avui arrencam aquesta primera hora en continguts sobre educació i criança i dedicant gran part d'aquesta hora a reflexionar sobre l'estudi d'infància, adolescència i benestar digital d'UNICEF. Estau preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim en Manual. La presència de pantalles, xarxes socials i dispositius mòbils en la vida dels infants i adolescents és avui una qüestió que genera cada vegada més interès, però també molts dubtes entre famílies, educadors i la societat en general. La tecnologia forma part del dia a dia dels nostres fills i filles, però sovint no és fàcil saber com acompanyar-los en un entorn digital que canvia constantment. Precisament per entendre millor aquesta realitat, UNICEF, juntament amb la Universitat de Santiago de Compostela, Red.es i altres entitats, ha impulsat l'estudi Infància, Adolescència i Benestar Digital, els resultats dels quals s'han presentat aquest mes a les Illes Balears. Avui volem parlar d'algunes de les principals conclusions d'aquest informe i també reflexionar sobre què impliquen aquests resultats per famílies, centres educatius i joves. I per fer-ho ens acompanya Valentina Milano, presidenta d'UNICEF Comitè Balears. Bon dia, Valentina, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: I també tenim a Maria Antònia Caimari, professora del Departament de Tecnologies de CIES Santa Maria, que és un dels centres que ha participat a l'estudi. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Anna Guillem, que és alumna de tercer d'ESO de l'IES Santa Maria, cibermentor i també participant en aquest estudi. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I en Miquel Àngel Guerrero, que és director de FAPA Mallorca. Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Moltes gràcies a tots per ser avui aquí i anem a començar parlant una miqueta amb la Valentina sobre aquest informe. Com s'ha elaborat i quins són els principals aspectes que s'han volgut analitzar sobre la relació dels infants i els adolescents en la tecnologia?
1: Sí, este es el segundo informe que hace UNICEF sobre esa temática. Se hizo un primero en 2021, ese es el segundo. Se ha elaborado de la misma forma, es decir, un estudio con encuestas en colegios, tanto a nivel nacional, en todas las comunidades autónomas, sacando un informe nacional, pero también luego un informe autonómico para tener datos de cada comunidad autónoma. Por tanto, disponemos de un informe sobre las Islas Baleares. En concreto, aquí se han realizado encuestas con unos 2.700 alumnos y alumnas y se ha ampliado la edad de la muestra, porque nos hemos dado cuenta que los niños y las niñas acceden al ámbito tecnológico cada vez más pronto. Por tanto, mientras el primer informe empezaba la muestra con 12 años, la muestra de este informe va de una edad de 10 a 20 años. Uh-huh. Y los principales aspectos que hemos abordado en este informe, primero es hacer un diagnóstico de cuál es el uso que hacen los chicos y las chicas de los dispositivos digitales, y luego qué impacto tiene este uso en distintos ámbitos de su vida. Hemos mirado mucho al tema de la salud, donde qué impacto tiene sobre todo a nivel de salud mental, porque como veremos tiene un impacto considerable. Luego el tema de la convivencia. Entonces, ¿qué impacto tiene ese uso en cómo conviven los chicos y las chicas en el ámbito escolar, en el ámbito familiar y también en el propio ámbito digital, ¿no? La llamada ciberconvivencia. Y también el uso problemático. Hemos estado mirando cuáles son los aspectos del uso problemático de estas tecnologías que puede derivar en adicciones, en uso inadecuado. Esos son los principales aspectos.
0: De acuerdo. Un dels aspectes de l'informe que més titulars ha generat aquests darrers dies ha estat l'edat d'accés en el primer mòbil. Clar, l'estudi mostra que hi ha una major implicació de moltes famílies o més preocupació i que també s'han adoptat mesures els darrers anys com la prohibició dels mòbils en els centres educatius. Però tot i així, el primer mòbil, ho comentaves ja ara, continua arribant molt prest.
1: Sí. El primer móvil en Baleares llega a los 11 y poco, 11,2 años en promedio. Por tanto, es muy pronto. Hay un porcentaje importante que lo recibe antes, por lo tanto, algunos en cuarto de primaria ya. Además, es interesante ver que en Baleares el porcentaje es más elevado de alumnos que tienen móvil respecto a la media nacional. Entonces, hay tendencia en Baleares a dar bastante y pronto el móvil. Es verdad que se han dado pasos importantes, como la prohibición del uso del móvil en los centros escolares. Sin embargo, tenemos algunos datos que nos hacen pensar. En Baleares vemos que el 25% de chicas y chicas dicen que revisan el móvil durante el tiempo escolar. Oh, wow. Entonces, vemos que esta prohibición no es del todo efectiva. Habría que pensar en alguna modalidad alternativa en la manera de implementar esa prohibición. Sabemos que en algunos otros países o otras comunidades autónomas no es simplemente la prohibición de usarlo, sino que directamente se ponen cajas en la entrada o no se puede entrar con el móvil en el centro. Entonces, esta es una de las cuestiones que están sobre la mesa. Y también el uso inapropiado de este móvil. Vemos que un 40% duerme con el móvil en la habitación y esto veremos que tiene un impacto.
0: S'informa, com comentaves, també dedica molta atenció al benestar emocional dels infants i dels adolescents i, a més, ho fa comparant diferents variables, tant d'edat com de gènere. Quines són les conclusions més rellevants que deixes estudi en aquest sentit?
1: Es uno de los aspectos que más nos preocupa, el impacto en la salud mental. Un 14% de los niños y niñas y adolescentes en Baleares manifiesta tener malestar emocional. Por tanto, es una cuestión que nos tiene que preocupar. Y aquí ya empezamos a ver diferencias relativas al género. Son muchas más las chicas que tienen malestar emocional. Hay un 19% de chicas que tienen malestar emocional frente a los chicos, un 8,5. Entonces estamos hablando del doble. Por tanto, claramente el ámbito digital está generando una serie de problemáticas que están afectando más a las chicas. ¿Qué problemáticas? Hay esencialmente ansiedad, depresión y somatización, y las cifras, otra vez desglosadas por género, hacen ver porcentajes más elevados, el doble más o menos, otra vez el 13% de chicas y el 7% de chicos. Es decir, tenemos mucha diferencia en relación con la ansiedad, la depresión más o menos lo mismo, ¿no? Por tanto, ¿y por qué hay esa diferencia de género, ¿no? Nos preguntaremos por qué afecta más a los chicos y a las chicas. Pues tenemos otros datos que han salido de las encuestas que hemos realizado que nos dan pistas para llegar a una respuesta. Pues cuando hemos preguntado sobre la victimización escolar, es decir, el acoso escolar esencialmente, pues afecta más a las chicas que a los chicos. También la ciberviktimización, la victimización en línea, afecta otra vez más a las chicas que a los chicos. Y en un aspecto que hemos preguntado en especial, ¿no? Vemos que se dispara la diferencia de género. La presión para enviar fotos y vídeos en redes sociales, mensajerías, etcétera, afecta más de tres veces más a las chicas que a los chicos. Es decir, a un 14% de las chicas reciben presión, se ven presionadas para subir fotos y vídeos de carácter erótico o sexual. Entonces, esto es un dato muy preocupante frente al 5% de los chicos. Entonces, tres veces menos. Todo esto nos hace ver que las chicas sufren más presión, victimización en el ámbito digital, en relación con el ámbito digital. Por tanto, eso nos lleva a entender por qué tienen más ansiedad, por qué tienen más depresión. Por tanto, es esencial abordar esta cuestión con un enfoque de género, ¿no? Porque no es lo mismo cómo viven las chicas y cómo viven los chicos el ámbito digital.
0: Són dades, a més, molt, molt rellevants. Hi ha una qüestió també molt present al llarg de tot s'informa, que és el paper de les famílies. Durant la presentació de s'informa comentàveu que cada vegada hi ha més preocupació entre pares i mares sobre l'ús de les pantalles i les xarxes socials, però que això no sempre se tradueix en eines o estratègies per gestionar aquesta situació. Que heu observat un poquet al respecte?
1: Sí, efectivamente. Ese dato es claro. Hay preocupación, pero no se sabe muy bien qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Por tanto, allí tenemos que intervenir. Es un ámbito, sin duda, prioritario. Vemos que 3 de cada 10 progenitores no establecen límites respecto al contenido de lo que pueden ver los chicos y las chicas en el móvil y en los dispositivos. Tanto este es un porcentaje muy bajo, sobre todo si consideramos las edades a las que se están dando los dispositivos. Y lo que vemos más globalmente es que hay un problema de buena higiene digital en las familias, en los hogares. Pero eso también es una buena noticia, porque lo que vemos es que cuando se da esta buena higiene digital en las familias, el impacto enseguida lo vemos en los datos y especialmente en los datos de salud mental, de ansiedad, de depresión. Se ven claramente que en aquellas casas en las que se sigue una buena higiene digital, que es una buena higiene digital, esencialmente tener espacios sin móviles, en particular las comidas y las cenas sin móviles, que sean espacios familiares de diálogo, de verdadero contacto, ¿no?, humano, donde se prioriza al niño y a la niña y no al aparato. Y el otro aspecto clave de la buena higiene digital es que haya un límite, sobre todo por la noche, que los chicos y las chicas no accedan al dispositivo por la noche y sobre todo no lo tengan en la habitación, no duerman con el dispositivo en la habitación. Esto es básico porque es por la noche que se dan los consumos más problemáticos, más intensivos, sin ningún tipo de control, y luego con afectación al sueño, al rendimiento escolar, a las relaciones sociales y familiares, hasta en algunos casos. Y vemos que en las familias que sí tienen esta buena higiene digital, las cifras de ansiedad y depresión están en más de la mitad. Entonces se reduce muchísimo. Por lo tanto, allí tenemos una buena práctica.
0: Un camí a seguir.
1: Sí.
0: Ja sabem un poquet quin és el camí. Tenim més informació també i més consciència sobre aquesta realitat. Sabem que hi ha moltes oportunitats a través de la tecnologia, però també s'impacta que pot tenir un ús excessiu del mòbil en els hàbits, l'atenció, la concentració, s'impacta en el benestar emocional, i que hi ha moltes dificultats que se troben a l'hora d'acompanyar en els al·lots a l'entorn digital. Però després d'analitzar totes aquestes dades que acabem de posar una miqueta sobre la taula, què diries que és el que vos preocupa més i que considereu que és especialment complex a l'hora d'abordar?
1: Sí, lo que nos preocupa más, yo diría que lo podemos resumir en dos puntos claves. Es llegar a los chicos y las chicas y a las familias, es decir, llegar a una verdadera educación, sensibilización y formación, por un lado, y también tener un impacto en las empresas tecnológicas, porque no tenemos que olvidarnos de que ellas son las principales responsables de lo que está pasando. Por lo tanto, aquí hay responsabilidades un poco compartidas. En cuanto a la importancia de la educación, tenemos que llegar más a los chicos y a las chicas y a la familia con educación tecnológica y digital, para que todos ellos y nosotros podamos movernos mejor en ese ámbito, y también más educación afectivo-sexual en los colegios, porque no es solo una cuestión digital, también el ámbito de la educación afectivo-sexual es muy importante, son las edades en las que están formando, ¿no?, su capacidad de tener relaciones afectivo-sexuales sanas. Por tanto, hoy en día vemos que nos están abordando esos temas y es en las redes y en el ámbito digital donde se están educando de una forma pues que no es la más sana, sin duda. Aquí las administraciones públicas tienen un papel clave para realmente reforzar esta educación y esta formación, y para llegar también a las familias, porque hemos visto que las familias tienen un papel clave. Esa higiene digital es fundamental en el hogar, tiene un impacto directo en la salud mental y por tanto en el futuro de chicos y chicas. Por tanto, tenemos que encontrar una manera para llegar más a las familias, porque no estamos llegando a través de los centros escolares, pero quizás también, siendo una cuestión de salud pública, también a través de los centros de salud pública, a través de los pediatras. Tenemos que explorar nuevos ámbitos y campañas también de amplio espectro, creo. Y en cuanto a las empresas tecnológicas, pues no podemos responsabilizar a los chicos y las chicas de su propia protección, ni únicamente a las familias, porque las familias tienen una parte, pero a las empresas tienen una responsabilidad. Hay legislación, ya, esa es la buena noticia, pero no se está implementando de forma correcta. Tenemos que reforzar también la administración. Aquí tiene un papel clave en reforzar lo que es el ámbito del control de lo que las empresas tecnológicas están haciendo para evitar el acceso a contenidos inadecuados, a algoritmos inadecuados que están realmente teniendo un impacto muy importante en la salud i el benestar de nostres xicos i xiques.
0: Tenim moltes tasques a fer. I avui anem a aprofitar també que, com dèiem en el principi del programa, tenim a convidats de diferents sectors, de l'àmbit educatiu, familiar i la representació dels joves. Anem a demanar-los a ells també que, després de repassar aquestes conclusions i les tasques que comentam que haurien d'anar treballant, amb quina opinió tenen ells i també quines propostes fan cadascun des del seu àmbit. Recordant que són la Maria Antònia Caimari, professora de CIES Santa Maria, en Guillem, alumne, i en Miguel Àngel Guerrero, director de FAPA Mallorca. Maria Antònia, començam amb tu. Tu vas estar present a la taula rodona que se va fer després de la presentació de l'informe, on vas parlar tant de les millores que ha suposat la prohibició dels mòbils en els centres, com d'alguns dels reptes que continuen tenint avui en dia els centres educatius en relació amb la tecnologia. I precisament un d'aquests reptes és quin ha de ser el paper de l'escola a l'hora d'ajudar a infants i adolescents a desenvolupar competències digitals. Primer de tot, quan parlem de competència digital, què creus que és important que tinguin clar els docents? És a dir, de què parlem realment quan parlem de competència digital?
2: Jo crec que quan parlem de competència digital hauríem de separar com a dues vessants. Per una part seria la paraula ús, que la vull separar en fer un bon ús i abús i mal ús. Jo crec que aquesta és una de les vessants que s'han de tenir en compte. Perquè l'ús, jo crec que ningú el nega. Jo crec que tots tenim un dispositiu digital, podem parlar de que el tinguin prest o de que el tinguin tard, podem parlar d'això. Però de que tots som ciutadans digitals i que l'accés a la tecnologia l'han de prendre i l'han de tenir, jo crec que això no és discutible. El que hem de parlar és, i des de l'escola també, és de que aquest ús sigui un ús, que sigui un bon ús i que no hi hagi un abús. Això per una banda. I l'altre vessant, que jo crec que s'ha de tenir en compte, és que haurien de sortir de l'escola com a ciutadans digitals actius. Això què significaria? Això seria cercar informació, que tinguin tècniques per trobar si aquesta informació és correcta, és rigorosa, és actual, és veritable, no és falsa, això per una banda. Una vegada que tu has cercat la informació, has de ser capaç de construir contingut, de crear contingut per pujar-lo, per compartir-lo. Tot això ho has de saber fer comunicant-te amb unes normes d'etiqueta, que seria etiqueta a la xarxa, igual que tenim unes normes de relacions socials a un àmbit que sigui real, les han de tenir a un àmbit que sigui digital, també, no? I han de saber que hi ha coses que no se poden dir o que hi ha coses que no se poden fer en el món digital, no? I tot això, cercar informació, crear continguts i comunicar-nos, ho han de fer de manera segura, que seria la darrera pateta d'aquesta segona vessant, on nosaltres el que fem és parlar de riscos i que tot això ho puguem fer d'una manera segura, sense posar en risc la nostra privacitat, les nostres dades personals, les nostres imatges i moltes altres coses. Jo crec que quan parlem d'alfabetització digital, una persona que tingui aquests coneixements hauria de tenir sobre com ho ha d'usar, o ha d'usar bé i no n'ha d'abusar, perquè han de tenir també una vida fora del món digital, han de jugar amb aquesta dualitat, i per una altra banda, saber cercar informació, crear continguts, i a la vegada fer-ho bé i comunicar-nos.
0: D'acord, són els bàsics, no?
2: Jo crec que això...
0: Que tots hem de controlar.
2: Sí.
0: Clar, però passant de la teoria a la pràctica, com se pot fer per treballar aquestes competències digitals a l'escola, que realment juga un paper molt actiu perquè moltes famílies potser no tenen eines per ensenyar aquestes competències digitals. Com ho poden fer més enllà d'ensenyar eines molt concretes o més enllà d'activitats puntuals com poden ser una xerrada amb el policia de tutor que t'alerten dels perills però deixen altres aspectes fora? Com ho fem de forma pràctica i també de forma transversal, que estigui present en el dia a dia?
2: Sí, això és una de les coses que els darrers anys han anat agafant una mica més força, perquè ja en el preàmbul de la llei educativa actual, que és la LOMLOE, ja se parla d'aquesta ciutadania digital i de les competències digitals, i cada un dels currículums sabeu que les competències estan transferides, però, per exemple, aquí a les Illes Balears, en el preàmbul de cada un dels currículums de cada una de les matèries, ja hi ha unes competències específiques de com cada matèria, les matemàtiques, el català, el castellà, fins i tot educació física i, òbviament, la meva matèria, que és la tecnologia, contribuïm en aquestes competències, no? Per tant, hi ha uns instruments que ens permeten fer-ho, no? I jo crec que l'enfocament està basat una mica en les diferents àrees de lo que seria el marc de referència de la competència digital, que el tenim per als docents, ens hem hagut de formar en 6 àrees, però que aquest marc de competència digital està a tots els sectors, a nivell organitzatiu, a nivell empreses, no? Que seria aquest procés d'alfabetització digital que tots seguim. No? Per tant, en referent a això, el que treballem amb l'alumnat a l'àrea 6 d'aquest marc de referència, i el que fem és treballar més enllà d'explicar aplicacions específiques que probablement estaran obsoletes
3: en dos dies,
2: no? Se tracta de donar-li les eines per saber, per determinades tasques, quina eina digital i per què. No? Aquesta seria un poc la idea. I sobretot, a la part de recerca d'informació, com cercar informació en criteris rigorosos, no? I quan dic rigorosos, no només és trobar una notícia actual o trobar una pàgina web que sàpiga abonear el candau i que ja saps que si té aquest candau significa que és una pàgina que et segura, sinó també anar una mica més enllà i cercar a més pàgines. I també allò que tu has trobat que te serveix per crear un contingut té una propietat intel·lectual? Igual que tu saps que no pots anar al cine i gravar una pel·lícula i després, perquè té un... o un museu, no? Saps que hi ha segons quin tipus de coses, tu no te pots endur un quadre, no? Pues això, ara cada vegada la informació està penjada a la xarxa, l'anem a cercar a la xarxa i igual que no fotocopiem un llibre, pues no podem agafar, no? De qui és aquest contingut digital? Qui l'ha creat? Com se llicencia un contingut digital que puc emplear lliurement, que puc emplear citant, no? Jo crec que totes les matèries els he fet cercar informació, totes les matèries els he fet crear continguts digitals i a totes les matèries els hi demanam una sèrie de qüestions amb el món digital. Cada un des de la seva àrea, a través d'aquestes competències digitals, els podem fer més competents digitalment. Aquesta és la idea.
3: I no podem acabar de parlar de competència digital sense aturar-nos en la intel·ligència artificial. És un tema que havíem de comentar. Els mòbils i les xarxes socials se van instal·lar ràpidament a les nostres vides i la societat ha anat una miqueta reaccionant com ha pogut, podríem dir. Ara, en canvi, sí, ja fa un temps sabem que tenim aquí la intel·ligència artificial i que tindrà un impacte important en les nostres vides, no només a la vida social o personal, sinó també a la vida acadèmica. Com creus que s'hauria d'abordar la intel·ligència artificial des de centres educatius? Què se n'hauria d'ensenyar en els al·lots? La prohibició és una opció?
2: Pregunta del millón m'acabes de fer, perquè crec que és una cosa que està ara en boca de tothom i dins dels propis sí dels centres educatius tenim detractors, gent que està assustada i que se'n van cap a la vessant de prohibir-la, igual que s'han prohibit els mòbils. Jo no hi estic a dins aquest corrent o aquest grup de... Jo penso que igual que ara estem ensenyant a utilitzar de manera coherent i de manera segura dispositius, també crec que hem d'ensenyar a utilitzar la intel·ligència artificial. Jo treballo amb l'alumnat des del punt de vista de que és una realitat i que el que hem de fer és utilitzar-la com un assistent o com un ajudant. No sempre els explico a la paraula intel·ligència artificial i haurien de llevar la part de davant, la part d'intel·ligència. I haurien de posar cercador ràpid o haurien de cercar un
3: ajudant.
2: Sí, perquè el que jo crec que hem de treballar és... A nivell de documentació de centre, pues, o un bon pla digital de centre que tingui un apartat del protocol d'ús de la IA, i en lloc de saber que ja l'utilitzen i que més l'utilitzen ja no només a secundària, que és el meu redol, sinó a 5è i a 6è i a 4è de primària, ja l'utilitzen, en lloc de prohibir-la, jo el que penso que hauríem de fer seria explicar què és, explicar-los que la capacitat que tenen les màquines d'aprendre, però que no pensen, no tenen sentiments, no ens poden ajudar a prendre segons quin tipus de decisions, perquè no tots són els que tenim els sentiments i els que tenim pensaments. Llavors aquí explicaria com aprèn una persona amb experiències, com aprèn una màquina amb dades, com respon una persona, pensa i te dona unes respostes, com respon una màquina, a través de les dades te genera la resposta que troba que té un percentatge més elevat de lo que diria una persona. La màquina al final l'aprèn. Si ells entenen aquest procediment, crec que podem anar incorporant la IA com a assistent. Però aquí hi ha un camí...
3: Hi ha una feina.
2: Hi ha un camí llarg, sí, perquè primer ens hem de formar nosaltres i després hem de poder anar lentos. Anem lentos.
3: Anem a seguir en sa feina avui, a Mem, que més podem comentar. Anem a xerrar amb en Guillem, que el tenim aquí, i en tu també vas participar a sa taula rodona, que se va fer després de sa presentació de s'informe, i ens vas parlar un poquet de sa teva experiència com cibermentor. Per això, nosaltres te volem demanar, des de sa teva experiència, tu quins creus que són avui els principals problemes o dificultats que tenen els joves en sa seva relació amb sa tecnologia?
4: Un dels principals problemes és l'ús excessiu de pantalles. Els nens i nines de 7, 8 o 9 anys ja comencen a estar enganxats a les pantalles. I això fa que, si comencen tan prest, això vagi més. Quan arribin a l'adolescència, es tiran moltes més hores. Per una altra banda, també tenim l'accés a pàgines que nens i nines poden accedir com xarxes socials, jocs violents o contingut de pornografia. També, un problema molt gros que s'afliran les noves generacions i les actuals és que a l'hora d'anar a l'escola ja no pensaran molt, perquè amb el mal ús de la IA els al·lots i al·lotes arribaran a un punt de no raonar.
3: Si no poses en pràctica certs aprenentatges, no? Deixes de practicar-los i perds aquella habilitat o no l'adquireixes, vols dir, no? Molt bé. Ara hem escoltat tot el que ens contaven, no? Cap on han d'anar, hem escoltat a la presidenta d'UNICEF, hem escoltat a la teva mestra, també. Tu què creus que podrien fer les famílies i els centres educatius per ajudar-vos, en els infants i en els joves, a moure-vos millor en aquest entorn digital?
4: Jo trob que les famílies el que podrien fer és utilitzar el control parental per restringir certes aplicacions perilloses i també per controlar una mica més el que els seus fills fan. Els centres educatius el que podrien fer és centrar-se a fer els màxims tallers, explicacions o vídeos ensenyant el que es pot fer i el que no amb el món digital. També es podria començar a ensenyar abans, des de quart de primari. Encara que els nens no tinguin molt de raonament, els podrien començar a explicar el bon ús de les tecnologies.
3: Podem fer competència digital sense pantalles, no?
4: Clar, sí.
3: Molt bé. Gràcies, Guillem. I anem acabant amb el paper de les famílies. FAPA Mallorca també va ser present en aquesta taula rodona que se va fer després de la presentació de l'informe. I quan se parlava de possibles mesures per donar resposta a aquesta realitat, va aparèixer una iniciativa que s'està impulsant en alguns centres a Mallorca, que són els pactes o acords de centres sobre l'ús de pantalles. Miquel Àngel, en què consisteix exactament aquesta iniciativa?
5: Nosaltres des de fa ja més de 10 anys tenim un programa de prevenció de riscos que es diu FERIA, Famílies Actives en Xarxa, on intentem treballar el que són els primers riscos de manera conjunta entre les famílies. I ja fa 2 anys vàrem veure que havien d'afrontar aquest nou risc, però seguint la nostra metodologia, que ara vos faré unes pinzellades, no? Això com a marc. És vera que ens adreçam a famílies, però vull recollir el que deia la Valentina en el principi, i és que s'ocupa de tot això les tecnologies tecnològiques. És a dir, anem a intentar centrar qui és que genera tota aquesta situació, no ses mal ús dels joves, no ses mala informació de ses famílies. Això és conseqüència d'un mercat que està utilitzant els nostres fills com a producte directament. Això com a punt de partida, però en el mateix temps nosaltres com a famílies doncs hem de fer el que està en el nostre abast. Recolzarem qualsevol iniciativa normativa, evidentment, però quan varen dir que poden fer amb això, el primer que varen fer va saber veure què diuen les dades. Fer-hi aquest programa de prevenció que fa juntament amb Vidafrea, un institut europeu d'estudis en prevenció, tenim un mantra que és que qualsevol cosa que facem estigui basada en l'evidència, en les dades. el primer que fèiem és mirar què diu s'estudis, que s'estudi aquest Plan Nacional de Treball sobre l'edat escolar, que diu els informes d'UNICEF del 2021, ja van començar a ampliar-lo com a font de dades, evidentment perquè era molt concret i estava molt acotat en aquesta realitat de les tecnologies, però sobretot mirant cap quines serien les possibles solucions. Intentant passar del paradigma de quedar-nos amb els riscos, amb aquesta alarma de què pot passar, què pot passar, ja sabem que poden passar coses importants i que cap elles, o molt poques, són bones, però intentant dir què poden fer les famílies, no? El que veiem és que les famílies tenen la informació necessària. En podrien tenir més, però tenir una ment no vol dir saber fer més. Tenen la informació necessària, la podem donar, evidentment, però, com deia, i això genera una preocupació. Si no tanques aquesta informació, no hi hauria aquesta preocupació que puja, que va en augment. Però després, què fem amb això? Què fan les famílies amb això? Què poden fer? No saben, o bé no saben què fer, o bé no poden fer-ho. Perquè no és fàcil, perquè hi ha molta pressió, perquè hi ha molta una tendència entre els seus iguals que t'educa cap aquí, que això ha sobrepassat a la societat, surt de mòbils en aquest cas, no? Per tant, ens començàvem a mirar què poden fer. Veiem que les famílies, per educar... veiem una altra cosa que també ha dit la Valentina, i és que la gestió de les pantalles genera molt de conflicte dins les famílies. I si hi ha conflicte, no pot haver educació. Si ens estan variant i ens estan discutint, no podem introduir, des d'un punt de vista educatiu i assenyat, aprenentatges, no? I per també m'ho diuen les famílies que tenen molta pressió per usar les pantalles, sobretot els mòbils, però també videojocs. Estem-nos intentant centrar no únicament en el que seria el mòbil en concret, sinó no veurem què poden fer les famílies respecte a les pantalles en general, per intentar rebaixar aquest conflicte, rebaixar aquesta pressió i ajudar-les a fer-ho. No dir-los el que han de fer, que això ja ho saben, o hi ha altres programes que ho fan, que diuen, donen més informació, si no anem a veure del que poden fer, anem a fer-ho i anem a ajudar-les a fer-ho. Aposta, les nostres intervencions en els centres són de tot el curs escolar i les que enguany ja ho han estat fent, ja estan preparant el curs que ve, perquè això no acabarà. Ja ens agradaria que amb una xerrada en sortíssim, però no podrà ser. I una altra cosa que per nosaltres era important és que, malgrat que ens adreçem a les famílies, això té una relació amb el centre educatiu molt clara. El centre educatiu té una regulació ara d'ús de mòbil molt concreta, per allà Chromebooks, i a més, qualsevol cosa que passa a casa o fora del centre té repercussió dins el centre, indirectament. Per tant, i a més ens adreçam a famílies, no famílies del carrer, sinó de centres educatius, per tant, que qualsevol proposta fos alineada amb el centre educatiu.
3: Anem a passar un poc, idò, com dius tu, de la teoria a la pràctica. Sí. Què estàu fent exactament? Perquè ja teniu centres que estan participant. Com s'arriba en aquests acords? És una feina de tot el curs, no és una sola reunió. Com se fa? Quin paper juguen les famílies i quin paper juga el centre educatiu?
5: El que fèiem és que, juntament amb el centre educatiu, iniciem tot un procés de difusió d'una trobada, que ja incorpora molta sensibilització, amb uns cartells que ja donen molta informació, no és un sol títol, i fèiem una trobada. D'aquesta trobada, on vendran sempre un nombre menor de desesperat de famílies, ho sabem, tenim una mitjana de 20 famílies que poden venir a una trobada d'aquest tipus, però ja partim d'això, sabem que no en vendran més. I si en venen més, no seran les que suposadament necessiten més suport. Però partim de les famílies que venen i què poden fer amb aquestes famílies? En aquesta trobada construïm amb elles un acord de què poden fer les famílies per millorar l'ús de pantalles segons l'edat de seus fills i en aquell entorn concret. No té res a veure la població d'un centre o d'un altre, moltes vegades, un centre molt gros que un centre molt petit. Hem anat a centres que tenen 40 famílies, d'altres que tenen 400.

0: siguin en comú perquè siguin més o menys consensuades i que tothom les vegi lògiques. Clar que segons les edats les haurem d'adaptar. Però surten unes normes i surten uns compromisos. Què farem amb el nostre fill? Si li llevam el videojoc perquè és un oci per a ell, li hem de donar un altre oci que nosaltres considerem més valuós. No li podem llevar i ja està, avorrit. Perquè allò sempre serà un atractor per a ell, no? Intentar incorporar altres estratègies d'oci. Però això no acaba aquí. Tenim un acord, aquest acord d'aquestes 20 famílies el posem a disposició de la comunitat educativa, s'hi adhereixen qui vol, s'han adherit normalment la doble número de persones, si venen 20, ara tenim una mitjana de 40-50 adhesions, que igual en alguns llocs n'hi ha 90, i clar, depèn del tamany de l'escola, però sí que doblem un poc el nombre de famílies, i ja hem aconseguit el manco que el que fèiem ja no ha quedat únicament en la gent que ha vingut a la trobada, sinó que sigui que vagi un poc més enllà. I una tercera fase, que és, vale, ja hem fet un acord, però què fèiem amb aquest acord ara? Els oferim formar un grup de WhatsApp, perquè és el que tenim com a eina
1: més senzilla de comunicació.
0: Exactament, per poder treballar aquest acord, perquè ells puguin desenvolupar durant la resta del curs estratègies conjuntes, fer consultes, cercar suport, veure quin tipus d'horari estan posant, si se van posar o no com posar un control de continguts, quines ofertes d'oci hi ha en el seu entorn, és a dir, que tinguin un espai de treball o per compartir totes aquestes problemes, perquè clar, la teoria és una, és molt fàcil fer un acord guapo, però després l'hem de dur a la pràctica. I això ho fem acompanyats per nosaltres i dinamitzats pel nostre programa.
1: Comentaves que s'apunta un nombre de famílies que després se n'apunten moltes més. Clar, moltes vegades la participació de les famílies és complicada i, com tu ja deies, moltes vegades s'apunten els que més en saben ja sobre el tema. Realment estàu veient en la pràctica que, tot i que no siguin moltes famílies, després se fa participar a tota la comunitat educativa d'aquests acords? És a dir, si unes famílies decideixen no entregar el mòbil fins a tal curs, això ajuda a que tot el conjunt de la classe també tardi més en donar el mòbil als fills, per exemple?
0: No tenim temps suficient com per tenir dades objectives com per poder fer una evolució. Estem amb això, però encara necessitem més temps, perquè no volem córrer, no volem fer grans projectes a estrella, sinó volem fer projectes sostinguts. Per nosaltres és el més important el que passarà el proper curs. Una vegada hagi corregut, perquè penseu que durant el curs alguns han fet l'acord des de desembre i altres l'han fet ara abril, no? Per tant, tenen diferents recorreguts. Per el que sí veiem és que les famílies participen, comparteixen i tenen un espai on baixar un poquet aquesta angoixa i sentir-se acompanyades. I valoren molt el fet de que ja no és que jo decideixi donar-li el mòbil o no, sinó que ens podem posar d'acord. Això encara necessita un desenvolupament, però sí que ens diuen que per elles és un canvi és treballar totes soles o és veure que estan acompanyades. Que segurament els acords no seran exactament els mateixos entre diferents famílies, però sí que aniran cap allà mateix. Hi ha unes grans línies que és, sobretot perquè hi aprendrem, perquè, per exemple, si una família de primer de primària s'apunta a l'acord i començarà a gestionar pues, els primers contactes amb una tablet, els primers contactes amb un YouTube, i quan arriba a quart o cinquè començaran a introduir videojocs, i haurem après a com fer-ho tot això. En el final, se tracta de fer-ho plegats. I faré el millor possible.
1: Molt interessant tot el que han comentat avui, Valentina. Hem d'acabar aquesta tertúlia amb tu. Hem començat parlant d'aquestes dades, d'aquest informe d'UNICEF, de les preocupacions, però bé, ara també hem parlat d'iniciatives i de canvis que se poden fer a petita escala. Quines creus que haurien de ser les prioritats si volem acompanyar millor infants i adolescents en aquest entorn digital?
2: Bueno, creo que los retos son muchos y aquí se han mencionado muchos aspectos y yo creo que quizás podemos resumirlo un poco con la idea de acceso con derechos, ¿no? Es decir, sí, acceso, ¿no? Como bien se ha dicho, el acceso hoy en día ya el Comité de los Derechos del Niño lo ha reconocido, el acceso al ámbito digital como un derecho habilitante para poder ejercer otros derechos, ¿no? Por lo tanto, acceso sí, sin discriminación, en paridad, pero acceso con derechos. Y el problema es que hoy en día el acceso no es un acceso con derechos, es decir, con protección de los derechos de la infancia en este ámbito digital. No se está dando, por lo tanto, tenemos, creo, esas dos patas, ¿no?, que tenemos que abordar, como mencionaba un poco. Por un lado, tenemos la educación, que es fundamental, tanto de los chicos y las chicas como de las familias, y luego tenemos la otra pata, que es la protección, ¿no? La protección, porque

0: ha dicho creo Guillem, y tenemos que siempre dar las palabras a los chicos y a las chicas, tenemos que escucharles porque ellos lo viven desde cerca y saben cuál es la realidad. ¿Y qué nos ha dicho él? Que el acceso es demasiado pronto, que son niños y niñas que es una edad demasiado temprana allí, no podemos educarles cuando tienen todavía 10 años a que no accedan a contenidos pornográficos, a que no sean explotados sexualmente. Hay muchísimos problemas de explotación y de pornografía infantil, o más bien de explotación sexual en la infancia y adolescente. Por lo tanto, frente a esas situaciones ya no se trata, o no se puede abordar únicamente desde la educación, ¿no? Como bien se ha dicho, desde la FAPA también, ¿no? Hay situaciones que son graves, hay acceso a contenidos muy perjudiciales. Por lo tanto, tenemos que reforzar todo lo que es el trabajo con las tecnológicas, que efectivamente son las que tienen el problema principal, porque tendrían las herramientas para poder proteger a nuestros chicos y chicas, pero no lo están haciendo porque no tienen voluntad, porque su interés es únicamente el económico, y están realmente utilizando a nuestra infancia para ganar más dinero y para realmente engancharles, porque son ellos que quieren engancharles para que luego durante toda su vida no tengan esta capacidad de alejarse de lo digital. Cuanto antes, pues más enganchados y más estarán pendientes durante toda la vida. Por lo tanto, tenemos que intervenir desde la perspectiva de la educación, pero también de herramientas tecnológicas que permitan proteger a nuestra infancia en línea.
1: Molt bé, i de moltes gràcies, Valentina, i moltes gràcies a tots per la vostra participació i per totes aquestes idees que han sortit damunt la taula. Seguirem parlant en altres ocasions. Moltes gràcies.
2: Gràcies.
0: A tu.
2: Gràcies.
0: Adéu, moltes gràcies. Bon
3: dia. IB3 Ràdio és diversió.
1: Som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem? Com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: Defluència.
4: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
3: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
1: Voleu conèixer un poc més en els especialistes i talleristes de Nou Anim en Manual? Han preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor a ells i a les seves seccions. Avui és el torn d'en Víctor Wabba, contagontes, ballarí i percussionista, a més d'educador i mediador intercultural, que al llarg dels anys ens ha fet tallers de percussió interactiva, de bàsquet ritme, de dansa africana, i a més ens ha acompanyat també en molts dels nostres aniversaris. Hola, Víctor, com estàs?
9: Hola, Regina, molt bé. I tu, què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Amb ganes de conèixer encara un poc més sobre tu. Estàs preparat?
9: Molt bé. Sí, preparat.
1: Vinga. I dona'm a començar pels inicis. A tu, de petit, ja t'agradava contar històries i sa música?
9: Bé, de música... Mira, jo formava part del cor infantil de l'església, quan jo era molt petit. I va ser allà on vaig començar a tocar instrument de percussió, saps?
1: Uh-huh.
9: I sobre contar històries de jove, vaig participar en un programa de teatre per a adolescents. I, curiosament, Regina, gairebé sempre em tocava fer de narrador a aquestes obres de teatre. I mira per on. Pot ser que ja era una pista de que acabaria fent...
1: Sí, sí.
9: Que acabaria fent anys després, no? Com a contacontes.
1: Ja anaves ben orientat. Però després de gran te vares interessar també per l'educació i la mediació intercultural. Com va ser això?
9: Exactament. Des de molt jove vaig començar a combinar la feina amb un voluntariat en projectes educatius per a infants i joves a Nigèria. I clar, era un projecte d'educar amb teatre, no? I s'anomia com teatre per al desenvolupament, però jo era monitor en aquells projectes. I sobre la mediació, em va captivar quan estudiava dret, saps? I perquè era una assignatura que, de dret, i em va entusiasmar molt, perquè connectava amb el diàleg, amb la solució de conflictes, i la vessant intercultural va arribar després, no? Quan vaig arribar aquí a Espanya, i com a persona migrant, i vaig voler fer més formació. I clar, amb tota aquesta experiència com a persona migrada, i em va ajudar molt, no? De poder treballar com a mediador intercultural.
1: I ara una pregunta diferent. Què és el que més t'agrada de contar contes, de contar històries?
9: Ja saps, sense dubte, és educar en valors, Regina. Els contes tenen aquesta capacitat d'arribar al cor de les persones i transmetre missatges importants d'una manera, ja saps, que m'agrada fer, que és divertida, emotiva i fàcil de recordar. Si ja pots posar un poc de percussió i dansa, millor.
1: Ja ho tenim. Tu fas bàsquet ritme, però també fas formacions per ser una bona grada i una gran afició de bàsquet.
9: Sí. Mira, jo som pare d'en Bernat i na Clara, que juguen a bàsquet, saps? I he viscut aquest esport des de la grada durant molts anys. I vaig sentir una necessitat de portar, mira, el meu granet d'arena, perquè les famílies entenguen que també eduquem quan animam, saps? I vaig començar a fer aquests tallers de com podem animar amb respecte i sense fer coses dolentes, saps?
1: Molt bé. Molt important i molt interessant. I ara, però, hem de canviar de temes. Ja sabem més sobre tu, més sobre en Víctor, i ara hem de saber més sobre en Víctor Guava i la seva relació en Novenim en Manuel. Tu recordes, Víctor, quan i com vas començar a participar en el programa?
9: Uf,
1: ja fa, eh?
9: Mira, sí, diria que pràcticament des dels inicis, no, Regina?
1: Sí.
9: I, de fet, crec que jo ja col·laborava amb tu a un altre espai de ràdio abans de començar aquesta aventura. Sí, això vol dir que, bé, jo som un dinosauri, no?
1: Tot dos, i do.
9: Del programa, sí.
1: Anant plegats. Amem, i tu podries resumir en una frase, és un poc difícil, però com solen ser els teus tallers que han estat de tot tipus a Novenim en Manuel?
9: Jo diria com el mateix programa, no? Sense manual, participatiu, vivencials i pensats per compartir en família, saps? Per això tu sempre tens, fas bé, una manera d'agafar els col·laboradors que tenen molt a veure amb l'objectiu del programa, no? Que sempre és per a famílies i per passar-ho bé.
1: Per compartir, no?, entre generacions.
9: Exactament.
1: Molt bé, i ara ve a recordar moments divertits. Quins són els dos moments més divertits de la ràdio que recordes?
9: Mira, un segur que és quan vaig tocar tambors en directe amb el meu fill, en Bernat,
1: sí.
9: Que tenia, no sé, 9 anys o menys, i ara en Bernat té de 9 anys, imagina, no?
1: Estolongo, que tots
9: sí,
1: coneixem.
9: Sí, que vam cantar. I després, també guard amb molt d'afecte les celebracions d'aniversari que vàrem compartir a la llibreria Baobab i al Teatre del Mar. A Baobab perquè vaig conèixer a una gran Cati i Antoni de la llibreria i que encara tinc una molt bona relació amb ells gràcies a aquest aniversari i com no, com que també vàrem ballar el Tolongo al Teatre del Mar, saps?
1: Vàrem fer una mica de tot, eh?
9: Sí.
1: Molt bé, i d'acabar amb consells. Ara te demanem un consell pels nins o joves que siguin aficionats o a contar històries, o a la percussió, o a la dansa. Mem, tu envia tots els consells que vulguis.
9: Mira, serà primer que guardessin molt del que fan. Que no perdin mai la curiositat per aprendre i millorar. I, però, sobretot, que utilitzen aquestes eines per compartir emocions, connectar amb les persones i transmetre valors positius.
1: Molt bé, idò, ens ho apuntem tot i també hem d'apuntar ja un dia, hem d'agendar tu ja un dia, que hem de tornar a venir a fer una mica de festa no venim en Manuel, Víctor.
9: Molt bé, amb molt de gust, Regina, molt de gust.
1: Idò, moltes gràcies i fins un altre dia. Adéu!
9: A tu, Regina, adéu!
3: I TV3 Ràdio és diversitat.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
10: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
11: I què fèieu amb les tortugues?
10: Menjar tortuga.
11: Estava bona, la tortuga.
10: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
12: El dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
3: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
1: I després de conèixer un poc més a Víctor Uapba, ara arriba el nostre recull d'iniciatives d'educació, criança, propostes divulgatives i oci familiar. Començant parlant sobre el programa per finançament de llibres de text i material didàctic per curs 2026-2027 de la Conselleria d'Educació. Ara que s'ha obert la convocatòria, ens explica en què consisteix Juan Carlos Sánchez, membre de la Junta Directiva de FABA Mallorca.
13: Aquest programa permet als centres sostinguts amb fons públics de primària i d'educació secundària obligatòria rebre una aportació econòmica per adquirir llibres i materials didàctics, amb l'objectiu principal de fomentar-ne la reutilització. I per què és tan important? Perquè representa un estalvi econòmic considerable per a les famílies. La reutilització també genera un gran estalvi mediambiental. Evita consumir més paper i redueix l'ús d'aigua, d'energia, tintes i altres recursos necessaris per fabricar-ne un de nou. També disminueixen els embalatges, el transport i la generació de residus. Reutilitzar llibres és també educar en el consum responsable. És ensenyar als nostres fills i filles que els recursos són limitats i que hem de cuidar allò que és compartit. I com poden participar-hi els centres? La direcció del centre ha de sol·licitar l'adhesió al programa dins el termini establert a la convocatòria. És un tràmit senzill i el consell escolar ha d'estar informat. I què poden fer les AFA? Si el centre encara no participa, poden demanar que s'hi adhereixi i oferir la seva col·laboració per posar en marxa el banc de llibres. Si el centre ja hi participa, les AFA poden informar les famílies, conèixer com se gestiona el programa, participar en el seu seguiment a través del consell escolar i també ajudar en tasques com la recollida, la classificació, el folrat de llibres o l'etiquetatge. Des de FAPA Mallorca, animant les direccions dels centres a adherir-se al programa i a les AFAs a informar-se, participar i oferir la seva col·laboració.
1: Continuem parlant d'una beca socioeducativa per a joves estudiants. Ens ho expliquen des del Centre Universitari de Calvià.
14: La beca socioeducativa abre en breve y si estás cursando segundo bachiller o primero o segundo grado universitario, esto te interesa. Al final, es una beca de formación práctica que tiene como finalidad pues adquirir competencias sociales y prelaborales. Se puede presentar la solicitud entre el 23 de junio y el 17 de julio. Y lo bueno es que recibirás una ayuda al estudio de 1.020 euros. Apúntate.
1: I seguim amb propostes per joves, en aquest cas per fer voluntariat. Ens ho conten des de la plataforma de voluntariat de les Illes Balears.
15: Si aquest estiu tens ganes de conèixer persones, compartir experiències, créixer personalment i contribuir a canviar el món des del teu entorn més proper, el voluntariat t'espera. A la plataforma del voluntariat de les Illes Balears hi trobaràs diferents ofertes per acompanyar infants i joves, persones amb discapacitat, persones migrades i altres col·lectius a diferents punts de les Illes Balears. Per trobar les ofertes, estigues atent a les xarxes socials de la plataforma. També pots entrar al cercador de voluntariat a la nostra plana web www.plataformavoluntariat.org, on trobaràs aquestes i moltes més ofertes de voluntariat. Si tens algun dubte, pots contactar amb nosaltres a info@plataformavoluntariat.org o al telèfon gratuït 900 102 979.
1: I ara passam a propostes artístiques i educatives per infants. Ens les explica na Cati Baobab.
16: Hola, amics de Nova Anima en Manual. A Llibreria Baobab, per aquest estiu, han preparat un munt d'activitats infantils i familiars per a totes les edats. Per quan vos canseu de platja i de piscina, gaudirem ben frescats de tallers de plastilina, ceràmica, mosaic, pintura, contacontes. Bé, i també tenim uns convidats molt especials, com en Víctor Ubaga i els Tiquismiquis, els improcamaleònicos. Podeu consultar les activitats i els horaris a les nostres xarxes socials. Una abraçada!
1: I acabam amb oci familiar amb un esdeveniment per als amants del K-pop. Escoltau!
17: Hola, soy Sabeli de K-Pop Baleares y este sábado 27 de junio se realiza el evento de inauguración del Paseo Marítimo de Magaluf. Una tarde llena de actividades. Estará la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares. También habrá un espectáculo de drones en el cielo, pero el K-Pop no podía faltar, así que realizaremos una sección llamada K-Pop Experience y será a las 6 de la tarde. Esta sección tendrá exhibiciones de baile, un taller, además de nuestros famosos K-Pop Randoms. Un K-Pop Random será dedicado a BTS. Es una tarde llena de experiencias para poder dar a conocer lo que es la cultura coreana y, por supuesto, el estilo de baile K-Pop desde las 6 de la tarde en adelante. Es un evento abierto a todo el público, sin importar la edad, un evento gratuito en la plaza de Playa de Magaluf.
1: Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres ara donem pas als companys d'informatius i ens preparam per la segona hora de programa, avui amb molta participació infantil i juvenil.

0: el programa sovint tractam iniciatives relacionades amb la natura i el medi ambient. De fet, aquest mes, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, hem escoltat recomanacions i consells de nins i nines per ajudar a cuidar millor el nostre entorn. Per això avui volem parlar de l'Odissea del vell marí, un documental que conta la història de la foca mediterrània i de les persones que han treballat durant anys per intentar recuperar una de les espècies més amenaçades de la Mediterrània. El documental s'ha estrenat aquesta setmana a Caixa Fòrum Palma i també se podrà veure a IB3 Televisió el pròxim 29 de juny. I per parlar-ne, avui ens acompanya una de les seves directores, na Núria Abad, que ha codirigit aquest projecte, una producció de Momwars, juntament amb Marta Hierro. Bon dia, Núria, com estàs?
1: Bon dia, com estàs tu?
0: Molt bé, moltes gràcies per venir aquí a parlar-nos d'aquest documental, perquè tenim moltes preguntes.
1: Estic encantada de poder xerrar del vell marí.
0: Molt bé. I de primer de tot, una pregunta obligada. Com va néixer la idea de fer aquest documental? I també explica'ns un poquet en què se trobaran els espectadors quan el vegin.
1: Clar, al nostre voltant, d'Anna Marta i de mi, tenim molt d'amics biòlegs que sempre ens xerraven un poc de l'enyorança, no? De la seva dèria per aquest animal ja desaparegut de les nostres aigües. No? Nosaltres vam constatar també que n'hi havia molta gent que no sabia que aquí hi havia hagut foques. No? I vam pensar que era molt necessari reprendre, no?, aquesta història, posar la foca allà on tocava i bueno, intentar fer renou respecte a aquest animal que ha estat tan nostre i que nosaltres també enyoram.
0: Tu ja saps que en el programa tenim molt de petits reporters i reporteres. Avui no els tenim a l'estudi perquè estan repartits per diferents punts de les illes preparant els seus reportatges, però ens han fet moltes preguntes, perquè a més de parlar sobre natura, volem parlar un poc sobre com se fa un documental, no? com aquest documental. Tu estàs preparada per les preguntes dels petits reporters?
1: Preparadíssima.
0: Vinga, dona'm a començar escoltant la pregunta d'en Amanda.
2: Hola, jo estic acostumada a preparar l'agenda de plans. I per això fa falta cercar informació. Quan vosaltres feu un documental, com ho feu per investigar i trobar tota la informació?
0: Amem, com se fa per investigar primer aquesta primera passa, imagina?
1: Clar, primer te poses un poc en contacte de les persones més properes que tens que saben d'aquell tema, no? Ells t'obriran altres portes, perquè t'obriran altres noms, altra gent, que també podràs xerrar-ne, i a poc a poc anar fent un mapa de qui és qui, no? En aquest cas, en el món de la foca i de la seva recuperació, no? I a partir d'aquí, bueno, queda tot per fer, no? A partir d'aquí tens les primeres informacions.
0: Comences filant,
1: no? Comences a filar i comences a pensar que aquest projecte pot ser una realitat i venen moltes altres passes.
0: Molt bé. Tenia la primera passa. Anem a més preguntes. Anem a escoltar la d'en Rubén.
3: A la ràdio solen fer entrevistes, però els convidats venen a l'estudi. Jo t'ho vull demanar com decidiu vosaltres quines persones heu d'entrevistar per contar la història d'un documental i si heu de viatjar a molt de llocs diferents per trobar-les.
0: Tu ja ens dius que aneu filant, però clar, pot ser una persona està a una punta i l'altra molt en fora. Com ho feu tot això?
1: Clar, i a més de les persones, també hem de gravar el propi animal, altres coses que tinguin que veure amb la pròpia recuperació d'aquest animal, no? Llavors sí, clar, has de viatjar. Primer entrevistes els que tens més a prop i després, pues, a poc a poc, comences a fer tota la producció per anar-hi. Pues en aquest cas hem anat a Grècia, no? No hem anat a Turquia perquè no ha fet falta, perquè les persones que tenien que entrevistar a Turquia ja venien aquí i vam tenir aquesta sort de poder-los entrevistar aquí. Però hem anat a Eivissa, hem anat a Formentera, no? També entre les illes tenim molta gent interessada en aquesta història. I després hem entrevistat també gent a Barcelona, a Madrid, hem anat al Cap de Creus i tenim gent també de Mauritània, el que passa que aquesta gent també l'han pogut entrevistar a Madrid.
0: Molt bé, heu fet un bon passeig així mateix,
1: eh? Sí, així mateix, sí.
0: Vinga, ara anem a escoltar la pregunta d'Anna Marina.
4: Com ha dit en Rubén, en o venim en manual, fem moltes entrevistes i hem vist que hi ha convidats que parlen molt i altres no tant. i que quan entrevistes una persona te pot contar moltes coses interessants. Com decidiu quines parts de tot el que vos han contat sortiran al documental i quines no?
0: Això és difícil, perquè hi ha gent que xerra molt, hi ha gent que no xerra massa, i ja, després, amb tanta informació, com ho fas per enretear?
1: Clar, en aquest cas pues, tenim persones com en Xisco Avellà o com en Luisma González, que ells sí que han estat, diguéssim, els grans capdavanters de la lluita, no? Per fer, diguéssim, que les foques estan... L'única colònia que queda està a Mauritània i el que han fet és molta feina per donar-li visibilitat a aquest animal i que aquesta colònia se fes una reserva perquè quedassin molt preservats i estiguessin molt cuidats i que no s'acabés de perdre aquest animal, no? Aquesta espècie, que si s'hagués perdut, pues, desapareixeria del món, no? Queden molt pocs exemplars, queden 700 en tot el món, allà a Mauritània hi ha uns 300 o 400, i la resta estan per la part del mar Egeu, entre Grècia i Turquia, ja molt més dispersos, ja sense formar colònies, no? I llavors, doncs, bueno, n'hi ha seqüències que les hem dedicades més a Grècia, una altra seqüència les han dedicat més a Turquia, a altres... seqüències, sí que Mauritània, clar, com està allà la colònia i tal, pues sí que hi ha moltes altres seqüències que sí que hi ha, diguéssim, més extens. Vas veient una mica de les entrevistes com poden elles totes soles anar fent el guió i aquesta és la mesura que agafes per escollir les entrevistes.
0: Seguim filant, idò.
1: I seguim filant.
0: Vinga, i encara ens queda una pregunta més d'una petita reportera, que és na Roser.
5: Quan fem un reportatge, hem après que hi ha molta feina darrere que no sabeu. Preparar-lo, gravar-lo, editar-lo, posar música i efectes. En el cas d'un documental, quines passes heu de seguir des de que començau fins que el podem veure? I quanta gent hi fa feina?
1: Bueno, clar, nosaltres, a part de gravar imatge, nosaltres sempre en els documentals normalment utilitzem animació, perquè és un gran recurs per posar imatge a coses que ja no pots rodar. Per exemple, pues, tota la història de l'extermini de la pròpia foca, no? Llavors aquí tenim un equipet d'animació, que és a més, pues, del càmera, del sonidista, de l'editor, de les guionistes, en el nostre cas, de les directores, de producció executiva, producció més en terreny...
0: Una gentada.
1: El que fa el color, després el que fa els arreglos del so, vull dir, al final passa molta gent, el que posa la veu a les locucions, el que posa l'estudi d'on se graven les veus de la locució, vull dir, al final aquest projecte és de molta gent.
0: Hi ha una feinada, eh?
1: Sí, vull dir, és important el tema de la col·laboració i de tenir bons companys al voltant perquè el producte, el projecte acabi tenint el rotllo aquest, el nostre, que ha quedat molt bé.
0: Molt bé. I ara ja que hem passat la part ja més de reporters i de com se fa un documental, anem a altres preguntes, perquè també hem rebut preguntes relacionades amb la història que conta el documental i amb la conservació del medi ambient. Són preguntes que ens han fet arribar alumnes, docents, uh-huh, i altres també participants del programa que han volgut aprofitar aquesta entrevista per demanar-te un parell de coses.
1: Genial.
0: Vinga, i doncs anem a començar amb una pregunta que ens envien alumnes de CIES Inca.
6: Els alumnes de primer d'ESO de l'IES Inca, aquest curs hem fet uns raps contra el canvi climàtic i també hem investigat sobre com cuidar el medi ambient. Per això, et volem demanar què podem fer per cuidar millor la mar i ajudar que animals com el vell marí puguin viure a les nostres costes?
0: En tot el cas après en aquest documental, quin consell els dones?
1: Clar, què diuen els biòlegs, no? Què diuen els biòlegs marins, que hem entrevistat a tots els capos, no?, de la biologia marina al Mediterrani? Què diuen ells? Clar, què passa? Que les foques es transiten pel Mediterrani, el que passa és que aquí a les Balears no s'hi volen quedar. I per què no s'hi volen quedar? Perquè som molta gent, hi ha molt de renou, hi ha molt de moviment de barcos, hi ha un excés. Ja crec que tots tenim molt clar que vivim en una saturació abusiva i si volem que el vell marí torni a les nostres terres, que és el que seria l'adequat i el que faria que nosaltres mateixos puguem viure en un context saludable per nosaltres, pues, clar, hem de baixar molt.
0: Molt bé, ens ho apuntam i passam a la pregunta de Nadiana, que és una mestra seguidora de No Venim en Manual i també del vostre treball.
7: Hola, jo soc Nadiana, una mestra de Sexe Algada Porta Colom, i a la nostra escola ja hem treballat amb un dels vostres documentals, el de Nedorocea i el Mio Tragus. Tenim una pregunta. Amb aquest nou documental, teniu pensat fer activitats perquè els infants i les escoles puguem continuar aprenent sobre aquesta història?
0: Ja s'ha avançat Nadiana i ja demana a Mem si hi haurà aquí també part d'educació a les escoles.
1: Sí, des del començament d'aquest projecte la nostra idea ha estat sempre fer un projecte molt dirigit als joves i sí, sí, igual que fem amb la Dorotea i el Mio Tragus o el Dorotea on the Rocks, també l'Odissea del Vell Marí, esperant que vagi a totes les escoles de les Balears, també a tots els instituts, i que se vegi molt i que sigui un projecte que pugui donar a entendre en quina situació estem amb la foca com a símbol.
0: I acabarem aquest bloc amb una pregunta de Nenzo, que és un col·laborador del programa i és un gran amant de la natura.
8: Hola, jo sóc Nenzo i enguany he creat un club de natura a la meva escola perquè crec que si tots fem petites accions podem aconseguir molts canvis. Jo et volia demanar una cosa, que és que després de tota la investigació que has fet per aquest documental, què creus que és el més important que podem fer entre tots per cuidar la natura i protegir els animals?
0: Amem un missatge final, Núria.
1: Bueno, primer, enhorabona a tots per tots els projectes que fan, perquè són interessantíssims, no?
0: Molt.
1: A les seves escoles i a les seves aules. I, bueno, jo penso que tots hem de començar a pensar també quin ritme de vida duim, tant perquè nosaltres també som turistes, també viatjam, també molestem altres bandes. Hem de pensar... hem de reflexionar i ells que tenen el futur per davant, si arriben a poder prendre decisions polítiques, mediambientals, que vagin ja pensant que el futur no està en creixement, sinó que està en el decreixement, que és una realitat, no és una hippiada, i que volem que tots els animals que ens han acompanyat segles i segles i segles tornin a estar amb nosaltres, no? I llavors queda molta feina per fer, però la podem fer.
0: Passa, passa.
1: Passa, passa, i sobretot amb coratge i amb ganes.
0: Molt bé, i d'anem a acabar amb informació pràctica. Recorda'ns quan i on podrem veure l'Odissea del Vell Marí, perquè tots aquells que tinguin curiositat no se perdin aquest documental.
1: Clar. Mira, la podran veure a IB3, IB3 Televisió, el dia dilluns 29 de juny, a les 23:15 hores.
0: Ja no hi haurà escola?
1: Ja no hi haurà escola, o sigui que poden quedar una estoneta més tard. És una hora de pel·lícula. És una hora de pel·lícula que passa molt ràpid. Penseu, sobretot, que hem fet una recerca d'imatges, perquè clar, nosaltres no hem pogut anar a rodar els animals, primer perquè no els podem molestar, i segon, perquè és molt difícil trobar-los perquè són molt pocs. Llavors hem contactat a tots els grans càmeres subaquàtics que s'hi dediquen a seguir aquest animal. Llavors en tenim les millors imatges de vells marins que existeixen. Llavors val la pena veure'l, val la pena veure'l, perquè és un animal que és una monada.
0: I a la Nuri, moltes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres parlant-nos sobre la història del vell marí i també sobre com se fa un documental. Esperem que venguis un altre dissabte a parlar-nos de documentals o de qualsevol tema.
1: Jo, Regina, amb tu, al fin del món.
0: Moltes gràcies.

0: Continuem amb la segona hora de No venim a manual. Avui tindrem molta participació infantil i juvenil i continguts molt diferents. Començarem amb l'entrevista dels nostres petits reporters a la Núria Abad, directora del documental L'Odissea del vell marí, per descobrir com se fa un documental i també la història de la foca mediterrània. També tindrem tertúlia infantil, que avui se convertirà en una guia ràpida de consells per gaudir de l'estiu. Tindrem plans, tindrem recomanacions enviades per infants i per un ésser un poc particular i acabarem, atenció, amb una secció retro d'anime. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No venim a manual.
1: IB3 Ràdio és servei públic.
0: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre ses is.
4: De fluència.
3: El paraigo en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en ses sabates.
3: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
1: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raúl Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
0: Resulta que ja arriben les vacances. Uau! Per això, la tertúlia infantil d'avui, els nostres nins i nines ens ajudaran a elaborar una guia ràpida de consells per gaudir de l'estiu. Estau preparats?
7: Sí!
0: També tindrem per allà l'ajuda de la Margarita.
8: Hola!
0: I dels pares i les mares.
9: Hola!
10: Estau emocionades!
0: Estau contents? Sí! Alguns més que altres, bé. Amem, vinga. Nins, heu de contestar ràpidament en aquest test, va. Vinga, a quina hora és una bona hora per aixecar-se a l'estiu?
11: A les
0: 10.
12: A les,
11: sí.
12: A les 9.
13: A les 6.
14: A mi herma, no sé.
15: A les 6 del matí.
16: A l'hora de comer.
0: Bé, hi ha una mica de tot.
17: A les 7.
0: Vinga, quina és la millor estratègia per no acabar discutint durant un joc de taula en una hora baixa d'estiu?
17: Jugar, però el resultat tampoc importa massa.
0: Importa participar, líder.
18: Vale, yo prefiero no jugar.
0: Quan fa tanta calor que tothom vol estar davant del ventilador, com ens ho repartim?
19: Que cada uno se
0: coja un minut.
14: Un minut cada.
0: Amem, hem de compartir aquest espai de xerrar. Digues, Zoe.
20: Mi hermano, yo cuando estoy un minut ahí...
0: Un minut per home.
20: Me dice, no, ya han pasado un minuto, ya han pasado 30 segundos.
0: Molt bé.
17: Bueno, amb la meva germana i jo, a vegades feim un poquet de bestieses, ens agafam així...
0: S'agafau el ventilador cadascú, una alerta.
17: No, ens agafam cadascú a vegades. Ah. Sí, és una pelea...
0: Una lluita pel ventilador.
21: Perquè roti el ventilador.
17: Claro.
0: Sí, per rotar el ventilador és fàcil, és veritat. Vinga, quins sabors de gelat no poden faltar aquest estiu? Ràpidament.
17: Xocolata.
22: Lima.
23: Ah? Sí, també, o mango.
0: Molt bé.
21: Tot se val.
0: Tot val, vinga. Quan només queda un gelat en el congelador,
23: ai, no.
0: Com se decideix qui se'l menja, o encara millor, hi ha alguna manera justa de repartir-lo?
23: Sí, se parte por la mitat con un medidor. Para que
0: I si sou tres?
24: Jo no hago eso.
23: Pues el que lo
0: coge. En tres parts?
17: El que lo coge. Pues la meva germana i jo...
0: Una llapada cadascú.
17: Hacemos
23: como...
17: El que lo coge per la meva germana i jo me faig un pa amb xocolata, que m'agrada molt.
0: Molt bé, molt bé. Vinga, seguim. Què se pot fer en un viatge en cotxe cap a la platja perquè no se faci etern? Jocs, trucs, què funciona millor? Cantar?
23: Contar els cotxes.
0: Contar cotxes.
21: Dormir.
0: Dormir.
17: Estar atent en el camí.
0: Estar atent en el camí, vinga.
25: Arcoiris de cotxes.
0: Vinga.
25: Quina
0: és la millor manera d'entrar dins aigua? De cop o poc a poc?
21: De cop.
23: De cop.
17: De cop.
0: No hi ha mal, no?
23: Sí, de cabeça.
0: I quant de temps es tens perfecte per estar dins aigua abans de sortir perquè no t'arruguis massa?
21: Mitja horeta.
0: Mitja horeta.
17: Dona igual.
2: Media hora más un minuto.
0: Vinga. Quin és el millor truc per saltar les ones? Paula, com botes tu les ones?
7: De bomba.
0: De bomba. Bé, bona idea.
2: Jo me tiro de espaldilla.
0: Alerta. Anem, a la platja ja tenim molt vist els castells i els forats. Quina construcció revolucionària podeu fer a la platja, en Serena? Vinga.
17: Una embalsa d'aigua.
0: Vinga, què més?
23: Un spa.
0: Un spa, m'agrada. No hi ha més idees, hem de pensar-ho més. Si heu de tenir una guerra d'aigua, quines són les lleis essencials?
2: Les regles.
0: Sí.
17: Tot se val.
0: Tot se val.
21: No, i que les pistoles siguin iguals, perquè si no ja...
2: Claro.
21: Que
2: i no se val.
0: Que siguin iguals.
2: No se val tirar...
0: No la cara.
2: No, no la cara, bueno. que no passi d'aquí.
0: Exacte, a la cara res. Com s'ha de caminar quan Serena està tan calenta que sembla lava?
17: De puntilles.
2: No, jo salto.
0: Corrent, de puntetes. I ara aquí tenim una emergència. El gelat s'està desfent més ràpid del que te'l pots menjar. Protocol oficial d'emergència.
2: Jo.
23: Pues se lo comes de una.
2: Te
17: lo tires a la boca.
2: La puntita me lo haces
0: así. Ah, tu te'l menges per davall estirant. És perillós, aquesta tàctica. Vinga, i per acabar, si poguéssiu inventar una sola cosa perquè les vacances fossin absolutament perfectes, quin invent crearíeu?
23: Que no haya que limpiar la habitación.
0: Un invent que te renti l'habitació. Vinga, què més? Pares, vinga, quin invent crearíeu a l'estiu perquè sigui absolutament perfecte?
8: Bueno, existe el aire acondicionado.
0: Algun més?
9: Jo també, que no hagi que limpiar l'habitació.
0: Vinga, molt bé.
9: Sí, m'apunto això.
23: Perquè, aunque sea verano, hay que limpiar l'habitació.
0: Vinga, idò, ja tenim la nostra guia. Penseu que ja anirà bé tot aquest estiu?
17: Sí.
0: Idò, hem de dir adéu. A la 1, a les 2, a les

0: I després d'aquesta guia de consells per l'estiu, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament nins i nines. Començam amb l'agenda de plans feta per una de les nostres reporteres.
1: Hola, som l'Amanda i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Preparats per apuntar pels que s'agradi la festa i nedar, dia 22, dia 24 i dia 26 de juny hi haurà la festa d'obertura de les piscines municipals de Marratxí. Un altre pla. Dia 27 de juny celebraran la Diada de Sant Joan a la Fundació Miró, enguany dedicada a l'univers del circ. I ja sabeu quines seran les pel·lícules de juliol de Cine Ciutat Famílies? I dos són aquestes. Dia 4, Més enllà del cel i les estrelles. Dia 11, Lola i el piano trencaclosques. I dia 18, La revolta dels contes. I acabant, dia 4 de juliol, amb el talent Xou Serraltí, la festa d'estiu de Serralta. Estem cercant artistes del barri per ballar, cantar, fer malabars. Si vos hi voleu apuntar, trobareu més informació a les seves xarxes. I fins aquí, la meva agenda de plans. Adeu!
0: I gràcies, Amanda. Propostes ben interessants. I ara continuem amb una recomanació, en aquesta ocasió relacionada amb dibuixar.
2: Hola, jo soc la Shooting, tinc 13 anys i a mi m'agrada dibuixar amb carboncillo. I bé, recomanaria a la gent dibuixar perquè a vegades quan estàs molt nerviosa pots dibuixar i a mi m'ajuda a tranquil·litzar-me i bé, per disfrutar un poc del temps si no tens res a fer. Si voleu començar, jo recomanaria llapisos de HB, 2B, 4B per començar a dibuixar.
0: Moltes gràcies, Shooting. I també tenim una altra recomanació. Fer experiments en família. Escoltau.
3: Hola, som la Mercè, vaig a primer d'ESO i vos vull recomanar fer experiments a casa perquè és una activitat per desenvolupar els teus coneixements i per passar una bona estona. Hi ha experiments que podeu trobar per YouTube, per internet o comprar un llibre a qualsevol llibreria de manera molt casolana que se fan amb botelles, aigua, llevat... I és una molt bona manera de passar temps en família. Gràcies.
0: Moltes gràcies, Mercè. I encara tenim una altra proposta, que en aquest cas no ens l'envia un nin, sinó un personatge molt particular. Arriba Sant Joan, sa festa, es correfocs i els dimonis. N'hi ha un que ens ha enviat una proposta i algun consell.
4: Bon dia, nins i nines. Sabeu qui som jo? Sí, som el dimoni d'Escau. I venc a explicar-vos un parell de coses. Primer de tot, notau la calor? Notau com comença escaufar, que estem a punt d'obrir les portes de l'infern per donar entrada a l'estiu. La nit del 23 cap al 24 hi haurà la rebel·la de Sant Joan en el parc de la mà. Aquí podeu venir a partir de les 8 de l'hora baixa. Hi haurà, bé, hi haurà en Xanguito. Hi haurà el Mallorca i també 10 colles entre dimonis i alguna bèstia de foc. I després, dia 5 de juliol, la Serenal, el dimoni de ses arenes, encara que aquest no de foc. I llavors, més endavant, dia 10 de juliol, a Cas Capiscol, els dimonis d'Escau. Passau-ho molt bé i balleu molt, però això sí, aneu un poquet tapats, no sigui cosa que vos cremeu. Per no cremar-se no hi ha res com sa roba de cotó. Idò, disfrutau molt i bon començament d'estiu.
0: Gràcies, dimoni, vos ho heu apuntat? Ja heu escoltat que hi ha moltes recomanacions i també propostes interessants pels pròxims dies. I ara en tenim una altra, que és seguir escoltant No venim amb manual, perquè després d'una pausa continuarem, com vos hem avançat abans, amb una secció retro d'anime.
5: I de tres ràdio és humor. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
6: Notícies d'última hora.
7: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
8: Amb espais d'educació i criança.
9: Per pares i mares.
10: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
11: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
12: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.

0: No, venim amb manual. Ens agraden molt les seccions retro, i també ens agrada molt la cultura japonesa, especialment manga i anime. Així que avui hem decidit fer una fusió i farem una secció retro d'anime. Per això ens acompanyen na Irene i na Selena de Shinigamis de Mallorca, que venen preparades per contar-nos com ha anat canviant tot aquest món i també per posar-nos a prova. Hola!
1: Hola!
0: Com estàu?
2: Muy bien.
1: Molt bé.
0: Estàu ben preparades?
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, quan les proves les faran els altres.
1: Clar, així se'n va tranquil·la.
0: Clar que sí. I hem de dir que tenim avui, molt important, una secció retroanime a pares i mares, en aquest cas mares, perquè tenim Anna Conchi. Hola!
3: Hola!
0: Anna Maria.
4: Hola!
0: I a la concursant d'anime oficial de tres pares, que és na Dori. Hola.
5: Hola, bon dia.
0: Ja estàu ben preparades?
4: Bueno, ja veurem, no?
0: Sí. I també tenim a nins i joves. Hola.
6: Hola.
7: Hola.
0: Vinga, idò, primer hem de parlar un poc amb les mares per veure això un poc com era de mirar anime abans. Mm. Vosaltres sabíeu que moltes de les sèries que miràveu de petites eren anime en japonès? Ho sabíeu o no?
8: Jo no.
0: Tu què sabies, Dori?
4: Bé, sabia que, al igual que teníem es manga, teníem també anime. Lo que passa és que en aquell moment no se deia anime, se deia dibuixos animats i punt.
0: Clar, Marco era
4: Marco,
0: anime.
4: Marco, Heidi, tot això.
0: I hi havia fins i tot sèries que no ho semblaven, però que eren japoneses també, com per exemple D'Artacan.
4: D'Artacan, japonès? Ah, aquí m'has agafat.
0: Va! Això na Irene i na Selene sí ho saben, però elles són més joves. Ja, això no ho vareu tocar. Eh?
2: Bueno, Heidi...
9: La Heidi i Marco sí.
2: I D'Artacan també.
0: Devia ser una reposició.
2: Pot ser.
0: Amem, i com miràveu aquestes sèries? Perquè avui, per exemple, els joves fou pau maratons de vegades, no?, de sèries...
8: Sí, mirar-lo totes d'estiró, no?
0: Clar. Héctor, tu també veus molt de capítols seguits?
10: Sí, a vegades.
0: Sí. Vosaltres, això de mirar capítols seguits?
4: No. Nosaltres havíem d'esperar tota la setmana.
8: Claro.
4: O sigui, teníem una paciència...
8: Un capítol per setmana.
0: I si en perdíeu un, adéu.
4: Sí. Xau, amb mi.
0: Clar, i, per exemple, ara estem a de fer col·leccions. Aquí ets el lots, Gemma, vosaltres, tu col·lecciones coses de manga i anime?
11: Clar que sí, tinc tota una estanteria dedicada en els mangas i animes. És de fet, la sèrie que té més mangas és de Tere Wichat, que de fet vaig ser un personatge de Tere Wichat.
0: Té de tot. Tu, Héctor, tens coses de Bola de Drac, per exemple?
10: Sí, tres figures de Son Goku.
0: Molt bé. I tu, Pau?
12: Sí, jo també tinc coses.
0: Joel?
13: El quarto estable.
0: Clar. Vosaltres abans, que teníeu d'aquestes sèries? Conchi, tu tenies alguna cosa?
8: Jo no tenia res.
0: Tu, Dori?
4: Sí, jo tenia un Mazinger Z flipant.
0: Hola, però tu ets una privilegiada.
4: Sí, el que passa és que no, li vaig deixar a un cosí, a un no sé qui...
0: I no va tornar mai.
4: No, clar. Era molt golós.
0: Clar. Jo he de dir que jo tenia... gomes d'esborrar que venien en ses patatilles d'en Dragon Ball.
4: Sí.
0: Ara tots heu fet una mirada. I també col·leccionava, perdó, ho havia de contar, fotocòpies.
4: Sí.
0: Se canviaven en el pati. Algú havia pintat un Son Goku. És original.
4: Sí.
0: Era original. Era fet per en Toni. Però, escolta, hi havia un tràfic allà de fotocòpies de Dragon Ball.
4: A vegades sí que mos arribaven coses de, així com de Marco, la veja malla, tot això.
0: Pot ser però... tele indiscreta.
4: Sí, pot ser.
0: Com feien d'UV, pot ser feien d'unes altres. No?
4: Sí, però sí que sortien figuretes petites d'un parell de coses així. De...
0: I també venien figuretes, igual que els borrufets.
4: Sí, me'n
0: record. Veia figuretes petites de Dragon Ball.
4: Sí.
0: Irene, Selene, això no, vosaltres, no?
14: Bueno, en los 90 sí, yo...
0: Sí, els tazos.
14: Sí, tengo un molt de tazos. Sí, sí, y algún que otro póster que era como, oh, Dios mío, un póster de Son Goku.
9: Sí, o ferratines. Sí. També n'hi havia moltes de ferratines d'anime.
0: Clar, i de fet va començar un àlbum de Bola de Drac Z.
9: Sí. I de cromos de Pokémon.
0: I cartes. Oh,
14: sí.
0: Quin record. Nins, sí. Això va et sona d'alguna cosa?
9: Clar que sí.
10: Cartes
9: sí.
10: Pokémon.
9: Sí.
10: Cartes Pokémon.
0: A cartes Pokémon, clar. Després. Però jo crec que per viure més d'aquella època hem d'endinsar-nos més en els clàssics d'alguna manera, en un concurs. Què trobau, Irene, Selene?
9: Sí.
13: És un bon moment per un concurs.
9: A mi també m'agrada.
0: Anem a fer un concurs retro d'anime.
6: Sí!
0: Vinga. Ja sabeu que aquí podeu contestar tots plegats, eh? Rubén i Amanda, poseu-vos drets per aquí perquè vos vegem, que també concurseu, eh? Vinga, esteu tots preparats?
3: Sí!
0: Vinga, idò, què farem? Com començarem aquest concurs retroanime?
9: Pues començarem amb un rosca de sèries i vos donaran pistes i teniu que decidir de quina sèrie pues, parlam.
0: Donarà una pista i vosaltres heu de dir la sèrie, no els personatges, la sèrie.
12: Vale.
0: Preparats?
3: Sí.
0: Vinga, mem. I de començam.
14: Niña que vive en la montaña con su abuelo.
3: Heidi. Sí.
0: Això està ràpid i contundent.
9: Nin que viatja per al món cercant a la mare.
3: Marco.
0: Molt bé.
14: Bien. Perro espadachín que quiere ser mosquetero.
5: D'Artagnan.
9: Animales que dan la vuelta al mundo.
5: En 80 días.
0: Molt bé.
14: Niño detective que se hace pequeño.
3: Conan.
0: Molt bé.
9: Robot niña con gafas muy fuerte y divertida.
5: Arale.
0: Sí, ¿y son serios?
5: Arale, ay, no me recuerdo.
0: Doctor.
5: Doctor Slum.
3: Molt bé.
14: Un niño vikingo muy inteligente.
5: Vicky el viking, Eric. Vicky el vikingo. Vikingo.
0: Sí, no, sí, Eric. Sí. Es que Vicky el vikingo, Eric son de vikingo.
14: Vicky vikingo.
0: Venga.
9: Gato robot azul que ayuda a un niño con inventos.
3: Doraemon.
14: Guerreras mágicas con trajes de marinero que luchan contra el mal.
3: Sailor Moon.
9: Niño con cola que busca las bolas mágicas.
5: Son Goku, bueno, bola de drag.
14: Sí, bola de drag. Abeja aventurera que vive en una colmena.
3: La abeja maya.
9: Y chico que se convierte en chica con agua fría.
3: Ramma.
0: Sí, Ramma. La Dori está viviendo
5: una emoción. Sí, a tope. Es que pues, yo somos en Rioja, porque somos despistados.
0: Siempre te perds, más que vino.
14: Sí. Pues la última también os va a gustar. Es un robot gigante que lucha contra los enemigos.
3: Más

0: Are.
1: No.
0: Doctor Slo.
1: No. La pista es jaja.
0: Vicky el vikingo.
1: No.
0: Rafael.
1: No.
2: Jaja significa madre.
0: Conan.
1: No.
2: Marco.
1: Venga, un altro.
3: Sí. Mitsubachi Maya no boken.
0: Maya.
4: La abeja Maya.
1: Muy bien, muy bien. Isa Herrero.
2: También es complicada, pero luego os doy una pista. Wan Wan Sanjushi.
0: Rama.
1: No.
2: Irene os pone las complicadas y yo las fáciles.
1: Wan Wan significa guau, guau.
0: Dotakan.
4: Dotakan.
1: Sí,
4: muy
1: bien. Porto muy bien. Eso ya es un bruto un poco.
4: Sí, Dartakan y los tres más que perros.
2: Mosqueperros.
4: O mosqueperros.
1: Sí. Sí. Fa anys algú deia que un llibre de text havien escrit Dartakan en lloc de D'Artagnan perquè havien confós en la sèrie i estava en el llibre de text escrit Dartakan. Bé, ¿en qué seguimos ahora, mem?
2: Pues ahora vamos con personajes. Vamos a decir frases o formas de hablar y tenéis que decirnos qué personaje es.
4: Uf, qué difícil.
1: Venga, es mem. Facilito, no os preocupes. Son sencillos. Estos anamos alternando.
2: Sí. El primero es... ¡Ollo!
4: ¡Arale!
1: Sí, muy bien. Muy bien.
2: ¡Hola!
1: Hola. ¡Saltro!
2: ¡Puños fuera!
5: ¡Mazinger Z!
1: Muy bien.
2: En el nombre de la luna te castigaré.
5: ¡Sailor Moon! Moon.
1: A mem aquesto... Le puedo decir cantante y todo. Sí.
2: Soc molt fort i el meu nom és...
0: Miquel Vikingo.
1: No.
5: No. Gigante.
2: Menjo molta carn perquè m'agrada molt.
5: Molt.
1: Bé, jo vos faré la cançó.
2: Sí, vinga.
4: Musculman, no?
1: Sí. Sí. Com es dori, canta-la en jo. Soc molt fort i el meu nom és Musculator.
4: Menjo molta carn perquè m'agrada molt.
2: Molt bé. Molt bé.
0: Mucho mejor
2: molt
0: que jo.
1: Molt
2: bé.
1: És que són els anys, també, sí, d'experiència. A mi me'n queda una...
3: Ai, ai, ai, ai, quina gana que tinc!
4: En Son Goku?
1: Sí, sí, molt bé. Massa bé, oh? I ara què? Què hem de fer?
2: Pues ahora lo haremos al revés. Os vamos a decir una serie y tenéis que decirnos el personaje que os venga a la cabeza.
0: Sin pensarlo mucho.
1: Ràpido, jo vos aniré senyalant i anau dient personatges.
2: Ai, ai, ai.
1: Venga, la primera sèrie és...
2: Heidi.
1: Venga, personatges de Heidi.
4: Heidi.
1: Heidi.
4: Clara.
1: Sí.
0: Muy bien, muy bien. S'abuelo.
2: Molt bé. Molt bé.
4: La senyoreta, com
0: era?
4: Rottermeier. I li deien Adelaida.
1: Adelaida no Heidi.
4: Ana Heidi.
1: Què més? Copito.
0: El cavall.
1: El cavall no. Niebla.
0: Niebla.
1: Sucellet.
4: Pichín.
1: Bàrbara. En dic-ne Clara.
2: Sí.
1: La padrina de la Clara.
4: Ai, no me'n recordo.
1: La tia Dete, també.
4: Ai, bueno.
1: Molt bé, vinga, un altre.
2: Ramma.
1: Ramma.
4: Ramma.
1: Ramma.
4: Ryoga.
1: Ryoga.
4: Akane.
1: Champú, Akane. Es pare d'en Ramma, que se n'oblia el seu nom. Es pare d'en Akane.
2: Molt de personatges.
1: Exacte, etc. I seguim...
2: En Bola de Drac.
1: Bola de Drac, vinga.
4: Son Goku.
6: Son Goku. Krillin.
1: Molt bé.
6: Son
0: Piccolo. Goten. Trunks. Cèl·lula.
4: Molt bé.
0: Cor petit.
1: Molt bé.
4: Mestre Mouton Raji.
0: Superpreparats amb aquest.
1: Bulma.
0: Vegeta.
1: Molt bé, vinga. I sa darrera?
2: Doctor Slump.
0: Harare. La caca.
2: La caca. Important, important.
4: Sí.
1: I com se nomia? Norimaki, Sensei, Senbei Norimaki.
4: Sí.
1: La senyoreta...
4: Senyoreta Yamabuki.
1: Yamaguchi o Yamaguchi.
4: Bueno, jo dic Yamabuki perquè ho veia en català, però...
1: Sa germana, Gachan.
4: Gachan, és vera que...
1: Sí, bé, ja està, no en sabem més.
2: Ja està, ja està.
1: He de dir una cosa, que jo no sol concursar, però m'estic deixant tan dur, no
2: sí,
1: sé.
2: Està molt bé, està molt
1: no
2: bé.
1: No sé què està passant, avui...
2: És la màgia de l'anime.
1: No sé, la màgia de l'anime mesclada amb el tema retro. Sí. Vinga, i com seguim?
2: Ara farem una prova musical.
1: Aquí no participaré.
2: Ah. Bueno. Vos direm una sèrie i tindreu que tararar jazz opening.
1: Només tararar
2: jazz. Música.
1: Sí, sí, així, eh?
2: Ah. Capela. A capela, palo seco.
1: Vinga, i quina és la primera?
2: En Ramma.
1: Ramma, vinga, qui se'n recorda?
2: En Ramma és prodigiós.
1: Ah, sí, aquesta és. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: Seguim.
2: Vinga, en Sailor Moon.
1: Ui.

0: Me he quedat sola.
1: No la sap ningú més que tu i jo, Toni. Molt bé. Vinga, una per tu, Dori.
2: A mi esta me gusta mucho, además. És Candy Candy.
0: Obakatsu naive.
3: Molt bé.
0: Ja està. Perquè ja és na-na-na-na-na-na, perquè ja no me'n sé més.
1: Molt bé, molt bé. Anem, què més queda?
2: Sherlock Holmes.
0: Sherlock Holmes es el único nombre. Sherlock Holmes, como él no hay otro igual.
1: Havia de venir a Dori, eh?
2: Sí, sí, menys falta venguda.
1: I la darrera?
2: Lupin.
0: Oh, Lupin, Lupin, Lupin, el ladrón más elegante que se puede imaginar.
1: Molt bé.
2: Molt bé, Dori. Medalla d'or, eh?
0: Anava venir de Lupin, però tenia totes les coses a consell i no m'ha donat temps.
2: Ai,
1: sí. Molt bé. Què més ens teniu preparat?
2: Pues tenemos más pruebas musicales. Bueno, esto es de imaginación también, ¿eh? Porque os vamos a decir dos personajes y tendréis que imaginar cómo sería una batalla de rap.
1: Exacto, como una base un poco de hip hop.
2: Sí. Sí. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Que alguien les doy a alguien un personaje?
1: Bien, probaremos a qui pot fer contra qui. ¿Quién sería el primer?
2: Algú se va fent freestyle.
1: Venga, yo creo que... Per aquí, jo crec que sàpiguen personatges... Jo crec que en Dori sí, i en Joel poden ser els primers a estrenar-se.
2: Oliver Atom contra Doraemon.
1: Tu què vols ser, Joel?
4: No, Oliver.
1: Tu, no, Oliver?
0: I jo, en Doraemon.
1: Venga, Doraemon, qui comença?
4: Jo.
1: Venga.
4: Con su equipo del cole...
1: No, però no val que... No, però has de fer rap, venga.
4: Con su equipo del cole, Oliver va a sentir muchas emociones.
0: Y yo te sacaré del bolsillo una cosita que te va a encantar.
4: Voy a ser un gran campeón. Hago cardio la mitad del episodio.
0: Y yo voy a dar dos vueltas y volaré un poco.
4: Mi triple mortal con mi compañero marcará un gran gol.
0: Y yo te aplaudiré mucho y te acompañaré.
4: Y tú serás mi amigo.
1: Guerrero Luna, qui vol ser? Gemma, vinga. Serà la Gemma. I qui vol fer d'Arare? Algú està... Pau, vinga, no? Qui vol fer d'Arare? Ningú sap fer d'Arare? Conxi? Dori, volen que siguis tu un Arare una altra vegada.
0: O jo?
1: Vinga, Guerrero Luna i Arare, va.
5: Soy el Guerrero Luna. Soy el mejor. Con mis poderes te derrotaré.
0: Oh, jo he vist una caca.
1: Caca de pardal.
0: Això és una caca. Perfecte. Caca de pardal.
1: Quina història. Vinga, anem a la penúltima prova.
2: Ara sí que ve una història bona. Vamos a crear una història entre todos. ¿Qué os parece? Nosotros empezamos... Y os vamos a dar como pie a que avancéis con esta historia de personajes.
1: Ya no participan todos, ¿no?
2: Tenemos que ir mezclando muchos personajes, ¿vale?
1: Podem ficar personatges, sobretot retro, han de ser. Però bé, si voleu ficar algun personatge, per exemple, una manda de K-pop, per exemple, el podem ficar també, eh?
2: Empieza, Selene.
1: Venga.
6: Això era la Sailor Moon, que estava passejant quan de sobte es va trobar el Doraemon i va dir... Ai! Joan, mi pareix que jo et conec. Doraemon, me'n podries ajudar una mica?
7: Y entonces Doraemon dice, bueno, pero es que yo necesito la ayuda de alguien muy importante para mí, que sería el detective Conan, así que vamos a buscarlo.
1: Molt bé, van acercant el detectiu Conan i què els hi diu en Conan?
0: I en Conan li diu, no vos puc ajudar de moment, hauré d'esperar dos dies perquè tinc una missió molt important.
1: I llavors qui ve?
4: Mazinger Z.
1: ¿Y qué digo Mazinger?
4: Que se tiene que enfrentar a Oliver.
1: A Oliver y Benji. ¿Y no Oliver qué está fent?
8: Y Oliver está jugando al fútbol una final de copa.
1: Y no está por muchas historias.
4: Pero piso una caca.
1: I llavors apareix Narare, claro, perquè ha sentit caca i que diu Narare, Dori.
0: Narare diu, oio, oio, pues puc ajudar.
1: I de sobte ve, Pau, qui ve?
4: Darte a can para oler la caca y encontrar...
1: Ah, clar, perquè...
2: La ensumada.
1: Que bueno, sí. Sí. Tacar, ensumar-se caca. I qui més ve? Ve
4: en altre... Conan.
1: En Conan ha decidit a participar. Per què?
4: Perquè ha vist una caca i huelles d'un perro.
1: Ah, clar, ja si hi ha també empremtes, ja li fa més il·lusió. Gemma, què més passa?
5: Després venen Heidi i na Clara, que estan allà passejant i, pues... Bueno, com que estaven avorrides, s'uneixen ells i els ajuden.
1: I quina és la missió? Perquè no he acabat d'entendre-lo.
4: Qui hizo la caca?
1: Ah, que no sabem, perquè la caca estava allà. I no ha estat en d'Artacan.
2: No.
3: Jo crec que era de Blanquita.
1: Pot de Blanquita, sí. Que és la cabra.
0: Sí. La cabra, molt bé.
2: Sí, han descobert qui ha trupitxat la caca.
1: I com se sap, finalment? Qui ho descobreix, en això?
8: No se puede saber. Porque
1: no se puede saber.
4: Perquè en Arare toca la caca i en D'Artacan l'ensuma i segueix el rastre fins a la cabra.
1: Però és que les cabres fan caques molt particulars. Se nota tot d'una.
3: Bueno.
1: Vinga, la donem per bona.
2: Vinga.
1: Molt bé, un aplaudiment. Molt bé, i com acabam?
2: Pues yo creo que con un karaoke que siempre viene muy bien.
9: Wow. Uy, el karaoke siempre es ideal.
1: Wow. Sí, a més sempre en surten tan bé. Avui
2: han sortit magnífics.
0: Afinant tant.
1: Sí. Però no seran japones aquesta vegada, no?
2: Bueno.
1: Perquè no. Hem de dir que abans les sèries, una cosa que tenien és que els noms se mantenien en espanyol. Mm-hmm. Perquè qui eren els amics del Lupin? Oscar i Francis. Oscar i Francis. Sí. I bateadores qui eren? Carlos... I en César.
0: Ah, exacte. Sí.
1: Clar. I en Rafael, o sigui, eren noms que no eren.
2: Eren molt així, és vera.
1: Sí. Bé, estàu preparats?
0: Venga.
1: Dori, confiem en tu, eh? Sí.
0: Bueno, no sé,
1: Perquè no serà un karaoke qualsevol. És una mescla, no?, de cançons.
2: Sí, retro, además, especificado de esto. Sí, pero hemos hablado de las series aquí,
1: sí?
2: Entonces...
1: Sí, han sortit totes.
2: No, res que no han dit.
1: Nins, vosaltres intentau-ho. Vale. Vosaltres feis el que podeu. Mares, venga, recordau, eh?
0: Vinga.
1: Vinga, que comenci aquest karaoke múltiple.

0: fort aplaudiment. Que nins, no vos en sonava cap, o d'aquestes?
1: Sí, jo, no,
2: no, alguna.
3: Ni una.
0: Això de Maya ha trobat que ha hagut aquí un subidón.
3: Sí,
0: Sherlock Holmes, sí.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Que m'ha pres molt, també, no? Sí. No, no vas entrar canes de veure alguna sèrie d'aquestes antigues?
1: Clar que sí.
0: Molt bé.
4: El dia que siguin cançons d'ara... No donaré una.
2: No, no, nos guanyaran a tots. Sí,
5: sí. Anem a la revanxa.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Bé, la pròxima cantarem ses dels 90. Chiquitina.
2: Ah, aquestes nostres. Ah.
0: Això, Rafael, Supergol.
4: Sí, totes aquestes.
0: Sí. Com és, Rafael? Com vos lo sabeu?
6: Con su equipo del cole, Rafael, va a sentir emociones. Na, na, na, na, sí, pero... El balón para ser un gran campeón.
2: Molt bé. De futbol.
0: Molt bé. Bé, un aplaudiment una altra vegada. Molt bé. Moltes gràcies a tots, a les pares. Vos anireu ara a mirar Marco quan torneu a que vostre.
4: No, tio, que te pegues una penxada de plorar.
0: No, anem a mirar Musculmani. Doncs.
2: Més alegre.
0: Més alegre. Irene, Selene, moltes gràcies com sempre per venir aquí a nosaltres a passar una estona i a ensenyar-nos més coses sobre la cultura japonesa i avui en aquest viatge en els temps. Moltes gràcies.
2: Gràcies. A vosaltres.
0: Vinga, anem a dir adeu. Com se deia adeu en japonès, que no me'n record?
3: Sayonara.
0: Molt bé. I el direm en japonès, vos sembla bé?
3: Sí.
0: En coreà com era?
3: Anyo.
0: Què preferiu, japonès o coreà?
3: Coreà.
2: Oh,
3: jo diria que japonès.
0: I ho farem junts. Ho direm en tres idiomes. Mira tu.
2: Mare meva.
0: Direm... Sayonara.
2: Anyón.
0: I adeu.
2: Venga. Venga.
0: I anda, deja Maya de fons. A la una, a les dues, a les tres.
7: Anyón.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Benrell.
0: Estrenam avui l'estiu, oficialment segons el calendari, perquè la primera onada de calor ja fa uns dies que ens acompanya. I es repeteixen la vista taronja i groc per altes temperatures a tot l'arxipèlag, per tant, l'escena de platges i piscines plenes de gent que cerquen com refrescar-se. Llots en què s'han de prendre mesures preventives i mai abaixar la guàrdia, perquè enguany ja han perdut la vida 9 persones en espais aquàtics de les illes. El darrer cas, un nen de 3 anys que roman hores d'ara ingressat a Son Espases, en estat crític, en coma, a la UCI pediàtrica després d'ofegar-se en una piscina en caure per accident. Segons adverteix la OMS, de fet, els infants d'entre 1 i 5 anys són especialment vulnerables i suposa per a ells una de les principals causes de mortalitat. Tot d'una, escoltarem els experts, també alguns consells, abans repassam els titulars de la jornada. Es diumenge 21 de juny. Els titulars avui centrats en l'àmbit polític. Francina Armengol no serà candidata a les eleccions autonòmiques del 2027. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Ho ha anunciat el Consell Polític del PSIP, tot i que es presentarà a les primàries per encapçalar la llista socialista per Mallorca al Congrés dels Diputats.
0: Allau de reaccions a la decisió del jutge Peinado d'enviar a judici la dona del president del Govern Central, Begoña Gómez.
2: La seva defensa ha anunciat que recorrerà les mesures cautelars imposades, com la retirada del passaport per risc de fugida. De fet, sindicats polítics han criticat que el magistrat argumenti que agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat podrien facilitar una eventual fugida.
0: El primer toc de Fabiol del diumenge del Bé sonarà en una hora, a les 9 en punt, des de la casa del caixer senyor.
2: És el senyal del primer dia de les festes de Sant Joan. Som a Desbé, enguany José Capó, carregarà amb un anyell a les espatges durant la visita a 89 domicilis de Ciutadella.
0: En uns minuts connectarem en directe per conèixer els detalls d'aquesta festa. Recordar que podreu sentir en directe el primer toc de Fabiol aquí, a IB3 Ràdio, també el programa especial de la televisió pública. I en els esports, quins són els titulars de la jornada? Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia. Tot apunta que Luis García serà el pròxim entrenador del Mallorca. Això sí, primer s'ha de tancar el cas de Martín de Michelis amb el Leipzig. Tant l'argentí com l'entitat vermella es troben a l'espera de que el club alemany pagui la seva clàusula de rescissió de 2,5 milions d'euros. El Màlaga jugarà la primera divisió el pròxim curs gràcies a imposar-se per 1-2 a l'Almeria. El Celta B ha ascendit a la segona divisió, jugarà l'any que ve contra el Mallorca. La penya esportiva Santa Eulària és nou equip de segona federació. El conjunt pitius es va imposar ahir per 5-2 a l'Arena d'Armilla en el partit de tornada, i el Mundial a Espanya s'enfrontarà a l'Aràbia Saudita quan siguin les 6 de l'hora baixa, amb l'objectiu de sumar la seva primera victòria.
0: Com dèiem a la portada, nova jornada de temperatures enfilades, fregant els 40 graus. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, avui comença l'estiu astronòmic amb una nova jornada marcada per la calor. De fet, continuarà dominant el sol en presència de pols en suspensió i el termòmetre es podrà tornar a enfilar en el cas de Mallorca fins als 30 i als 39 graus. Menorca podrà tornar a assolir els 37 i a les Pitiuses avui podrà pujar fins als 36, amb un vent que continuarà bufant de llevant de fluix a moderat.
0: Gràcies, Margalida. En uns minuts ampliem la informació meteorològica. Afegir que avui el risc d'incendi forestal és extrem a gairebé tot l'arxipèlag. Suposa que no es pot fer cap ús de foc i se suspenen les autoritzacions per a cremes. La Conselleria de Medi Natural demana extremar les precaucions. Són les 8:04. Ivan López és el control tècnic. Començant.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Aquesta setmana, dues persones han mort ofegades a Menorca. Són un home d'uns 70 anys, trobat sense vida a la zona de Son Bou, i una dona de 31 anys, trobada surant en una piscina privada a Calen Blanes. A més, un nen de 3 anys roman ingressat en estat crític a la UCI pediàtrica de Son Espases des de divendres, després de negar-se a una piscina de Santa Margalida, Mallorca. Amb aquests casos, ja són 9 les persones que han mort en espais aquàtics a les Balears enguany, segons dades de la Real Federació de Salvament i Socorrisme. La situació és especialment delicada a les illes pel fet de ser una de les principals destinacions turístiques. De fet, la nostra comunitat va registrar el 2025 la segona taxa d'ofegaments per població més elevada de tot l'estat, sumant 26 defuncions per aquesta causa. Només en supera Canàries. És un reportatge de José Luis Galindo.
5: A Espanya les dades són igualment preocupants. 125 persones han mort ofegades en els primers 5 mesos de 2026. I encara ni tan sols ha començat l'estiu. El 81% dels ofegats són homes i pràcticament la meitat dels casos tenen lloc a la platja. Segons adverteix l'OMS, els infants d'entre 1 i 5 anys són especialment vulnerables. Suposa per a ells una de les principals causes de mortalitat. Pilar Naval, representant de la campanya Ojo Peque al Agua, recorda que els infants sempre han d'estar vigilats. D'aquesta manera es podrien evitar pràcticament tots els casos.
6: Piensa que cuando se está ahogando tiene suficiente trabajo con tratar de sacar la cabeza y coger aire. No grita, no chapotea, no pide ayuda. Es la muerte silenciosa, o sea, no lo oyes.
5: En relació als flotadors, no estan indicats per evitar ofegaments. De fet, poden convertir-se en un perill. L'alternativa segura són les armilles salvavides, si bé requereixen igualment de la vigilància d'un adult.
6: A veces lo muerden, lo pinchan, o se dan la vuelta boca abajo y no pueden recuperar la posición inicial, o se les cae, o se lo quitan. No, los flotadores dan una falsa sensación de seguridad que no es real, no es seguro. Es un juguete, es una ayuda a la flotación. Hay tres pasos para salvarle la vida a un niño y que no se ahogue. 1, supervisión. 2, supervisión. 3, supervisión.
5: Els infants solen patir els ofegaments a les piscines privades, mentre que els accidents en adolescents i adults se donen més en platges. No obstant això, els socorristes adverteixen que cada vegada es troben més infants desatesos a les platges amb el perill que això suposa. Luca Citiana, socorrista representant de la Unió de Socorristes de Mallorca.
7: Ahí quedan muchos niños sin cuidado en la orilla. Y pensamos que porque está en la orilla el niño está seguro o porque lo dejamos a cuidado de su hermano el niño está seguro. Y realmente el peligro del agua siempre está ahí. Y el peligro de quedarse sin poder respirar por estar con la cabeza en el agua siempre está ahí, o de no poder voltearse o de caer en un escalón.
5: La Reial Federació de Salvament i Socorrisme apunta que fa 5 anys consecutius que s'incrementa el nombre d'ofegats tant de piscines com a platges. És per això que el col·lectiu reivindica la necessitat d'incrementar la plantilla, el servei i, sobretot, allargar la temporada de vigilància. De fet, la Unió de Socorristes de Mallorca manté convocada la vaga del proper dimarts i dimecres, que deixarà les platges de Palma sense servei de socorrisme.
7: Los accidentes no se limitan a esa franja horaria ni se limitan durante estos meses. Es verdad que son los meses que hay más gente, hay más turismo, hay muchos más accidentes, pero el resto del año también los hay y al ciudadano no se le provee de una seguridad tampoco para estar en la playa.
5: Els perfils de les víctimes són molt diferents, així com també les causes. Els cops de calor són molt habituals també als problemes derivats d'entrar a l'aigua sota els efectes de l'alcohol. Els serveis d'emergència demanen a la població fer cas a les advertències de les platges i evitar accions de risc, com per exemple tirar-se a l'aigua des de grans alçades i a zones que no es coneixen prou.
0: Són consells per evitar ensurts aquests dies de calor. Com dèiem, en començar l'informatiu, avui també s'activaran avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia per altes temperatures. Per segon dia consecutiu hi haurà avís taronja al sud de Mallorca, mentre que la resta de l'arxipèlag serà groc, amb màximes de 9 d'entre els 37 i 39 graus. Així, Margalida Ribas, bon dia. Tornarem a passar calor avui. Quina és la previsió en detall per les pròximes hores?
8: Bon dia, avui es produeix el solstici d'estiu i serà el dia amb més hores de llum, de fet arribaran quasi a les 15, i enguany aquesta entrada a l'estiu es produeix durant un episodi de calor. Avui, novament, podrem tornar a fregar i fins i tot a assolir el valor de 39 graus a l'illa de Mallorca. S'espera que torni a dominar el sol amb alguns intervals de núvols prims i la presència de la pols en suspensió. De fet, avui destaca la baixada de la concentració d'aquesta. El vent continuarà bufant de fluja moderat de llevant i això novament desplaçarà les màximes cap al ponent. Aquestes avui, en termes generals, quedaran entre els 30 i els 39 graus de temperatura màxima. En conjunt amb una situació marítima marcada pels redols de maror i qualque àrea puntual de forta maror cap al sud de les Pitiuses. Avui sumarem una nova jornada més, marcada pels avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia, uns avisos que també s'activaran en vista la jornada de dilluns, i en aquest moment ja registrarem 3 dies seguits amb avís taronja per altes temperatures a l'illa de Mallorca. Serà a partir d'aquest moment quan podrem saber si ja parlam de la primera onada de calor d'aquest estiu a les illes.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Quan són les 8 i 10 minuts, obrim la plana política. Els militants socialistes elegiran el juliol la persona que encapçalarà la candidatura del PSI al Parlament a les eleccions autonòmiques de l'any que ve. Això després de la renúncia anunciada per la secretària general de la formació, Francina Armengol.
2: Amb tot, Armengol obre la porta a ser la cap de llista al Congrés. Així enceten els socialistes la maquinària electoral i seran els militants, en primàries, qui triaran els candidats.
9: Vull anunciar en aquest Consell Polític que jo no optaré a la candidatura a la presidència del govern de les Illes Balears. I ho faig per responsabilitat enorme en el moment que vivim. Crec que és el millor que hem de fer en aquests moments. I dic-vos que si els companys i companyes ho voleu, optaré a la candidatura en el Congrés de Diputats quan el president Sánchez convoqui les eleccions.
2: La secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i la diputada i secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, agafen presència en relació amb aquesta decisió.
0: Una passa al costat d'Armengol, que arriba mesos després que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil assegurés, durant la investigació del cas Mascaretes, que l'expresidenta de les Balears acudí diverses vegades a l'exassessor ministerial Coldo García per contactar amb l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, per a la compra de material sanitari durant la pandèmia. Armengol sempre ha negat la implicació d'ella o d'altres membres del seu govern.
2: El Partit Popular ha criticat que Armengol no hagi fet oficial la seva renúncia fins ara. Això, diu, tenint en compte la situació tant del govern com del partit a nivell estatal en què assetgen el PSOE i els seus càrrecs diferents investigacions de corrupció. Sebastià Sagreras, portaveu parlamentari popular.
10: Parteix quan no li quedava més remei i també hauria de dimitir de presidenta del Congrés dels Diputats. I ara ja volen desitjar i que d'una vegada per totes tanquin aquesta crisi infinita, que renovin ses cares, que assumesquin els seus errors de gestió i que demanin d'una vegada per totes perdó per la corrupció.
0: Precisament ahir es va conèixer que el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat una interlocutòria en què envia a judici a Begoña Gómez, la dona del president del govern central. Entre les mesures cautelars que ha fixat, la retirada del passaport perquè veu risc de fugida. Una decisió del magistrat que ha rebut dures crítiques del govern de l'Estat per boca de la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, a l'obertura de judici oral contra l'esposa del president Pedro Sánchez.
2: I sobretot també contra la imposició de les mesures cautelars de retirada del passaport. I compareixença quinzenal als jutjats per evitar una fugida de la justícia que, diu el jutge, podria facilitar a l'acusada la seva escorta per part d'agents de la Policia Nacional. Un argument que ja han criticat, per cert, alguns sindicats policials. Escoltam Diana Morant.
11: Una advertencia política que aquí pueden hacer lo que quieran con nosotros. No deja de ser tampoco una casualidad perversa que el señor Peinado tenga una mujer que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid y que haya sido ascendida. Tampoco es casualidad que el señor Peinado tenga una hija que forme parte de la dirección de la señora Ayuso y que sea concejal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid.
2: També ha volgut reaccionar el secretari general del PP, Miguel Tellado.
12: Antes solo era Pedro Sánchez el que tenía a media familia imputada, a su señora, al hermano, al pequeño Beethoven, y ahora ya Zapatero también tiene a sus hijas y a Gertrudis, que parece ser que la ha metido en un gran lío.
2: El cas és que el jutge Peinado ha obert la fase d'obertura oral contra Begoña Gómez, que la converteix ja formalment en acusada dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Serà jutjada per un tribunal del jurat. També aniran a judici la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
0: I tornant a la política balear, també ha perfilat la seva llista Coalició per Mallorca, que és la suma del PI Som Mallorca, que ha presentat a Pere Sánchez com a candidat al govern.
2: L'experiodista Divetres fa el vot a la política amb un discurs centrat en la saturació de Mallorca, l'accés a l'habitatge i la pressió sobre els serveis públics. Entre les seves propostes, reduir un 10% l'activitat turística i prioritzar els residents amb més de 15 anys a les illes a l'accés accés als serveis bàsics.
13: Som avui aquí per anunciar-vos que seré candidat de coalició per Mallorca a la presidència del govern. He decidit deixar aparcada la meva carrera professional per treballar per la Mallorca dels meus fills. I és que Mallorca viu una situació d'emergència. Per sostenibilitat ambiental, social i econòmica ja no hi cap més gent.
0: Tres ajuntaments de Mallorca canvien de mans en virtut dels pactes de govern municipals. Els batlles de Son Servera, Sant Joan i Consell han entregat la vara a la persona que assumeix aquest càrrec durant el darrer any de la legislatura. Per a tots tres, hem de dir, és la primera vegada.
2: Pep Cervera Leno, del grup independent, s'assumeix la batllia de Son Servera, de mans de Jaume Cervera, del PP. En el cas de Consell, el canvi suposa la sortida d'un històric. El socialista Andreu Isern cedeix la batllia després de 17 anys, que passa a mans de Sònia Daudent, de Son Consell. També s'estrena com a batllessa de Sant Joan la socialista Catalina Perelló, en substitució de Richard Thompson, de Més per Mallorca.
0: En poc menys d'una hora sonarà el primer toc de Fabiol del diumenge d'esbé des de la casa del caixer senyor. Avui és el primer dia de les festes de Sant Joan, en el qual Som a d'esbé, representant de Sant Joan Baptista, visitarà amb un anell a les espatlles nombrosos domicilis de Ciutadella. Vanessa Ortí, bon dia, què ens pots explicar en aquesta hora?
14: Bon dia, sí. A les 9 en punt sentirem el so del tambor i del Fabiol de Sebastià Salor, un so que donarà inici a les festes de Sant Joan i que es transmetrà per IB3 Televisió i també per internet. Just després d'aquest primer so, que es produirà aquí on ens trobam, a la casa del caixer senyor, Can Olivà, la comitiva de Som Udesbé iniciarà el seu llarg recorregut pel poble anunciant les festes de Sant Joan. Enguany, el representant de Sant Joan Baptista, amb un vel a les seves espatlles, és José Capó, l'amo del lloc de Son Carabinya i un expert cavaller de les festes de Sant Joan. Juntament amb el seu descarregador, Isidro Bellota, i tota la junta de caixers visitaran 89 domicilis al llarg de tot el dia. La comitiva començarà visitant la corporació municipal, el bisbe, els nobles i els cavallers que prendran part de la qualcada i els propietaris de llocs que aporten cavall. Enguany és el primer any de bienni i, per tant, la Junta de Caixers és nova, que està presidida pel caixer senyor Ignasi Saura Sánchez. Aquí, a la seva casa senyorial, es van poder veure per primera vegada ahir vespre, abans de la vela d'esbé, les tan esperades 8 carotes de Sant Joan, 6 de les quals les rompran els Jocs d'Esplà de dia 24. La seva autora, l'autora d'aquesta carota, d'aquestes carotes, és Júlia Saura, germana del caixer senyor. La sentim.
15: Esta temàtica és voler fer un homenatge a persones meravelloses que sincerament crec que fan Ciutadella i a partir d'aquí pues, crec que els personatges estan increïbles. M'agradaria que sa de mon pare s'indultés i després ja les altres me semblen bé, totes també. És difícil de triar.
14: Avui, diumenge d'esbé, el dia acabarà tard perquè són molts els domicilis a visitar, però recordeu que la comitiva es podrà seguir en temps real gràcies al dispositiu de geolocalització que reedita enguany l'Ajuntament, una iniciativa posada en marxa en els darrers anys a través de l'enllaç Mapa Sant Joan Ajuntament Ciutadella.org i que ja es troba actiu.
0: Gràcies, Vanessa Ortí, en directe des de Ciutadella, en l'espera d'aquest diumenge d'esbé que ha de donar inici, com dèiem, amb aquest primer toc que podrem sentir aquí, també a Vetres Televisió, a les 9 en punt. Són les hores de descompte per aquest inici de festes de Sant Joan i, mentrestant, en aquesta espera, hem de dir que aquests dies s'escolten altres sons i també hem de dir que els cavalls són els protagonistes de les festes d'estiu a Menorca, ja ho sabeu. Ara, dels carrers, faran el vot a les taules en forma de cartes.
2: A mitjan juliol arribarà al mercat Jaleo, un nou joc de taula creat a l'illa que converteix caixers, cavalls i tradició en una partida per compartir amb amics i família. L'objectiu, completar la qualcada i acabar cridant Jaleo. El ferrerien i company d'aquesta casa, IB3, Joan Martí, és el creador d'un joc que ha comptat amb la tasca indispensable en el disseny i l'il·lustració de les cartes del dissenyador, també de ferreries, Albert Mir.
16: És un joc inclusiu, hi ha caixers, hi ha caixeres, i estan representats tots els càrrecs principals de cadascuna i totes les festes de Menorca. El joc consisteix en aconseguir fer la combinació dels 6 caixers o caixeres que componen la qualcada qualsevol festes. Hi ha el caixer senyor, hi ha el caixer batle, hi ha la capellana, tots estan representats.

0: L'Ajuntament de Capdepera ja té via lliure per ocupar els terrenys que han de servir de nou aparcament pels visitants a la platja de Cal Agulla.
1: Això després que divendres el govern aprovés justament l'ocupació urgent mentre no es resol el procediment d'expropiació de la finca per part de l'administració autonòmica. Hi ha un desacord amb el preu que vol cobrar el propietari, que per cert és el mateix dels terrenys de l'aparcament ara ja clausurat. Núria Cavalleria, batllessa de Capdepera per més.
0: No ha volgut fer declaracions de moment, estan pendents d'unes reunions per acabar d'enllestir aquests temes. Això a Mallorca, mentre a Eivissa l'Ajuntament de Sant Josep posa en marxa la demolició d'unes construccions il·legals a l'interior d'una mansió després que la propietat ha deixat passar el temps sense complir una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears d'ara fa 6 anys que confirmava l'enderroc. Ens ho explica Alberto Ferrer.
2: Sant Josep assumirà de manera subsidiària la demolició d'uns 325 metres quadrats de la propietat de Casa Claró a Sant Agustí d'Esvedrà i calcula que li costarà 3 mesos i uns 140.000 euros fer-ho. Es dona la circumstància que les construccions il·legals es varen descobrir en una visita a la finca per comprovar les obres d'una casa de 400 metres quadrats que sí tenia llicència. Això va ser el 2010 i a l'expedient de demolició, que està en exposició pública, s'explica que des de llavors la propietat ha presentat diversos recursos i ha mirat de retardar la resolució del cas i no ha fet cap passa per enderrocar les dues edificacions il·legals. Una estança de 60 metres quadrats i una altra estructura de més de 260 metres quadrats al voltant de la piscina, que es va detectar quan es començava a construir, però que a dia d'avui es dona per fet que està acabada. S'han fet servir imatges aèries per confirmar-ho perquè la propietat no ha permès accedir al recinte. Això dins una finca amb llicència turística que es lloga a partir de 5.600 euros al dia i, segons l'anunci, té més de 900 metres quadrats, que inclouen 6 dormitoris, discoteca i gimnàs.
0: També a Eivissa es podria imposar una multa de fins a 1 milió d'euros als responsables d'un incendi causat per una bengala durant una festa en una casa de roca llissa a Sant Olària de Riu.
1: L'Ajuntament ha informat dels fets a la Direcció General de Medi Natural del Govern per tal que obri expedient d'infracció a la llei d'ús del foc per haver llençat focs artificials cap al bosc. Si són considerats fets greus, la sanció podria estar entre 100.000 i 1 milió d'euros. L'incendi registrat el passat 1 de juny va cremar 8 metres quadrats de massa forestal molt a prop de la casa on es feia la festa. Però podria haver estat molt pitjor, adverteix el consistori en un comunicat. La ràpida actuació dels serveis d'emergències va evitar que s'estengués el foc en una zona molt pròxima a l'abocador de Canaputxa. Zona, per cert, amb risc d'extrem incendi per la quantitat de material inflamable acumulat.
0: I a Menorca, un nou trenc de Saljub d'Esmercadal fa impossible que es pugui emprar l'aigua de pluja d'aquest gran dipòsit de 273 tones per regar o bé netejar carrers. El consistori havia fet una connexió per als camions i feia molt poc que ja s'havia reformat aquesta gran cisterna per prop de 250.000 euros públics. Ens explica Blai Barber.
3: L'Aljub d'Esmercadal té un dipòsit que permet replegar 273 tones d'aigua que cau de pluja sobre de la seva gran coberta. Ara mateix, però, no es pot aprofitar aquesta aigua. L'Ajuntament explica que durant l'hivern es va fer una connexió perquè poguessin connectar mànigues de camions, de jardineria o, per exemple, també es pogués emprar l'aigua per netejar carrers. Però quan es va fer una prova es va detectar un nou trenc. Escolta Manera Nevado, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Esmercadal.
4: Encara no es pot posar aquest sistema en marxa, que s'intenció seria que s'emprés aquest estiu, perquè quan vam omplir Saljub i vam començar a veure si funcionava i no, ens van donar compte que té un trenc i que l'aigua, diguéssim, es va perdent. Ara hem de reparar el trenc i una vegada tinguem el trenc reparat i torni a ploure, podrem aprofitar l'aigua.
3: Feia molt poc, durant la legislatura anterior, que s'havien acabat les obres de reforma, una restauració integral de l'Aljub, acabada el 2021, que va costar prop de 250.000 euros públics.
0: Arriba la calor i amb ella els problemes d'aigua. Per això Ports de les Illes Balears ha autoritzat una millora ambiental al Club Nàutic Fornells per reduir el consum d'aigua potable.
1: S'instal·larà un sistema de subministrament d'aigua demà destinat a la neteja d'embarcacions al pantalà de Set Salines. L'actuació té com a objectiu afavorir una gestió més eficient dels recursos hídrics i estalviar aigua potable. Aquesta inversió prevista ascendeix a 15.250 euros i el termini d'execució estimat és d'un mes.
0: A partir de demà, dilluns, s'inicia el període de matriculació per al pròxim curs per a educació infantil, primària i educació especial. En el cas de l'ESO, començarà dijous que ve. Les famílies han de fer el tràmit a través de la pàgina web del centre educatiu on hagin obtingut la plaça.
1: La Conselleria d'Educació i Universitats informa que el termini romandrà obert tota la setmana, fins a divendres per als alumnes d'educació infantil, mentre que en el cas d'educació primària i educació especial, el període de matriculació s'allargarà fins al 29 de juny. Pel que fa als alumnes d'educació secundària obligatòria, el procés s'obrirà dijous que ve i es mantindrà actiu fins al 1 de juliol.
0: I encara en plan educativa, vos explicam una xifra. El 25% dels nins i nines de Balears admeten revisar el mòbil durant el temps escolar. És un dels principals resultats de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Emocional a Balears, realitzat a partir d'una enquesta feta a 2.700 infants i joves d'entre 10 i 20 anys a les Illes per part d'UNICEF.
1: Una xifra que es constata, malgrat la prohibició d'ús dels mòbils en els centres educatius, que ha estat vigent durant tot el curs escolar. D'aquesta forma, la prohibició no està sent del tot efectiva. Per Valentina Milano, presidenta d'UNICEF Comitè Baleares, el resultat de l'informe han de dur a plantejar noves alternatives. Ho ha explicat el programa No Venim al Manual.
5: Habría que pensar en alguna modalidad alternativa en la manera de implementar esa prohibición. Sabemos que en algunos otros países o otras comunidades autónomas no es simplemente la prohibición de usarlo, sino que directamente se pone en cajas en la entrada o no se puede entrar con el móvil en el centro. Entonces, esta es una de las cuestiones que están sobre la mesa.
1: Els infants accedeixen a un telèfon mòbil a partir dels 11 anys de mitjana. Una edat temprana en accés, detalla Milano, que demana col·laboració a les famílies.
5: 3 de cada 10 progenitores no establecen límites respecte al contingut de lo que pueden ver los chicos y las chicas en el móvil y en los dispositivos. Por tanto, este es un porcentaje muy bajo, sobre todo si consideramos las edades a las que se están dando los dispositivos.
0: 8 i 26 minuts abans de les notícies nacionals i internacionals, una pausa per la publicitat.
6: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
7: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
8: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
9: ¿Anda, quién?
8: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
9: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
10: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
11: ¿Puedo grabar y do?
12: Dale play.
11: Raúl Valls, com estàs?
12: Molt bé, Joan Mimàs.
11: Aquí fent un programa...
12: La gran vida.
11: Passen tantes coses.
12: Cada dissabte i cada diumenge.
11: A partir de les 9.
12: Duals a les 9.
11: No, i no t'obram.
12: Aquí, a IB3 Ràdio.
7: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
12: Saps què t'ho vull dir?
11: Sí.
7: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
13: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
14: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
15: I que fèieu amb les tortugues?
14: Menjar tortuga.
15: Estava bona, la tortuga.
14: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
7: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Ara sí, repassam les notícies nacionals i internacionals en format breu. En internacional, les cúpules negociadores de l'Iran i els Estats Units viatgen hores d'ara a Suïssa per la seva primera trobada després de la signatura del preacord de pau, que, de fet, ara mateix penja d'un fil després que l'Iran tanqués una altra vegada l'estret d'Hormuz a Iora Baixa.
1: És la resposta persa als atacs que Israel ha continuat fent sobre el sud del Líban. Per part seva, Trump ha volgut advertir que serà ell qui imposi un peatge a Hormuz si no arriba a un acord amb l'Iran abans de 60 dies.
0: Colòmbia viurà avui la segona volta de les seves eleccions presidencials que enfronten Iván Cepeda, continuador del govern de Gustavo Preto, i el candidat d'extrema dreta Abelardo de las Prielas.
1: Unes eleccions que arriben amb una forta polarització de la política colombiana, amb protagonisme de la lluita armada, la denúncia d'irregularitats electorals i les acusacions d'ingerència estrangera. Segons les enquestes, de las Prielas parteix amb avantatge sobre Cepeda. Els colombians residents a Mallorca podran votar a l'hotel Palma Baibé i els d'Eivissa al Centre Cultural Cervantes. En dos casos, de 8 del matí a 4 de l'hora baixa.
0: I un darrer punt, 5 persones han mort i 11 més han resultat ferides després d'atacs russos a la ciutat de Zaporizhia, Ucraïna.
1: Segons les autoritats ucraïneses, l'exèrcit rus hauria utilitzat 10 bombes aèries que han impactat en les carreteres de la ciutat, deixant així dues víctimes que es desplaçaven en cotxe, dues al centre i una al seu garatge.

0: Han tocat les 8 i mitja, moment de repassar els principals titulars de la jornada. Les Balears registren 9 morts en espais aquàtics enguany quan tot just acaba de començar l'estiu. L'OMS adverteix que els infants d'entre 1 i 5 anys són especialment vulnerables i suposa per a ells una de les principals causes de mortalitat.
1: Aquesta setmana dues persones han mort ofegades a Menorca. A més, un nen de 3 anys roman ingressat en estat crític a la UCI pediàtrica de Zones Passes. Des de divendres, després de negar-se o d'ofegar-se a una piscina de Santa Margalida a Mallorca.
0: En l'àmbit polític, Francina Armengol no serà candidata a les eleccions autonòmiques del 2027.
1: Ho ha anunciat el Consell Polític del PSIP, tot i que es presentarà a les primàries per encapçalar la llista socialista per Mallorca al Congrés dels Diputats. Com a relleu, agafa en presència la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, i la diputada i secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández.
0: Allau de reaccions a la decisió del jutge Peinado d'enviar a judici la dona del president del govern central, Begoña Gómez.
1: La seva defensa ha anunciat que recorrerà les mesures cautelars imposades, com la retirada del passaport, per risc de fugida. De fet, sindicats policials han criticat que el magistrat argumenti que agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat podrien facilitar una eventual fugida.
0: El primer toc de Fabiol del diumenge del Bes sonarà en uns minuts a les 9 en punt des de la casa del caixer senyor.
1: És el senyal del primer dia de les festes de Sant Joan. Som a Desbé, enguany José Capó carregarà muny en llei a les espatlles durant la visita a 89 domicilis de Ciutadella. Recordar que podreu sentir en directe el primer toc de Fabiol aquí a IBT Ràdio i també el programa especial de la televisió pública.
0: Nova jornada de temperatures enfilades a les Balears fregant els 40 graus i amb avisos taronja i groc a partir de migdia.
1: A més, el risc d'incendi forestal és extrem a gairebé tot l'arxipèlag. Suposa que no es pot fer cap ús de foc i se suspenen les autoritzacions per a cremes. La Conselleria de Medi Natural demana extremar la precaució i evitar conductes de risc, com llençar josques enceses o deixar brutícia en zona forestal.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: I feim ara un cop d'ull a les portades dels principals diaris que es publiquen avui. Començant per Mallorca, on el protagonisme és clarament per Francina Armengol i la seva negativa a encapçalar les llistes del PSIP a les autonòmiques. Diari de Mallorca titula Armengol renuncia a enfrontar-se a Provença el 2027.
1: En la imatge de la seva portada se la pot veure al Congrés del Partit, ahir abraçada a Milena Herrera, amb la mirada de Rosario Sánchez. Similar a la de l'última hora, en la qual es veu un Armengol somrient i agafant del braç a Josep Maria Ribas. Aquest rotatiu ha preferit titular Fi de cicle.
0: A Menorca, el diari, el principal titular de la seva portada, destaca que els elevats costos es mengen els beneficis en la restauració. Molts restauradors remarquen que són la darrera prioritat pressupostària dels turistes.
1: La imatge de portada, com no podia ser d'una altra manera, és per Esbé, que concentra totes les ànsies de les festes de Sant Joan. En ella es pot veure l'animal rebent una carícia per part d'un home amb el seu fill en braços.
0: La plana esportiva té un protagonisme especial a les Pitiuses amb motiu de l'ascens de la penya esportiva a segona federació. Tant Diario d'Eivissa com Periódico d'Eivissa inclouen una fotografia dels jugadors celebrant la victòria després del xiula final de l'àrbitre. El somni es fa realitat, la penya esportiva raça i ascendeix amb algun titular respectivament.
1: El Periódico d'Eivissa Formentera també ha donat protagonisme a un altre tema. I és que, com diu el seu titular, el govern paga 10,7 milions d'euros per la protecció de Benirràs. Això després d'una sentència del 2022 que exonerava el Consell d'Eivissa i a Sant Joan el pagament d'indemnitzacions.
0: I en l'àmbit nacional, la imputació de Begoña Gómez i la retirada del seu passaport per risc de fugida és el centre informatiu. Tant El País com La Vanguardia, La Razón i l'ABC han titulat pràcticament el mateix. A banda d'això, sí que hi ha diferències pel que fa a la resta de temes. El País, en primer lloc, dedica la imatge de portada a Lamine Yamal, a qui li fa una entrevista. Em veig molt millor del que la gent em veu, diu.
1: La Vanguardia també du en la seva portada una entrevista, en aquest cas a Jaume Collboni, a Batlle de Barcelona. Se'l pot veure posant el blatge de la Barceloneta. El titular destacat de l'entrevista és que Collboni defensa que l'èxit de Barcelona no pot anar contra els seus veïnats.
0: I l'ABC, la imatge de portada, és per 6 joves de formació professional, una opció educativa a qui dediquen un reportatge amb el titular La rebel·lió que necessita l'economia.
1: Per últim, La Razón entrevista Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular. Fa molt que pactar amb Vox no penalitza. La dreta és avui la gran esperança nacional, ha volgut destacar.
0: 8 i 35 minuts a continuació, els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí i IB3 Ràdio.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb

0: entre Lluís García i el Mallorca estan molt avançades. Això sí, primer s'ha de tancar el cas de Martín de Michelis, encara tècnic del Mallorca, amb el Leipzig, tant l'argentí com l'entitat vermella, es troben a l'espera de que el club alemany pagui la seva clàusula de rescissió de 2,5 milions d'euros. De Michelis, a més, va ser captat ahir per les càmeres d'IB3 Televisió al Mallorca Championship de tennis. Cal recordar que no l'havien vist encara en unes imatges des del descens del Mallorca a segona divisió i després de saber-se que vol fitxar pel Leipzig alemany. Per tant, en Pablo Maffeo i Vedat Muriqi ja oficialment fora del Real Mallorca, ara toca saber si finalment Martín de Michelis també sortirà, que en principi, recordem, havia renovat per a les dues pròximes temporades. La resposta només la sap Pablo Ortiz, del que no se sap res des de fa dies. I un altre punt, perquè ja coneixem tots els rivals del Mallorca per a la pròxima temporada a la segona divisió, gràcies a conèixer l'ascens del Celta B a costa de la Pontferradina. Per tant, el calendari del Mallorca l'any que ve, els equips amb que es trobarà a la segona divisió, són els següents: Albacete, Almeria, Andorra, Burgos, Cádiz, Castelló, Celta B, Ceuta, Córdoba, Eibar, Eldense, Girona, Granada, Las Palmas, Leganés, Oviedo, Real Societat B, Sabadell, Sporting, Tenerife i Valladolid. I ara parlem del Mundial, perquè Espanya juga avui a les 6 de l'hora baixa contra l'Aràbia Saudita. Un enfrontament transcendental després de l'inesperat empat a 0 contra Cap Verd i en què no li queda un altre als de Luis de la Fuente que sumar els 3 punts en joc. Escoltam ara Borja Iglesias i Laporte, jugadors del combinat espanyol.
1: A veces estas situaciones vienen bien para dar un reset, volver a colocarte en el suelo un poquito y afrontar todo pues de una manera como más consciente. Entonces la verdad es que creo que estamos, aunque no lo creáis, estamos en un buen momento como para afrontarlo de mañana.
2: Lo más importante en todo esto no es ellos, yo creo, somos más nosotros, nuestra manera de jugar, nuestra ambición, nuestro día y espero que mañana sea el nuestro.
0: Recordant que Espanya sí o sí ha de, al manco, guanyar per no jugar-se tot contra l'Uruguai al darrer partit del grup. Recordant que en aquest grup, el grup H, l'Uruguai, l'Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd es troben empatats a un punt. I pel que fa als resultats d'ahir, Països Baixos va guanyar per 5-1 a Suècia i Alemanya als darrers minuts es va imposar per 2-1 a Costa d'Ivori. Aquesta matinada l'Equador no va poder passar de l'empat a 0 contra Curaçao, un partit en què el porter de Curaçao, Eloy Rum, va fer ni molt ni manco que 15 aturades. I després, aquesta matinada també, Tunísia ha perdut per 0-4 contra el Japó. El combinat nipó ja no té a les seves files Takekubo perquè va sofrir una lesió el passat 15 de juny. I per avui, a més del partit entre Espanya i l'Aràbia Saudita, també jugarà a les 9 del vespre Bèlgica contra l'Iran. I a la primera federació continua el rosari de baixes de l'UD a Eivissa. El llistat és extens. Els porters Ramon Juan i Cristian Torrelavit, els defenses Unai Medina, Iago Indias, Enric Monjonell i Nacho González, el migcampista David del Pozo i el davanter, el capverdià Bebe. També s'han d'afegir tots els cedits que tornen cap als seus equips, com són José Albert, Kembo, Arnau Solà, David García, Max Svensson i Joa Fersura. De moment, només dues incorporacions al conjunt blau-cel, que són les del tècnic Raúl Llona i la del defensa del Ceuta, Gonzalo Almenara. I continuem amb futbol, perquè la final d'ascens a la segona federació, la penya esportiva, jugarà aquesta competició la pròxima temporada. El conjunt pitius es va imposar ahir per 5-2 a l'Arenas d'Armilla, l'equip de Granada, en el partit de tornada. D'aquesta manera, la penya esportiva Santa Eulària ha deixat així l'eliminatòria amb un resultat global de 6-3. Escoltam eufòric el seu entrenador, Ramiro González.
3: Que era un ascenso, ¿no? O sea, ¿qué se sentía? O sea, yo firmaba ascender y no volver a entrenar, porque no hay nada como llevarte un recuerdo así. O sea, el dinero va y viene, la vida no va de eso. La vida va de vivir estos momentos y esta noche.

0: La verdad que todavía no doy crédito, porque era una primera parte difícil contra un gran equipo que veníamos hablando, que eran muy buenos y nadie nos creía. Y esta segunda parte nos ha puesto todo de cara.
1: D'aquesta manera, amb aquesta gran victòria a casa seva, la penya esportiva Santa Eulària, junt a l'Atleti Balears, el Poblense i el filial del Mallorca, el Mallorca B, completen el grup d'equips balears que jugaran a la segona federació la pròxima temporada. I un altre punt, un darrer punt en futbol, perquè la segona divisió, el Màlaga, es va imposar ahir a l'Almeria per 1-2 en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens. D'aquesta manera, el Màlaga torna a la primera divisió i ho fa de la mà amb el Racing Santander i el Deport de la Corunya. Continuem ara amb futbol sala, perquè l'Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial la renovació de Lucas Machado. L'atacant brasiler de 29 anys, que acabava contracte aquest mateix estiu, continuarà com a jugador del conjunt mallorquí fins al Manco 2027. El jugador s'ha mostrat satisfet per la seva renovació.
2: Bueno, muy contento, ilusionado de seguir un año más en un club con Palma, de vestir esta camiseta otro año y, bueno, y muy ilusionado por poder disputar títulos. Creo que el Palma está hecho hoy para ganar títulos y nada, y vamos por toda la temporada que viene.
1: Machado ha jugat les dues darreres temporades a l'equip que prepara Antonio Vadillo, convertint-se en peça fonamental als esquemes del 5 mallorquí. Per tant, el conjunt del Palma Futsal, després de les sortides de Mario Ribillos i Ángel Velascolín, tanca ara una renovació per continuar formant l'equip que disputarà la pròxima temporada amb el Palma. En motociclisme, Joan Mir s'ha quedat a les portes de puntuar a la cursa sprint del Gran Premi de la República Txeca. La carrera d'ahir va estar marcada per la intensa calor i les caigudes de Pedro Acosta i també del líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Dins aquest escenari, Joan Mir ha aconseguit remuntar dues places i acabar així en desena posició, a només un escaló dels punts, a només un escaló de puntuar. Escoltam el pilot mallorquí.
3: Un dissabte complicat, podem dir. No hem pogut rascar res més que un top 10. Crec que, bueno, acabar es deu quan les condicions són tan complicades com avui, és positiu. No crec que hagués pogut fer massa cosa més de lo que he fet i bueno, intentarem millorar, demà intentar quadrar una sortida un poquet millor i veure fins a on podem arribar.
1: La primera plaça ha estat per a Peko Bagnaia, que suma així la seva primera victòria de la temporada. I a Moto2, Izan Guevara no ha tingut bones sensacions a la Q2 i avui sortirà en setena posició. El seu rival en la lluita per la primera plaça de la General, Manuel González, partirà de la quarta plaça. I en tenis, ahir migdia es va celebrar a Santa Ponça el sorteig del quadre principal del Mallorca Championship, una nova edició d'aquest ATP 250 que es disputa en herba i que serveix de preparació per a Wimbledon. Toni Nadal torna a ser el director d'aquest torneig.
4: L'expectativa meva és de veure molt bon tennis en aquesta setmana que tenim per endavant. Cada any, pues, crec que se millora el torneig, les infraestructures del torneig són millors i tot junt jo crec que els espectadors poden disfrutar d'un espectacle superior.
1: Ahir ja es va disputar la primera jornada de la fase prèvia on l'eslovac Àlex Molcan i el francès Antoine Guibaudo han signat els primers triomfs. Avui començaran els primers enfrontaments de primera ronda. El primer serà entre el portuguès Nuno Borges i el francès Adrián Manarino. I en tennis finalitzem l'informació esportiva d'avui matí. Més informació dels esports a l'informatiu migdia.
5: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
6: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
7: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
8: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
7: Entrada lliure.
8: Obra Cultural Balear.
6: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: 8 i 47 minuts, encara amb la recta final de l'informatiu. Una de les imatges més vistes d'aquesta setmana ha estat la d'una Mallorca plena de papallones. Es tracta de l'espècie Vanessa Carduy, o migradora del card, que han fet una aturada a Mallorca durant el recorregut que fan de 10.000 quilòmetres per anar des d'Àfrica cap als països del nord d'Europa, on cerquen un clima més fred.
1: Però si no fos per aquesta, la realitat és que cada vegada costa més de veure'n. Les papallones s'han reduït fins a un 40% en les darreres 3 dècades. Davant d'aquesta situació, el Museu de Ciències Naturals de Granollers, a Catalunya, ha posat en marxa un projecte de ciència ciutadana. Es diu Jardins de Papallones, i també ha arribat a les illes. Un d'ells, el Parc Natural de Salbufera. És Matías Rabat, director del parc.
2: Estem molt contents perquè la veritat és que la diversitat d'espècies és interessant, tenint en compte que a les Balears no hi ha massa espècies de papallones diürnes.
1: De fet, a les Balears n'hi ha 30, mentre que a Catalunya n'hi ha prop de 200. La seva situació és menys delicada que les del continent, però també pateix. Laura Blas és biòloga de l'IMEDEA i especialista en papallones.
3: No estan patint tant com espècies que són molt més especialistes, d'hàbitats molt concrets, i que aquestes sí que estan en un declivi molt fort. Però sí que també hem vist que les poques espècies que són realment especialistes a l'illa estan en baixada, estan disminuint.
1: Una de les que trobem al Parc de Salbufera, com dèiem, és la migradora dels cards, que ve volant des d'Àfrica cap al nord d'Europa i tornarà a la tardor.
3: La diferència amb els vertebrats, amb els ocells, és que un ocell, nosaltres, quan l'imaginem migrant, és el mateix individu, no?, que al llarg de la seva vida fa el recorregut de migració molts cops ell mateix. Però, en canvi, en les papallones és una migració generacional. És a dir, cada papallona fa uns quilòmetres i arriba a un punt, allà es reprodueix i la seva descendència continuarà la seva migració.
1: Perquè aquests processos migratoris, que superen els 15.000 quilòmetres, i perquè l'espectacular papallona reina pugui continuar volant ràpidament de camp en camp i de flor en flor, són necessaris els jardins de papallones, una eina clau per protegir un dels insectes més fascinants.
3: Ara mateix a les illes tenim menys de 10 jardins, està començant poc a poc, però amb ganes, i ja a Catalunya en tenim prop de 200. Per tant, sí, poc a poc anirà augmentant segur aquí també a Balears.
0: I també vos explicam que d'aquí a un mes les grans marques de roba, calçat i complements no podran destruir els productes que no s'hagin venut a la botiga. A partir del 19 de juliol els hauran de destinar a outlets o bé donar a entitats socials. Així ho ha decidit la Unió Europea.
1: Eines per inserció de Càritas Mallorca gestiona, per exemple, 1.200 tones de roba anuals per vendre a les tendes Moda Re. Així explica el seu gerent Félix Sánchez la tasca que fan.
4: La prenda segona mà passa per un procés, diguéssim, de recuperació. És a dir, primer ha d'haver un transport, s'ha d'emmagatzemar, com estem veient aquí ara, després s'ha de dur a la península, s'ha de dur a la planta sí que entra dins un procés de recuperació.
1: Pràcticament tota prové de donacions particulars, ben igual que la Fundació de Xalles, on la seva responsable de l'àrea mediambiental, Maria Suau, remarca el poc pes de les empreses.
5: Empreses és residual, anecdòtic, te diria que un 0,00001% de que pugui venir d'una empresa, de roba, és a dir, d'empreses que ho retirin de botigues.
1: Les entitats socials veuen una oportunitat a la normativa europea que prohibeix a les marques la destrucció de productes tèxtils no venuts. Hi ha excepcions, però per norma una opció que tindran és donar-los a les ONGs.
5: Bueno, era una passa molt necessària perquè nosaltres sabíem que passava això, sabíem que hi havia aquests estocs no venuts que s'acabaven destruint.
1: La normativa es completarà amb un reial decret estatal que regula la figura de les empreses de tractament d'aquests productes, que avui dia fan les ONGs amb recursos propis. És Diego Viu, director general d'Economia Circular de l'OEN.
6: Los productores, o sea, aquellos que generan estos textiles, tienen que depositar un dinero en una empresa para que gestione toda la vida útil del producto, es decir, que se encargue de que una vez que ese producto deja de ser un producto y es un residuo, o de reciclarlo o reutilizarlo. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene que publicar un real decreto que regule cómo se hace todo esto. Las empresas tienen la obligación de poner el dinero a partir de enero de 2027, pero todavía no tienen el marco legal.
1: De les 800.000 tones de residus que acaben al contenidor de rebuts cada any a les illes, un 20% són roba, calçat o complements.
7: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: I abans d'encetar la crònica cultural, vos explicam que ha mort l'articulista Enrique Lázaro. Durant 49 anys, volíem dir, va publicar el diari Última Hora i va retratar la societat mallorquina amb més d'11.000 articles.
1: Lázaro, nascut a València el 1950, tenia una ploma ben característica. Des que s'ha fet pública la notícia, diverses personalitats han transmès a la família les seves condolences. Entre elles, la presidenta del govern, Marga Provenç, que destaca el seu segell propi inconfusible.

0: Els Premis Ciutat de Manacor de les categories literàries s'han reconegut les creacions de tres dones i un home. El guardó a la millor novel·la, valorada en 5.000 euros, ha estat per la palmesana Marta Albertí per Si vaig ser feliç, que valora especialment el seu vincle amb Manacor.
1: Estic molt emocionada, no només pel premi en si, sinó perquè se'm doni a Manacor, que és un lloc en el que aquests darrers dos anys he fet feina i m'he sentit com a casa.
2: Pues sí, la guanyadora ha estat la eivissenca Llucia Serra, per un títol molt llarg i molt divertit. Et dibuixo un portal, In Media Something i tu t'hi alloques.
3: Parlo, per exemple, d'explorar o d'habitar un paisatge, un espai, un territori, però també d'habitar la memòria i de com les paraules ens poden servir per crear un lloc que puguem habitar quan ja no tenim terra on arrelar.
2: La catalana Montserrat Tolosana ha estat la guanyadora del Premi de Teatre per Laura, escrit en varietat dialectal de les Terres de l'Ebre. El desat se l'ha enduit el palmesà Miquel Vidal per llengua catalana pròpia de les Illes Balears, un punt d'inflexió.

0: Precisament de Manacor era l'escriptor Gabriel Galmés. Aquesta setmana s'han complit 25 anys de la seva mort. En tenia només 39. Una carrera truncada de manera precipitada que va deixar per obres tan emblemàtiques com són El rei de la selva i Una cara manllevada.
1: Tot i la dificultat d'aconseguir la publicació d'un llibre en aquells temps, ell ho va aconseguir fins a mitja dotzena de vegades. No tenia ni 25 anys quan sortia el seu primer llibre, Escala a Berni. Així recorda aquell moment l'escriptor Bernat Nadal.
2: Són quasi les mateixes narracions d'aquest altre que de Perfecte Amor. Però hem de saber que 10 anys antes a Manacor ja l'havien detectat.
1: Només 12 anys de carrera, Gabriel Galmés va deixar 4 novel·les, un llibre de narracions i un altre d'articles.
2: Era un home molt alegre, molt tirànic i en realitat era un seductor. A part també fàcilment va ser molt més dins del món de la literatura.
1: L'escriptor Bernat Nadal va ser amic seu i també un gran conseller. Era, diu, faner, constant i autoexigent.
2: A cada llibre millora. I millora perquè ha millorat ell. Vaig anar a veure de l'hospital. No sabia jo que estava malalt, sí, però que s'hagués de morir tan prest, no. Vaig dir, mira, venc a veure't a l'hospital, perquè hagués pogut esperar que tornessis a la teva, però precisava de dir-t'ho. Diu, aquí has donat. Has donat una passa en banda. Ara ja no t'aturarà ningú.
1: Un talent que va saber veure i explotar Jaume Vallcorba, de l'editorial Quadern Crema, que el va dur de la mà d'inici a fi. És Fausto Puerto, llibreter de Món de Llibres de Manacor.
3: Que te publica Quadern Crema és una meravella. I es veu que en Jaume Vallcorba, l'editor de Gabriel, li deia agradar molt i va apostar per ell. La gent que som manacorins de tota la vida ja el tenim a casa.
1: De fet, les seves històries encara surten, com deia, de les prestatgeries de la llibreria manacorina. Aquesta setmana encara, diu, n'ha venut un parell.
3: El sentit de l'humor, el primer de tot, i la facilitat que tenia per retratar el caràcter manacorí i també el caràcter mallorquí.
1: Llicenciat en filologia, escriptor, articulista, professor i traductor, Galmés va morir als 39 anys. Encara amb moltes històries que contar, amb la ironia i l'humor per bandera.
0: Falten uns segons per tocar les 9, serà el moment que sentirem el primer tot del tambor i del fabiol de Sebastià Salord, un so que donarà inici a les festes de Sant Joan. El SUS, avui, amb el diumenge d'esbè, primera jornada festiva abans de la revetlla de Sant Joan, que serà dimarts vespre, l'endemà, el dia del patró de Ciutadella. De fet, hores d'ara podeu veure en directe la senyal a IB3 Televisió amb un programa especial en què veiem ara mateix a la pantalla com es prepara ja el fabioler per fer aquest primer toc. Es posa ja el barret, agafa els instruments i a sentir.

0: Així ha estat, així ha sonat el primer toc del tambor i del Fabiol, de Sebastià Salort i l'esclat, com heu sentit, de tota la gent congregada en l'acte que dona inici a aquestes festes de Sant Joan de Ciutadella amb el diumenge d'Esbé. Allà, precisament, és el nostre company Carles Marquès. Bon dia, com l'has viscut aquest moment en directe?
1: Bon dia, molta emoció. Acabem d'escoltar el primer toc de Fabiol, el senyal que dona inici aquest diumenge d'Esbé a Ciutadella, una jornada que serveix de pròleg a l'esclat festiu del dissabte de Sant Joan i del mateix dia de Sant Joan. Avui hi ha programades un total de 89 visites a domicilis particulars, entitats i espais emblemàtics de la ciutat per part d'una comitiva festiva on tot el protagonisme el reclama Somo d'Esbé. En aquest cas, l'amo de Son Carvinya, José Capó Moll, des de fa més de 25 anys, com a l'amo d'aquest lloc. Va ser descarregador també de Somo d'Esbé l'any 2009, assistit pel seu ajudant Isidro Bellota, i al capdavant d'aquesta comitiva que presideix el caixer senyor de les festes, Ignasi Saura. Després d'aquest primer toc de Fabiol, el Palau de davant l'església, Can Olivar, una de les primeres visites ja serà Can Saura al carrer del Santíssim. Tot seguit, la comitiva es dirigirà cap a la residència del bisbe i un seguit de visites fins ben entrada la nit. 89 en total i dos tocs de dol. Ciutadella ja respira festa.
0: Gràcies, Carles Marquès, en directe. Hem de dir que IB3, aquesta casa, seguirà ben de prop aquesta ruta de Somo d'Esbé, com deies, amb totes aquestes visites que farà a domicilis. Una programació especial, IB3 Televisió, també es pot seguir a través de la web amb la narració de la nostra companya Vanessa Ortiz. Les Balears registren 9 morts en espais aquàtics enguany quan tot just acaba de començar l'estiu. L'OMS adverteix que els infants d'entre 1 i 5 anys són especialment vulnerables i suposa per a ells una de les principals causes de mortalitat.
2: La Reial Federació de Salvament i Socorrisme apunta que fa 5 anys consecutius que s'incrementa el nombre d'ofegats, tant de piscines com a platges. És per això que el col·lectiu reivindica la necessitat d'incrementar la plantilla, el servei i, sobretot, allargar la temporada de vigilància. Luca Citian, socorrista representant de l'Unió de Socorristes de Mallorca.
3: Los accidentes no se limitan a esa franja horaria ni se limitan durante estos meses. Es verdad que son los meses de que hay más gente, hay más turismo, hay muchos más accidentes, pero el resto del año también los hay y al ciudadano no se le provee de una seguridad tampoco para estar en la playa.
0: Avui és una nova jornada de temperatures enfilades a les Balears, fregant els 40 graus amb avisos taronja i groc a partir de migdia. Això en el primer dia oficial de l'estiu. La primavera, hem de dir, ha acabat amb la primera nit tòrrida de l'any, amb mínimes molt altes, sobretot a la Serra de Tramuntana. Els registres de l'Agència Estatal de Meteorologia apunten 29 graus a Banyalbufar i 26 andrats de mínimes, és a dir, no han baixat d'aquí. És tot. De moment, actualitzarem la informació al butlletí de les 10. Ara, com sempre, comença la Gran Vida.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
3: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
4: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
5: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
6: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
7: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
1: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
8: Les 9 i 27 minuts, seguim aquí a La Gran Vida. Recordem que avui fins les 12 i tenim un Entre tu i jo molt xulo, molt agradable, amb una persona, aquesta entrevista, no?, d'una hora que farem a partir de les 11 i fins les 12. I mireu, us donaré una primera pista. És una persona que forma part de la comunicació de les Illes Balears, ha estat tant a la privada com aquí a la pública, ha fet de tot, ha estat socorrista, ve de família de tot el que seria els parcs aquàtics de Balears i és una persona que sempre, i que du molt d'anys fent feina, per exemple, ara en el Teatre Principal de Palma, en diferents qüestions. I de vos anirem donant pistes, però ja veureu que és una persona que, a més, riureu bastant perquè és molt simpàtic. Però això serà a partir de les 11, d'11 a 12. Encara mos queda una hora i mitja de programa. Ara són les 9 i 28 minuts i volem parlar d'una altra qüestió. Mireu, dels museus. Què passa amb els museus? Què penseu? Quan vos xerren d'un museu, amb què penseu? En silenci? En vitrines? En cartells llargs? En informació de no tocar? No tocar? Precisament tot això és el que se qüestiona Naina Ferrero Orrà, que és directora del Museu del Calçat de la Indústria d'Inca, doctora en museologia i autora d'un assaig que se diu 12+1 herejías museològiques. I d'aquest llibre defensa que els museus del segle XXI han de deixar de ser temples, on només contemplar objectes per convertir-se en espais vius, participatius, accessibles i que haurien d'estar més connectats amb les persones, no? Els museus han d'escoltar, han de fer reflexionar i ens han d'ajudar a construir, no? A fer això que diuen comunitat, també, no? Per què no? Han de deixar de veure els museus tal i com els han vist tota la vida. I d'avui volem descobrir si realment aquests museus han de canviar, o si són nosaltres, no?, els que han de canviar sa forma de mirar-los. Aina, molt bon dia, com estàs?
9: Bon dia, Juanmi, què tal? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me a xerrar.
8: Beníssim. Idò, mira, abans de res, quan te demanes que la gent, que el primer que ha de fer és a veure què pensa, no?, quan veu un museu, la majoria respon que és un lloc avorrit o silenciós. Te sorprèn?
9: No me sorprèn perquè és algo que està estudiat i ho hem heredat, és una imatge que m'ha ve del segle XIX, no? I dins l'imaginari popular encara continua. Mira, si vols te poso un exemple molt ràpid que m'ha passat ahir mateix, i és que vàrem fer una activitat musical en el museu.
8: Sí.
9: Era descobrir el Museu Descalçat amb unes al·lotes de Cercles per Créixer que feien un taller per infants, i sa mare d'un dels infants ja després se va quedar xerrant nosaltres, perquè després se varen quedar una altra activitat que hi havia autònoma per nins a l'exposició. I xerrant, me diu, jo li vaig dir, veida, quan vulgueu saps que vostre? Diu, ui, pues sí, pues mira. Dic en castellà, però com ho dic en castellà? Mm. Diu, pues mira, estemos a punto de no venir porque la última vez que estuvimos, ¿val? Había un hombre malvado, según mi hijo, que le dijo, ¡shh! Porque fue a tocar un objeto, ¿vale? I ja tenia miedo, vull dir, és que des dels petitons ja els imposam aquesta imatge de
8: no
9: que els museus són llocs de no tocar, i és vera que de vegades hi ha coses que no se poden tocar, i per això estan en vitrines, les coses que no se poden tocar estan en vitrines, n'hi ha alguns que no, però a lo millor n'hi ha d'altres que sí. Nosaltres, si som un museu descalçat on hi ha màquines industrials, doncs no hi ha cap problema en tocar-les, no? Mm. I és un poc revisar les coses que no se poden fer en el museu o que hem heretat, que creiem que no se poden fer en el museu, i veure si sí que se poden fer, perquè el que hem de proposar són espais amables. Mm. Són espais amables on la gent vulgui anar i siguin, el que li diem, un refugi contra aquest sense sentit que vivim actualment, de la banalitat, de descrèdit, de qualsevol aspecte científic, rigorós, no? Un lloc on poder conversar, on la gent pugui també construir significats, on la gent se pugui sentir d'alguna manera recolzada, saps? Mm.
8: És cert que és trist que si fas una enquesta per el carrer, jo que estic molt acostumat a fer enquestes i ho demanes, te trobes que un tant per cent bastant gran de les persones te diuen que no han entrat mai a un museu, fins i tot això. Mm-hmm. També és vera que hi ha gent que no ha agafat un llibre a la seva vida, però això és una altra qüestió. Però, clar, o que no han entrat, però els que han entrat no han tornat, que això és més preocupant, no?
9: Claro, és que està clar, si tu vas a un lloc i després la teva experiència en aquest lloc no és satisfactòria, no tornaràs. Tu, i tothom en general, me refereix, tenim poc temps d'oci. El temps d'oci el volem dedicar a passar-nos-ho bé. Si anem a un lloc on no ens ho passem bé, doncs no ho tornarem. Si anem a un lloc on l'experiència que tenim no és satisfactòria, no dedicarem el nostre temps d'oci a tornar-hi, no? Per tant, aquí hi ha moltes coses a revisar. Una d'elles, de la mateixa manera que la institució museística se mostra. Perquè aquesta percepció heredada de museu elitista, on la gent només ha de callar, on les carteles són les que dit en càtedra i tu has de sentir com si estiguessis a missa, aquest exemple que pos contínuament de l'assaig, és que està demostrat que no és vàlid a la societat actual. Una societat que necessita ser interpel·lada contínuament. Necessitem museus foros, no museus esglésies, no museus que haguem de callar i a sentir el que ens diguin, sinó espais que realment siguin útils per sa vida. En el Museu Descalçat seguim una cosa que se diu sociomuseologia, mm. I una de les premisses d'aquesta corrent és que un museu que no serveix per sa vida no serveix per res.
8: Mm. I com aconseguim que els joves se sentin atrets per aquests espais? Perquè, clar, bueno, els joves, sobretot, sí. Ho volen tot ja, una píndola, un podcast, Instagram, tot volen en petit, no?, en petites pindoletes, i tot ha de ser molt ràpid. No volen perdre temps, no?, un espai a vegades. Com podem aconseguir que se sentin atrets?
9: Clar, bueno, aquí hi hauria moltes qüestions a debatre i a xerrar, no? No només els joves volen coses ràpides. Tots ens hem acostumat a una cultura molt ràpida, no?, un fast food cultural. Hi hauria, potser, una primera manera, que sí que és cert que se podria intentar en els joves a treure-los en formats que siguin més, que estiguin més en la línia de lo que estan habituats, però jo crec que aquí la feina és molt més de fons i molt més difícil, perquè aquí hi ha una feina molt gran d'educació patrimonial, de la primera infància. El que vàrem fer en el Museu Descalçat, i perdona que t'ho torni a posar d'exemple, però és que me va emocionar, perquè vaig veure infants, bebès, que jo crec que estaven i donant les seves primeres passes en el museu. Si començam que la gent, quan neix, quan creix, la primera infància, que és on estem sembrant les llavors del futur, se sentin convidats a uns espais on passar-s'ho bé, però és que, a més, de sobte, també estan emprenent sense donar-se'n compte, ja estem fent que aquesta gent, des de ben petits, convisquin amb una altra idea del que és un museu. Un museu és un lloc per anar un dissabte matí en família i passar-s'ho bé i riure i cantar si fa falta, i, a més, aprens, no? Per tant, és una feina llarga, és una feina que du molt de temps. De mentre podem anar fent accions més puntuals per intentar salvar petites distàncies, però el que necessitem realment és una feina, és una carrera de fons.
8: Mm. Has arribat a qualificar una altra entrevista, que m'ha agradat molt aquesta expressió, McDonaldització museística. Què vol dir això?
9: Bueno, això és una expressió, un concepte que no me l'he inventat jo, està molt estudiat, que fa referència a una marca de museus que s'estén per tot el món i el més important és la marca del museu i no tant el contingut. Se refereix a això. Que això va també molt en relació a un desentimenament d'aquestes heretgies que diu no codiciaràs col·leccions alienes, no?, d'altres museus. Han de ser autèntics i nosaltres tenim una cultura espectacular, tenim figures importantíssimes, no només en Miró, perquè Miró sí, però és que hi ha molt més que en Miró a Balears, i crec que hem d'apostar per... sense ser localistes, vull dir, nosaltres hem tingut i tenim artistes de projecció internacional reconeguts a tot el món. Crec que el que realment mos fa únics és allò també que mos identifica. I Dumarc

0: Molt, molt bon museus. Molt bon museus que estan fent molt bona feina. Molt més museus que la gent s'imagina. Sobretot vull posar el focus, també perquè des que més conec, perquè són els meus companys de feina, te diria, cada setmanal, els museus més petitons, els museus més,
1: Mamà.
0: més de petita escala, que tenim aquesta oportunitat de tractar amb la comunitat.
2: M'encanta la ràdio en directe. 9 i 37 minuts. A la gran vida. És que això se diu la gran vida, Aina. Se diu la gran vida.
0: Claro.
2: I això és vida. I la veritat que de bon matí pot escoltar una veu d'una nina amb la directora del Museu del Calçat que te parla de 12 más 1, herejies museològiques. Per cert, on el poden trobar, aquest llibre?
0: El podeu trobar online, és molt fàcil, està
2: sí.
0: Totes les plataformes, Casa del Libro, Amazon, la pròpia editorial, Ediciones Asimètriques, vull dir, és facilíssim, i crec que en 2-4 dies arriba. A més, vull destacar les il·lustracions d'en Elena Bosco, perquè és un llibre amb humor, vull dir, té un to molt, molt crític, irònic, però també per passar-s'ho bé llegint-s'ho, inclús encara que no siguis un gran aficionat als museus, si t'agrada passar una estona lleugera amb il·lustracions fantàstiques de Elena Bosco, doncs pues, també.
2: Ho fas molt fàcil i la veritat que s'ha entès molt bé tot allò que volies explicar. Que tinguis un molt bon dia, un bon diumenge, no sé si te toca fer feina en bon diumenge o no.
0: No, me tocarà maternar, que la nina està... no està fina, diguem-ho així.
2: Bueno, són altres feines. Moltes gràcies, Aina.
0: Sí, són més importants. Gràcies.
2: Sí, una ferrada. Adéu.

0: salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. I B3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
5: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Fins a les 12, escolta la gran vida.
6: Julio Bastida, molt bon dia. Delegat d'Hockey Diario Balears. Si voleu saber coses de successos, de tribunals, ell és la persona adequada. Com estàs?
7: Què tal? Bon dia, com estem?
6: Molt bé, la setmana passada jo de vacances, no ens vàrem escoltar, però...
7: Ja sé que estàs de vacances, eh? Aquí tothom està de vacances,
6: eh? Ho vares notar, perquè...
7: Aquí ets l'únic que venim cada setmana, està millor, o sigui... Sí. Els únics, eh?
6: Sí. Bueno, el Luis Menéndez també ha tingut els seus moments.
7: No.
6: Els seus escarceos.
7: Jo sempre que he vengut, sempre ho he trobat, eh?
6: Sí, sempre l'has trobat, sí. O sigui, tu no pots dir que el nostre tècnic, el Luis Menéndez,
7: no.
6: Sempre...
7: El que puc dir és que aquí hi ha gent, el Raúl Valls, que se va de feria d'abril, tu també te'n vas per aquí, de Picos Pardos...
6: Ja me tocava.
7: Sí.
6: Ja me tocava.
7: Sí.
6: Feia 10
7: no
6: mesos.
7: No passa res.
6: 10 mesos només.
7: Vendrà un col peinado i vos arreglarà.
6: Qui ho du pitjor és... la gent que van passant cosetes, eh? Les Balears. Sí. Mem, començam. Ja, de matinada, crec que ha estat aquesta matinada, de matinada, un senyor de 88 anys dormia a casa seva, tranquil·lament, a Palma, i han entrat tres persones dins casa seva, l'han robat, no sé si hi ha hagut una agressió o no, però sí. Què és el que ha passat?
7: Mira, això ha passat en el carrer Siquí, eh? El carrer Siquí està a la Soledat, a Palma, molt a prop de l'Iglesi, de la Soledat, de vora, perquè la gent s'ubiqui, es carrer Manacor, doncs allà a la Soledat, hi ha l'Iglesi, es carrer Siquia, i un home de 88 anys, espanyol, està dormint a casa seva, tranquil·lament, i a més un senyor que té problemes de mobilitat, és un senyor que està tocat. Què va passar? Que a les 4:21, i tu diràs, per què ho sap tan bé? Perquè, evidentment, hi havia càmeres, i han enregistrat com tres joves, però molt joves, ara després te mostraré el vídeo i ho veuràs, tres joves, però molt joves...
6: Joves són menors?
7: Possiblement. A lo millor estem xerrant 16 de 7 de 8 anys, eh? No més. A lo millor són adults, però per molt poc. Tres joves varen forçar la porta de casa seva, varen anar a la seva habitació on estava, li varen rebessar la cadena d'or que duia aquest home i li varen pegar. Segons les càmeres, com entra i a més després com aquest senyor té tot el coll vermell, un autèntic desastre.
6: Si intenció era robar-li, el fet de l'agressió és perquè se sentís més indefens i no se defensa.
7: Correcte. Què va passar? Que evidentment tot això ha quedat enregistrat, la Policia Nacional ja s'ha fet càrrec de la investigació, estan cercant en aquests tres joves i hi ha imatges, i les imatges són molt clares. Aquestes imatges ja les té la Policia Nacional i s'espera que d'un moment a l'altre se produeixi una detenció. No són d'aquí, no són espanyols aquests joves, no sabem exactament de on són, Però bueno, lo que podem dir és que pobre home, que està a casa seva a les 4:30 des de matí, dormint, li entren i li donen una pallissa. Per tant, recomanació molt important des de la ràdio pública, que la gent, els vespres, tanqui bé les portes, tanqui bé les finestres.
6: En clau per de dins, que no passa res.
7: És igual si fa calor. Tanqui bé les finestres i les portes. No podem permetre que gent d'aquesta te voti, te forci una porta i després te passi això. I és igual si estàs de dins o estàs de fora.
6: Costa molt poc posar la clau per de dins i girar, de com si tancar. És que si hi ha un de nou, és veure que si te passa res i tanques tant, després no te poden ajudar. Però si sou persones que normalment vos trobeu bé de salut, per protecció, encara que sigui una volteta, sí, de clau...
7: S'ha de tancar, que... i a més hem de dir que aquest fet no s'ha produït a una finca de fora vila. Això és carrer Siquier, això és la Soledat. I a més, a una zona realment normal i bona. O sigui, no estem xerrant de la zona neuràlgica, punts raros de Son Goleu, no. Ja. Estem xerrant de carrers, de bona ciclosi, i me sap molt de greu perquè aquest home ho està passant molt malament. Hi ha una campanya per xarxes socials de publicació d'aquest vídeo.
6: No està bé, la seva salut?
7: Bueno,
6: està ingressat?
7: No està bé. Ahir vàrem intentar xerrar amb ell, la família ho té ara molt protegit, està molt tocat psicològicament, i el que sí que també faig una crida és que la gent no pot porar, no pot penjar-se per xarxes socials les imatges de delinqüents, encara que són delinqüents, no se poden penjar fora a pixelar, perquè això és un altre delicte. Per tant, no, fins que no estiguin condenats, no se pot utilitzar aquestes imatges.
6: I també una desgràcia, una piscina de Can Picafort, a Mallorca, un nin que ha estat ofegat, un nin de 3 anys, un nin danès, no sé si turista, que ha mort ofegat a una piscina de Can Picafort aquí a Mallorca.
7: Mira, això va ser concretament en el carrer, ara t'ho diré, Hernán Cortés, de Can Picafort. És una vivenda llogada de llarga duració. Són una família que està aquí i estan bastant detents, danesos, i se desconeix el motiu, però hi havia més nins, estaven a la finca, i se veu que a la finca hi ha una piscina, i en un moment donat el nin se va pujar a les escales, tipus safreig, va pujar a les escales i el nin va caure dins la piscina. Un familiar que estava per allà se va donar compte per ell que tard, ho va treure de l'aigua, va començar les maniobres de reanimació, se va activar tot el protocol habido y por haber, per dir-ho de certa manera, i va anar a policia local, guàrdia civil, ambulàncies, fins a 3 ambulàncies. Se va activar, era molt greu, ja es veia que ni no estava bé, ho van endur fins al camp de futbol del Camp Picafort. Allà l'helicòptero de Samu 61 ho va recollir, ho va dur a son espases perquè estava molt, molt greu, i el que podem dir és que en un principi ho van estabilitzar, va anar a la unitat de cures intensives pediàtriques de son espases, però mos diuen que el nin, bueno, ha mort cerebralment, està ara simplement pendent de tema de signar per tema d'òrgans i tal.
6: Quin però desastre.
7: Està mort aquest nin.
6: Què passa amb els estudiants de viatges de final de curs? O sigui, no mos basten els turistes que s'enfilen per els balcons, anglesos, sobretot, o alemans, també, això en aquest cas ha passat a Serenal, però no mos basten la gent, els turistes que venen a fer balcòning, que ara resulta que estudiants de viatges de final de curs imiten, ja la categoria d'imitació dels anglesos fent balcòning, i a Serenal resulta que se tiren dels balcons cap a la piscina.
7: Sí, hem de dir que... Vàrem xerrar l'altre dia amb en Sergi Torrendell, que és el cap de policia local de Llucmajor, i mos va donar unes dades que mos va deixar molt estranyats. I t'ho dic per què. Perquè fins ara mai a la vida havia hagut casos de balcòning amb espanyols i amb estudiants. Tu saps que des de fa molt de temps els viatges d'estudis de la península, un dels viatges més coneguts és anar a Mallorca de vacances. I se'n van a la zona de Calvià, a la zona de Serenal i a la zona de Cala Ratllada. Són les tres zones que els estudiants, les agències, organitzen els viatges d'estudis. Estan xerrant de 7, de 8 anys i venen aquí a passar-se bé. Van arribar a la plaia de Palma, Serenal, i estan xerrant de més de 10.000 joves que venen a la vegada, viatges d'estudis. Des de fa temps, la policia local té uns dispositius especials perquè no hi hagi molt d'aldarulls, perquè no hi hagi problemes, i els citen a jocs concrets perquè els autobusos després surtin cap a, se'n van cap a la festa de Sant Fusteret, cap a la festa de discoteques, de Calvià, etc etc. Què ha passat? Que han detectat, en una setmana, tres casos de balconing, dues al·lotes de 7 anys i un jove de 7 anys que anaven gats perduts passant de balcó a balcó a l'hotel, afortunadament, i fent i tirant-se a la piscina, bé, els desastres. Afortunadament, els varen descobrir, anaven gats perduts, i els han expulsat de l'hotel, i han criat els seus pares i sa mare, i, evidentment, se'n tornen cap a casa seva. Això té un perill, perquè també xerràvem amb en Sergi, i és que mos deia que varen fer un control de botellot allà a la zona, i que dels 36 que varen agafar, 36 anaven gats perduts, i d'aquests 36, més de 20 eren menors d'edat, i els altres eren majors d'edat, però per dies. Per dies, tant, sí.
6: De 2008.
7: Sí, sí. 08. Ara, 08. Sí, ha de ser modern. Ha de ser modern,
6: sí, 08, és vera, sí, 08.
7: Aquí, literal, eh?
6: Sí, sí, literal.
7: Ha de ser modern.
6: No me siguis cringe.
7: I bro, bro.
6: I bro. Bro, això...
7: Si no te diuen bro, no ets modern.
6: Jo no estic sortint ara en la meva, però és increïble.
7: T'han de dir bro.
6: Sí, veus, la meva que és 08, major d'edat i tal. I de... Quin desastre. Hi ha més coses. A veure, a Son Banya... És que aquesta és molt bona. A Son Banya resulta que tenen la fanson del Mundial de Futbol, així com tenen un espai també del Barça i de Madrid durant la temporada, tenen el seu espai de fanson de per el Mundial. Què és aquest espai de fanson?
7: Bueno, de Son Banya t'he d'explicar dues coses.
6: Sí.
7: Tot això va començar...
6: Sí, una part més sèria, però aquesta sí, seria...
7: Una part més sèria i una part més simpàtica. Sí. Crec que va una darrere l'altra. Sí. T'explic. Quan arriben els...
6: Lo de la paca quedarà una sèrie de res.
7: De res, de res. Això. Aquí ja Son Banya ja espera, que saben que quan ve reforç aquest de l'UIP, de la Policia Nacional, que són aquests que venen del rei, sí, que venen aquests, que enguany s'han endarrerit 15 dies perquè havia la visita del papa, o sigui, el papa m'ho ha fet endarrerir a nosaltres, sí, el reforç policial. Bueno, ara ha arribat ara. Ja el papa s'ha anat cap a Roma i ara ja tenim aquí la Policia Nacional de l'UIP, Unitat d'Intervenció Policial. Va, què passa? Que cada vegada que venen aquests, hi ha una redada de Son Banya. Perquè, clar, quan són 80 o 90 UPR d'aquests antidisturbis, doncs pues sí, entren a Son Banya. I ja, els narcos ja esperen. Que ja saben que quan arriben aquests, en el dia, dos, tres dies, pam, hi ha redada.
6: Sí.
7: I doncs, van entrar a Son Banya. Hi ha 7 registres, mentida, 7 detinguts i 9 registres. Mm. Ojo amb això dels registres, perquè se varen descobrir que havia 7 cases, 7 xaboles, que les varen tomar. Però havia dues que la darrera vegada no eren. O sigui, la construcció a Son Banya està en bon camí i fan casetes noves, xaboles. Què ha passat? Que dins aquestes noves hi ha la fanzón d'Espanya, la selecció espanyola, una molt groga que porta Espanya, hi ha pintats cada un d'ells, que varen comptar la darrera vegada,
6: sí,
7: però ara han fet també una fanzón del Barça i una altra fanzón del Madrid.
6: Del Mallorca, vamos, no...
7: De moment, del no. Mallorca, de moment no n'hi ha.
6: No, ni però se ve, sí, ni s'espera.
7: Però sí que és cert que del Madrid i del Barça, i tu diràs, i això per què? Perquè, evidentment, ells tenen tècniques de màrqueting. Ara, abans, antigament, els narcos venien a les xaboles. I cadascú tenia carrer 1, carrer 2, carrer 3 i tal. Des que hi ha tanta intervenció policial i s'han donat compte de que per dron te vigilen, o sigui, el dron està cada dia allà damunt i no se donen compte, però hi ha un dron. I ara ja ho saben. Què han fet? Pues resulta que han tret el punt de venda, no a sa casa, sinó ho posen davant. I foren, cada un té un punt de venda.
6: Sí, sí, sí.
7: Com si fos una extensió, una carpa.
6: Sí.
7: I per cridar l'atenció, per exemple...
6: Sí, és molt important, això de cridar l'atenció.
7: Sí, perquè...
6: És cosa que passin desapercebuts.
7: Clar, hi ha el d'Espanya, el del Barça, el del Madrid, el del Pescaíto, el del Barco... O sigui, cadascú té el seu tal. I cada un està relacionat amb un clan. És a dir, los Cabreros té un, l'Ove té un altre, los Manzano... cadascú té el Vito, cadascú té el seu. El Vito té Espanya. El més gros és el del Vito. Pues, què ha passat? Que ha entrat la policia, ha tomat tot això i hem de dir que li va saber molt de greu a la policia haver de tomar-se d'Espanya, estava molt guapa, però les paleres varen arrasar. Varen trobar més o manco uns 500 grams de cocaïna, perquè ja saps que ara ja no tens droga ja, sinó que la van duent a poc a poc. I una cosa que va cridar molta atenció és que fins ara a Son Banya se venia cocaïna, que era number one, després tenim a 60 euros el gram, després teníem heroïna, teníem pastilles de lo que d'èstasis, marihuana també està molt, molt consolidat, i ara el que està fent... Ah, bueno, Estusi, que ara està també molt de moda, és aquesta droga de color rosa, que és un poc més barat que la cocaïna, i ara el que s'ha disparat és la Viagra i la Camagra.
6: Ah, la Viagra i la...
7: Camagra, o sigui... Camagra és...
6: Coca-Cola, Pepsi.
7: Sí, són les dues marques. Però s'ha disparat fins a cert... A punts increïbles, eh? O sigui, a totes les casetes que hi havia... Quasi que hi havia més Viagra i Camagra que no...
6: Curiós.
7: Que no cocaïna. I també hem de dir que l'anècdota la varen, per dir-ho de certa manera, la varen protagonitzar uns turistes que sortien de l'aeroport directament, varen arribar en les maletes i tot. Se'n van anar cap a Son Banya...
6: En la ferretina de Rentacar.
7: De Rentacar. Quan van anar, se varen ficar directament cap a Son Banya i varen dir... A nosaltres m'ho havien dit, que això era per jo, però vaig quedar molta seguretat.
6: Exacte.
7: No s'havien donat compte que hi havia una redada.
6: Quin llast.
7: I en el final quasi acaben detinguts els turistes.
6: Julio Bastida, que bé que mos duguis temes d'actualitat. Alguns no mos agradaria escoltar-los, altres són més simpàtics, però sobretot és que són realitats que passen aquí a les Illes Balears. Gràcies per estar en el Trossa de Gran Vida. Res, mos queda un minutet per arribar a les 10. I nosaltres tornem a les 10 i 4 minuts i ja amb molt de jaleo, perquè Ciutadella ja fan festa grossa amb aquella mona pobreta, amb esbé. Tu t'imagines dur esbé de munt durant...
7: Increïble. Des d'aquí vull donar una felicitació molt important a tots els equips d'emergència que fan feina a Ciutadella, perquè organitzar un tema d'aquest és increïblement difícil,
6: sí.
7: I fan una feinada, tant policia local que van des de Mallorca, Menorca, Eivissa, van tots cap allà per fer aquest operatiu, i sempre sols funcionar bastant bé.
6: Gràcies, Julio. Tornem a les 10 i 4 minuts.
7: Adeu.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, puntual. Com mana la tradició, a les 9 en punt ha sonat el primer toc del tambor i del fabiol de Sebastià Salord, seguit d'un esclafit d'alegria dels ciutadans. Sí, s'ha donat inici un any més a les festes de Sant Joan amb centenars de persones congregades a la plaça de la catedral per sentir aquest primer so i veure sortir la comitiva en so modes bé. Enguany és Josep Capó, l'amo del joc de Son Carabinya i un expert cavaller d'aquesta celebració, qui porta l'animal a les espatlles tot engalanat. Juntament amb el seu descarregador, Isidro Bellota, i tota la junta de caixers, visitarà 89 domicilis particulars, entitats i espais emblemàtics al llarg de tot el dia. De moment va a bon ritme i ja són al carrer de Ses Roques. Podeu seguir el seu recorregut en temps real gràcies al dispositiu de geolocalització que reedita l'Ajuntament de Ciutadella. Una iniciativa posada en marxa en els darrers anys a través de l'enllaç que trobareu a la seva pàgina web. També en directe a IB3 Televisió. La policia local de Palma ha detingut un home com a presumpte autor d'incendiar contenidors i trencar una ordre d'allunyament. Tot va començar quan la base del 092 va rebre l'avís de que s'estaven cremant els contenidors al carrer Gabriel Alzamora. Els agents es van desplaçar al lloc dels fets i van haver de trencar els vidres de dos cotxes per moure'ls i evitar que es cremessin. Després, a partir de la descripció d'un veïnat, els agents van poder localitzar l'home i van comprovar que s'havia trencat l'ordre d'allunyament de 500 metres de casa de la seva mare. I la PA Mallorca ha convocat una concentració avui a les 12 del migdia a la plaça d'Espanya de Palma, sota el lema "L'habitatge ens costa la vida", per mostrar els seus rebuts contra els desnonaments institucionals i la neteja social a Palma. Denuncien que l'Ajuntament de Palma i el govern, lluny de donar solucions, estan afavorint i executant els desnonaments de centenars de persones sense oferir cap mena d'alternativa habitacional. Posen com a exemple el cas de l'antiga presó de Palma, ja que, diuen, a les 250 persones que hi vivien no se'ls ha ofert cap solució a llarg termini i moltes s'han vist abocades a viure al carrer. Així mateix volen denunciar l'estratègia de l'Ajuntament contra els assentaments de persones sense sostre a ciutat. I canviant de tema, allau de reaccions a la decisió del jutge Peinado d'enviar al judici a Begoña Gómez, la seva defensa ha anunciat que recorrerà les mesures cautelars imposades com la retirada del passaport per risc de fugida. Una mesura que els sindicats policials han criticat en el sentit que el magistrat argumenti que agents dels cossos i forces de seguretat de l'Estat poguessin arribar a facilitar una eventual fugida. També està molt crítica Diana Morant, ministra de Ciència i Innovació.
2: No deja de ser tampoco una casualidad perversa que el señor Peinado tenga una mujer que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid y que haya sido ascendida. Tampoco es casualidad que el señor Peinado tenga una hija que forme parte de la dirección de la señora Ayuso y que sea concejal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid.
1: En clau internacional, Colòmbia viurà avui la segona volta de les seves eleccions presidencials, que enfronten el candidat d'Esquerres, Iván Cepeda, i el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espirella. Els colombians, residents a Mallorca, poden votar allà, a l'hotel Palma Bellvé i els d'Eivissa, al Centre Cultural Cervantes. En dos casos, fins a les 4 de l'hora baixa. I, per últim, un home ha estat detingut després de ferir a 5 persones en una sèrie d'atacs islamòfobs a Edimburg, Escòcia. L'home semidespullat i amb un ganivet va atacar diverses persones i va trencar diversos establiments. Això és tot. Tornen ara els nostres companys de la Gran Vida. Més actualitat informativa a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Molt bon dia, si vos acabau d'incorporar segona hora de programa a la Gran Vida, a la ràdio pública de les Illes Balears, com cada cap de setmana, sempre els dissabtes dues hores, diumenges tres horetes. En aquesta segona i tercera hora, també amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i amb moltes ganes de passar-ho bé. Avui amb una jornada marcada per aquesta calor, tot el cap de setmana, amb alerta groga, i esperant que poden tenir un... que se puguin suavitzar una mica les temperatures, perquè la veritat és que fa caloreta. Si vos acabeu d'aixecar, molt bon dia. Si aneu amb el cotxe, molt bon dia. Si sou per Ciutadella celebrant Sant Joan, molt bon dia. I si voleu estar entretinguts i precisament saber què és el que passarà amb el dia d'esbé, ho podeu fer aquí. Nosaltres ja hem escoltat aquest primer toc de Fabiol a les 9 en punt. Era en Sebastià Salort, que acabava de donar l'inici oficial a les festes de Sant Joan 2026. I a partir d'ara, la comitiva, ja des de fa una estona, està en Somo d'esbé, que és al carrer. Enguany és en José Capó, que té el bé a les espatlles, aquest bé tan guapo, tan polit, com diuen també per allà, que recorre els carrers de Ciutadella i la veritat és que visita fins a 89 domicilis i tot això juntament amb el seu descarregador, que és Isidro Bellota, i també la Junta de Caixers. Així, per tant, ha començat avui aquesta jornada, una jornada plena de tradició, d'emoció, també de nervis, i és també, i si ahir vespre els protagonistes varen ser les carotes de Sant Joan, i d'avui és el B, perquè ve ja Sant Joan. Ja sabeu que la revetlla serà dimarts i dimecres Sant Joan. Per cert, ja molt d'anys a tots, perquè no mos escoltarem fins la setmana que ve una altra vegada. O sigui que tots els Sant Joans, molt d'anys a totes les Joans, Joanes. I en aquesta segona hora de programa, nosaltres ara farem una connexió amb na Clara Aymamí en directe. Però abans anem a fer 5 cèntims també del Comodús, perquè aquesta setmana vos he de dir que ha estat la setmana de la passejada, el Dia Internacional de la Passejada. I jo quan surten al carrer i faig enquestes de carrer m'ho trob moltes persones que tenen problemes a l'hora d'arribar en el semàfor i aturar-se. Clar, com que no s'aturen, sabeu què faig jo. Idò, me posen el semàfor i com que està en vermell, dic, però si no podeu atravessar. Però perquè vegeu, la gent que no passeja, ja no passejam, la gent no passeja. Hi ha gent que se'n va a comprar, gent que se'n va al metge, gent que frissa perquè se'n va a la feina, mos costa molt passejar. I també és cert que no és igual passejar quan fa 50 anys que passejar ara per Palma. I amb aquesta calor també hem de triar allà on passejam. I de volíem fer un tast d'aquestes qüestions. Com vos deia, amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i teniu un número de WhatsApp, que si voleu dir qualsevol cosa, si voleu felicitar per Sant Joan a qui vulgueu, també ho podeu fer en aquest número.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Molt bé, i d'ara sí, vinga, còmodos.
1: Còmodos, quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.

0: Oh, idò, anem a escoltar tres persones diferents que frisen per diferents motius.
1: Ah, sí, estoy trabajando.
0: Pero está en rojo. Tenemos el tiempo del semáforo. Si cruzas en rojo, es como que es ilegal. No, muy rápido, ¿te gusta pasear? No. Hoy es el Día Mundial del Paseo.
1: Me gusta, me gusta.
0: Cuando quieres pasear, desconectar, ¿dónde vas?
1: No, pues no tengo tiempo. Voy muy liado, tengo hijas pequeñas, estoy todo el día...
0: Claro, una cosa es caminar y otra cosa es pasear. Ahí vol atravessar en vermell. Te deixo que travessis en vermell. Adéu. I ara, un dia enregistrarem un accident. Saps què t'ho vull dir? I nosaltres ho contarem, però jo he avisat.
2: Jo passeig últimament. Passeig. Antes caminava més. Però ara m'acosto un poc més.
0: Bé, però a passejar també és moure-se.
2: No, i me passeig, però no m'aturo per tot.
0: T'agrada mirar aparadors, tendes, tot això?
2: Bueno,
0: vas...
2: de tant en quant. No, però vaig a pinyó fitxo, que diuen.
0: A pinyó, sí. Bon dia, com anem? Què feim? Passejam.
2: Sí, vaig en el metge un minut.
0: Ah, és veres, és que avui és el Dia Mundial de la Passejada i demana la gent a veure on va. En aquest cas, en el metge.
2: En aquest cas, en el metge.
0: Sí, és una passejada obligada.
2: Exacte.
0: O necessari, més que obligada.
2: Exacte. Pues...
0: I si no anàs en el metge, quan va a passejar, on li agrada passejar?
2: Pues pel centre, perquè visc aquí i ho té molt còmode. O sigui...
0: I si ven coses...
2: Exacte.
0: Sí. I no hi va, perquè ara ja fa caloreta.
2: Pues a primera hora, perquè en aquesta hora...
0: De matí.
2: Només surts, si
0: tens una...
2: és molt necessari. Eh?
0: Molt bé.
2: Vale, gràcies.
0: No, para que està en vermell.
2: Ah, això és vera.
0: I així...
2: Però era marbert, però...
0: Imagina que travesses i jo com que una senyora ha travessat. Bé, com que és ràdio, no ho sabria. Tampoc no passa res, no han dit ni nom ni res.
2: No, exacte.
0: Era per aprofitar 5 segons. Quan se posin verd, la deix, t'ho promet.
2: Exacte.
0: Una coseta, se passeja igual ara que fa 50 anys, per Palma?
2: No, perquè vivia en Espandínquia. O sigui, vivia a les afores, que era molta tranquil·litat això, però les circumstàncies de la vida... he hagut de baixar aquí, gràcies a Déu, perquè m'he quedat viu de tota sola i aquí ho tenc tot a mà.
0: I vosaltres passejau o caminau? Idò sí, això és el que mos conta la gent. Ara sí, mos anam a Ciutadella amb na Clara i Mamí.
3: Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.

0: Avui, doncs, dia d'esbè, aquestes festes amb el SUS, aquest toc de Fabiol, a les 9 des de matí, i ja volem parlar amb la Clara, que està enmig de tot l'ambient. Clara, molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia. No puc estar més ben acompanyada amb Somo d'esbè, en José Capó Moll. Com estàs, José? Bon dia.
2: Molt bon dia. Molt bé, molt bé. És veritat que de dalt de tot.
1: Bueno, ara descansant un poquet, com ha anat el primer toc?
2: No, molt bé. Sí, hi ha molta gent, però és normal i ha anat de dalt de tot.
1: Bueno, hi ha ganes de festa a Ciutadella.
2: Sí, aquí a Ciutadella ja sabem que és festa de Sant Joan, això és moltes ganes de festa.
1: A les 9 en punt, en Sebastià Salort, es fa violer, que el tenim aquí al costat. Bon dia, Sebastià, com va?
3: Ja bé, i vosaltres, com esteu?
1: Bueno, com va la calor?
3: Hi ha una altra vegada al dia.
1: Clar, aquí estem, avui amb la Gran Vida, què et sembla?
3: Ah, molt bé, em sembla perfecte.
1: Us escolten fins a Formentera, avui.
3: Fantàstic, idò. Que l'any que ve estan convidats a venir, però han d'agafar l'avion en temps.
1: En temps. Escolta'm com ha anat el primer toc de Fabiol, Sebastià.
3: Crec que sí, molt bé. Molt emotiu, molta transmissió de sentiments amb el queixer senyor pensant en son pare, d'en Carlos Saura, que no ho va ser mai. La veritat, un ambient hermós, hermosíssim.
1: On som ara en aquests moments?
3: Ara som aquí a la posada de Sant Garbó, de la Montoni de Sant Garbó.
1: Fent un poc un alè.
3: Perdó?
1: Fent un poc un descans.
3: Sí, sí, sí, cada visita es fa 2-3 minuts que es queixa senyor, troba convenients per fer.
1: Us donen un poc de beure, que fa molta calor.
3: Sí, també, ens conviden el que vulguem, de beure, de menjar, el que vulguem.
1: Quantes visites duim, Sebastià?
3: Aquesta aquí fa 9.
1: N'hem de fer 89.
3: 9, queden 80, però això està fet.
1: Això està fet.
3: Està fet.
1: Ni la calor ens para ni res.
3: No hi ha res que mos aturi. Per Sant Joan no hi ha res que mos pugui. Sant Joan és el més gran que hi ha.
1: Idò, gràcies.
3: Gràcies.
1: Que havia d'anar bé, Nici.
3: Igualment, gràcies.
1: Bueno, en duim 9, José, de visites. En queden 80.
2: Sí, no, anem molt bé. De veritat és que entre tots fem un bon equip i això és el que importa.
1: Som-ho d'esbè, que va vestit amb ses pells de bé. Esbè, quant pesa?
2: De bé és 32-33 quilos.
1: 32-33 quilos.
2: Bé, més o menys sí.
1: Vas amb Nisidros, descarregador,
2: sí,
1: s'ajudant.
2: Ja partim.
1: I ara ja partiu cap a la següent posada, en José, que en aquests moments justament s'està posant es bé a ses espais.

0: notícia d'estiu.
1: I fins ben entrada al vespre, cap a les 9:30, ja és l'hora prevista de que s'acabi aquesta jornada maratoniana, en sa que sa comitiva farà, com dèiem, 89 visites a diferents cases, posades, entitats i espais emblemàtics de Ciutadella per anunciar que ses festes de Sant Joan ja són aquí. És la primera de la jornada de les festes que comencen a Ciutadella. Ahir fosquet es va viure la vetlla d'Esbé, que és la nit anterior, quan justament Esbé està tot net. Tres rentades li han fet enguany en Esbé perquè quedi ben blanc i ben net per l'ocasió. Avui ja vestit amb flocs i en aquests moments damunt de les espatlles de Somo d'Esbé, en José Capó Moll, que és qui representa Sant Joan Baptista, aquesta figura de Sant Joan Baptista aquí té la missió d'anunciar que les festes de Sant Joan ja són aquí. Com està aquesta ola? Bon dia.
2: Molt bé.
1: Com va, so?
2: Molt bé.
1: Molt bé, seguint-te's bé, eh?
2: Sí.
1: Que ets d'aquí de Ciutadella.
2: Sí, sí.
1: Quina edat tens?
2: 15 anys.
1: 15 anys. I com han anat els curs?
2: Molt bé, tot sí? Aprovat.
1: Tot aprovat i, per tant, ho podem celebrar millor, això, de Sant Joan, o no?
2: Sí.
1: Sempre millor provar-ho tot que no pas tenir que tornar.
2: Ja, ja, tota la raó.
1: Que heu anat, esteu seguint-es bé des de les 9 del matí?
2: Sí, sí.
1: I què tal, la calor?
2: Bueno, fa molta calor.
1: Fa molta calor, però escolta'm, te veig. Us veig bé, eh? Amb un poc d'aigua fresqueta per refrescar-vos i amb una camisa d'aneguets.
2: Sí.
1: I això per què vam?
2: No ho sé.
1: No ho saps?
2: Ja, els meus amics.
1: A tota l'andonada. Aquí n'hi ha un altre d'aneguet. Com estàs?
3: Clar, pato, la puta mare, jo estic.
1: Bueno, molt bé, no?
3: Home, a Sant Joan ja que disfrutaré, una vegada en l'any.
1: Home, clar, i tant, tant, tant. I ahir vau anar a saber la d'Esbé?
3: Sí, ja hi vaig anar.
1: I com va anar?
3: Vaig trascar, jo.
1: També, eh? Quina edat tens, tu?
3: És una vegada en l'any, ja que faré això.
1: Però escolta'm, quants anys tens?
3: Jo, 14.
1: 14. En 14 anys has d'anar alerta, eh?
3: Ah, que va, jo.
1: Oh, va molt, va molt embalat, eh?
3: Sempre precaució.
1: Ah, va, amb tots aquests que duis en aquests, perquè això és una altra cosa molt típica, eh? Que els grups d'amics, així, si us perdeu, us trobeu fàcil.
3: Sí, també, a part d'això. I perquè són fresques i no fa calor.
1: Unes camises de color blau amb ànecs ben grocs. Bueno, bones festes al Lots.
2: Gràcies.
1: Quants en sou, que veig molts? Hola. Eh? També formes part. Mira, una altra de sa camisa d'ànecs. Quants n'hi han? Quants sou? D'amics.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Són 8.
1: 8, eh? I les camises són d'estrena?
4: Sí.
1: Bé, esteu molt guapos.
4: Gràcies.
1: Bones festes.
4: Igualment.
1: Avant per aquí, què me diuen aquesta casa? Com està aquesta gent? Jo pas, eh? Bon dia, què tal? Com va? Puc entrar?
5: Pots entrar sense por.
1: Que teniu berenar?
5: Sí, però...
1: Bé, està. Que hi ha, avant, que hi ha? Avant, jo pas, eh? Què tal? Com està aquest senyor?
6: Bé.
1: Sí, com va, això del diumenge d'Esbé?
6: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé.
5: Insuperable.
1: Insuperable.
5: Insuperable.
1: Però cada any ho és.
5: Cada any anem a... No, cada any ho és, no. Cada any anem a més.
1: Cada any anem a més, eh? Perquè cada any, si cada any és insuperable, l'any que ve què?
5: El tornarem a superar.
1: Festa.
5: Cada any fem reixa nova.
1: Molt bé. L'heu vist passar per aquí?
5: Sí, sí, sí.
1: Bueno, per aquells que estan escoltant-nos en directe des de totes les illes i que no han estat mai aquí un diumenge...
7: Era tot el món,
1: no, tot el món, bueno, sí, per internet, sí.
5: Perdoni?
1: Per internet, sí, que mos escolten per tot el món. Bueno, si mos escolten...
5: YouTube, eh? Però càmera no n'hi ha,
1: No, no hi ha càmera, sóc ràdio, senyor.
5: Bueno.
1: Què és això del diumenge d'Esbé? Vam, com es viu? Quina és l'emoció que es viu aquí a Ciutadella el diumenge d'Esbé?
5: L'emoció és el primer tot de Fabiol i que comencen les festes. I la gent com jo, que en duim 60 anys de voreró i de cada any, però no més gust. Perquè ara ja en duim prop de 700 anys de Sant Joan.
1: Idò.
5: De lo més antic del món.
1: I que ja ha passat Esbé per aquí.
5: Sí, ara acaba de passar. Boi,
1: i que,
5: tu hi eres.
1: Que li has fet fotos i aquestes coses. Sí, no, jo anava darrere, però jo,
5: no,
1: jo l'he vist, també.
5: Sant Joan no he anat mai ni de càmera ni de res, no.
1: Són
5: una vivència que m'ha de quedar dins el cap. Jo en retratos no perquè són molt lleig.
1: I vau anar ahir a saber la d'Esbé?
5: Sí, clar.
1: I que hi ha qualque cosa així de... Ai, és que si toques Esbé, si em toques Esbé...
5: Bueno, són coses que es diuen, però...
1: El jovent.
5: És que, clar, és pobre home, que tu es ve damunt les pales, la suada que fa, a més, començar a donar manotades damunt es ve, a més, pobre lot.
1: Això no.
5: Jo procuro no tocar l'ot. Però...
1: Festa.
5: Però els fiats els agrada molt.
1: Què tenim per aquí? Hola.
8: Hola. Hola.
1: Com estàs?
8: Bé.
1: Què ets de nom?
8: Blanca.
1: Hola, Blanca. Quina edat tens?
8: 7 anys.
1: 7 anys? Ja has acabat escola? A quina escola vas?
8: A la Consolació.
1: A la Consolació. I escolta'm, aquests darrers dies d'escola, què heu fet? Us han explicat coses de Sant Joan?
8: Sí.
1: Vam, què t'han explicat?
8: Doncs pues vam anar al Palau de Can Saura.
1: Què me dius?
8: I vam vestir caixers van vestir a uns senyors que els hi tocava anar de caixer casat i caixer fadrit, i ens van explicar antigament el que feien en Sant Joan i ja està.
1: I què saps que feien antigament per Sant Joan, vam?
8: Feien festes i...
0: Les misses d'esqueixer.
8: Feien les misses d'esqueixer.
1: I te van explicar què du cada caixer de sa roba, sa vestimenta d'esqueixer?
8: Sí.
1: Sí? Avant, per exemple, quin element t'agrada a tu?
8: Jo m'agrada com van vestits.
1: Seguindola.
8: Escapell. Duen unes armes, però de broma.
1: De broma?
8: Sí, de broma.
1: Però escolta'm, hi ha algunes que tenen un poc de plata i tot, eh? Són ben, ben guapes.
8: Sí.
1: Que sí que ho saps, això?
8: Sí.
1: Que duen gravats, també, i dibuixets.
8: Sí.
1: Tu n'has fet de dibuixos de Sant Joan?
8: Sí.
1: Segur que sí.
8: Sí.
1: Els tens penjats per aquí?
8: No. A casa meva sí.
1: A casa teva. Perquè aquí on som, ara? Això d'aquí és casa?
8: Del
1: teu conco. Ja has vist passes bé?
8: Sí.
1: Ben davant teu?
8: No.
1: És que hi ha una gentada.
8: Sí.
1: Una gentada, gràcies.
8: I el darrer dia d'escola vam fer una carota de Sant Joan.
1: Què me dius? Com saps que rompen en esplà?
8: Sí, però més petitona.
1: Ui, aquí n'hi ha una. Qui és aquesta senyora, vam? Bon dia.
7: Sí, que ha pintat sa carota.
1: I vam, i el seu nom quin és?
7: Tere.
1: Hola, Tere.
7: Com va?
1: Jo som la Clara.
7: Com estàs?
1: Encantada. Molt bé.
7: Clara.
1: Igualment. Així que has pintat sa carota. És la teva?
7: Neta.
1: Sa teva és sa iaia? Pinta molt bé, sa iaia, Tere.
8: Sí, i el meu savi és aquest que pinta també.
1: Oh, i ell és savi. Què diu, savi?
9: Hola, bon dia. Mira, tinc ganes de festa. Tinc molt mesos.
1: Vés-te i de bones festes.
9: Igualment, eh?
1: Que va seguint-te's bé.
9: No, faig un poquet de cosa, em vaig un parell i per avall.
1: Bueno, avui és dia sobretot de família i amics, o no?
9: Fa mateix. I coneixer molta gent que està enfunyada tot l'any i surten només per les festes, eh? Això cada any és el mateix.
1: Quants anys fa vostè que viu Sant Joan?
9: Tota sa vida.
1: I quants anys té?
9: 75 em faré.
1: No, li he preguntat els anys a sa neta i ara li demana sàvia, no?
9: Bueno, quan era petit com ell era molt diferent, eh?
1: Molt diferent a com és ara.
9: No hi havia ningú. Clar, era una passada. Llavors es disfrutaven molt més. Però, bueno, tot té el seu i les qüestions que hi hagi alegria.
1: Això no falta. I enguany, justament, aquest primer cap de setmana d'onada de calor, just que cau per som-ho desbé. Què li sembla, això?
9: Perfecte.
1: Fa més calor que mai, o no? Feia tanta calor quan era jove, vostè?
9: Hi havia de tot. No, però normalment coincidia. Fa el dia venia Sant Joan, i Sant Joan es posava a calor, era matemàtic.
1: Que sí?
9: Matemàtic. Fins Sant Joan podia anar, però després ja...
1: A partir de Sant Joan, és que avui comença l'estiu, a més a més.
9: I ara anem... Sí.
1: Primera onada de calor, bueno, na Tere, va ben equipada.
9: Anem un poc en van, tant en sa calor.
1: Anem un poc en van. Però, bueno, aquí tenim un bon ventall de Sant Joan, Tere?
7: Sí. Jo sempre duc ventall.
1: Però aquest ventall té història o no?
7: Bueno, això és del 26, que l'ha pintat Carmen Vivó. I, bueno, veus aquí es que aquest senyor i sa gent... amb camisetes, al·lots, gent major, gent qui no ho és tant... Un ca!
1: Fins i tot, bueno, també. Cada any la Carmen Vivó, que és una artista d'aquí de Ciutadella, pinta el seu ventall dedicat a Sant Joan.
7: Sí, fa molt, molt, molt d'anys que el comp... Cada any tinc un munt de ventalls, però és molt polit perquè representa... S'estil que naïf, molt, molt agradable.
1: És l'estil de na Carmen.
9: Va tenir el primer premi nacional de pintura naïf, un any que es va presentar. Després no hi ha tornat, però els anys que hi va anar se van dur el primer premi.
10: Una cosina seva.
1: Què me dius?
8: Que també hi ha senyors amb camisetes de Sant Joan.
1: Clar, és que bon, avui la creu de Sant Joan és per tot, o no? També tens alguna bandera, tu, per aquí, de Sant Joan?
8: No.
1: no?
11: Ella té un capell.
1: No, veus que bé. Bueno. Jo tinc un...
8: Se la va rompre, se la va desferrar.
1: Se li va desferrar. Bueno, i escolta'm, això és tradició per aquells que no ho saben, aquí a Somo d'Esbé i tota la comitiva, avui que fa 89 aturades, va aturant, i aquí és típic de tenir una bereneta.
7: Sí. Van per les cases que tenen cavalls, que surten.
1: Van a visitar tots els cavallers de Sant Joan que estan a poble.
7: De centre, exacte.
9: I més gent, perquè ara aquest senyor d'aquí davant no té cavall. Però hi van...
1: Estan parant a diferents posades.
9: Són familiars i tal.
1: Fan dos tocs de dol. I, bueno, i aquí anar rebent amics, familiars, i què me dies que tenies de berenar?
7: Pues hi ha pa amb sobrassada, pa amb formatge, coca, escoixol, lo típic d'aquí.
1: Pastissets ben bons.
8: Enciamada.
1: Una enciamada. Tu t'agrada l'enciamada de xocolata?
8: Sí.
1: Oh, ja ho sabies, que són ben bones.
8: De Nutella.
1: De Nutella? Bueno, això no és tant d'aquí, però, bueno, ho aclarirem, o no?
7: Ho aclarirem. Disfrutau molt, això és el que vos demanam. I han de respectar tots les festes de Sant Joan. De cada...
1: Que hi ha molta gent, heu notat molta gent que ha vingut avui a viure de diumenge fora, de fora, d'altres pobles.
7: Molt de fiat.
1: Molt de fiat.
7: Avui ho és, no? Es dia més de fiats i juvenils, perquè no hi ha cavalls, també, i és com a més light.
9: La primera sortida que fan els fiats... perquè ens veus en 14 anys, que no havien sortit mai.
1: Sí, n'ha cap de veure tot un grupet que anaven amb camisa groga.
8: I jo tinc un cavall.
1: Tu tens un cavall?
8: Sí.
1: I on t'és?
8: Dins que no saps que...
1: Aquí dins està?
8: No!
1: Ah, quin susto!
8: Casa. És que és un cavall de broma.
1: Ah!
8: O sigui, és... Ens ho van donar a Puriol, que és la meva
1: escoleta de petits.
8: Sí.
1: Idò.
8: Per celebrar Sant Joan.
1: Bueno, tu m'encanta aquesta família. Moltes gràcies per rebre'm aquesta estoneta. Que tingueu molt bones festes i a descansar també, que ve tot molt seguit enguany.
7: Molt.
1: Perquè avui, diumenge d'esbé, demà festers.
7: Sí, demà hi ha els festers, aquí la gent pues, fan berenetes per tot, tot el poble és polit, vull dir, hi ha molta germanor i s'està molt bé.
1: I de bones festes de Sant Joan, família. Gràcies.
9: Ara, per Sant Joan, mos estimem molt. Tots home, sí. Abraços.
7: Després de Sant Joan, pot ser que no.
1: Després ja no, eh?
7: No, pot ser que no. Pot ser només, eh?
1: Bueno, bones festes, família. Moltes gràcies, m'ha encantat molt conèixer-te, eh?
8: Sí. Gràcies.
1: Després d'aquí una estona te podràs escoltar la ràdio, perquè estàs sortint en directe, que ho sabies?
7: Uau, que bé, Blanca,
1: no sabia.
7: Te sentiràs.
1: I dona Blanca, que escolta'm, va per periodista, eh? Gràcies.
8: Gràcies.
1: Bones festes.
8: Bones festes, igualment.
1: Desitjo bones festes de tothom, de Sant Joan a tothom.
7: Bones festes, sí.
1: Vinga, va. Sí. Bones festes, Ciutadella.
8: Bones festes, Ciutadella.
1: Això, bones festes, que vagi molt bé, gràcies.
12: Si vols,
1: vas per... No, gràcies, ara vindré. Mi boig és que ara m'estan convidant aquí a fer un mos. Després vindré, sí? gràcies, eh?
13: Ja, ja ho veig, m'agrada que te convidin també, eh? Perquè estàs a tot.
1: Mira, ara justament estic al costat, al carrer de Sant Miquel, que és on hi ha el B, i ara ja estic als de... Aquí acaben de sortir dels nombres 61, la comitiva, són carrers molt estrets en el centre de Ciutadella, que es fa un poc difícil de passar, perquè hi ha una gentada, sobretot, com dèiem, mira, ara van. Tots els joves que van darrere d'Esbé, com aquest grup de lots que segur que me'ls torna a trobar, i això és anar fent visites, ara surt del nombre 61, com ha anat per aquí, vam, que acaba d'entrar la comitiva. Molt bon dia, com estem?
14: Hola, buenas.
1: Bueno, vam, què acaba de passar aquí dins? Qui m'ho explica?
14: Mira, acaben de venir a cercar... Bueno, ho explicarà mon pare, que en sap molt.
1: Vam, ton pare, com està aquest senyor, que és de nom?
15: Pep Enric.
1: Hola, Pep Enric.
15: Ara és que s'hi ha casat.
1: Ah, com és? Oidò, com ha anat això? Ara li veig aquesta cara d'emoció. Conti'ns què acaba de passar aquí, vam.
15: Bueno, han entrat, han vingut, mos ha fet la visita, bueno, i ara ho celebrarà. I mira, fan un estonet i se'n van, vull dir, molt ràpid, vull dir, són ràpids les coses, però bueno, molt de motiu, molt.
1: Havia tingut qualque vegada la comitiva entrant a ca vostra?
15: Bueno, sí, jo ja fa... deu fer 16, 17 anys, també hi va haver un caixer senyor que me'l va dur a ca nostra, però com ara han canviat les normes, només poden anar en el casc antic, l'han duit aquí perquè tenien un pot de compromís i l'han duit aquí. Bueno, i nosaltres hem participat en la festa.
1: Bueno, per aquells que no sàpiguen, que mos escolten de per totes les illes, com funciona tot això? Com es decideix, som ho desveix, la comitiva van convidant a tothom a les festes de Sant Joan i si hi ha un vincle amb la junta de caixers, evidentment és parada obligada.
15: O de la mare del caixer pagès, caixer padrí o descasat, o amics que tinguis, o compromisos, també hi ha molt de compromisos, que això és la salsa d'aquesta festa, vull dir que quan hem passat per tot, quedes plor.
1: I què m'ha dit que és vostè, Bam? Cunyat?
15: Jo som un pare
1: d'esqueixer
15: casat.
1: D'esqueixer casat. I com l'ha vist, Bam? Perquè ell és la primera vegada que està dins la junta.
15: Bueno, ho he entrat en guany, és clar. El primer any.
1: Perquè caixer casat...
14: I estava molt nerviós.
1: Estava nerviós,
14: hi havia nervis. Jo soc la germana del caixer casat i ho hem vist des de molt prest. Ha estat una alegria molt grossa, però bueno, ara ja estem més tranquils.
1: Perquè, clar, a Sant Joan pot sortir qui es dediquen als camps. Són pagesos...
15: No, es casant no. Dir, sempre és un menestral, perquè és l'única que té dona representació de la festa. Dir,
1: exacte. Ha de ser casat.
15: Casat. Ha de ser empresari, un càrrec que pugui ser, perquè hi ha càrrecs que no ho poden ser, i ell en aquest moment està en el puesto adequat per ser-ho, i mira, per això ho passa, supòs.
1: Clar, i per això és la primera vegada que participa a la qualcada, sí, perquè com no, que no és pagès, no pot haver participat mai.
15: I va acabat aquest bieni, ja haurà acabat, ja no sortia mai.
1: Primer bieni.
15: Sí.
1: I escolta'm com s'ha preparat. Com ha estat? Ell tenia vincle amb el món d'escavall, en sabia de qualcar?
15: No.
1: No, gens, no.
15: Bueno, tenia una petita idea, però no.
1: Bueno, com una persona normal, no?
15: Sí, sí. Tot això l'havies de fer de nou, però clar, és polit.
1: I on s'ha entrenat?
15: A la Creueta.
1: A la Creueta, és migjorn.
15: Sí.
1: I com li ha anat, Abam? Com els cavalls que treu, qui són?
15: Oi.
1: Ah, no se'n recorda.
15: És narrat. És que
1: narrat.
15: Treu és narrat. I l'altre... Ah, no sé què li diuen. Bé. Narrat, et segur que el treu és dels cadespres. Si és matí, treu un altre que me l'ha dit nom i ja no me'n recordo.
14: En Suco.
1: En Suco.
15: No. Sí. En Suco era un que practicava amb ell.
14: Sí, abans sí que es veu que el meu germà no qualcam mai, però sí que venim... Bueno, el meu germà té molt d'amics que sí que qualquen i això. I ha estat molt envoltat per ells, així que m'imagino que...
15: És que és una junta, tots són amics, joves...
1: Una junta molt jove enguany.
15: Molt joves.
1: I, sí que és bé.
15: Van combregar, dos o tres van combregar junts, amb el caixer pagès, amb en Tòfol Fadelic, van començar junts, un Tòfol Moll Fadelic. Moll Torcebull, perdó.
1: No passi, això m'està passant.
15: Van jugar a futbol.
1: Amb en Quel,
15: sí, el
1: caixer pagès,
15: exacte.
1: De migjorn.
15: Sí.
1: Idò, que ha posat es bé en guany.
15: Ah, exacte. I l'any que ve el posa en Tòfol.
1: I l'any que ve el posa en Tòfol.
15: Tortavull, que és d'allà, de... Vale.
1: Bueno, i a cas que s'he casat, què és el que té que passar aquests dies? Perquè és protagonisme total, amb sa bandera, avui vespre.
15: I, bueno, jo sopo allà i...
1: Què passarà, Bam?
15: Bueno, vindran quan acabi tot i pujaran i faran el sopar i soparan, després tornaran i ells després ja venen a penjar sa bandera, o bueno, penjar no. Tornen la bandera que nostra, bueno, que seua, i fins demà matí, que quan sigui de dia, l'han de tornar a penjar. Són cicles que per això és nou, també, eh?
1: Bueno, per tota la família, la dona del caixer casat serà aquí, sí. Uneja la bandera tant es matí ben prest, cap a les 6 i...
15: Antes de sortir
1: sol. Antes de sortir sol, 6 i poc des matí?
15: Sí, es matí a les 6 i algo.
1: I després treu la bandera, la uneja...
15: Quan l'enfonya, quan se posa el sol.
1: Són aquests moments íntims de la gent de Ciutadella, un poquet, no?
15: Sí, de Ciutadella i familiars, sobretot.
1: Familiars.
15: Ah, rodejada de família, en aquell moment, per grup allò.
1: Bé, Taido, moltes emocions enguany, que si Sant Joan hi han dut d'emocions, si a més ets el papà del caixer casat,
15: no.
1: Què hem de fer?
15: Més especial.
1: Que hem plorat un poc, també, o no? Ens hem emocionat.
15: Bueno, no,
1: bueno, aquella llagrimeta d'emoció,
15: sí,
1: vull dir.
15: T'emociones, perquè quan li donen les coses, li vam a aquest caixer senyor, que fan, ho preparen, li donen la bandera, és molt emotiu i, clar...
1: Si m'emocion jo, que no s'ha d'emocionar el papà, o no? I la germana?
14: També, la germana he plorat ja com a 5 vegades.
1: Bé, això, veus, és que això, és que és emoció pura.
15: I això segueix, això segueix.
14: Sí, és això. Vull dir, ara ja estic més tranquil·la, però bueno, sí que es veu que al principi, sobretot quan te l'he vist vestit-se, i estava a casa seu aquí, m'hem entrat. Però bueno,
1: Bueno, guapíssim, no?, vestit.
15: Sí.
1: Amb tota la vestimenta de Sant Joan.
15: Ah, tot preparat de muntar el llit, i li van col·locant i posant, i ara se moriu perquè diu, joder.
1: Orgull de pare. Content. Moltes gràcies.
15: A vosaltres.
1: Sé que seran unes grans festes, però bones festes a Sant Joan igualment.
15: Gràcies.
1: Hola, que vagi molt bé. No, avui no rellam de futbol, rellam de Sant Joan. Bones festes, va. Bones festes de Sant Joan.
14: Sena boda.
1: Sena boda.
14: De José, de Esconcú, José.
1: Què tal, Esconcú?
14: Bé.
1: Guapo?
14: No.
1: Sí? No?
14: Està guapo.
1: Sí. Està guapo. I tu que també l'has vist, o no?
14: Sí.
1: Em feu un bones festes de Sant Joan així ben fort per tots els nostres oients? Vinga, una, dos i...
14: Bon Sant Joan.
1: I ara a Madrid! Bueno, aquí hi ha un poc de tot. Adéu, moltes gràcies.
14: Què has fet? Ai, perdona, què t'has, a Soig?
1: Estem en directe, eh?
14: Ai, perdona.
1: Ara entraré. Què me dius? Que hi ha cosa per menjar bona? Ara vindré. Vaig a acomiadar-me dels oients i torn. Moltes gràcies, bones festes.
16: Gràcies, igualment.
13: Clara,
1: mira aquest és l'ambient aquí a Ciutadella.
13: Amb aquesta convidada que te fa tothom, jo crec que és el moment d'aprofitar-la, és el teu moment. Hem escoltat moltes veus, moltes famílies, aquestes nines tan agudes, gent amb experiència que explica com és la festa. I l'ambient no pot ser... Vamos, no se pot millorar. M'ha encantat, Clara.
1: I escolta'm, hem tingut la veu de Somo Desbé i també la veu de Fabiolet. Això no és gens fàcil en una jornada com avui, eh?
13: He de dir que Ana Clara, de manera així més privada, me va dir que era molt complicat tenir-los.
1: Molt complicat tenir-los
13: en un dia com avui. Estan per lo que estan, que les entrevistes se fan els dies anteriors i que el dia d'esbé se passeja, hi ha descarregador i sobretot que hi ha un protocol que dificulta aquestes entrevistes. Té molt de mèrit que els hagis tingut per tothom, per aquí a la Ràdio Pública de les Illes Balears.
1: Idò, hem pogut escoltar la veu d'en José Capomoll, Somo Desbé 2026, que continua amb la seva agenda maratoniana, i hem escoltat la veu d'en Sebastià Salortes, Fabiolet de Sant Joan, que està seguint el seu paper avui és el principal. Ja saps que si sones tambor i es fabiol, el primer que veuràs és en Sebastià Salort.
13: Molt bona feina, Clara. Gràcies.
1: I escolta'm, Juanmi, que nosaltres estarem IB3 Ràdio dilluns, dimarts, fent programa especial el Dia Menorca Especial Sant Joan, des de Menorca a Ciutadella, per totes les illes, amb tots els protagonistes. Així que vos esperem dilluns i dimarts aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.
13: Aquí serem, d'aquí no molt mourem. Gràcies, Clara. Una ferrada.
1: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
3: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
0: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: I doncs sí, ja... Ara no t'obram, ja de parlar de Sant Joan, i és el que toca, però ho farem des d'un altre punt de vista. Ja sabeu que cada 23 de juny, mentre esperam la nit més curta de l'any, hi ha una flama que travessa pobles, muntanyes, carreteres, i tot això per arribar a centenars de municipis de territoris de parla catalana. És la flama del Canigó, i és una tradició que simbolitza la cultura compartida, la llengua i la celebració de Sant Joan. I d'enguany, la flama tornarà a arribar a Pollença, coincidint amb la Revetlla. Però darrere d'aquest foc, d'aquests foguerons, d'aquestes festes populars, també hi ha una història centenària, hi ha un esforç, hi ha un simbolisme, més que una simple celebració. Segurament, la flama del Canigó, hi ha moltíssima gent que no té ni idea de què estic parlant, jo, tot i que jo he intentat fer 5 cèntims, de qualque manera, però perquè mos expliqui bé, ho farà en Alicia Gómez. En Alicia Gómez és presidenta de l'Obra Cultural Balear de Pollença. Alicia, molt bon dia, com estàs?
5: Molt bé, i vosaltres?
4: En diumenjats, aquí, fent un programa de ràdio, que t'apareix.
5: Perfecte, una bona feina.
4: A veure, jo ho he intentat, però què és exactament la flama del Canigó?
5: Home, evidentment és una flama que s'encén al Canigó. Ara, darrere de tot això està clar que hi ha tota una història, no? Vull dir, el Canigó ja sabeu que és una muntanya que és molt present tant al Vallespí com al Conflent, que es veu des de tot, una muntanya gairebé màgica. I seguint un poc amb aquesta tradició d'encendre els foguerons per la vigília de Sant Joan, que ja ve d'una tradició superantiga, pagana, que després va cristianitzar, evidentment, com totes, i van posar Sant Joan allà perquè fes planta. Hi havia un grup de persones que vivien a Arles i van pensar que seria una bona idea pujar allà dalt i encendre una foguera a dalt del Canigó. És un lloc emblemàtic d'aquella zona i varen pensar, mira, després la podrem anar repartint i la gent que vulgui prendre foc d'aquesta mateixa flama que ens agermana a tots, pot baixar en el seu poble i en un principi encendre els foguerons d'allà, de les places i de les falles, o la tradició que ells tinguin, no? I digues,
4: perquè el Canigó...
5: Vols dir alguna cosa, tu?
4: Sí, sí, no, ho has intuït molt bé, eh? Vamos, no he ni respirat, però t'anava a interrompre, justament, increïble. El Canigó, on se troba el Canigó?
5: El Canigó, ja t'ho dic, és una muntanya que està a França.
4: A França, correcte, sí.
5: El que abans era la Catalunya Nord, que ells sí. Encara li diuen, tota la contrada de Prada.

0: i les escoles bressoles que hi ha per Perpinyà i tal, li diuen ells i diuen la Catalunya Nord, i quan xerren de naltros, mos diuen la Catalunya Sud, com han de dir, això clar. És una cosa que m'aprèn un poc, no? Però clar, són punts de vista diferents. Així quan nosaltres també deim que som mallorquins i parlem català de Mallorca, ells diuen, sí, la Catalunya Sud tenen això, tenen allò, tenen... I em fa molta gràcia quan ho sents, però vaja, és així.
1: Perquè penses que el Canigó és tan important dins aquesta celebració?
0: Jo, home, crec que de tota la vida les muntanyes emblemàtiques tenen una sèrie de llegendes, que si fades, que si tenen alguna cosa màgica, vull dir, pensa que ja hi ha un títol d'una novel·la superfamosa, sí. La muntanya màgica, que per un altre serà Lluc, per un altre lloc serà un altre, vull dir, però sempre té alguna cosa que ens fa pujar per amunt, que ens fa estar més en contacte amb aquesta cosa que duim a dins, que no sabem massa bé què és, però que pareix que el cos s'eixample, no?, quan estàs allà dalt. I, clar, jo crec que també, coincidint un poc amb el poema que va escriure mossèn Cinto Verdaguer, que es deia El Canigó, en aquella època que tot era el romanticisme, que hi anava tant en els sentiments de les persones, aquesta flama que ens tenia de dins en les seves poesies i en els seus poemes, supos que aquest senyor, que en mi a Francesc Pujada, entre que tenia El Canigó a prop, que devia haver llegit el poema, que és superllarg, però és interessantíssim. I totes aquestes coses li va fer prendre aquesta inspiració i aquest impuls i aquesta iniciativa d'encendre els focs a nit de Sant Joan amb aquesta flama que ve del Canigó. Mm-hmm. Clar, això va ser l'any, crec que ser el 55, vull dir que en un principi ho feien més en el seu redal, en el seu entorn, a poc se va anar escampant i va anar baixant cap a Barcelona, després a les Terres de l'Ebre, havia arribat aquí a Mallorca...
1: I ara quin recorregut cada... fa?
0: Bueno, ara fa aquest recorregut, o sigui, fa el recorregut des d'allà i va passant per tots els llocs que parlen, tant que sigui de la Franja, com València, sí. Com Alacant, a Menorca i Eivissa, que jo sàpi, no, però no ho sé tot tampoc tan bé, però crec que no, només és a Mallorca, i de fet és una cosa que simplement el que diu de la flama del Canigó, el que deim a l'obra cultural, és el foc que ens agermana, vull dir, ens agermana el foc, ens agermana el símbol i ens agermana la llengua comuna. Vull dir, no hi cerquis més coses estranyes.
1: Què sent una persona que rep aquesta flama després de tot aquest trajecte que mos has explicat?
0: Jo crec que és una mica com una emoció de germanar. O sigui, de pensar que formes part d'una cosa una mica més gran que el teu redal i que hi ha gent que parla la mateixa llengua que tu amb accents molt diversos, i això ho podem comprovar només dins Mallorca i si sortim de Mallorca més, vull dir que cadascú l'ha fet seva i té les seves paraules específiques, però això no vol dir que no sigui una llengua comuna.
1: I en una societat tan digital, tan accelerada, que tot ho miram per xarxes, creus que aquestes tradicions combreguen en l'actualitat, en la gent jove, sobretot? Perquè és cert que cada vegada hi ha més gent jove compromesa, però creus que el missatge arriba?
0: Ja crec que sí. O sigui, crec que les orelles estan per escoltar i la vista per mirar.
1: Moltes vegades sentim però no escoltam, que no és el mateix sentir que escoltar. Tu pots sentir la ràdio i no escoltar-la.
0: Exactament, normalment sol passar. És una música de fons o no, o si t'impliques, molt bé. Però, de totes maneres, crec que això depèn de cada persona. No és més que la voluntat de formar part d'un territori i de les seves costums i de la seva llengua i estimar-la, o pensar-te que estàs dins un món global, que tot és igual, que hem de xerrar com xerren, m'estim més no dir-ho, noms de raperos o d'altres coses així, que tu dius, sí. Bé, no. Tu mateix.
1: No xerrarem de conis.
0: No.
1: Ja m'has entès, no? De noms de conis.
0: No, cadascú... No, és ben lliure de fer el que trobi, però crec que val la pena saber qui ets. Això, el que sempre dèiem, aquesta pregunta que m'ho feim tots,
1: sí,
0: no?
1: Sí, som? Sí. No, hem de mantenir la flama del Canigó i no s'ha de convertir en la casita del Canigó, no fa falta.
0: No, crec que no.
1: Alicia Gómez, presidenta de l'Obra Cultural Balear de Pollença, moltes gràcies per estar en els 3 minutets. Sé que aquesta setmana has tingut com a mestrui, no? També, mitjans de comunicació,
0: sí,
1: has fet més entrevistes.
0: Però és interessant, jo estic jubilada ja. M'hi puc dedicar una mica de calma, no? I me fa il·lusió que aquí a Pollença se faci, que cada vegada tingui també aquesta festa més empenta, i nosaltres aprofitem sempre per llegir versos per la llengua, perquè així el que dèiem, que tingui orelles i vulgui escoltar, pues sabrà de què xerram.
1: I d'això per la nit de Sant Joan demanaré que te conservin aquesta veu tan jove. T'ho vaig dir en privat, i és vera, pareix que tens que estic xerrant amb una senyora de 30 anys i acabes de dir la teva edat. I, vamos, que te conservin aquesta alegria, faltaria més. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Doneu-me motius i continuaré.
1: Veus? I doncs se flama en estope. Gràcies, Alicia.
0: Exacte.
1: Gràcies. Adéu.
0: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
0: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
3: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
2: Entrada lliure.
3: Obra Cultural Balear.
4: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Vos esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe des primer toc de Fabiol.
5: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Parlem ara dels fàrmacs per aprimar-se, perquè ja sabeu que són, hi ha una sèrie de nous medicaments que són injectables per tractament d'obesitat i que han revolucionat la pèrdua de pes. Però què passa quan s'aturen? I hi ha diferents estudis que mostren que una part important del pes perdut es recupera. Segur que vos sones tot això, no? Els injectables. Hi ha uns senyors que se diuen Wegovy i Mounjaro, no sé si vos sona tot això, que s'han convertit en dos dels homes i dels noms més comentats dels darrers anys quan parlam de pèrdua de pes. I hi ha qui els veu com una revolució mèdica, qui els considera una ajuda imprescindible, i n'hi ha que encara té molts de dubtes sobre els seus efectes, no? Els seus riscos i què passa quan se deixen. Però la pregunta és, realment funcionen? Si vos voleu aprimar, aquests injectables funcionen? Quin nom tenen? Com són? Avui volem parlar d'aquests tractaments des del punt de vista de la nutrició i dels hàbits de vida com a una eina imprescindible per entendre com funcionen. I ho farem amb el nutricionista, amb en Guillem Serra. Guillem, com estàs?
7: Hola, bon dia, molt bé, encantat d'estar a la ràdio.
6: Bon dia, encantat que estiguis amb nosaltres a la ràdio. I per començar, què són o qui són? Wegovy, Mounjaro, no sé si és un plat vegano o què és. A què donen nom aquestes dues persones que m'imagino que són part d'aquests injectables?
7: Sí, bé, són dos medicaments que el que fan és imitar les hormones del cos que se produeixen de manera natural. Després de menjar, sobretot. El Wegovy funciona a un aspecte, l'aspecte de GLP-1, que és una hormona que s'allibera quan menges, a l'intestí. Llavors, una hormona, al final, és un mensajero, no? Llavors, es diuen al cervell que està ple, no? Que està ple. Llavors, actuen en aquest nivell. Mm. Després, Mounjaro actua a dos nivells, tant a GLP-1, tant a nivell intestinal, com a nivell de cèl·lules de grassa, no? Llavors, li diuen a les greix que se pot cremar, és a dir, que se pot consumir per fer energia. Llavors, aquests medicaments normalment se recomanen per gent que no ha tingut èxit en dietes, en plans nutricionals, que ha fet de porc, que ha fet de tot, i que així tot no hi ha manera. Llavors, és algo que és bastant interessant per aquests casos.
6: Una cosa, la gent que diu Wegovy, això que és, si vos deim Ozempic, mos sonarà molt més, no?
7: Sí, exacte. Al final és el mateix, la mateixa base, és el mateix medicament, el que passa que canvia el que seria la marca. Mm. Mounjaro sí que és un poc diferent, és bastant més complet, però bueno, al final actuen més o menys igual.
6: Com actuen sobre la gana, aquesta sensació de sacietat, i si realment funcionen? Després parlarem de què passa quan ho deixes o abandones, i també de qui pot prendre aquesta medicació injectable. Però com funciona dins el nostre cos, exactament?
7: Mira, hi ha una cosa que, sobretot a l'obesitat, hi ha una desregulació de la necessitat. Hi ha una possible resistència a insulina, hi ha una sèrie d'aspectes hormonals que se desregulen. I és molt, molt difícil, per exemple, estar saciat, menjar i estar ple, cremar calories, fer deport i cremar, no? Llavors hi ha una adaptació metabòlica. Hi ha una sèrie de coses que ocorreixen que dificulta aquesta pèrdua de pes i això és com la panacea per a aquesta gent que és com no puc, no puc, no puc, i això es fa bé, imita aquestes hormones que estan desregulades i automàticament hi ha una baixada de pes i una regulació poquet a poquet d'aquest pes.
6: Hi ha efectes contraris, adversos, és perillós perquè s'ha posat de moda?
7: Bé, en un principi, bé, sempre hi ha un metge que està ja controlant tot aquest procés i se fa una analítica molt completa per veure sobretot si pàncreas i fetge estan bé. I, en un principi, si l'analítica surt bé, no hi ha de problema. Sí que hi ha símptomes com pensa nàusees, inclús qualcun vòmit, sobretot en el principi, malestar, que bueno, que això en principi quan ja dus un temps, unes setmanes, mínim 3 setmanes, ja se redueixen aquests símptomes.
6: I qui els pot prendre? Tothom? O has de tenir un pes concret? Perquè molta gent pensa, m'apunxaré i ja m'aprimaré. Qui pot prendre això i en qui li donen aquesta medicació?
7: Clar, més realment està pensat per persones que no poden, a través de la dieta, a través d'exercici físic, no poden arribar a primar. Evidentment, després hi ha moltes versions i moltes coses que, bueno, que molta gent que utilitza per perdre un quilo. Però en un principi està fet per aquestes persones que no poden, de manera natural, perdre pes.
6: Una darrera qüestió, tenim 30 segons. Tothom recupera el pes quan deixa la medicació? És cert això o no?
7: Sí, és cert. Aquí el tema clave és com s'ha fet el tractament. Si hi ha hagut ajuda nutricionista, si hi ha hagut canvis de conductuals, de conscienciació, si hi ha hagut un canvi no només de pes, sinó de mentalitat.
6: I doncs, mira, mos agrada tenir sempre receptes de cuina, però de tant en tant també en temes de nutrició, aquest OpenSeek, OsenPeak, OsenPeak, se diu? Sí, ho dic bé?
7: Sí, OpenPeak, Wegovy i Mounjaro, són tres de...
6: Exacte. I d'avui volíem parlar d'aquests injectables per aprimar-se. Ja sabeu, sempre amb un metge. Guillem Serra, nutricionista. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
7: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
6: Que vagi bé, bon diumenge. I de nosaltres tornem ara a les 11 i 4 minuts aproximadament, ja sabeu, amb l'Entre tu i jo, molt interessant avui. Quedeu-vos perquè encara mos queda una horeta de programa.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. En una hora comença a la plaça d'Espanya de Palma la concentració convocada per la PA Mallorca, sota el lema «L'habitatge ens costa la vida». Denuncien que l'Ajuntament de Palma i el govern, lluny de donar solucions, estan afavorint i executant els desnonaments de centenars de persones sense oferir cap mena d'alternativa habitacional. I posen com a exemple el cas de l'antiga presó de Palma, ja que, diuen, a les 250 persones que hi vivien, aquestes persones s'han quedat en el carrer sense cap solució a llarg termini. Així mateix volen denunciar l'estratègia de l'Ajuntament contra els assentaments de persones sense sostre a ciutat. És Àngela Pons, portador de la PA.
2: És algo impensable lo que está pasando en aquestes illes. És inhumà, preocupa. Les polítiques de vivenda que fa el govern balear, que se riuen de nosaltres, que estan fent una neteja social, perquè primer treuen i després la gent se'n va al carrer.
1: Més temes. A Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, intenten desfer-se de la imatge de destinació de turisme d'accessos, que té el centre del poble des de fa anys. A més d'inversions públiques per renovar aquest carrer, també hi ha empresaris que aposten per al barri. Un exemple és Marí Prats, un hotel boutic de 20 habitacions que esperen obrir ben aviat i durant tot l'any. S'aixeca sobre l'antiga casa d'aquesta família d'hotelers o tocar de l'església. Pep Marí és el capdavant d'aquesta iniciativa que cerca un client diferent pel barri.
3: Volem enfocar-nos en clients de llarga estància, nòmades digitals o gent simplement que vol passar aquí un hivern relaxat en bon temps, però intentant, ja et dic, que estiguen quan més temps possible i s'integrin quan més en el que és la societat de Sant Antoni i la cultura que tenim aquí.
1: Un espai on expressar-se i compartir vivències amb altres persones cuidadores. És l'essència del programa Cuidar-te per cuidar, que ha posat en marxa la Conselleria de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència. Organitzada per la Fundació d'Atenció a la Dependència, han estat 8 sessions realitzades a Palma entre famílies cuidadors per promoure el seu benestar psicològic i alleugerir la càrrega emocional que suporten. La cura d'una persona en situació de dependència pot generar cansament, estrès i sentiments complexos, com ara el dol pel diagnòstic. L'activitat tindrà una segona edició a la tardor a Manacor. I en clau internacional, Colòmbia viurà avui la segona volta, viu avui la segona volta de les seves eleccions presidencials, que enfronten el candidat d'esquerres Iván Cepeda i el candidat d'extrema dreta Abelardo de la Esprilla. Els colombians residents a Mallorca poden votar ja a l'hotel Palma Baibé i els d'Eivissa al Centre Cultural Cervantes, en dos casos fins a les 4 de l'hora baixa. Precisament de la Esprilla, amb el nom El Tigre, ha deixat aquestes paraules després de votar.
4: Aquí no se gana sino hasta cuando votamos. A partir de este momento y durante todo el domingo, la única misión debe ser llamar al voto masivo. No nos distraigamos peleando en redes con falsas noticias y tal. Olvídense de eso.
1: On ja varen votar fa dues setmanes, però continua havent incertesa, pel recompte és a Perú. La candidata de dretes, Keiko Fujimori, té 40.000 votes d'avantatge aproximadament, amb el 99,6% del vot escrutat. Ella ja es veu com a guanyadora.
5: Gracias a ustedes y a todo el trabajo que se ha hecho a través de los personeros, hoy podemos decir, y nos falta pocos días, sí se pudo.
1: Per part seva, el candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, ha impugnat el vot exterior, clau en el resultat.
6: Para nosotros han afectado gravemente la intangibilidad normativa, la seguridad jurídica, sobre todo cuando, luego del proceso electoral, las actas de Oceanía llegaron al día siguiente y Argentina llegó en el último día de cierre de plazo de ley.
1: Sí, doncs, la incertesa encara s'allargarà. Això és tot, tornaran els nostres companys de La Gran Vida. Més actualitat informativa a les 12.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Seguim aquí a La Gran Vida. Benvinguts, si vos incorporau en aquesta tercera hora de programa. Ja sabeu que avui, diumenge, dia 21, tenim sempre, cada diumenge, una entrevista preparada amb vosaltres, amb una persona especial. És aquesta entrevista més relaxada, més reposada, i avui ho farem amb una persona que és impossible de definir amb una sola paraula. Ho he dit durant el programa. És una persona que fa moltes coses. El podeu trobar al Teatre Principal. El podeu trobar davant una càmera de televisió. El podeu trobar damunt un escenari, o fent riure, o fent un show, o fent presentacions. I sobretot és una persona que destaca per la seva espontaneïtat. És una d'aquestes persones que sempre té una història a contar, sempre té alguna cosa a dir. És provocador a la seva manera, també. Ha participat a tertúlies. Mireu si vos hem donat pistes, però encara no sabeu qui és. Eh? Clar, vosaltres direu, hi ha moltes persones així. Norbert. És un jove, perquè 30 i pico anys, encara és jove, amb caràcter, que té opinió, que té sentit de l'humor i una capacitat innata per connectar amb la gent. I, de fet, ha pogut connectar amb jo. I com que ha pogut connectar amb jo, de qualque manera, en diferents moments de tertúlies, altres programes, en aquesta casa, la ràdio pública de les Illes Balears, jo me feia especial il·lusió tenir-lo aquí a un Entre tu i jo. I doncs sí, avui, 21 de juny de 2026, a l'Entre tu i jo, Toni Canyelles.
1: Entre tu i jo.
0: Bon dia, estimat. Bon dia, Toni. Com estàs?
2: Bueno, quina presentació, per favor. M'encanta. Jo sí que sóc fan teu i sí que me fa il·lusió estar aquí amb tu. Gràcies per convidar-me.
0: M'ha sortit una mica solemne, però bé, solemne de dins el que seria una conversa col·loquial.
2: T'ha sortit divinamente.
0: Volia que te sentissis còmodo, perquè així mateix són pràcticament 55 minuts d'entrevista i el temps te passarà volant. Això sí que és vera.
2: Això sempre passa.
0: De fer posar música que t'agrada, i també, ai, i aquestes cosetes. A veure, Toni, fa calor, fa una calorada ja...
2: Aquí me tens supercòmodes, està molt bé. La veritat que me trates molt bé, hi ha un ambient perfecte i calor de fora.
0: T'he deixat aigua, si necessites més aigueta, també...
2: Sí, per favor, perquè en 53 minuts...
0: I si vols un cafetet, tot i que ja a les 11 de matí, del migdia... Escolta, abans de res, tu què fas un diumenge? Perquè, clar, vens aquí amb bon diumenge, però els diumenges ets una persona amb molt de plans o ets una persona que descansa?
2: Pues tinc geniejant perquè faig feina, sí, perquè tu saps que quan... Bé, jo sempre que sol fer feina quan la gent té lliure. Llavors, o tinc molta feina el diumenge o no tinc res i vaig anar al gimnàs. Ara aprofitaré per anar un poc a la playa, perquè, bueno, si me deixen 2 metres o 3 metres quadrats, sí, i podré anar. I res, poca cosa més, gimnàs i platja. Això és el que vull aquest estiu i el que vull és diumenges quan no faig feina.
0: Parlarem de les platges, de la massificació, no fa falta perquè ja ho sabem, però és, això no canviarem en 2 dies, no és tan fàcil, i mira que ho estan intentant. Toni, tu fa 13 anys que estàs vinculat en el Teatre Principal.
2: Sí.
0: Què fas exactament en el Teatre Principal?
2: Jo ja soc cap de sala i taquilla i, bueno, coordino un poc els departaments a l'hora de la funció, rep un poc de les companyies si no els meus companys per fer-ho, que quadri les caixes de la taquilla, tot, anar al dia, i ve molta feina, però molt orgullós de pertànyer a aquesta fundació i a tope anima tot el món que no ho coneix, que supos que no haurà quasi ningú, pues que s'animi i s'atraqui i no que repetesqui.
0: La gent te coneixerà l'àmbit televisiu també, perquè t'han vist a IB3 en diferents tertúlies, no? Del cor, de diferents programes d'opinió.
2: Bueno, aquí la IB3, el que recalcaria d'aquesta casa que vaig fer, la veritat... Bueno, són dues coses, que una és veure que està guai i no ho sap.
0: Que ara m'ho anirem a la teva infantesa i tornarem.
2: Bueno, oh my God.
0: Sí.
2: Pues aquí hi ve tres, recalcaria dues coses que vaig fer que me van agradar bastant. Una va ser l'estrena de 5 dies. Jo vaig ser el padrino del programa de Nellum Barrera, de Agafen si pots, quan se va estrenar, jo era el padrino, i m'ho vaig passar pipa i recalcaria el meu paper de padrino, que no sé com se diu ara així en mallorquí, jo
0: sí,
2: vaig
0: dir padrino,
2: tot
0: sí,
2: de padrino, del programa que vaig anar a cantar el meu single, bueno, vaig anar primer a gravar a Zaragoza. Després vàrem anar a gravar, crec que a Madrid, i després a València. O sigui, t'ho imagina't, una locura, perquè vaig anar diverses vegades per estrenar-les especials i tot això. I després, l'altre paper va ser quan vàrem anar a promocionar aquest programa, que s'estrenava 5 dies. Llavors vaig estar el primer dia de 5 dies promocionant en Nellum Barrera i amb José Corbacho la nova programació d'aquella temporada, i va estar superguai, pues, estar en aquell sofà en Nellum amb en José.
0: Per cert, en José Corbacho, jo és que clar, com a espectador, és un actor i un presentador que sempre he admirat, no? M'agrada més com a actor que com a presentador, perquè com a presentador jo me posen molt nerviós. És tan així, no sé, espitós i tan extravagant com sembla?
2: Bueno, jo, com a presentador, clar, jo el vaig conèixer a la sala VIP, a les hores que vam estar després en directe, per una cosa relaxada, no? Però jo el que verdaderament mir d'aquest home, a part de que és actor i el que tu has dit i tal, és productor, perquè ell crec que era com el productor, el creador de Mozapping, no? I jo, per, clar, per crear algo així, o sigui, has de ser un geni, no? Sí. Has de ser algo meravellós. Llavors, això és el que me llama l'atenció, el que més me llama l'atenció d'ell. Sí. I res, vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo, supersimpàtic, m'ha donat el seu número i tot, però mai m'ho va donar arribar a feina.
0: No t'ha arribat,
2: bueno,
0: a donar.
2: No, no me l'ha arribat a donar, però bueno, des d'aquí un beso. I...
0: Li has demanat que te doni feina? Qualque moment,
2: sí, de fet li vaig dir que me donés el telèfon per feina, lo que fos un càsting o algo, però...
0: No
2: ha fet gaire cosa després d'això.
0: Tu te sents artista, de qualque manera, també, no? O sigui, estem separant-ho de sortir per mig. Te sents artista? Te sents comunicador? Com te sents, tu?
2: Ai,
0: perquè fas molta feina, però...
2: Quina pregunta, no? Més així, no sé, com me sent? Me sent artista? Que sentir-se artista? No sé, això crec que ho ha de jutjar la gent, no? No sé, me sent artista? Doncs pues no sé, jo m'agrada el medi de la comunicació, l'entreteniment... I estar aquí amb tu, xerrar. I passar-ho bé, cantar, que la gent s'ho passi bé, que s'entretengui, i cosetes així. Però sent artista, pues, si per artista dius que una persona pues, te pot ballar, te pot cantar, jo que sé, te pot presentar, pues sí, ho som i és el que soc.
0: Com te definiries? Quan eres nin, com eres?
2: Ai, por favor, sí, jo no m'he pensat aquestes preguntes així, ara mateix, tant de bon dematí. Pues...
0: Exacte.
2: Com me definiria com
0: sí,
2: un nin?
0: Teva, sí, tu quan eres nin, en 5, 6 anys, en què destacaves, com te veien ton pare i ta mare, com te veien la teva família, els amics?
2: Com me veien, pues no t'ho sabria dir molt bé, supos que divertit i, bueno, com és això, senanito que gruny, no?
0: Perquè... Però t'estaves per tot?
2: Però t'estaves segur que... I de bebé plorava molt. Segur que plorava.
0: Sí, va ser un bebé de
2: no
0: plorador.
2: No plorava, segur. Sí, els tenia marcats. Així com bé se va pagar mamà.
0: Tenies marcats a ton pare i ta mare.
2: Sí, que per tenir fills després podem obrir un altre meló, perquè això dels fills...
0: Que això és una altra història.
2: Has de tenir cuajo per tenir-los.
0: Tens però... germans?
2: Sí, una més petita. I res.
0: I li treus molta diferència?
2: 2 anys. No, quasi res, no, un any i mig, més o menys.
0: Tens bona relació?
2: Sí, super.
0: Perquè
2: super.
0: Això podria passar...
2: Super, i a part són veïnats, t'ho imagina't.
0: Ah, molt bé. O sigui, sí. Vius molt a prop de...
2: Jo he vist que en el primer i ell viu en el tercer.
0: Ah, molt bé. Molt bé.
2: Ella me demana que digues i jo no diré el que li deman.
0: Què li demanes? Anava
2: coses
0: a dir una
2: que me
0: barbaritat.
2: Falten a casa meva.
0: Sal, sucre, cremes...
2: No cuin. Ja, cremes ja tens les meves, t'ho imagina't. És més hot.
0: Tu no cuines?
2: No.
0: De petit no te ficaves dins una cuina?
2: Jo sé
0: col·legiar.
2: Cuinar, no? Jo a Masterchef, si m'ho vol cridar, però a Celebrity, perquè, claro, ara fer cos per fer un càsting d'aquell, no. Però si m'ho vol cridar, jo sé fer algo. Lo que passa que es barejovi tot sol, no?
0: A veure, avui és diumenge. Si m'haguessis de fer un dinar, què me faries?
2: Si te l'hagués de fer tu, que, però qui series tu? La meva parella, mon pare, mon mare, un amic...
0: És molt bona aquesta pregunta. Maria, aquesta entrevista m'agradarà molt, perquè de dins de la meva pregunta, tu m'obris diferents vies...
2: No eres claro i conciso, Juan.
0: Clar, perquè jo vull que me contis coses. Si jo... Idò, mira, podem jugar.
2: Claro.
0: Què me cuinaries si jo fos... jo què sé, la teva germana, per exemple, un germà.
2: La meva germana, podria dir. Cris.
0: Pasta.
2: Puc demanar... Puc dir marques, no?
0: Que demana... Ah, no me demanis un globo?
2: Per exemple, així mateix. Això mateix. Cris, un globo. Ah, això seria així amb la meva germana.
0: Fins aquí, fins aquí és moment de publicitat, eh? No poden dir més.
2: Vale.
0: Encara m'ha xavala.
2: Vale, perdó.
0: Després que m'ho renyaran. No, està jo, que ho he dit.
2: El delivery.
0: Però sí, demanaries menjar per endur?
2: Totalment, sí. Totalment.
0: Molt bé. I ara som, vinga, anem-hi. Som un ligue. De fet, me vares conèixer el vespre anterior. I m'he quedat perquè has dit que se quedi. Que
2: anava
0: molt bé
2: i que se quedi. No?
0: Aquí, jo soc,
2: mira, jo tinc poques coses a casa meva per cuinar, la veritat, super poques. I el que tinc, intento comprar amb una fecha de caducitat bastant llarga. Entonces, què hi ha productes que tinguin aquesta fecha de caducitat? Pues, per exemple, tenim les tortitas de maíz per fer burritos.
0: D'acord.
2: Vale. Sempre tinc algo d'embotit. O sea, sempre algo de formatge.
0: Me faries una fajita?
2: Sí, pues sí. Pues sí, perquè tinc a lo millor aquests preparados de kebab, sí, no sé què tal, i podria ser molt guai una bona fajita així, currada, en el seu formatge, podria sortir algo molt bo. Així ràpid, tu m'has dit que me vas conèixer ahir.
0: Sí,
2: jo, però, a meva, no tens res a neve, que no fa imatge, no som Harry Potter.
0: No, frisam, tenim oro baixa de peli, tenim... O sigui,
2: ah, vale, tu vols sopar, Ida, tu vols sopar, clar, no t'ho vas dir dinar.
0: No, jo me vaig quedar ahir vespre,
2: vale.
0: Mos hem aixecat el de matí, clar, mos hem aixecat avui de matí,
2: sí.
0: No em van anar perquè ahir varen fer tard, però m'has dit, queda't a dinar.
2: Vale.
0: Que te prepararé algo bo, o sigui, que és dinar de diumenge, realment.
2: Vale, pues això ja t'he dit el que tindria a casa meva. Que sí. Ara nos ponemos imaginativos aquí y tenemos de todo y somos una despensa como la de Paquita Tomás,
0: sí,
2: en el cielo este. Pues podrien dir que... Pues mira, això és diumenge, me fa ganes... No, ara anava a dir... No, això seria pels amics. Després me demanes pels amics que ja la tinc.
0: Sí.
2: Un pollo a l'as.
0: D'aquests que se compren a les fires que són boníssims.
2: Sí, però el feim nosaltres, així rastides, salts, dels fons, sí, li feim el xup-xup, que li tires tota la jeringa,
0: sí,
2: aquella regatà.
0: A teva no t'ho donarà voltes, supos, normalment, no sé què te compris. Li han d'anar girant, no sé, encara hauré de cuinar jo.
2: Saps el que passa, Juan, amb mi, que així està tot en el forn i tu pots fer coses.
0: Sí, també.
2: I has de continuar la festa d'ahir, saps? Perquè ja com us han conegut, ho passant bé i te quedes de dinar.
0: Ara resulta que jo som pertany d'un un grup d'amics.
2: Vale, això que... ja ho tinc, una barbacoa. M'ha vingut quan passava allò de la cita.
0: Així, tens espai per fer barbacoes?
2: No, però...
0: Però en el teu món imaginari.
2: Exacte,
0: també has provocat...
2: Exacte, jo ara m'imagino, i damunt la faig a la plaia, toma, ja que estic en el món imaginari, sí, allà sí, puc fer foc a la plaia, no? Doncs pues toma, la faig a la plaia. Ah,
0: molt bé, no. Molt bé.
2: Tomi, papo.
0: Molt bé. I tu quan eres petit no te ficaves dins la cuina, no eres molt de col·legiada?
2: No, gràcies a Déu, he de moltes millors abueles del món. A mi mare no li agrada cuinar, però...
0: Qui cuinava a casa teva quan eres nin?
2: La meva abuela. Sí. Bueno, les meves abueles i mi mare, por supuesto. I mon pare se posa original els dies que ell ho fa. Mon mare és més de batalla i mon pare, com ho fa més poc, pues, se posa més creatiu aquests dies. I així compensamos.
0: Qui era ton pare, qui era ta mare, que se dedicaven i m'agradaria, ja que me demanes que sigui més concís, com eren els teus estius? Ara que ja comences pitjar la calor, pues és que avui comences estiu.
2: Vale, lo primer de tot és perquè mon pare i mon mare no s'enfadin perquè ells, jo duc des del 2012, crec que 2013, més o menys, entre cometes, perquè la gent no m'ho veu, sí, sent personatge públic o com un públic que surt per la tele, vamos.
0: Sí.
2: I mai ser d'ells, tal, ells mai surten, mai res, perquè no els agrada gens. Llavors, és perquè no s'enfadin després de tot el que diré avui, perquè me voy a extender. No lo sabia, eh? Mamá, papá, un beso. Otra vez. Pues mira, mon pare sempre ha estat directiu de coses, que ha estat directiu de coses molt guais. Saps que sempre m'ha marcat la meva infància, com quan era molt petit, era directiu de cotxes. I ha estat tan important que li posava nom, segons quins models de cotxes, la marca Jeep, Chrysler, ha estat per tot, ha estat a Suzuki, ha estat a Fiat, ha estat a BMW, ha estat per tot. I això va marcar com una etapa de la meva vida, perquè ell sempre està rodejat de tot terrenos, ell organitzava, vos en recordeu, fa moltíssim d'anys enfrente del Carrefour, que feien com, hi havia ja com un camp de fang amb muntanyes i tal, que un pic o dos de l'any s'organitzaven en cotxos, gincanes, en tot terrenos, doncs
0: sí. Pues,
2: aquestes gincanes han marcat, saps, les motos, els cotxos, han marcat aquesta infància, m'encanta la Fórmula 1, que la gent no s'ho creu quan me coneix i tal, però és una cosa que m'apassiona.
0: És fan de la Fórmula 1, sí.
2: Sí, és motor a casa meva, un pare i mon mare són motoristes, vista, la meva germana també, jo no, perquè som un peligro i no m'han deixat mai de paquete, però el món dels motors sempre està relacionat amb la meva i tal, superguai. I després, l'altra etapa que va marcar com la infància i adolescència va ser que mon pare va ser director del Western Park.
0: Què dius?
2: Sí.
0: Ah, mira.
2: I xerrant d'estius, pues allà me passava... pues estiu té 3 mesos, no? Pues me'n passava 4.
0: En el Western Park.
2: Claro.
0: Ah, mira. I tobogán per amunt i per avall.
2: Bueno, els tobogans són cosa de la meva germana. Ella se tirava extensivament en els tobogans secs.
0: Sí.
2: Allò me feia tot una porada. Però ella se tirava, digués, en aigua, sense aigua, en lo que fos. I jo era més d'anar darrere una barra a posar cerveses en 14 anys, en 15 anys, a posar Coca-Cola, Hello, Bicolarge, ni es deia, una Coke, i jo, Bicolarge. I sí. Pues ja està, Bicolarge no és el mateix, és molt large, tal, no sé com. I això és el que va marcar la meva infància, les festes de després, les festes de motoristes que se quedaven allà d'acampada, feien moltes coses. I amb aquest, en quan se tancava el parc, tirar-me per les atraccions amb la meva germana, fotre cordes per davall de ses tobogans i escalar els tobogans, tot el que no se podia fer quan el parc estava obert, pues se feia després. I en aquest moment amb la meva germana que han marcat tant la meva infància i adolescència fins als 16 anys, i en els 16 anys ja em vaig posar a fer feina i mon pare va canviar.
0: Quina va ser la teva primera feina? Va ser així de restauració, de bars, de
2: contracte,
0: sí?
2: Que tingués contracte d'hostaleria allà, en el Western, en so Aspro, perquè antes era d'en Cursac i tal. I aquest va ser el meu primer contracte, però sense contracte vaig fer moltes coses, no? I me pagaven xeques i tot, en plan de... Com és això? Obra i servici, no sé com.
0: Sí,
2: i
0: bueno, sí.
2: Ja m'ho corra... La gent de 50 anys flipava i de... És que trabajas... parece que tienes, jo què sé, i ara ja estic de cap a callar. Però antes era un todoterreno, la verdad.
0: A tu sempre t'ha agradat el món de la tele, de la ràdio, la comunicació, conèixer persones... Que és el que més... perquè vaig llegir una entrevista de 2023 que deies que t'agradaria arribar a presentar un Sálvame a la Balear, no? Un Sálvame de Lux a la Balear.
2: No, crec que no tindria molt de recorregut per ací.
0: Per què creus que no tindria... T'anava a demanar per això. Per què creus que
2: pues
0: no tindria...
2: Mira, perquè ningú vol apostar per escor totes informacions, successos i tot, com pareix superbé.
0: Ningú vol apostar, però després tothom té un canal... És que no vull fer...
2: Bé, no, sí. Tots els podcasts són en el final cotilleo, tot el que se fa ara mateix, que van de moderns i tot, de podcasts i tot, en el final que fan allà? Critiquen coses, no? Doncs, pues, xico, en vez de criticar, jo què sé, pues, aquesta botella d'aigua, pues, critica la revista, ja està. No?
0: Ara tothom se critica per xarxes socials, no?
2: També,
0: sí, se fan vídeos dedicats a altres no? influencers.
2: Sí, exacte. Sí, no, sí, és que en el final jo ara mateix, mira, me vaig donar compte i vespre quan estic mirant les notícies i és que estic super enganxat, és que la meva sèrie favorita ara són les notícies d'Antena 3. Bueno, les d'aquí, d'IV3, perdó. Perquè és que cada dia...
0: No és el mateix.
2: No,
0: és el mateix.
2: No, en realitat són les de la cadena nacional perquè són xerren més extensament, no un pot de tot, no, perquè aquí són les d'IV3 i és normal que estem en autonòmica i tenim el temps que tenim.
0: No, de fet, tenim temps per tot, perquè no coincideixen en horaris. Primer escoltam IV3, veiem IV3 i després te pots anar a una nacional.
2: I en Joan, que lo amo, perquè de moment el teatre un munt, en la Cristina, la producció de Ferro, en la Cristina Bugallo, en Joan, que se ho amo, los amo, per això és el meu presentador favorit d'informatiu, us ho puc dir, perquè és vera, té una veu encantadora i a casa meva és vera que triomfa i a ma mare també li encanta. Ah, sempre li dic quan el veig. I res, que estic enganxat a les notícies, tio, que per jo és una sèrie, i és pitjor, és Palau de Congrés, és, bueno, és d'allà, tot això, és pitjor que Sálvame.
0: Sí, que ja tens un Sálvame dins la teva...
2: Claro, és que estic enganxat, és que amb el post de repetició de vegades dic que no fent res per la tele, vaig arribar tard a fer feina, no sé com, m'he posat les notícies, a mi què passava. Un juicio aquí, otro allí, no sé què, tal, no sé què.
0: I si haguessis de presentar un programa així, a qui convidaries, a qui tendries?
2: De política, dius?
0: Per fer un Sálvame.
2: Ah, per fer un Sálvame. Sí. A la mallorquina o a nivell nacional?
0: A la Balear.
2: Pues mira, m'apareix una persona molt sàvia i que m'agradaria tenir perquè té molt de recorregut, en Pep Noguera. En Pep Noguera m'agradaria tenir de col·laborador, per exemple. Ara, per exemple, aquí he vist una dona que suposo que no li molestarà que la nombri, perquè la vaig convidar a un programa i va venir al programa, a Patricia Bárcenas.
0: Sí.
2: Aquesta dona també crec que m'encantaria tenir-la de col·laboradora. en el... tal. Després, no sé, m'ho tindria que pensar un poc, perquè tampoc vull dir ara noms. Aquests dos sí, perquè són els primers que m'han vengut i m'encanten. Però els altres noms no sé, m'entendria, perquè tampoc m'ho vull aquí ni a ningú ni que ningú tal, i tampoc ho he pensat, la veritat.
0: Has rebut crítiques per criticar qualcú?
2: Claro, sí. Fica't a la darrera entrevista que vaig fer l'última hora, en aquesta que tu has dit de Sálvame.
0: Sí, sí.
2: Si te fiques, mare meva. Però, bueno, mira, aquelles varen ser superdivertides, totes aquelles crítiques, perquè com que me faltaven un munt de respecte i me deien de tot, les vaig veure justament en les meves amistats i la veritat que mos enrem. Ho varen passar molt bé, ho varen passar molt bé. O sigui que gràcies per les crítiques, perquè hi va un moment molt divertit.
0: Tu quan entres dins l'adolescència, quin tipus de persona eres?
2: Pues mira, molt feliç. Molt
0: eres feliç,
2: sí,
0: vas tenir una bona adolescència.
2: Sí, és el que t'he dit.
0: Que és una etapa molt complicada.
2: Sense contracte, el meu primer contracte va ser d'hostaleria, però sense contracte anteriorment, com era menor i tal, feia feina, entre cometes, ajudava. Feia shows dels que votaven en el western, me disfressava de carcelero, fèiem un show previ, i això tot era perquè m'agradava i perquè me varen descobrir un dia. Després vaig tenir la sort de poder fer feina en sotllons marins, que són un tipus de mamífers impressionants, que vaig aprendre moltíssim i me sent super, bueno, agraït per viure aquesta experiència. No se tornarà a repetir, ho sé, aquesta sensació i tot això, i això era l'infància, era un món de... Jo ja per si som una persona fantasiosa que s'il·lusiona en les coses, tal, pues tu imagina't un par d'atracions bajo tus pies, Leon Marín, sempre he tingut una mentalitat més gran del meu cos, en plan, si la meva edat era de 12, jo tenia un cap de 16 o de 18, sempre he anat amb gent més gran.
0: Per què creus que era això? Perquè,
2: no ho sé.
0: Vares madurar molt ràpid o simplement que tenia més inquietuds, més curiositats que altra gent de la teva edat?
2: Jo crec que intel·ligent potser no som molt, però som avispau, no ho sé, sempre m'ha interessat sa vida, sempre m'ha interessat, pues mira, preferia follar-me, anar al mercat, fer quatre rieres, fer una Coca-Cola por ahí i tal, que jo que sé, viure, cercar experiències, sempre m'ha agradat més que estar tancat a un lloc. I jo, per exemple, jo crec que vaig tenir uns estudis bulímics, jo i moltíssima gent, no?, que era en plan, estudiant per l'examen, ho vomitam tot i ja no mos en recordam de res, no?
0: Estudis bulímics, és bona aquesta expressió.
2: Totalment, o sigui, era algo supercomú a la meva època, no sé si ara, jo crec que ara estan pitjor. Ara ja no se pot ni repetir la de Covid i tal, ara ja crec que...
0: Que vares estudiar, que vares fer?
2: Pues mira, jo vaig fer fins al batxiller d'arts escèniques. I després no sabia què volia fer, perquè volia...
0: Sempre una edat de jo l'he dit, de dormir, que no sabem què hem de fer.
2: Claro, perquè
0: no ho poden saber, tampoc.
2: Claro,
0: és molt difícil, l'època. No hi ha tanta gent que tingui molt clar que vol fer de 8 anys.
2: Jo, en principi, volia ser camarer, perquè jo m'ho passava molt bé en el meu primer contracte d'hostaler, de l'hostaleria, la veritat. Jo tenia el xiringuito allà, amb la meva música, me deixaven els meus tips, feia la meva tiqui-tiqui i pa'lante. Però, claro, després busco això no tal, vaig introduir-me en el sotllons marins, me volia fer biòleg. Quan vaig veure el que tenien que estudiar, vaig dir,
0: venga, hasta luego.
2: Exacto. Ole la Anna, jo referent a Anna, igual que a la nit, a la fantàstica. Pues vaig veure que se tenien que aprendre hasta ses dents dels animals i dic, cariño, si no me ses meves, sí, com he d'aprendre jo ses d'aquest bitxo. I vaig dir, que va, això, tal. Vaig tenir el meu primer contacte en sa televisió, en el western, en sa televisió localia. Aquí vaig...
0: Aquí vas començar a tenir primer contacte en sa tele.
2: Exacte, aquí va ser el meu primer contacte en Raquel. I amb en Miquel, dels 40 principals, que a dia d'avui encara segueix, varen venir fent acte, els 40 principals i Localia, i mos varen conèixer, i fins dia d'avui, tu, mira, el món mos ha tornat a juntar després de tant d'anys. I res, vaig tenir el meu primer contacte, me va encantar, vaig acabar el batxiller, me'n vaig anar a viure a Madrid, i en els 3-4 mesos se va morir el meu abuelo i vaig tornar.
0: Vares tornar perquè va morir el teu padrí?
2: Sí, perquè jo ja estava fent més videobook, encara no havia arrencat del tot, me va passar aquesta experiència, jo quasi no havia viatjat, perquè quan tenim un pare era director del western quan era petit i tot això, llavors ens hi anàvem a escola, i en l'estiu fèiem feina aquí a la temporada alta, llavors no podien sortir molt de sa illa. Entonces, com m'havia anat a lo millor Barcelona a PortAventura i dues tonteries més, saps? I estava poc viatjat, me va passar aquest xoc, que va viure jo amb ell des de petit i tot, i la veritat que el més important per jo és la família, perquè així com ara estem contant tot el bo, també hi ha hagut moltes coses dolentes, no? I el que puc dir és que si tens una bona família és l'únic que tens. Ara, si tens una mala família, ja no tens res.
0: Quan consideres que has tingut una bona família?
2: Sí, la veritat que sí. Xerrant els meus abuelos...
0: Has tingut sort?
2: Sí, sí, sí, total, total. La veritat que sí, moltíssim, moltíssim.
0: I amb els teus padrins vas tenir... Amb els que va morir quan tu vivies a Madrid?
2: En els quatre.
0: Tenies molt bona relació?
2: En els quatre, però en els que va morir a Madrid, especialment, i en la seva dona, que era la meva abuela predilecta des de petit, no? En plan, tu coneixes a la meva família i dius aquí s'apareix, no? I després coneixes a la meva abuela i ja sabien de on venia.
0: I vas tenir aquesta necessitat que mos passa a quasi tots els illencs, no? Que sortim de fora i està molt bé una temporada i tal, però la roqueta mos estira. I si qualcú, en aquest cas, la padrina va quedar tota sola, no? Entenc.
2: Al revés, va morir primer la meva abuela primer. I ara després vaig estar moltíssim amb aquest abuelo.
0: Vale, d'acord.
2: Clar, entonces me va afectar com un poc el doble, no? I en plan, estan fora, tal, també va ser una situació sempre traumàtica, perquè tot això quan li va passar, va morir d'un infart en el carrer, jo coneixia la persona que el va atendre, jo estava a Madrid, me cridaven a jo, una cridada era s'ha romput la cadera, l'altra està bé, l'altra l'estan reanimant, claro, i jo papà, ves corrent-se, s'ha romput per mi, bueno, una situació molt traumàtica que me va afectar molt i vaig deixar el meu somni de Madrid, vaig tornar i aquí ja vaig començar a estudiar audiovisuals. Vaig començar a fer feina en el teatre, vaig retomar les meves feines d'estiu, a part de tot això també era guia de vespre, i lo del ball, que sempre he estat ballant allà a Sa Quan Arenal, he tingut el meu show, vaig començar en el western, no quan mon pare era director, ja no feia feina allà, jo ja era socorrista, no tenien res que veure, i era guia de vespre també.
0: I ha fet de tot?
2: Jo sempre he tingut dues o tres feines fins a dia d'avui, ja ho saps, ara mateix estic en el teatre i a Canal 4, fins a dia d'avui sempre que això ja canviarà, canviarà i me quedaré ja a Castita, que és en el teatre. I bé, bàsicament és que jo anava 3 o 4 dies com a d'empalme de socorrista, però jo ho deia molt bé, i era un dels millors, ho he de dir, m'encantava. Lo de socorrista és la millor feina de tot el món, ha de provar. Hombre, vas amb ueres de sol, descalç, amb un mini banyador.
0: Mira, ara que som a l'estiu, ara parlarem d'això de la feina de socorrista, que també m'interessa. Anem a fer una petita duradeta, i tornant res, en un minut o dos, ja som aquí amb en Toni Canyelles, que és una persona que fa absolutament de tot. I jo t'he de contar...
2: Jo que me pongo y no paro.
0: Que dic, que ets artista, que ets camaleónico, que ets...
2: Mira, una paraula que m'encanta, genuí.
0: Genuí.
2: Molt genuí.
0: M'agrada, genuí. Vinga, torna't tot d'una.
1: IB3 Ràdio és cultura. Para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 19 hasta el domingo 21, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de las Illes Balears.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio, serveis informatius.
8: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
9: Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
10: I què fèieu amb les tortugues?
9: Menjar tortuga.
10: Estava bona, la tortuga.
9: Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga i em va a la casa.
11: Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
12: Calor.
13: Moscars.
12: Gelats que se desfan massa ràpid.
14: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
13: Com les ganes de passar-ho bé.
12: I les converses que enganxen.
13: Les rialles.
12: La bona companyia.
14: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
11: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Molt bé, seguim aquí a La Gran Vida. Encara mos queden 20 i pocs minuts d'entrevista. Estem amb en Toni Canyelles en aquest diumenge 21 de juny. Avui comença l'estiu i la veritat és que no és el mateix fer passar l'estiu aquí a Mallorca que passar-ho a la península. Toni, sé que tens uns mesos ara com de d'esbarjo, de tranquil·litat, una mica, no?, després de fer feina, perquè mos comentaves que ets una persona que fa moltíssimes feines, que sempre has tingut dues o tres feines.
2: Exacte.
0: Ara, aquest estiu, quins són els teus plans? Què penses fer? Perquè encara som a finals de juny i queden 3 mesos bons d'estiu. Com et divideixes una mica el teu estiu? Què faràs?
2: Pues mira, ara estic acabant de gravar unes coses que la gent ha d'estar molt atenta en el meu perfil d'Instagram i les meves redes socials. El meu perfil d'Instagram és... Bueno, si posen Toni Canyelles segur que me troben. I que estiguin superatents perquè estic acabant de gravar molt de material perquè sortiran coses molt xules per aquest estiu. Bé, i no se poden perdre. Estic gravant molt de llocs diferents.
0: Sí.
2: Des de hotels, parcs aquàtics, bueno, ja han fet referència a ells, molt de restaurants, i si volen veure bones entrevistes, lo de bones entrevistes, ho dic jo, ole jo, bones entrevistes, bon menjar, bones idees per fer coses aquest estiu, i com no, conèixer els millors parcs aquàtics de la illa, pues no s'han de perdre tot el que estic gravant. I a part de gravar, pues, vacacions, ara tindré uns dies de vacacions, un mes, no?
0: Mm. I, bueno, no surts d'aquí?
2: No, mai, mai, mai.
0: Te quedes a silla? No t'agobies?
2: Sí, però jo crec que m'agobiaria més a l'aeroport, anant i tornant. Llavors, mira, intentaré fer algo que és el que estic desitjant.

0: deixar-te enamorar o d'intentar enamorar a l'altra persona?
1: Jo no sé
0: persona.
1: De lo que sóc. Jo l'únic que sé, que ara jo estic tot sol, estic superbé, la veritat, i me vull concentrar en jo mateix, perquè el que sí sé és que si un mateix no està bé, no pot estar bé en ses altres, ni en res, ni res. Així que jo el que vull és cuidar-me jo mateix en aquest moment de la meva vida, perquè la veritat que... pues això, necessito cuidar-me, ho not, ho sent i això. Que aparezca
0: estàs,
1: alguien
0: estàs en
1: que
0: un bon
1: aparezca.
0: Moment, estàs, tens el cor tranquil ara mateix?
1: Estoy.
0: Perquè això... Una,
1: estoy en un bon moment, estoy.
0: Perquè si està ofedrins, passa això, que això va...
1: No, però dic en general, no xerra més de Samor, dic estoy, en plan, he de treure els meus projectes, quan tot el món ha de fer la seva feina, tot, tal... Espera que va ara lo antes possible i això, coi una petita rutina, cuidar-me un poc perquè sent que m'he de cuidar i ara mateix, pues mira, tanta festa, tanta cosa, no ja ha hagut el moment, ja tot, i ara pues sent aquest moment, la veritat, i per què no?
0: Saps que cada vegada hi ha més addicció a les xarxes socials? Tu com ets en xarxes socials?
1: Pues
0: te
1: super, mous? No, jo no. Jo som antimòbil, tot el que tinc és promocions i coses que he d'anar ara penjant per les gravacions que estem fent, tot, i penj molt poquet, ho penj tot a destiempo, en plan, a lo millor penjo una cosa guai fer i demà, i...
0: No te preocupa tenir seguidors? En tens molts?
1: No arriba a 3.000, però és que no... Ja tampoc puc fer res per tenir-los, pobres.
0: Jo no arribo a 300, però és que tampoc me la...
1: Claro, jo és que tampoc... dic, bastant que estan, que 3.000 quasi, perquè és que no... tampoc els hi pot res, pobrets. I no, pues no. Soc de carta i de paper i bolet.
0: Si tu te'n vas a un restaurant, no ets de les persones que fa foto tot estens en el menjar.
1: No. No faig fotos, no faig res. Jo menys, tal, és que el mòbil o el vull deixar, o és que ojalà trobes el que he de trobar per deixar-lo.
0: Has provat un dia d'estar 24 hores sense mòbil?
1: No. Pa què?
0: Quan diries que vas si a ser no... darrera vegada que vara... És que clar, jo crec...
1: No ho he provat ni tinc intenció.
0: Agafes ara 1.000 persones en el carrer a l'atzar, o sigui, és que vulguis, de diferents edats, sobretot gent de menys de 50 anys, val? Ningú ha estat 24 hores sense mòbil en els darrers 5 anys, estic segur.
1: És normal.
0: Impossible, 24 hores sense mòbil.
1: Ah, no sé que t'ho hagis proposat, és normal. Hombre, tens el despertador, ho tens tot. Jo és que m'he dit tot sol i és supergraciós perquè un dia... se me va, tenc el cable pelado, això descarregador del mòbil, no? Sí. Supos que molta gent li passa. I, pues, se va estirant i diu, demà en compro un, demà no va anar bé. I d'això no va anar bé. Claro, tu, jo ho carrego sempre, pues, vespre. Eren de bé les 12 de vespre, no tenia bateria. Què faig? Com me despert, Juan, mi?
0: Drama.
1: Com me despert? Com vaig a ser fent en el dia siguient sense arribar tard? Que són jo un robot, ara, que... Claro, no tenia ni idea, tal. Bueno, un show que flipes. Al final, pues, has de molestar. Gràcies a Déu que la meva germana esté desperta, tenia un carregador, tal. Però si no, que fa una persona que viu tota sola i li passa aquest cas a una altra, que pot passar?
0: Bueno, podríem ampliar mòbil només per despertar. Si mos proposam no tenir mòbil durant 24 hores, podríem... Va,
1: claro, però
0: comodida...
1: ja te tindries que anar a comprar un despertador, perquè jo, per exemple, no en tinc, saps? O sigui, te tindries que preparar, no?, per aquestes 24 hores.
0: I
1: és
0: no te fies,
1: fuerte.
0: No te fies de... Esclar, t'has de preparar.
1: És molt fuerte, t'has de preparar 24 hores sense mòbil.
0: Creus que les xarxes... Sí, se...
1: Tu, el millor passa que tinguis despertador, perquè me treu molt d'anys. Però la meva generació, que en tenim de 8, de 9, 20, saps? Tu saps, aquesta gent no tenim despertador.
0: Té molt d'anys.
1: Tenim a mon mare, que m'ho escrida.
0: Sí. No. Tinc 46, tampoc, no...
1: Ah, molt bé, però te cuides bé. Ah.
0: No, me mengen les canes. No, tu sí que tens cara de... Bé, que tu sí que... Tu ets molt jove, eh?
1: Sí, 23.
0: 33, edat de Cristo.
1: 23.
0: Edat de Cristo.
1: 23.
0: Anem a xerrar del teatre. Sí, em va anar al teatre.
1: Sí. Agrada molt.
0: Ara està tancat.
1: No, ara no, encara no.
0: Encara no?
1: No, tanca més o manco juliol i agost.
0: Ah, juliol, vale.
1: Sí.
0: O sigui que encara que se pot veure ara en el teatre.
1: Pues mira, ara mateix estem... Avui acaba sa òpera, que ha estat superplena, Rigoletto, un títol meravellós, que és superemblemàtic en el món operístic.

0: I bueno, crec que molt orgullosos de poder penjar el cartell de Sol Out en la cartellera de fora que tenim. Hombre, és una gossada, no? Poder passar per allà i veure aquest cartell vermell que posa localitats assaurides. Pues ara mateix acabam d'acabar, avui acabam, i bé.
1: Com diries, perquè clar, tu tens molta experiència, en aquests 13 anys, com diries que la cultura dels mallorquins, dels balears, en aquest cas mallorquins, perquè clar, teatre principal de Mallorca, com diries que la cultura, la gent se n'entén de teatre, cerca entreteniment o cerca aquest plus que no t'ho dona el cine, per exemple?
0: Hombre, no, no és comparable. Cine en so teatre no... No.
1: Perquè així sempre s'han queixat de que cada vegada se'n va manco en el cine i en el teatre. Com has vist l'evolució del públic en els darrers 13 anys?
0: Nosaltres, gràcies a Déu, jo crec que és positiva, la veritat. Nosaltres tenim una gran oferta i ve molt de públic mallorquí, i la veritat que li agrada molt el teatre en el públic mallorquí i ho aprecia molt, són molt agraïts en el que veuen. Hi ha coses que suposo que també veuran que no els agradarà, clar que sí, perquè em fa gustos colores.
1: Tu hi vas, en el teatre?
0: No, no t'apareix suficient que estigui
1: clar,
0: allà. No, però sí que hi vaig, sí que hi vaig.
1: Però si hi ha una obra de teatre que hi vagi, per exemple, ara Rigoletto i tal...
0: ara la darrera que vaig veure vaig a cercar un segon el nom, perquè la veritat que me va agradar molt i és recomanable, que està en el Teatre Arlequín de Madrid. Bueno, ara la cercaré i diré. I la veritat que està en Lídia San José i en David...
1: Però, per exemple, si tu te'n vas a Madrid o vas a Barcelona, vas en el teatre o estàs embafat i ja passa tot? Doncs
0: pues mira, depèn si tenc qualque mica artista que faci alguna cosa. Ara, per exemple, vaig anar
1: clar,
0: a Barcelona...
1: Clar, tu tiraràs de contactes també, no?
0: Sí, mira, ara, per exemple, som molt... Bueno, molt amic, som molt bon conegut de Namona Martínez, que és una actriu... meravellosa, que espero que ara tot el món que senti aquest nom l'estigui cercant en el Google, perquè, bueno, té hasta un Goya, o sea, ha fet unes pel·lícules increïbles, unes sèries que... Actriz 360, vamos, todo. I, bé, pues vaig anar a Barcelona i justament estava fent en el teatre, no me'n record com se nom aquest. Apolo, no me'n record, és que són molts. Estava fent la casa de Bernarda Alba, ella fue d'abuela. I mira, pues la vaig anar a veure. I després me'n vam anar a sopar i tal, i sempre hi ha una excusa per anar-hi. Sempre hi ha qualque conegut que fa algo, o aprofites, perquè clar, com... En el final, la gent que ve aquí a Mallorca a fer teatre ve un o dos dies. Entonces, si te dus ben bé aquests dos dies, te queda sempre aquesta cosa de... Ai, a ver si coincidimos en otro lado, a ver si volvemos, a ver si tu vas por ahí. I bé, quan vas, pues de vegades sorgeixen aquestes coses, no?
1: Què te queda per fer? Que te queda moltes coses, però si haguessis de complir un somni, que
0: laboral.
1: Laboral, sí.
0: Laboral, pues mira, jo crec que stop, i estoy ahí, ahí, però necessito una excusa, és fer Tu cara me suena.
1: Sí?
0: Sí, perquè m'encanta l'entreteniment. Bueno, a ver, mi sueño jo crec que seria fer la OCA, presentar la OCA. Tornaco i que programa.
1: Ara han passat de Tu cara me suena a la OCA d'en sí, Ramon d'en Ramonxo.
0: No, d'en Emilio, no? Era?
1: Emilio Aragón.
0: Nel Sanca i tot això. Crec que...
1: Emilio Aragón, sí.
0: Lídia
1: Bosch. A veure, sí, sí.
0: Pues sí,
1: sí.
0: Uf, això seria el meu somni en plan de tal. Tu cara me suena seria el més realista.
1: Nin, no?
0: És que era el meu programa favorito. Sempre els dados aquells me'n tornaven loco.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Jo soc molt de dados, molt de ruleta, molt de jugar, muy al azar, muy... M'encanta tot
1: Gran
0: això.
1: Gran Prix i tot això.
0: M'apassiona.
1: La patata aquella que s'infla.
0: Bueno, jo no. Però el Gran Prix me tindrien que contratar per donar idees, perquè crec que té un potencial enorme. Se va veure en les audiències que va fer els dos primers programes i s'ha vist com s'ha desinflat totalment. O sigui, quasi ha passat d'un 30 a un 10. O sigui, i és perquè li falten les proves guais. Està clar que allò de la maquillada...
1: Trobes que falten programes en general, eh? Jo no dic a IB3, jo dic a nivell nacional, fins
0: sí,
1: i tot. Programa d'entreteniment?
0: Sí, total.
1: Tot això s'ha perdut. Humor amarillo, no sé.
0: Exacte,
1: tot aquest programa
0: no és que falti entreteniment, però que estigui enfocat en el que hi ha d'una altra banda. És que no, no fa gràcia, mos volen fotre els personatges que tenim... O sigui, hi ha personatges que no agraden i mos els volen ficar en calçador, i és en plan... No agraden, perquè no canviau, saps? O sigui... Jo crec que l'entreteniment tindria... Mira, tu cara més sonar, per exemple, que bé va d'audiència. Per què? Mm. Perquè mantén aquesta essència, no?, de, del principi, de que cachondeo, sí, de l'imitació, té com una mescla d'entreteniment, de cant... O sigui, té una mescla, crec que perfecta per qualsevol persona que se pugui sentir artista o que li agradi l'entreteniment. Aquell programa crec que és un caramelito a dia d'avui. I si te poses a somiar, pues un laoca, sí que me presentaria, la verdad. M'encantaria. Mm.
1: Te vull fer unes preguntes i perquè responguis com tu vulguis i després te faré un test ràpid. Quin és el teu defecte més gran?
0: La paciència, no en tinc.
1: No tens paciència?
0: No tinc paciència.
1: T'ho diuen?
0: Ja l'he dit jo.
1: T'ho diuen també que no tens paciència?
0: No ho sé, però jo ja ho sé. M'ho han dit. A dia d'avui no sé si m'ho diuen, però no en tinc.
1: I la teva millor virtut? I no val dir que això m'ho han de dir altres.
0: Pues mira, sa bona persona, la verdad.
1: Te consideres bona persona?
0: Sí, ben tot el que veig. Soc bona persona. Puc tenir dies millors, puc tenir dies pitjors, puc el que tu vulguis, però soc bona persona.
1: De tot el que has fet, de què te sents més orgullós?
0: Pues ara mateix no ho sé, perquè és que estic, ja t'he dit, una època que estic un poc apàtic, més orgullós. Pues mira, més orgullós és algo que no depèn de jo, que és de lo que m'han proporcionat mon pare i mon mare, s'infància, adolescència, saps que lo millor està perjudicial. Perquè després el batacazo ha estat el xoque de realitat més gran. Ja per si ets fantasiós, si ets tal, i després encara són superbons pares que te protegeixen, a damunt t'ho fan bé, tens això de lo que hem xerrat abans, de la història de vida, de Leones Fefine, Leones Marinos, tal, no sé què, pues és que és tot un somni. I després la realitat és que no pot anar millor lloc quan no te toquis la loteria. I després de tocar la loteria, jo que sé, te toqui, bueno, salut, lo primer per la família, és que no sé que pot anar millor.
1: Canviaries alguna cosa? D'això de tornar enrere, te fiques dins una màquina del temps, hombre, tornes enrere i dius, ara això ho faria d'una altra manera.
0: Tot seria, claro, aniria enrere i seria tot més espavilant, no?
1: No avançaria mai. T'imagines tenir poda de control Z a la teva vida? Cada vegada que fas una cosa que la lies o que no t'agrada, que no te convenç, tornes enrere i la tornes a fer.
0: Amem, no en tot, no en tot, la veritat, perquè també hi ha d'haver cagades, hi ha d'haver discussions, hi ha d'haver coses, no? Perquè també aprem molt. Però és vera que potser pues, trauries més jugo de les coses. Ho aprofitaries més. O és d'altra manera. No
1: quina
0: sé.
1: Persona t'ha marcat la teva vida que pugui destacar?
0: La meva abuela encarna, no? El que xerràvem antes, la meva abuela. Sí, jo crec que sí.
1: Tenir èxit, per tu què és?
0: Pues mira, a dia d'avui tenir salut...
1: Perquè ja tenim clar que followers no necessites.
0: No, followers no, però bueno, todos bienvenidos, la verdad. I no, mira, salut, la verdad, i tenir la família en casa i bé. La verdad, és que és això. I ojalà tenir un sueldo en el café. Res de...
1: T'imagines?
0: 3.000 euritos en el mes.
1: Sí, sí.
0: I això, poder fer la teva rutina, que la gent diu, ai, jo no puc viure sense fer feina. Top a ti. Top a ti.
1: Que estic pensant que en els que li van tocar el premi Sueldo en el Café fa 30 anys, que eren 1.500 euros durant ja tota la tua vida, ja no te fa... Quin desastre, ja no t'imagines?
0: S'ha de posar a fer feina, aquesta
1: home. Ja s'han de posar a fer feina.
0: És que està malament, està fotut. Es bote de cacao, sí. És que, clar, la xerrada de marques, però ja de vegades és difícil, eh? Cacao en polvo.
1: Sí.
0: El cacao en polvo quasi val 5 euros.
1: Cacao
0: i damunt la categoria de salut està CD.
1: Batut de xocolata, ja
0: és
1: està,
0: és batut
1: també.
0: De xocolata, no. que tu li dones al teu fill.
1: Exacte.
0: La categoria, que jo pren cada dia... La categoria es cede, o sea, pagues 5 euros per algo dolent. T'ho imagina't.
1: Tu ets més de televisió o de teatre?
0: Tele.
1: Tele.
0: Sí, tele.
1: Tot i que fas feines en el teatre, la tele. No?
0: Sí.
1: Més d'improvisar o de preparar?
0: Improvisar.
1: Una persona de les Illes Balears és que tu admiris?
0: En Rafa Nadal. Que és que vull entrevistar, que se m'està resistint, no?
1: Sí, te diu que no?
0: No, ell me diu que sí.
1: Te diu que sí,
0: el
1: però...
0: L'he conegut. Sí, el vaig conèixer, me va donar... Vaig veure una situació, ja tinc per explicar-ho.
1: Sí, sí.
0: És que és això, divino.
1: Ja me l'hauries d'haver explicat.
0: Jo anava un poc
1: com
0: perjudicat.
1: Com podies saber això d'en Rafa Nadal?
0: Era muy fuerte, van coincidir una festa. I ell se n'anava. I jo esteia que acabava d'arribar, però jo ja havia estat...
1: M'encanta perquè quedarà superalt el programa, perquè ja m'ho anem, però això serà quasi el darrer que explicarà. Sí, sí, m'encanta.
0: Vale, doncs pues antes d'això, que han xerrat totes les feines de mon pare, mamà, un beso, ella fa feina des de fa 30 anys a la policlínica Miramar, ole tu, i a punt de prejubilar-se, i un beso, i
1: ara
0: olé
1: ho està
0: tota
1: molt
0: la sanitat.
1: Bé, també, sa salut.
0: Sí, bueno, un beso a tota la sanitat i aprofit per també enviar un beso a el departament de CAITS, que és el departament que trata les malalties sexuals, que anem a tot el món, tinguis parell o no, a que vagi per allà en qualque moment, me mataran els infermers i els metges d'allà, perquè si envia tot el món me mataran. Sí. Però és molt important pues estar al dia per tu i per la gent que te rodeja. I un beso a tots aquí que està a CAITS, a tots els metges, perquè és veritat que van desbordats, però ho fa molt bona feina.
1: A veure, i ara què te passa amb en Rafa Nadal?
0: Jo arribava a una festa que ahir se n'anava, però on se feia la festa jo ja havia estat moltes vegades. I ahir se n'anava per una cosa, per un passadís que és VIP, i jo sabia a on desembocava aquell passadís. I vaig dir, clar, sempre ha estat il·lusió. Bueno, una encerrona, vaig anar corrent, sí, vaig anar allà, i, clar, hi anava com amb 4 o 5 persones ja, en plan, per aquell passadís, que ja veies final, però vaig sortir jo pel final, i vaig, Rafa, una foto, porfa, tal, i quan me diu, claro que sí, tal, i dic, un dia me donaries una entrevista, tal, i me va mirar d'alta baix, i jo crec, Juanmi, jo crec que aquest home me coneixia, perquè me va fer una mirada de, a tu sí que te la donc, i me va dir, sí, i me va dir, un moment, i se va començar a mirar no sé què del mòbil, i va començar a arribar gent a demanar fotos i m'ha dit, toma, copia aquest número, i me va donar el seu mòbil, vaig tenir el seu mòbil, la gent flipava que estigui allà, i ell se'n va anar a fer fotos i jo en el seu mòbil, però Rafa no vaig mirar res, no vaig mirar res, i vaig copiar el número 3 o 4 vegades perquè estic un poc perjudicat, i claro, m'equivocava amb un número, claro, tremolant, no sé què, tal, en Rafa Nadal, tal, i jo, ai, que m'he equivocat amb aquest, està bé? Sí, no sé què, captura de pantalla, foto, copiado, todo, perfecto, vale, li dono que el telèfon, gràcies Rafa, gràcies.
1: I ara va falta concretar.
0: Què va passar? Jo ja estic aquell vespre que no vaig poder dormir. Jo ja m'imaginava quan Naitana, que ella va anar en el Rafa Nadal Academy, va fer un peloteo amb ell, jo d'endure raquetero meu, la raqueta que me la firmi, que me regali un mechón de su pelo, algo, por favor. Jo no vaig dormir tot el vespre, i al dia següent, a les 10 del matí, dic, vaig a cridar el número que m'ha donat, ni antes ni després. Crit, i me surt una dona. I jo, hola, eres la representante de Rafa Nadal. I aquella, mira, estoy hasta tal de que me llaméis. Llevo 15 años soportando... No lo soy. Y yo, no me digas, yo no creo que Rafa me mienta. No puede ser, es que yo estuve con Rafa ayer y me dio este número. Y no sé qué, cuánto está... Que no soy yo, no sé qué, tal, no sé qué. Y yo, no pasa. Bueno, saps que és la gent que fa feina de comunicació, si volem, poden tenir... fàcilment qualque número de telèfon, sí. I en aquest cas vaig anar a la redacció a la meva redacció i vaig dir, escolta, m'ha passat això i tinc aquest número, qualcú el té, i me'l varen ensenyar. Què va passar? Que eres número del seu representant, però tenies prefixa de Mònaco.
1: Ai.
0: Com el telèfon començava en 6, jo no me vaig fixar en la prefixa. Clar, el nostre prefix és diferent.
1: I aquesta senyora fa anys que rep aquesta telefonada.
0: Exacte.
1: Per el mateix motiu.
0: Sabeu que aquesta senyora viu a Andalucía i aquesta senyora, pues, com mucho arte, li va dient a la gent que no és representant d'en Rafa Nadal. I el número és de Mònaco. Me vaig equivocar en el prefix.
1: Toni Canyelles, que mos quedan sense temps.
0: Ai, por favor, m'has de tornar a convidar.
1: Te tornaré a convidar, faltaria més. Una cançó que tu t'agradi i la posam, i ara m'has de dir la cançó que havia empatat, perquè si no...
0: Ah, vale, això t'anava a dir, no? Me digas.
1: T'imagines.
0: Pues, per favor, vull escoltar en el Leire, di mi nombre, que la vaig conèixer, és una persona encantadora i la amo. Aquest va per ella.
1: Tu també ets encantador.
0: Gràcies, carinyo, tu també.
1: I de nosaltres mos seguim escoltant la setmana que ve amb més coses aquí a La Gran Vida. Ja sabeu, el pròxim dissabte a partir de les 9 i diumenge també fins a les 12 del migdia.
0: Un
1: gràcies
0: beso
1: a tots.
0: Un beso,
1: Ferrada.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Just en aquest moment comencen els avisos de l'AEMET per altes temperatures a bona part de les Balears. L'avís taronja és al sud de Mallorca i groc a la resta de l'illa, tret de Llevant, i també a Menorca i a les Pitiüses. Margalida Ramis, bon dia.
2: Bon dia, avui comença l'estiu astronòmic amb una nova jornada marcada per la calor. De fet, continuarà dominant el sol en presència de pols en suspensió i el termòmetre es podrà tornar enfilar en el cas de Mallorca fins als 30 i als 39 graus. Menorca podrà tornar a assolir els 37 i a les Pitiüses avui podrà pujar fins als 36, amb un vent que continuarà bufant de llevant de fluix a moderat.
1: Gràcies, Margalida. En aquest context, el risc d'incendi forestal és extrem a gairebé tot l'arxipèlag. Implica que no es pot fer cap ús de foc i se suspenen les autoritzacions per a cremes. La Conselleria de Medi Natural demana extremar la precaució i evitar conductes de risc, com llançar llosques enceses o deixar brutícia en zona forestal. Per evitar cops de calor, també recomana ingerir menjars lleugers i hidratar-se constantment. I el Consell General del Poder Judicial estudiarà demà si obre un expedient disciplinari en el jutge Juan Carlos Peinado per la seva interlocutòria sobre Begoña Gómez, en la qual defensa que existeix el risc que agents de la Policia Nacional l'ajudin a fugar-se d'Espanya. La presidenta del Consell, Isabel Perelló, ha plantejat aquest diumenge abordar si aquestes paraules motiven l'obertura d'aquest expedient en una reunió telemàtica de la Comissió Permanent, ja que podria constituir una falta greu de consideració respecte als funcionaris de la Policia Judicial, tipificada en la Llei Orgànica del Poder Judicial. I en aquest moment, a la plaça d'Espanya de Palma, comença la concentració convocada per la PA Mallorca sota el lema «L'habitatge ens costa la vida». Denuncien que l'Ajuntament de Palma i el Govern, lluny de donar solucions, estan afavorint i executant els desnonaments de centenars de persones sense oferir cap mena d'alternativa habitacional. I posen com a exemple el cas de l'antiga presó de Palma. Així mateix, critiquen l'estratègia de l'Ajuntament contra els assentaments de persones sense sostre. És Àngela Pons, portaveu de la PA.
3: És algo impensable el que està passant en aquestes illes. És inhumà, preocupa. Les polítiques de vivenda que fa el govern balear, que se riuen de nosaltres, que estan fent una neteja social, perquè primer treuen i després la gent se'n va al carrer.
1: Més temes. El govern amplia el transport escolar per a l'alumnat de formació professional amb noves rutes i més de 1.300 places a totes les illes per al proper curs. Aquesta és una nova mesura impulsada per facilitar l'accés als estudis de formació professional, afavorir la mobilitat dels estudiants i contribuir a reduir l'abandonament escolar prematur. L'objectiu és garantir que els alumnes puguin accedir a l'oferta formativa que millor s'ajusta als seus interessos, independentment del municipi on resideixin. I un darrer apunt en clau de successos, perquè la Policia Nacional ha detingut una dona al carrer Manacor de Palma després d'agredir un ancià per robar-li. Ella s'apropa a l'home per tal de demanar-li doblers i aquest li va respondre que no en tenien. La dona li va ficar les mans a la butxaca i, en veure que només duia una moneda de 2 euros, el va començar a agredir per tal que anés a un banc a treure efectiu. L'aldarull va cridar l'atenció de diverses veïnades que oferien refugi a l'home fins que la dona es va marxar. La policia va acabar trobant-la i detindre-la per un presumpte delicte de robatori amb violència. I, de fet, ja era coneguda per tenir antecedents per fets similars. I res, amb això és tot. Més actualitat informativa a la una. Us deixem ara amb Nautilus.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Entre el 15 de juny i el 15 de juliol, més o menys, els polls de virot petit, surten dels nius, abandonen ses colònies i volen per primera vegada cap a la mà. És un moment delicat perquè sa llum, sa contaminació lumínica d'unes costes excessivament urbanitzades, poden desorientar aquests virots joves i fer que caiguin a terra. Silverlife ha iniciat un projecte per ajudar el virot i busca voluntaris per a detectar casos de juvenils en perill, ajudar a recuperar-los i difondre sa campanya. Si voleu saber-ne més, si voleu ajudar, podeu buscar les xarxes de Silverlife o podeu posar a Google Projecte Estela i trobareu la informació i com contactar. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb Pablo Morganti, la sala de màquines, i en Dani Manau, en jo, el pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Molt bona nit.
0: Avui tenim paleontologia. Als estudis de Palma mos esperen dos paleontòlegs de l'IMEDEA que han escrit un llibre que, bé, que he estat dos mesos a llegir-me, perquè és completíssim, i que mos parla dels vertebrats de les illes de la Mediterrània Occidental prenent el Myotragus com a espècie referent, diguéssim. I parlarem amb els autors, en Josep Antoni Alcobé i Enric Torres Roig.
1: I aquesta setmana hem celebrat el Dia de les Tortugues Marines, que és el 16 de juny, i la veritat que les estem esperant. És a dir, estan tots els protocols activats per si aquest any tornen a nidificar a les nostres costes. I avui ho volem recordar perquè tots sapigueu què hi ha que fer i què no, si veus algun indici.
0: Parlarem amb el professor del Departament de Zoologia de la Universitat de València i investigador de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Jesús Tomàs. I bé, que tindrem el periscopi, Dani.
1: Parlarem del Mundial de Futbol, de tota la despesa ecològica que suposa. Estan multiplicant seus, multiplicant emissions de CO2, i també parlarem de què podem fer si trobem un poll una cria d'ocell, si la trobem en terra, què hem de fer i què no hem de fer, com a les tortugues.
0: A veure que mos dona temps. I anem a lo primer, anem a saludar els convidats que mos esperen als estudis de Palma.
2: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: No ho podem evitar. Parlar de paleontologia sempre és la nostra excusa per posar aquesta fantàstica banda sonora de l'incombustible John Williams. Però avui no parlam de dinosaures, sinó de caprins. Tenc aquí a la taula un llibre que es titula Els mons perduts dels caprins singulars, una història natural dels vertebrats de les illes de la Mediterrània Occidental seguint les passes d'uns caprins extingits. Bé, i avui parlarem del miotraus, del que sabem de les faunes antigues de les illes i del que mos falta per saber. I avui connectam des d'Eivissa amb els estudis de Palma, perquè tenim allí els autors del llibre, dos paleontòlegs de l'IMEDEA, els qui ja saludam. Josep Antoni Alcobé, molt bona nit, ben tornat.
1: Hola, què tal? Bona nit.
0: I Enric Torres Roig, encantada de tenir-vos al Nautilus.
2: Molt de gust, bona nit a tots.
0: Bé, primer de tot, aquest viatge en el temps que anam a fer, a quina època el començarem i per què allí, precisament?
1: Bé, les històries que contam en aquest llibre comencen, de fet, fa uns 5,3 milions d'anys, que és el moment en què se va produir la darrera desconnexió, no tan sols de les nostres illes, sinó d'altres illes del Mediterrani Occidental amb el continent veïnat. Va ser quan varen néixer, com illes, més o manco, quan les coneixem a l'actualitat. Llavors, això marca l'inici, és el moment de l'inici d'aquesta història.
0: Molt bé. Bé, la Mediterrània es reompli després en la gran inundació sancliana i llavors es formen les illes actuals i es converteixen en mons aïllats del que vosaltres anomenau els mons perduts dels caprins singulars. El món on es desenvolupen moltes rares zoològiques, començant pel miotragus, que qualificau com un cas únic d'evolució insular, una meravella evolutiva i un caprí extravagant. Què el fa tan meravellós, el miotragus?
2: Pues sí, té tota una sèrie de trets bastant peculiars. Hem de pensar que és un animal que ha viscut allà durant més de 5 milions d'anys, com han comentat.
0: Sí.
2: I bé, des dels seus inicis pues, ja va tenir que començar a patir unes certes modificacions perquè les illes tenen unes condicions molt limitades, molt particulars. I per el primer per on va començar és en la mida. Va patir doncs, un canvi de mida que va tenir que anar reduint, com ha passat amb molts altres taxons,
0: sí.
2: Només amb els caprins. Bé, és un cas bastant particular, perquè en altres illes, per exemple, tenim elefants nans o hipopòtams nans, però en el nostre cas, que en Dorotea Beit es pensava que es trobaria aquí més hipopòtams i elefants nans, doncs, va descobrir que no, aquí hi va viure una petita cabra amb una única incisiva a la mandíbula inferior, de creixement continu, que semblava com es d'una rata o d'un rosegador.
0: Sí.
2: I llavors tenia la visió frontalitzada, com una visió binocular. Es va donar perquè el rostre es va aixetar una mica. I després en el sistema locomotor també va patir un escurçament de les extremitats, especialment les parts més distals, les metapodials. I bé, moltes altres modificacions ja biològiques que es veuen amb els talls dels ossos, per exemple, es veu un ralentiment del creixement, una longevitat molt, molt marcada, que és molt superior als dels bòvids grans, no? Vivia molts més anys que un bisó, arribava pràcticament en algun os que pràcticament tenia 30 anys, o sigui que són molts anys per un animal de la seva mida. I bé, també les seves cries eren especialment petites, cosa que no corresponia per la seva mida en adult.
0: Bé, i a més, miotragus no és una sola espècie, sinó que parlant d'una història evolutiva, quantes en coneixem fins ara?
1: Crec que són sis espècies en total, que estan descrites. Després ja tenim alguna forma més antiga encara, que podria ser ja pràcticament l'espècie de la qual va provenir miotragus. És la que va quedar aïllada per aquí, que era una espècie continental, inicialment, a partir de la qual se va començar a produir aquesta evolució insular que indica en Enric, que l'ha aconseguit fer-la tan peculiar en aquesta espècie. Després tenim la història de miotragus. La tenim molt ben estudiada a Mallorca i, en canvi, a Menorca també sabem que va viure miotragus, però miotragus el coneixem des de fa uns 2,6 milions d'anys. O sigui, i, a més, anteriorment hi havia una altra fauna que també se descriu en el llibre,
0: sí.
1: la qual, diguem, l'espècie més interessant era un coní lleiant, un coní que s'estima que devia pesar entre 13 i 15 quilos, o sigui que per ser un coní...
0: molt gros, sí.
1: És un coní molt gros, i que va ser descrit per un menorquí, en Josep Quintana, juntament amb en dos paleontòlegs, na Maike Koller i en Salvador Mollà, i que realment és una altra espècie sumament estranya també com Herniotragus. Aquesta fauna d'Esconí va viure aparentment des de fa 5,3 milions d'anys fins que va arribar Miotragus. I Miotragus va arribar a Menorca en el moment en què se produeixen les primeres glaciacions. Quan se produeixen les glaciacions, el nivell de la mà, degut a l'acumulació d'aigua en els gels polars, el nivell de la mà baixava. En alguna ocasió baixava tant que permetia connexions entre Mallorca i Menorca. I arran de la primera glaciació, la fauna mallorquina i la menorquina varen entrar en contacte i això va provocar, per un costat, l'extinció d'aquest conillellant, el Nuralagus, i l'arribada de la fauna de Miotragus a Menorca. I de Menorca tenim... Se coneix pitjor, però bueno, en els dos casos, tant a Mallorca com a Menorca, aquestes espècies varen sobreviure fins que hi varen arribar els humans.
0: Bé, el patró general és que a les illes els mamífers petits es fan grans i els grans es fan petits fins al punt de poder parlar de nanisme i gegantisme. Per què? Què explica que les espècies segueixin aquest patró d'evolució?
2: Bé, es donen aquestes condicions tan particulars perquè, per una part, tenim una restricció ecològica important, o sigui, els recursos estan molt limitats, i les espècies que són grans en el continent necessiten una gran quantitat de recursos, com, per exemple, els elefants.
0: Sí.
2: Si se quedaven aïllats a una illa, per molt grossa que fos, la seva mida es veuria bastant limitada. Així que els exemplars més petits són els que tindrien més capacitat de reproducció, diguem-ne. Així que, paulatinament, aquesta mida aniria reduint-se. I com no tenien depredadors, s'ho podien permetre. En el cas dels petits mamífers, doncs, semblant, diguem que arribaven a una illa fora de predadors, tenien disponibilitat de recursos fins que assolissin una mida que arribés a estar en equilibri, diguem, en el que podien adquirir. No? I aquí que passava també és que els petits mamífers que assolien una mida més grossa eren més competents respecte dels altres. O sigui, hi havia una competència interespecífica entre ells, entre els mateixos individus, i aquells més grossos són els que sortien més ben parats, fins a assolir aquest equilibri, diguem, amb el medi.
0: Molt bé. Bé, jo m'ha sorprès molt saber que Sicília tenia un elefant al Plistocè i Xipre un hipopòtam, i encara ens sorprèn sempre el conill gegant que acabem de parlar, no? El conill gegant de Menorca, que a més té un nom preciós, Nuralagus Rex.
2: Sí.
0: El llibre el destacau com un cas extraordinari i extrem d'evolució insular. Per què és extrem? Per aquesta mida tan grossa?
1: Bueno, no tan sols és la mida, sinó que també s'han fet estudis sobre la seva longevitat. També és una espècie molt més longeva que no els conills actuals. I a més, bueno, en quant a, té un cervell relativament petit, cosa que també passa amb Miotragus. Els cervells són òrgans molt costosos, i és molt costós mantenir un cervell. Llavors, la limitació de recursos que es dona a les illes també marca, contribueix a que se seleccionen serveis més petits. El cas és que és Nuralagus, és coní que és de Menorca, és un cas pràcticament únic en el món, i només actualment viu una espècie de coní de mida grossa a les illes Ryukyu, en el Japó. Que és el Pentalagus. El que passa és que realment és una espècie lleiant que presenta algunes modificacions evolutives, també una reducció dels ossos de les cames, en la mateixa línia que Nuralagus, però no tan extremes. Per això deim que dintre és el lagomorf més gros, que presenta, potser, la locomoció més tranquil·la de tots els conills i llebres, o sigui, realment els conills i llebres estan tenen una locomoció cursorial, estan adaptats a la carrera per fugir de depredadors. En el cas del Nunaragus, que no tenia mamífers depredadors a Menorca, aquesta evolució cap a unes adaptacions cursorials extremes no se va produir, sinó tot el contrari. Se va afavorir una estabilitat a la marxa, tranquil·litat de moviments, pauses. Realment, una de les coses que sembla que passa a les illes és que l'absència de mamífers depredadors, l'absència de cans, de tigres, de lleons, de llops, de mamífers depredadors, condiciona molt, permet molt una evolució cap a un estil de vida més pausat, molt més tranquil i, bueno,
0: ja.
1: Especial.
0: Sí, sí. Bé, a Eivissa, com dèieu, també tenim el nostre propi caprí, descrit el 2022, com Ebusia moralesi, un caprí diminut que no és tan famós com el Myotragus. Si s'hagués identificat com Myotragus, potser ja seria famós. Per què no ho és? No procedeix de la mateixa línia de caprins continentals, o sí?
2: Bé, és mal de dir ara, és suposable o esperable que sí que provengués d'un mateix ancestre, no? Myotragus i Sebusia moralesi d'Eivissa, que bé, les seves restes van ser descobertes ja en els anys 80 i inicialment es pensava que es tractava d'un bòvid i d'un antilopí. Uh-huh. Ara es varen reestudiar les restes i es va veure que no, que tot
0: sí,
2: pertany
0: a
2: les
0: mateixes.
2: Sí, fa poc,
0: a més, el 2022.
2: Fa poc, sí, sí. Uh-huh. I els mateixos autors, aquests quasi desnuralagus, eh?
0: Sí.
2: I bé, vam veure això, que es tractava d'un bòvid petit, d'un únic, molt petit, per tractar-se d'un jaciment que sembla estar molt pròxim en el moment de la colonització, realment ja mostra una mida molt, molt petita.
0: Uh-huh.
2: I per les restes que es tenen, pues, la veritat que poca cosa se pot arribar a dir. Es va veure que les extremitats pues, ja havien patit aquest escurçament, havia reduït molt la mida i poca cosa més. Sobre poques pistes sobre l'ancestre continental en qui va ser, no n'hi ha.
0: Yeah.
2: I jaciments, per exemple, a Menorca d'aquesta mateixa edat no en tenim, així que no podem saber si realment va arribar aquest ancestre de Myotragus i de Búcia també va arribar a Menorca o no.
0: Yeah.
2: Però allí va prosperar el Nuralagus i és qui va... Mm-hmm. Qui va ser el principal representant de les faunes d'allà de Menorca fins que va arribar el Myotragus.
0: Bé, el llibre té com eix els caprins per desenvolupar tota la fauna associada en la que varen conviure, i a més del conill gegant, quina fauna singular podem destacar d'aquelles èpoques? I des que ja hem dit, clar, de Myotragus, de l'Ebusia moralesi, a més de tot això?
1: Bé, la història és un poquet complicada.
0: Ja.
1: Però un poquet per resumir, a Mallorca tenim un registre raonablement bo des de fa 5,3 milions d'anys fins a l'arribada dels humans. I el que sabem és que inicialment la fauna que va quedar aïllada va ser bastant més nombrosa que la que va sobreviure en el final. Inicialment sabem de l'existència de 6 espècies de mamífers, entre les quals hi ha un coní que no és lleiant, hi ha un hàmster de mida grossa, bastant, podem dir, lleiant,
2: sí,
1: bastant gros.
2: Sí, comparat amb els continents.
1: Comparat amb els hàmsters que coneixem en el continent. Què més hi ha? Hi ha un ratolí, que tampoc no sabem massa, i després hi ha 2 espècies més que varen conviure amb el Myotragus al llarg d'aquests 5,3 milions d'anys, que eren una musaranya i una rata de sa cua blanca especial, també, per ser un liró, una rata sellarda,
0: sí.
1: També un poquet especial, que també presenta adaptacions amb vida molt més llarga, bueno, també és una altra espècie molt curiosa. Juntament amb això, sabem que varen entrar 4 espècies d'amfibis i d'haver una dotzena d'espècies de rèptils. Això és la fauna inicial de Mallorca, i en el final aquesta fauna se va veure restringida a 3 espècies de mamífers, que són els Myotragus i els seus 2 companys, la rata cellarda i la musaranya.
0: Sí.
1: Una espècie de rèptils, que és les argentanes de les Balears, i una espècie d'amfibi, que és el ferret, que també és una altra història, una altra espècie sumament interessant.
0: Uh-huh.
1: A Menorca ja hem comentat que hi ha dos episodis faunístics, un és l'episodi dels Nuralagus, que juntament amb Nuralagus també existia... existien altres espècies de rèptils, amb alguna... amb un escurçó de mida grossa, amb blànits, bueno, amb diferents espècies, amb sargantanes, també. I aquesta fauna després se va veure substituïda per la fauna d'Hermiotragus, que és, vamos, hi ha tres espècies, les tres espècies... que formen part de la fauna del Miotragus, varen arribar a totes tres a Menorca i varen formar part de la fauna fins que se varen extingir, com mínim algunes, degut a la presència dels humans. Aquí també tractant de les faunes de Còrsega i de Sardenya.
0: Sí.
1: A Sardenya també la fauna és molt més complexa, i també se coneixen dos episodis faunístics. Un episodi on hi ha un caprí que és possiblement també un parent d'Hermiotragus, tal volta procedent de la mateixa Nissaia, però que no obstant no presenta les característiques que té Hermiotragus. No les presenta perquè Sardenya és una illa que podem dir que és un poquet... quasi un continent.
2: És
1: un microcontinent. I en aquest microcontinent varen viure mamífers carnívors. Se sap de que en la fauna d'Ernesto Goral, d'aquest caprí que vivia a Sardenya, també vivia una hiena corredora. Les hienes corredores pertanyen a un gènere que ja se va extingir tot això, i concretament era una hiena corredora nana. Però aquesta hiena corredora de mida petita va ser prou com perquè el caprí que va arribar no evolucionés cap a una vida pausada, sense unes pressions que li fessin perdre sa capacitat cursorial, o sea, sí, sense aquestes limitacions que té Miotragus. Juntament amb això va viure una diversitat de fauna. Aquesta fauna, no se sap quan, també se pensa que a un moment en què, durant una glaciació, la baixada del nivell de la mà va permetre que una sèrie d'espècies continentals arribassin en el microcontinent de Sardenya, uh-huh, i se va produir una substitució faunística. De manera que també tenim una història un poquet parescuda. Se va extingir el caprí, va arribar un cèrvol, va arribar un mamut que se va tornar nan, també. Varen arribar taupons, o sigui, varen arribar en diferents espècies. Sí. De manera que la història també és un poquet similar a el que va passar a Menorca. O sigui, la substitució d'una fauna per una altra. El que passa és que en el cas de Sardenya, la substitució de la fauna antilla no va ser tan completa com la que va passar a Menorca. I a Sardenya, i a Còrsega, el problema que tenim és que no hi ha... Còrsega és una illa amb uns terrenys geològics bàsicament granítics, roques metamòrfiques, i pràcticament hi ha molt poques bandes que siguin terrenys calcaris. Els terrenys calcaris, pels paleontòlegs, tenen un interès especial perquè són terrenys on és fàcil que se formin coves, avencs, baumes, que permeten l'acumulació de sediments i permeten l'acumulació també de fòssils. Els terrenys granítics i metamòrfics, uh-huh, és molt més difícil que hi hagi aquests indrets que són tan útils per la paleontologia. Llavors, no tenim, mos falta registre inicial de Còrsega.
0: Ja.
1: Com que Còrsega i Sardenya se sap que han estat unides durant molt de temps, el que pensam, el que és acceptat, és que normalment és que la fauna inicial de Còrsega i Sardenya diguéssim, molt parescuda. O sigui que és molt probable que també hi visqués un caprí corredor com en Esquiars de Sardenya. Uh-huh. I això, i clar, juntament amb això, això és, nosaltres en el llibre hem considerat dues fonts d'informació. Una és la paleontològica, que és el que sabem gràcies a les testimonies fòssils, i una altra és la informació que tenim gràcies a estudis genètics que s'han fet d'espècies actuals que permeten, els estudis genètics permeten establir que la separació d'altres espècies és de, en molt de casos és de fa 5 milions d'anys, lo qual implica que havien d'estar presents durant, encara que no hagin quedat testimonis en el registre fossilífer, han viscut també juntament amb les espècies que coneixem a partir de la paleontologia. Uh-huh. O sigui, que és un...
0: És un tema complex.
1: És un tema complex, però sí. Bueno, és molt interessant.
0: I encara més... moltes preguntes per respondre, no?
2: Exacte, sí, no s'aturen, no s'acaben, a més.
1: No, s'havia és... que cada vegada més. I a més hi ha una cosa curiosa. Fa de més 45 anys, juntament amb... amb dos companys, amb en Salvador Mollà sí. I amb en Joan Pons, vàrem escriure un llibre sobre els fòssils de les Balears.
0: Sí.
1: I jo recordo que quan vàrem escriure aquest llibre, d'alguna manera, el que vàrem fer va ser recopilar tota la informació existent i vàrem pensar que en l'obra que vàrem fer, no era una obra definitiva, però pensàvem que les línies mestres del coneixement ja les teníem. I, evidentment,
0: I no.
1: Estaven superequivocats.
2: En ciència, obres definitives, no
1: vull dir que fos definitiu, però que les línies mestres que sí. Ja estaven...
2: Ja s'havien establert.
1: Sí, no. O sigui, en realitat no s'havien establert. I, bueno...
2: I quan més grates, alguna cosa nova surt i ja te quedes. Sí.
1: Però, bueno, varen passar així mateix una sèrie d'anys abans que se començassin a trobar les faunes més antilles i que mos canviés la visió que tenim, que està incorporada en aquest llibre. Amb aquest llibre, nosaltres crec que som conscients de que és un llibre que tampoc no és definitiu i gràcies a... en els estudis que s'estan fent, els interès de molts investigadors, també pensam que s'aportaran moltes novetats que no tardaran tant en arribar. De fet, ja hi ha alguna espècie que s'ha descrit a posteriori de la publicació del llibre.
0: Ah, mira.
1: De manera que ja hi ha...
2: Hi ha novetats
1: que si se fa... Ara s'han fet dues edicions, si se fa una tercera edició, segurament podrem incorporar alguna novetat més.
0: Bé, deis que cada fòssil és un petit milagre. El llibre explicau que a molts països els fòssils estan protegits per les lleis de patrimoni històric. Quina és la situació aquí, també? Estan protegits?
1: Sí.
2: Sí, aquí estan protegits per llei i fins i tot, bé, en altres, per qualsevol excavació, per qualsevol prospecció, això, hem de demanar sempre permisos a patrimoni, en els propietaris dels terrenys allà on vols accedir, etcètera, etcètera.
0: I algú que trobi fòssils ha d'avisar.
2: Ha d'avisar, sí. Uh-huh. Convé, perquè, home, és important saber que és el que se troba i que es té entre les mans. No?
0: Està clar.
2: Clar, a més, en el cas dels vertebrats, no podem fer tampoc... Digues, trobes un caragolet fòssil...
0: Ja, que n'hi ha mil.
2: Clar, evidentment, és important saber-ho, però... Sí. Realment hi ha molts llocs o molts indres que són molt abundants i seria un poc una locura, també. I si estigués tot tant...
1: Sí.
0: En tot el que teniu per investigar i tots els que encara teniu pendents, no? Només vos falta que vos duguin...
2: Falta mà d'obra. Falta mà.
0: Sí. Ja. Sí. Bé, i una pregunta per anar acabant. Potser encara estan lluny de recrear animals del passat a partir dels seus genomes complets, en parlau en el llibre, encara que ja mos han anunciat la resurrecció, per exemple, del mamut combinant genoma de l'elefant asiàtic. Bé, en tot cas, què en penseu vosaltres d'això, de la resurrecció d'espècies extingides?
2: Jo, bé, penso que, de moment, si el que es fa és... serà per fer un parc temàtic. Ja has posat...
0: Parc de Juràssic.
2: Si no en sabem ni en cuidar el que tenim actualment...
1: Sí, de fet, el que se pot aconseguir d'alguna manera és aconseguir un genoma, a lo millor d'un elefant asiàtic, on s'hagin incorporat una sèrie de gens que permeti que sigui molt més pelut i que tingui una... Però no, sí. No serà exactament la mateixa espècie. Sí. Les espècies són sumament complexes. No tan sols hem de tenir en compte el que és la morfologia de les espècies, sinó després aspectes conductuals, o sigui, aspectes fisiològics... O sigui, hi ha mil coses que difícilment en aquest moment... Bueno, en aquest moment sí, jo crec que per moltíssims d'anys o de dècades o de centenars d'anys se podrà aconseguir. Se podran aconseguir imitacions, a lo millor sí. d'alguna espècie se pot aconseguir si se vol tenir un cànid nan com és que existia a Sardenya. Evidentment no tenim el seu parent, seu ancestre, però se podria fer una imitació a partir del llop, aconseguir una raça sí. superpetita, què sé jo. Però no, és molt difícil arribar a fer reviure una sí. espècie... Sí, sí. Bueno, evidentment...
3: No, allò... hi ha intents. Per exemple, amb els dinosaures, sí. en Jan Horner intenta sí. modificar un pollastre, el que li sí. diuen el pollosaurio, sí. sí. és modificar una gallina que li surti cua, que desenvolupi dents... Que... Mm-hmm. Però, clar, no és un dinosaure, ja estàs fent...
0: Bé, com diu...
1: Bueno, de fet, també se podrien dir que la gallina ja és un dinosaure.
3: Ja és un dinosaure, sí. que ho és, que ho és. Sí.
0: Bé, com diu en Enric, cuidem el que tenim, no?
3: Sí.
0: Bé, la veritat és que podríem estar molt més temps extraient dades interessants d'aquest llibre, potser n'han de tornar a parlar, i recordo als oients que es titula Els mons perduts dels caprins singulars, de la nova editorial Moll. Avui ho deixarem aquí i hem de dir que ja sabeu que els estudis d'Eivissa, la sala de màquines, sempre tenim en Pablo Morganti, però com avui hem connectat amb Mallorca, han tingut també en Rafa Andrés i el control tècnic. Hem d'agrair la col·laboració dels companys de Mallorca sempre. Josep Antoni Alcobé i Enric Torres Roig, paleontòlegs de l'IMEDEA, mil gràcies per embarcar-vos al Nautilus i espero que parlant de més cosetes des que podem aprendre aquest llibre que per cert, enhorabona.
3: Un plaer, moltes gràcies.
1: Sí. Ha estat un plaer.
0: L'he disfrutat molt, en el llibre l'he disfrutat molt.
1: Que bé. Volem fer una presentació a Eivissa.
0: Ah, sí? Perfecte, sí, sí. Idò ja avisareu.
1: No sé quan, però bueno, pensant que segurament cap a final d'estiu, una cosa així, intentarem fer una Eivissa i si poden també a Formentera.
0: Ah, fantàstic. Idò avisau. Moltes
3: molt
0: gràcies.
3: Bé. Gràcies.
1: A vosaltres. Adéu.
4: El Nautilus, IB3 Ràdio.
5: IB3 Ràdio és... Joc net.
6: I que també ho...
7: Torna la Lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
8: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
9: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
10: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
9: Una mica més mala baba,
10: sí.
9: Podríem dir.
11: Font de misteris.
12: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
13: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
14: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
4: El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
0: Aquesta setmana hem celebrat el Dia de la Tortuga Marina, que va ser el dia 16. I ho han fet, ho han celebrat en l'expectativa de que, de vora si aquest any també tornen a nidificar platges del Llevant espanyol i a Balears. I, és clar, si venen, hem d'estar preparats. Anem a preparar-nos amb el nostre següent convidat. És professor del Departament de Zoologia de la Universitat de València i investigador de l'Institut Cabanillas de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Jesús Tomàs, bona nit. Ben tornat al Nautilus i a 3 Ràdio.
11: Hola, què tal?
0: Bé, estan trigant molt aquest any les tortugues?
11: Estan una miqueta adormides, sí, però, a veure, no és que siga una cosa estranya. La cosa estranya va passar l'any passat, que van venir molt prompte. La primera, per exemple, va ser al Delta de l'Ebre el dia 3 de juny. Així a València, a la província de Castelló, van tenir una entre el 7 i el 9 de juny. Però el primer niu va ser el 14, o sigui que estem ara començant. Però poden passar dues coses. O que el calor hagi entrat una miqueta més tard, perquè, com ja van contar, crec que l'altra vegada, el fet de que vinguin a ficar els nius a les platges, sí, depèn de la temperatura de les platges i de la temperatura superficial de l'aigua.

0: seu ritme, per així dir-ho. És a dir, si la tortuga ha menjat molt i ha acumulat molt de greix i moltes reserves, pot venir a ficar els nius, no? Però si no ha menjat prou bé o el seu metabolisme va més lent, pot deixar fins a 2, 3 o fins a 7 anys entre temporades, no? Això què vol dir? Que cada tortuga va a la seua. I clar, això què vol dir? Que n'hi ha anys que coincideixen moltes i n'hi ha anys que coincideixen poques. Per exemple, al 2022 sí, només van registrar a tota Espanya 2 nius, que van ser a València. Una a Castelló i una altra a Alacant, a la Comunitat Valenciana, vull dir. Sí. Però a l'any següent, al 2023, van tenir 29 nius a tota Espanya. I l'any passat, el 2014, va baixar una miqueta. A València no, me van fer de treballar molt, però a Espanya va baixar una miqueta, però l'any passat va ser el rècord. Rècord a tota Espanya i rècord a la Comunitat Valenciana. O sigui, que van tenir un any ric, per així dir-ho. A lo millor este any venen menys tortugues, però ja han vingut. Ja tenim 2 registres, una sí, a Múrcia i una altra a Dénia, al nord de la província d'Alacant, però no, o no han detectat el niu o no ha ficat els ous, esta tortuga de Dénia. I la de Múrcia tampoc.
1: És a dir, han vengut, o sigui, però aquí ho han intentat només.
0: Sí, sí, ja. Sembla que probablement la de Dénia ja ha ficat un niu, però saps què passa? Que tenim alguns problemes per a detectar els nius. De fet, este any, ja portem anys, 2 o 3 anys, per exemple, a Catalunya, Delta de l'Ebre, sí que s'estan patrullant les platges. Sí. L'any passat ja van fer alguns trams de la Comunitat Valenciana en patrullatge, però este any ja tenim diverses ONGs patrullant platges en diversos punts de la Comunitat Valenciana. I a Dénia, precisament, hi havia un grup que estava patrullant i han patrullat les nits següents a l'eixida de la tortuga i no la van trobar. Ja. També hi ha un problema, i és que algunes platges passa el tractor, allí s'ha tota la sorra i ja no tenim evidències, sí, de la tortuga.
1: Passa també.
0: I ahir a Balears tenia un altre problema. Perdona,
1: No, deia que també passa aquí a Balears, el que passa el tractor.
0: Sí, no, a Balears, clar, teniu algunes platges que també es netegen, però el problema de Balears i de per a la detecció de nius és que teniu moltes cales.
1: Ja.
0: I no hi ha gent en moltes cales per la nit. Aleshores, pot eixir una tortuga, al dia següent van tots els anglesos i els alemans, fiquen les seues tovalloles i les seues sombrilles i ja has perdut la empremta de la tortuga i ja no el pots detectar el niu, no?
1: Clar, pot passar que tinguem nius que no trobam, està clar. Sí. Bé, i quines preguntes queden pendents sobre aquesta colonització que estan protagonitzant les tortugues?
0: Doncs mira, com se diu, m'agrada que em facis aquesta pregunta. Hem començat este any, ja van tenir un projecte l'any passat, que era el projecte Ingeni Careta, entre diversos investigadors, la gent que més temps portem treballant en les tortugues marines així a Espanya, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vic, també va part la Universitat Politècnica de València, que s'encarreguen una miqueta de la telemetria satelital de les tortugues. Però este any hem fet com una renovació del projecte que es diu Pescareta, perquè és de la línia d'investigació de l'impacte de les pesqueries i tal. I el que estem analitzant en este projecte és com està impactant la pesca, perquè ja sabíem que la pesca afectava les tortugues marines, captures accidentals, etc. Sí. Però el que estem fent en este projecte és com la pesca està impactant precisament a la població nidificant que estem creant així, que s'està creant així a Espanya, no? Uh-huh. Aleshores, participem la Universitat de Barcelona com a líder del projecte, està també l'Institut Beta de la Universitat de Vic, com dic, la Universitat Politècnica i la Universitat de València. Però també estem col·laborant amb la gent del COFI, Bahia Balears, sí, i la gent de les Illes Balears, perquè, clar, també volem veure què està passant a Balears a llarg termini, no?, la nidificació.
1: Uh-huh. Idò, quan tingueu alguna conclusió, algun resultat, entendran que parlar. Avui el que podem fer és anar a algunes recomanacions per als nostres oients, que han de fer i, sobretot, què no han de fer, si veuen algun indici d'un niu, alguna tortuga atracant-se a la platja. Què els hi podem dir?
0: Doncs mira, el que no han de fer és el que van fer a Dénia, perquè la tortuga de Dénia, la primera va eixir 2 vegades, la primera va eixir en llum del dia, a les 6:30 de la vespre. De vegades pot passar que alguna tortuga, explorant, no és que vaig a ficar els ous, però pot explorar a veure la temperatura de la sorra i pot eixir en llum de dia. En llum de dia n'hi ha gent.

0: platges. Pues, clar, és impactant que un animal d'un metre de 50 o 80 quilos isca del mar i tu el veus, doncs el cos te crida a anar ahir, a fer-li la foto, a fer-te el selfie. Això és el que no s'ha de fer.
1: Clar.
0: El que quan es veu una tortuga s'ha d'establir un perímetre, per lo menys de 20 metres, si és de 30-50 millor. No se li ha de fer fotos, sobretot fotos en flash, no se li ha d'il·luminar. I el més important, cridar al 112, al 112, és el més important. Si també sabeu el telèfon de la policia local del municipi, doncs se li crida a la policia local perquè la policia local vagi a la platja, establezca el perímetre i esperen la tortuga fins que arriben els especialistes. Ahir a Balears s'encarrega el COFIP, en altres institucions que estan en altres illes, però és una miqueta la institució que s'encarrega. També en col·laboració amb Palma Aquarium, etcètera, no? Però sobretot és el COFIP el que s'encarrega allí en Balears de la gestió i la protecció de la tortuga i del niu. Repassant, el 112 i sobretot no apropar-se, no tocar-la. També és molt important no trepitjar la empremta de la tortuga, no només on hi hagi possiblement ficat el niu, sinó l'empremta d'eixida i l'empremta de tornada al mar. Per què? Perquè això és important per als especialistes de poder identificar on estan els ous. Aleshores, no s'ha de trepitjar la empremta en cap de tota l'empremta que hagi fet la tortuga, i sobretot no fer-li fotos, no fer soroll, establir un perímetre. Sempre n'hi ha gent una mica més excitada a les platges, sobretot a l'estiu i sobretot en l'alcohol. O sigui que hem de tractar de controlar, sense ficar-nos en baralles, però controlar a la gent més excitada i cridar al 112.
1: Fantàstic. I amb aquestes recomanacions ho deixarem, però més endavant en tornarem a parlar i sobretot si arriben tornarem a parlar un poc més d'aquest fenomen, si et pareix, val? Bé,
0: clar, clar, clar. Després podem parlar a setembre i veure com ha anat la temporada.
1: Exacte, fantàstic. Idò, acabam aquí. Jesús Tomàs, investigador de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, professor de la Universitat de València. Mil gràcies per el treball que feis per la conservació de les tortugues i fins a pròxima, idò.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.

0: El Nautilus, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes. Ivetres Ràdio és actualitat. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
1: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe des primer toc de Fabiol.
2: Un Sant Joan de dalt de tot, amb Ivetres Ràdio.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
0: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus. El programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les illes.
6: Amb aquesta sintonia, bé, traiem el periscopi. Volies parlar de futbol avui, Dani?
7: Sí, efectivament. Estem en el Mundial. No podem parlar pràcticament de gairebé cap altra cosa, no?
6: Home,
7: Mundial de futbol,
6: no sé què
7: dir-te. Bueno, podríem fer-ho, eh?
6: Sí, clar.
7: Evidentment, feia una mica de...
6: A veure, què us volies explicar del Mundial?
7: Res, explicar que, clar, és el Mundial de Mundials, perquè en aquesta ocasió són tres països organitzadors, tres seus, i més seleccions que mai, i, clar, és el Mundial que més contaminarà de la història dels mundials.
6: Que bé.
7: Hi ha un informe, sí, estem contentíssims, sí, la veritat, un informe que alerta que en aquesta present edició no és que pugin les emissions de CO2, sinó que es disparen, perquè primer per raons evidents, això que dèiem, són tres països organitzadors, tres països anfitrions, moltes seus, i tres països de grans dimensions, a més, Estats Units, Canadà i Mèxic, i el que suposa això de viatges en transport aeri, amb molts desplaçaments, amb una gran disparació geogràfica, són milers de quilòmetres a moltíssimes seus, amb més partits que mai i desplaçaments aeris més llargs que faran que també aquest impacte sigui realment colossal.
6: Ahà, i això ho diu un informe que es diu FIFA's Climate Blind Sport, no?
7: Sí, que l'ha fet el New Weather Institute, i que encara que la FIFA va fer un pas enrere en un aspecte, hi ha un aspecte que va suposar una millora, perquè ha autoritzat l'ús d'envasos reutilitzables. En principi els anava a prohibir. S'anaven a comercialitzar begudes en ampolles de plàstic d'un sol ús.
6: Sí.
7: Però va haver-hi protestes que van frenar aquesta decisió, i en aquest cas l'opció més contaminant per una alternativa més sostenible.
6: Home, sostenible relativament, això.
7: En aquest punt. Sí, sí, exacte, també. Però més enllà d'aquesta petita victòria, en aquesta batalla, les xifres d'emissions han guanyat per golejada.
6: Bé, de fet, s'apunta que la Copa del Món generarà almenys 9 milions de tones de CO2. El doble que la mitjana de cadascun dels darrers 4 mundials.
7: Exacte. Cadascun dels darrers 4 mundials tenia una mitjana d'uns 4,5 milions de tones de CO2. Ara s'estima que com a mínim s'arribarà en els 9 i que podrien estirar-se fins i tot a arribar als 15 milions de tones de CO2. Com dèiem, una de les principals raons és l'ampliació de participants. Enguany competeixen 48 seleccions en un total de 104 partits. És un 63% més respecte a les edicions anteriors. És pràcticament, multiplicar.
6: Sí.
7: I això multiplica els desplaçaments, com dèiem, també la quantitat d'aficionats que hi segueixen els seus equips, i també, per tant, més pressió sobre les infraestructures. Són més partits, més seguidors, més periodistes,
6: sí,
7: més tècnics, Morganti, que te veo... I també més hotels, més vols...
6: El Morganti el tindrem en naltros, no en el
7: sí,
6: Mundial.
7: Sí, sí, no el tindrem al Mundial.
6: No, no el prestam.
7: Però, en definitiva, una pujada d'emissions de CO2, no per culpa del Morganti, sinó de la FIFA, que defensa que el Mundial 2026 va acompanyat d'una sèrie d'estratègies de sostenibilitat per reduir impactes ambientals, deixar un llegat positiu a les ciutats que seran anfitriones, són 16 ciutats, diu que les seus impulsaran estàndards de construcció sostenible, etc, etc, etc. Ja tenim la bugada
6: sostenible.
7: Exacte, la bugada verda, ja tenim la roba per estendre i mentre tant, sense allò que diuen sin comer l'univers, entre 9 i 15 milions de tones de CO2.
6: Ja, val. Bé, potser en parlem més, perquè el Mundial dura molt de temps, no?
7: Sí, sí, encara. Hi queden 3-4 setmanes ben bones.
6: I potser els hi tornem a donar un toc, no?
7: Exacte, ho podem repassar.
6: Bé, en fi, canviem de tema. Anem a un poc d'ornitologia. Estem a la recta final de la primavera, moltes aus ja han criat i molts polls ja estan a punt de volar. Per cert, les oronelles que teníem aquí enfrente, bé, davant, i IB3, aquí a Eivissa, Sant Rafel, ja han volat, Si t'has donat compte, però ja han volat.
7: L'altre dia et vèiem que els miraves amb molta atenció,
6: sí,
7: amb la càmera a punt.
6: El dia següent de fotografiar-les, varen volar. Bé, tenim una pregunta. Què han de fer si mos trobam amb un pollet caigut del niu?
7: Tot i que la primera reacció és la d'ajudar-los, els experts sempre apunten que, davant el dubte, sempre és millor no fer-ho, no agafar el poll. Sobretot si ja té plomes i pot fer salts, ho hem d'observar-ho. El més probable és que els seus pares l'estiguin vigilant de prop, sol passar amb les cries de teulats, amb les oranelles, com deies, avions i fàlcies també, o mèlares, que són les espècies que tenim més a prop, que estan més a prop de l'home, estan més acostumades a estar en entorns urbans, en parcs, etc.
6: Però els falciots sí que hi ha que agafar-los. Vull dir, teulats i alguns altres sí que és cert que els pares els alimenten a terra.
7: Exacte.
6: Però els falciots...
7: Aquesta és l'excepció, sí. Per això hem de dir que, davant del dubte, no hem d'intervenir. Segurament tindrà la cura dels seus progenitors i hem de pensar que si agafem un poll que trobem en terra, tenim més possibilitats de perjudicar-lo que d'ajudar-lo.
6: I
7: per això, cada any, la Societat Espanyola d'Ornitologia, CO Birdlife, llença una campanya, es diu No l'agafis, i és amb l'objectiu d'evitar que amb la millor de les intencions, perquè es fan bones intencions, es perjudiqui aquests joves ocells. En la majoria dels casos, aquests pollets no estan orfes, ni malalts, ni abandonats, com deien, sinó que es troben en una fase normal i necessària pel seu desenvolupament. Han sortit del niu perquè se sentien preparats.
6: Estan intentant fer el seu primer vol i no sempre se'n surten a la primera, clar.
7: Exacte. Hem de saber que un intent fallit no és fatídic, el poll romandrà a terra, buscarà una branca baixa, els seus pares el continuaran alimentant, el vigilaran de prop perquè no corri riscos i pugui fer un segon intent, un tercer, o els que el necessiti per ja començar a volar. No estan desemparats i, de fet, si esperes un parell d'hores, i segurament veuràs com apareixen els pares del poll per alimentar-lo, veuràs com busquen un espai més segur per al poll, etc. Tu sí que pots... A veure, si està al mig del carrer, sí que el pots retirar del perill del trànsit, no?
6: Clar, o dels gats, per exemple.
7: Per exemple, si en un lloc una mica més alt.
6: Hi ha que tenir en compte les circumstàncies.
7: Exacte. Però segurament aquell poll... el problema potser ve quan el poll no té plomes, que ha caigut del niu, i com deies, per exemple, en el cas sobretot de falciots, que els pares no poden alimentar-lo en terra.
6: Clar.
7: És un ocell que sempre està volant.
6: Sí,
7: pràcticament,
6: no camina. Apenas,
7: exacte,
6: sí,
7: no. Té moltes dificultats per caminar. Seria un dels casos. Però sempre, si tenim dubtes, hem de recórrer als centres de recuperació de fauna, el CEPRONA, el COFIP...
6: Cridar el 112.
7: Exacte,
6: el 112. Si tenim dubtes, està clar.
7: S'ha d'identificar l'espècie i llavors veure què s'ha de fer i què no s'ha de fer.
6: Bé, estem acabant, però crec que hauríem de comentar aquesta... arribada massiva que tenim a les Balears de papalloles, no? De migradora dels cards, concretament.
7: Sí, la Vanessa Cardoy, que està per tot arreu, més la podem disfrutar, està fent la seva migració cap a Europa per evitar, bueno, per passar l'estiu aquí.
6: I arriben com ningú un any, des darrers anys
7: no havia estat
6: tan gros.
7: Jo crec que és l'any que més se'n veuen per tots els camins.
6: És que hi ha que dir que a algunes zones d'Àfrica, al Magreb, hi ha hagut... pluges molt intenses, inundacions fins i tot morts, de fet, i aquestes pluges han propiciat que hi hagi una vegetació, més vegetació, i aquesta vegetació, clar, implica també més insectes, més papalloles, és a dir, una inundació al Magreb provoca milers, milions de papalloles a Balears.
7: És l'efecte papallona.
6: Exacte.
7: En les papallones.
6: Tot està connectat. Bé, idò, si apareix... pots amagar el periscopi?
7: El baixem, sí, sí, el
6: vale,
7: baixem.
6: Gràcies, Dani. I aquí ho deixam. Avui m'ho anam amb una cançó sobre aus. És una cançó que parla d'una màlera com una metàfora de la lluita dels afroamericans pels drets civils. En Pablo Morgantis, a la de màquines, i en Dani Manau i jo al pont de comandament, tornam en 7 dies. I us recordo que podeu trobar tots els Nautilus d'IV3 a la carta i que us podeu escriure a nautilus@iv3radio.com. Fins al pròxim dissabte, s'acabarà. Cançó, per cert, és Blackbird dels Beatles. Cuidau el planeta.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. Incendi a un edifici d'apartaments de l'avinguda Ramon Llull de Cala Milló, a Son Servera. En concret, ha cremat el quadre elèctric d'un dels apartaments de la primera planta al voltant de les 10 del matí, però ha estat ràpidament sufocat pels parcs de bombers de Manacor i Artà. Els veïnats de l'immoble, de la planta baixa i el primer pis, han estat temporalment desallotjats, però ja han pogut tornar als seus habitatges. I Formentera construirà un nou vial per millorar la mobilitat de dins del poble de Sant Francesc. També es farà la reforma integral de la carretera de Cala Saona i es finalitzarà la reforma de l'avinguda Joan Castelló Guaix de Sant Ferran. El Consell està pendent de finalitzar els tràmits administratius per poder fixar el termini d'execució d'aquestes tres obres que han estat presentades al govern per ser finançat en fons de l'impost de turisme sostenible. Ho explica el conseller d'Infraestructures, Javier Serra.
2: Una vegada ja han finalitzat obres d'edificis que s'han fet arredor d'aquella zona i, per tant, creiem que és una infraestructura necessària que, a més, agafa la carretera principal que passa per dins del poble.
1: Més temes. En els quatre primers mesos de l'any, 4.116 treballadors de les Illes han participat en almenys una vaga. És gairebé un 40% més que la suma del mateix període dels darrers 3 anys, de 2023 a 2025. Unes xifres que mostren l'augment exponencial de la conflictivitat laboral. Els sindicats critiquen l'actitud de les patronals i la seva manca de predisposició a assolir acords que siguin satisfactoris per totes les parts, ja que consideren que els beneficis empresarials són el suficientment grossos. Per Cati Ginard, de Comissions Obreres, això té conseqüències sobre la qualitat del treball i pronostica un auge més profund en la conflictivitat.
3: No pots voler tenir treballadors i treballadores en el seu millor ritme quan no tens les seves nòmines, els seus salaris adequats a les seves necessitats. Aquesta és la situació i la conflictivitat pujarà, perquè això no s'acabarà aquí. Si la situació se manté, la conflictivitat de cada vegada anirà a més i no podrà ser d'una altra manera.
1: El Consell de Mallorca concedeix ajudes per un valor de 187.000 euros a 21 entitats per implementar projectes de responsabilitat social. Els beneficiaris són entitats sense ànims de lucre i corporacions de dret públic amb un màxim de 10.000 euros cadascuna per implementar aquests projectes per fomentar i divulgar la responsabilitat social a través de quatre canals molt clars: campanyes de comunicació, organització de fires, programació de formació i assessories especialitzades per fomentar l'economia social. El Consell General del Poder Judicial estudiarà demà si obri un expedient disciplinari en el jutge Juan Carlos Peinado per la seva interlocutòria sobre Begoña Gómez, en la qual defensa que existeix el risc que agents de la Policia Nacional l'ajudin a fugar-se d'Espanya. La presidenta del Consell, Isabel Perelló, ho ha plantejat aquest diumenge en una reunió telemàtica de la Comissió Permanent per abordar si aquestes paraules podrien constituir una falta greu de consideració respecte als funcionaris de la Policia Judicial, tipificada en la Llei Orgànica del Poder Judicial. I en clau de servei, recordem que ja estan actius els avisos de l'AEMET per altes temperatures a bona part de les Balears. L'avís és taronja, al sud de Mallorca, on les temperatures arribaran en els 39 graus, i groc a la resta de l'illa, tret del Llevant, i també a Menorca i a les Pitiuses, on fregaran els 37 graus. En aquest context, el risc d'incendi forestal és extrem a gairebé tot l'arxipèlag, que implica que no es pot fer cap ús del foc i se suspenen les autoritzacions per a cremes. La Conselleria de Medi Natural demana extremar la precaució. I per evitar cops de calor, també es recomana ingerir, menjar lleugers i hidratar-se constantment. Això és tot, més actualitat informativa a l'informatiu migdia. Us deixem ara amb Emblemàtics.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Salutacions, benvinguts una setmana més a Emblemàtics, ja en l'edició número 94. Cada setmana és un goig conèixer de ben a prop els detalls de les llargues trajectòries dels nostres establiments comercials, locals que sovint passen de pares a fills i que es mantenen fidels a una manera de ser i de viure, la de dedicar gran part del seu temps a abastir amb els millors productes la clientela, ja sigui aquesta de tota la vida o eventual, que de tot hi ha. Aquesta setmana he llegit una frase que diu literalment: comunicar és compartir emocions. I això és el que, modestament, pretén aquest programa: transmetre emocions a través del relat que ens fan els comerciants i els clients de cada negoci. Nosaltres, en Xavi Oliver i jo mateix, estem, sens dubte, ben contents que cada setmana dos emblemàtics ens contin, a cau d'orella, els seus secrets. I, és clar, també de poder compartir-los amb vosaltres, la nostra audiència. En el programa d'avui, Xavi, quins dos establiments coneixerem ben a fons?
2: Hola, Toni, com anem? En efecte, un luxe, com diu, saber-ne els secrets. Primerament, en el programa d'avui coneixerem els del Forn Sa Plaça, de Consell.
3: Que mon pare digui que no és dur, que no és difícil, és perquè realment ho has de sentir. Si no t'apassiona una feina, sigui la que sigui, sempre trobaràs emperons. I el que m'ensenya mon pare cada dia és que el que estima i valora la seva feina i tota la feina que han fet els seus avantpassats i que ell intenta conservar. I això és el que m'ho vull quedar i per això sóc aquí. I a veure si jo ho puc aconseguir com està aconseguint el meu pare.
2: I després del Forn Sa Plaça, en la segona part d'Emblemàtics, visitarem Cana Mongeta, de Campos, però no per parlar precisament de mongetes.
4: Jo he passat gust de fer feina. No he conegut res pus i ja hi vaig néixer aquí dins. Sí.
2: És a dir, clar.
4: I m'ho adaptàvem, i ara si en d'avui no s'adapta gaire a les coses. Creus bé?
2: Això és vera. Saps quantes vegades he canviat jo de feina? Molta. Però abans, antigament, clar, t'hi dedicaves tota la vida.
4: Tu faràs feina aquí, me van dir. I feina vaig fer.
2: Testimonis en primera persona que mos duran a passar una hora de ràdio ben entretenguda.
1: Entretinguts i informats, exactament. Emblemàtics, benvinguts, començam. De forns de sa plaça a les Illes n'hi ha diversos, però a Consell només n'hi ha un, i en Xavi Oliver, és clar, n'ha fet aquest retrat.
2: Hi ha llocs que formen part del paisatge d'un poble fins al punt que costa imaginar-lo sense ells. Generacions senceres han passat davant la seva porta, han entrat a comprar el pa de cada dia o han encarregat les panades de les festes. Mentre tot canviava al seu voltant, aquests establiments continuaven allà, marcant el ritme de la vida quotidiana. El centre de Consell, presidint una part de la memòria col·lectiva, el Forn de Sa Plaça és un d'aquests llocs que han resistit el pas del temps, sense perdre la seva essència.
5: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom.
2: Els orígens del forn es remunten aproximadament a l'any 1850, una època en què Mallorca vivia encara plenament vinculada al món rural. A Espanya regnava Isabel II i el país travessava continus canvis polítics, mentre que Europa avançava la revolució industrial, transformant la manera de produir i de viure. Aquell mateix any moria el poeta britànic William Wordsworth, una de les grans figures del romanticisme, i començava a estendre's les xarxes ferroviàries que canviarien la mobilitat del continent. El dia 1 de gener es va implementar el primer segell d'Espanya, mentre que l'octubre James Young va patentar un mètode per destil·lar el petroli, que és el querosè, a partir del carbó, impulsant així la revolució energètica. El 1850 també va ser l'any en què es va produir la mort de l'escriptor francès Honoré de Balzac. I mentrestant, a Consell, un forn començava a coure pa per als seus veïnats. El primer propietari conegut va ser Miquel Company, i amb els anys el negoci va passar a Maria i Jaume Gelabert. Avui és el matrimoni format per Xisco Gelabert i la seva dona, Marga Morro, els que estan al capdavant del forn, després d'haver après l'ofici al costat del seu pare des de ben jove. La tradició continua amb la incorporació de la seva filla, Maria, quarta generació de la família. Especialitzat en pa mallorquí blanc i moreno, el forn de sa plaça també elabora panades, coca-rois, robiols i nombrosos productes de temporada. A l'obrador encara es conserven màquines antigues com una històrica màquina de fer sopes que conviuen amb equips més moderns, però fidels a la mateixa manera de fer. Un exemple de com la tradició pot continuar avançant sense perdre les arrels.

0: Hi ha famílies que no només comparteixen parentesc i taula a l'hora dels àpats, sinó que també coincideixen diàriament a la feina, amb tot el que aquest mateix fet pot implicar. És aquest el cas de la segona i tercera generació del Forn Sa Plaça de Consell, regentat pel matrimoni format per Xisco Gelabert i Marga Morro i també per la seva filla, Maria. Pare i filla ens comencen parlant de l'origen del negoci i del nom de l'establiment.
1: És una història molt llarga, però la abreviaré una miqueta. La història, això era d'un tios de la meva mare. I calculam que té uns 160 anys, aquest forn. No ho sabem exactament, perquè Consell, com qui no tenia ajuntament per tenir així a l'Aró, i molt de papaleo se va desaparèixer. I el meu pare va començar aquí a fer feina a 18 anys. Ell feia de forner a Binassalem, a un forn que se deia Carbillo. I va venir en aquest forn a treballar amb aquest tio de la meva mare. No coneixia la meva mare encara. I aquí, la meva mare no és que fes feina aquí, però va conèixer la meva mare per casualitat. I una vegada la meva mare tenia aquest forn i el seu novio, que diguem, a fer feina aquí, bé, se van enamorar, se van casar uns anys després. I després llogaren aquest forn en el meu tios, en els tios de la meva mare. I quan van passar uns anys, com que les coses anaven bé, el compraren. Compraren l'edifici, que diguem, en el meu tios. I això és una mica la història.
0: Una història de feina i de romanticisme, per tant.
1: Pot sí, la veritat és que sí.
0: No van pensar gaire els fundadors a trobar el nom de l'establiment, no?
1: No, perquè està a la plaça. Bueno, no estava a la plaça, perquè en el costat d'aquest forn hi havia una altra casa, que per ampliar la plaça se va desbocar. Però sempre va ser el fons de la plaça, perquè està de vora. Ara és 100% la plaça.
0: Ara, la màxima propietat.
1: Ara sí, eh?
2: Jo crec que abans no s'elegien els noms. Els noms dels establiments de posava la gent mateixa. Com que aquí sempre va ser famós per fons, pues, què passa? Si hi havia dos, pues, anàvem al fons, és que està a la plaça, al fons de la plaça. Jo crec que venia un poc qualsevol poble, així. Un poc més amb els malnoms, amb els noms que la vida t'hi posava, jo crec.
1: És que antigament, aquí només posava panaderia. Els anys de mon pare, un lletrero. Això a Font de la Plaça, amb aquesta lletra més artesana, feta de ferro, va ser cosa ja nostra. Quan el meu pare se va jubilar, ja ho van modernitzar un poquet i van posar a Font de la Plaça.
0: No, aquest component artístic.
1: No ho tenim registrat com a Font de la Plaça. Era el seu nom, però no ho tenim registrat. Per exemple, el nom fiscal és el meu nom.
0: En Xisco evoca el primer record que té del negoci familiar, amb anècdota inclosa. I també ens confessa la segona gran passió de la seva vida.
1: Jo vaig néixer aquí. Així que jo, la meva infància, aquí, en el fons, vivíem quatre germans i els meus pares. Així que això és nostra casa. Ara no, ara només l'empleem com a obrador i com a tenda. Però jo, des que he nascut aquí, sense olor de cada dia de pa, nosaltres dormíem aquí.
0: A part d'aquesta olor tan característica del pa i tan agradable, quina és la primera imatge que et ve a la ment, a la memòria, pensant això, en el forn de la família?
1: Pues jugar amb pasta. Jugar amb pasta, passejar aquí sense saber caminar, jo amb un taca-taca d'aquell que diuen, me passejava per tot. Per cert, una anècdota, els fons antics era un clot en terra, els fons antics. Jo vaig caure de cap en aquest clot, en el taca-taca. Una altra vegada, en el taca-taca, teníem una màquina molt antiga de fer pa, que duia uns rodaments a davall, me va enganxar el taca-taca, més normal que me va escopir. Però el taca-taca va quedar a trossets. Això m'ho va escopir. Així que això són anècdotes de la meva infància i el veure que a 8 anys jo ja vaig començar a interessar per món aquest. Perquè jo a 8 anys, els dissabtes, en vez d'anar jugant amb els amics, jo no feia encimades, però ja els enrodillava.
0: Amb 8 anys?
1: Amb 8 anys enrodillava les encimades. No feia la pasta ni els afollava, però els enrodillava i disfrutava. Després ja m'anava a jugar.
0: Que bo. Això et volia demanar. No sé si de nin... Crec que no, pel que m'apuntes. Tenies altres aspiracions professionals? Pensaves ser astronauta, futbolista, metge o dedicar-te al negoci familiar?
1: Jo dedicar-me a fer de forner. Però també és vera que jo, la meva passió era dibuixar. Jo m'agradava molt dibuixar. Jo anava a escola... Jo ja havia deixat l'escola per fer feina i jo anava a escola de dibuix i pintura. Jo, a part de forner, sóc pintor, el que ho tenc aparcat, però duc a la meva esquena, quan hi havia els meus pares que tenia més temps, duc 8 exposicions. Jo feia exposicions, no galeries d'art importants, però a Consell, a l'Aró, a Palma, algunes col·lectives, però dic que he fet bastantes obres així. El que està, això està aparcat. Això haurà d'esperar que m'ajubili, ara.
0: És a dir que en Xisco és un artista a l'obrador i fora de l'obrador.
1: Exactament, per dir alguna cosa. Nosaltres som artesans. l'artesania és un art, eh? Sigui de lo que sigui, sigui de fusta, sigui de ferro, sigui de pa, sigui de pastisseria, l'artesania és un art.
0: Toca parlar de la feina pròpiament dita. És tan dura i tan feixuga com pot parèixer des de fora?
1: Dic que la meva feina no és dura, que són moltes hores i són moltes nits, però dura és més dura fer de picapader, és dura fer en el camp, per exemple, jo troc que és més dur. Jo aquí de dins, que estem a sombra, a casa teva, dur no ves, però moltes hores.
0: El que passa que si fos advocat del diable et diria sí, però en Xisco ha de matinar molt.
1: Sí, això seguríssim. Jo començo a feina entre les 11 de la nit i la 1. El dia que me port més tard, 1:30. Però hi ha dies que me posa a les 11:30. I si ja em diu a les 8 del matí, has acabat? No, jo encara en aquestes hores me trobes aquí. I jo, fins que no se tanca la tenda, no he acabat. Sigui el que sigui.
0: Avui estem fent la gravació, ara són gairebé la 1, una menys 20 del migdia. I a quina hora te'n vas a dormir, per tant?
1: Doncs pues ara amb a dinar, me'n vaig a descansar 2 hores. Que disfruto més d'aquestes 2 hores després de dinar que en la nit. I en la nit dormo unes 4 hores, màxim. A les 8 som a dins el llit.
0: No tens son durant el dia?
1: Sí, però estic mentalitzat així. Quan m'aixec no m'aixecaria. Però un pot d'aigua fresca a la cara i t'arriben els ànims. Jo troc que la nostra feina veiem el profit que li han donat, perquè jo ara fa 46 anys que fa de forner, mai m'ha faltat res. Ara, he estat molt constant. Tenim un dia lliure i no és complet, perquè has de preparar ja per el dia següent, però jo estic molt agraït de tot, la veritat. No deman res més ni me vull queixar de res. No, jo tot el que he après d'aquest ofici és gràcies al meu pare, perquè la meva mare, vale, feia coses, però estava més a la tenda. Però jo vaig estar des dels 14 anys que vaig deixar l'escola fins que el meu pare es va jubilar amb ella, allà darrere sobrador, fent i aprenent, i mai s'acaba d'aprendre, perquè el meu pare en aquell temps pues, el que feia més era pa i ensaïmades, a millor que no se feia res més. I ara aquí jo crec que feim 100 o 200 productes diferents que m'he anat aprenent o la meva filla m'ha ensenyat a fer, que ja és més moderna que jo.
0: Ja està incorporada, per tant, per al·lusions directes parlarem amb ella. Crec que nom Maria. Com va, Maria? Com estàs?
3: Bones. Molt bé.
0: Quina edat tens?
3: Jo en tinc 28.
0: I quan fa que vas prendre la decisió d'estar aquí amb el negoci i amb els pares?
3: Jo vaig prendre la decisió perquè ja no volia estudiar més. Vaig acabar els meus estudis reglamentaris i me vaig posar a aprendre, perquè avui en dia abans aprenies un ofici fent-lo. Avui en dia, si no tens títols, és molt complicat. I vaig començar en cuina ja en els 16 anys, amb la intenció ja de la pastisseria, que era el que realment m'agradava. I com mon pare també ja va néixer aquí de dins, jo també, he crescut aquí de dins i era algo que ja estava acostumada. A vegades, com més acostumat estàs a veure allò, no ets conscient de que és allò que t'agrada. I me'n vaig adonar compte, per sort, bastant bé, bastant prest, i vaig començar a estudiar en els 16 anys de tot aquest món, i fins que me vaig incorporar ja definitivament aquí en el forn era l'any 2017. Jo en tenia de 9 o 20, més o menys. Aquest negoci és molt antic i si no s'haguessin anat fent reformes ja s'hauria esbocada aquesta casa. I se va anar intentant modernitzar conservant les essències i jo quan ja vaig comparèixer en aquesta vida ja havia hagut una reforma i el forn ja havia canviat una mica. Que mon pare digui que no és dur, que no és difícil, és perquè realment ho has de sentir. Si no t'apassiona una feina, sigui la que sigui, sempre trobaràs emperons. I el que m'ensenya mon pare cada dia és que el que estima i valora la seva feina i tota la feina que han fet els seus avantpassats i que ell intenta conservar. I això és el que me vull quedar i per això sóc aquí. I a veure si jo ho puc aconseguir com està aconseguint el meu pare.
0: Ara els oients no poden veure en Xisco, però té una cara de plenitud i de felicitat escoltant la seva filla. Dir això o no, Xisco?
1: Estic content, la veritat. El meu pare m'estava content que jo quedés al fons, però a la vegada em deia, si tu no te quedessis al fons, jo me jubilaré abans, perquè si no sempre intentam ajudar. I jo ho faré el mateix a la meva filla. I potser estaré jubilat i encara li posaré una mà.
3: Jo vaig aportar, perquè aquí el que era un fons tradicional, i el que vaig aportar era una part que no teníem, que era la pastisseria. I se podria dir que és el que més m'agrada, perquè és el que la mira dic. I vàrem ampliar, sobretot, la part de pastisseria, per poder tenir una oferta molt més ampli i arribar encara a molta més gent.
0: I quina és la millor manera de contactar amb la clientela? En tot cas, quins productes se li ofereixen al forn Sa Plaça?
3: Les xarxes són importants, perquè avui en dia està tot globalitzat i depenem molt d'això, però aquí, en el poble i a Mallorca, i la nostra experiència, i jo jove, que és el que veig, encara el que funciona és el boca a boca. 100%. Les xarxes estan bé, són necessàries, el que dic, però el boca a boca, es provar, es conèixer, i a Mallorca, que són tan petits, que sempre coneixes gent de punta a punta, això és el que, de moment, aquí encara és el que funciona.
0: Perquè, Xisco, clar, aquí teniu, sou un establiment de molt llarga trajectòria, com dèiem, clientela, clients i clientes de tota la vida.
1: Sí, sí. I molt se perden, perquè avui no hi ha clients fixos, fixos. La gent va i ve, això, eh? Però, sobretot antigament, la meva infància, jo sempre veia les mateixes cares, aquí, eh? Gent de passo, aquí no hi havia l'autopista abans, gent de passo que s'aturava a comprar pa, a comprar el que fos, i ara és un poc diferent, però així tot encara mantenem una clientela selecta. En el poble, això no era un poble turístic, consell, però ara hi ha cases de lloguer vacacional, el que dius tu, ciclistes, que s'aturen, beben en el bar, compren un pastís, i llavors hi ha un petit hotel, bé, n'hi ha dos, el que un està a les afores, i aquests darrers anys nota molt que hi ha turisme, és vera. I venen a comprar, clar que sí. La gent, els turistes li agrada provar les coses d'allà on van a viatjar. N'hi ha que no, però n'hi ha que sí.
3: I ara està de moda anar als pobles. Ara s'ha posat de moda, beneïda la sort, de valorar el producte autèntic i la feina. Cada vegada jo crec que fem una passeta més a la gent a ser conscient del que compra. I a la ciutat no se troben i la gent està valorant i s'està moguent en els pobles a cercar aquest producte autèntic. I això també se nota molt. S'ha d'entendre i s'ha d'aprendre a valorar, perquè nosaltres no podem estar mai competint amb altres, com puguin ser grans superfícies. És impossible agafar volum. Nosaltres tenim una manera de fer feina que respectam els temps naturals que té cada procés. I tot això, a vegades, encara costa entendre-ho i valorar-lo, però això forma part d'un aprenentatge, jo crec.
1: Els productes que podem trobar aquí, principalment, són pa blanc, pa moreno, ara també fa temps que faig pa d'espelta 100% integral de motlo, llavors coca-rois, però tot el que sigui mallorquí. Llavors, la banda més moderna, la protagonista, Anna Maria.
3: Que poden trobar un altre tipus de pastisseria, no tan tradicional, sinó és un poc més moderna, que poden englobar un poquet tota una diferent gamma del típic pastís tradicional com el Serreina, famosa a Mallorca, estimada per tothom, com després poden trobar aquells pastissos més especials, amb gustos un poc més exòtics, i s'intentam jugar dins una varietat que puguem fer content a tothom, o que pugui arribar a tothom. Així que jo crec que al fons de la plaça pots trobar el que necessitis.
0: Dèiem al principi del reportatge que tres són els membres de la família que fan feina en el negoci. Pare, mare i filla.
3: No sé si sóc jo un poc més exigent. Okay. Estic molt bé que cadascú té el seu racó, perquè som molt iguals i xocam. Com pare i fill que toca, xocam. Però, vaja, és exigent, sobretot, amb ell mateix. Ell té una facilitat en elaborar coses perquè fa anys que ho fa i és com una competició a vegades. A ell és impossible pillar-lo fent cimades. Mos posam a la vegada i ell farà, en 10 minuts ho tindrà i jo necessitaré mitja hora, com aquell qui diu. Però no és molt exigent. Cadascú mos respectam els nostres espais.
1: Ara que dius això, jo sempre he estat molt competitiu, però quan el meu pare fèiem encimades junts, un aquí, junts fèiem encimades, i jo tinc que aconseguir en menys temps fent-ne més que ell. Va costar anys, però ho vaig aconseguir. Clar, mon pare tornava major, jo encara era jove, i vaig aconseguir en menys temps fer més encimades.
3: Jo no sóc tan competitiva.
0: Clar, però en tot cas, feu una bona pinya, també hi ha el paper de la mare de la Maria, de Margalida. De què s'ocupa ella, bàsicament?
1: Bueno, ella s'ocupa un pot de tot, perquè mos ajuda sobredor, li ajuda sobredor ella i s'encarrega de la tenda. Tenim una empleada, però així tot, ella s'encarrega d'un pot de per tot. Ah, i descomptes. Comptes i factures, ella.
0: Jo no, la part feixuga, també.
1: Jo per això no serveix per res. Jo no sé si en cobrarien cap, si ho devia de fer jo. També la meva falta de temps, i no ho he fet mai, també. Si no m'ha quedat el remeu que he hagut de fer, no?
3: La mamà descontrol de que tota la tenda estigui impolut, de que el que feim faci vistes a l'hora de comprar, perquè tot és un conjunt.
2: si has de tenir bon producte, 100%, ha de ser el més important, però després ha d'entrar per sa vista i després ja pues, per l'edat. Per tant, jo crec que fèiem un bon equip.
4: Queda gravat, això, no?
5: Sí, queda gravat.
4: Sí.
5: Com que han parlat molt malament de tu, eh?
4: Sí, ho sé cert.
5: Han dit que avui és el control.
4: És control.
5: Com és això de fer feina en família, amb el marit, i per si fos poc, amb la filla, Margalida?
4: Bueno, té ses coses bones i ses coses xereques. Ses coses bones és que està tot en família, mos poden dir ses coses, i sa cosa xereca és que tu estàs al mig. Quan ella te crida sa filla, te crida somo, i tu estàs al mig, que diguéssim, procures fer el millor possible per sa filla i el millor possible per sa mama. Quan tenc estonetes, faig un poc d'administrativa, una miqueta, dut el tipus, bé, lo de ses factures, d'un llibre, un poc de comptabilitat.
5: I això estaria la part positiva o negativa?
4: Bueno, me costa la part negativa, això és la part negativa. Això no és la meva feina, jo soc més activa. M'agrada més posar-me a fer escurar tot el que me donen, les màquines, tot això, i fer producció. També m'agrada fer producció. Ell ha nascut a dins el negoci, ha vist com era, ha vist la professió del seu pare, i clar, ho ha duit de dins tota sa vida. I és difícil perquè és una feina un poc feixuga, per ella sobretot, però... Mira, fer una cosa que t'agrada, fer feina de la que tu t'agrada, ja és molt important.
0: Orgullosos i compromesos amb la feina, els Gelabert treballen a diari en el negoci familiar. També amb orgull van rebre el distintiu emblemàtic.
2: Aquest segell per nosaltres jo crec que és un reconeixement, com a molts altres llocs, que de la feina, de protegir lo nostre, de conservar, de donar veu i visibilitat en els negocis que desapareixen. Perquè dins el nostre gremi, xerraré del nostre gremi, és un gremi complicat trobar gent que es vulgui dedicar. Si negocis avui en dia funcionen, són perquè són familiars. Què passa? Que se van jubilant. I després què passarà? M'explic, ha canviat molt la vida i jo crec que aquest distintiu fa un pot de visibilitat i donar una mica de força a veure si això ho poden conservar.
5: Res a afegir als comentaris concrets i brillants de la teva filla?
1: No, que la meva filla no me deixa gerar, quasi. Ho diu tot. té més paraula que jo. Som emblemàtics per defensar lo nostre.
0: En Xisco i na Maria valoren, en un diàleg d'allò més interessant, el present i el futur del petit comerç a ca nostra.
1: Jo crec que n'hi haurà que no desapareixeran, perquè fons van desapareixent, però sempre en quedarà qualcun, el que diu la meva filla, sobretot si són familiars. El vera que forners avui no en trobes. La meva filla ja està nerviosa perquè moltes vegades jo xerro de jubilació, perquè només me falten 5 anys, i ella diu, qui em faràs pa? I Maria, no pensis en això. Pensa que tu de la teva pastisseria pots viure. Si el pa desapareix, fins a les benzineres n'hi ha, que mos fan mal. Pa n'hi haurà, el que no s'hi dà, el millor és que tocaria consumir sempre.
2: Però jo no vull que se perdi. És aquí, és trobar l'equilibri perquè és l'essència, és l'important, és el que queda viu dels antepassats. És el fil conductor de poder arribar a modernitzar-nos i conviure i sobreviure a l'actualitat. I és una part, per jo, molt important, que, com he dit en el principi, jo estic a dins d'aquest negoci, és aquesta, i jo me sabria molt de greu haver de canviar la dinàmica i haver de fer canvis simplement per poder sobreviure i existir, com sempre hem existit. Així que jo ho veig, jo no soc tan positiva com mon pare, i jo ho veig un poc més complicat i no sé què passarà. I el petit negoci està molt castigadet.
1: No pensem en això. Ja ho veurem.
2: Ja veurem.
1: Sempre he sobreviscut. El meu pare, fa 30 anys, quan jo començava amb ell, sempre deia, va començar a arribar a les barres, que aquí a Mallorca no se consumien, pa que no era nostre. Diu, arribarà un moment que la gent de Mallorca no menjarà pa moreno i pa blanc. Encara n'estim fent.
5: Això deia ton pare.
1: Això deia mon pare. Mon pare té 92 anys, encara viu, eh? Té 92 anys i fa 50 anys me deia això, ell. Desapareixeràs pa. Perquè quan si en compra barres, pues no, encara feim pa. Sí, que vol passar per on ha d'anar.
0: Na Maria encara és molt jove, però veu els seus fills, quan arribin, fent feina en el negoci?
2: Procuraré ensenyar-los lo guapo d'aquesta professió, perquè tot té part bona i dolenta i positiva. I després, que ells decidiguessin, si ells tenen el mateix sentiment com ha pogut sentir mon pare o com jo crec que tinc, endavant.
3: no sé, si he d'ajudar, si he de fer penades tota la vida, no passa res. Però ja serà una qüestió de que ells el que sentin. Nosaltres intentarem ensenyar-los el que jo sempre he vist a casa.
0: Finalment, ella mateixa, Ana Maria, aboca una anècdota generada pel nom de l'establiment.
3: Jo sí, en sé una que... Font de la plaça existeixen a molt de llocs. I me'n va passar que un jove, el client d'aquí, va venir i va dir vinga a la casa d'encimades que he encomanat per telèfon. I nosaltres, quines encimades? Ja pensàvem que mos havíem equivocat, desastre, a vegades pot passar, som humans. I amb això, que sí que jo he cridat i que és que aquí no ho he cridat. I va cridar en el telèfon i havia cridat a Menorca. Aquesta pobra persona, pobre per ell, que li vàrem solucionar, perquè aquí li vàrem poder vestir el que volia, però en els de Menorca, si me senten, fa molt d'anys que ha passat això, però li demanem disculpes perquè se quedaren ensaïmades per ells.
1: La plaça del Mercadal, era.
3: Això.

0: Aire3 Ràdio és Dial.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
2: Ben documentat, en Xavi Oliver ha preparat aquest retrat sobre Cana Mongeta, que de tot d'una escoltam.

Un calaix ple de fils pot explicar moltes coses d'un poble. També una prestatgeria amb llençols, una capsa de botons o una peça de roba interior guardada darrere un taulell. Les merceries han estat durant dècades negocis discrets, però imprescindibles, especialment en temps en què cosir, arreglar i confeccionar formava part de la vida quotidiana. A Campos, on hi havia moltes modistes i una gran demanda d'articles de confecció, un d'aquests comerços va créixer fins a convertir-se en un nom conegut per generacions de clients. Parlant de Cana Monja.

La història de Cana Mongeta comença l'any 1946, quan Maria Vidal va fundar el negoci. El va convertir en la tercera merceria del poble. Aquell any, Europa intentava refer-se de les conseqüències de la Segona Guerra Mundial, mentre que Espanya continuava marcada per la postguerra i per les dificultats econòmiques. A Mallorca, molts pobles mantenien una vida comercial molt vinculada als petits establiments i les merceries eren essencials per vestir, arreglar i proveir les llars. En aquest context, a Campos obria les portes una botiga que responia a una necessitat molt concreta del moment: donar servei a modistes i a totes aquelles famílies que encara feien molta vida a través de la costura. Amb els anys, Cana Mongeta va anar ampliant i adaptant la seva oferta. Hem venut llençols, tovalloles, pedaços de cuina, roba interior, batins, pijames i camisons, però també, en altres temps, juguetes o articles de vidre. La botiga, situada dins un edifici del 1890, encara conserva elements característics com la persiana mallorquina de la façana. La botiga, situada a un edifici de l'any 1890, encara conserva elements característics com la persiana mallorquina de la façana. Aina Fullana, filla de la fundadora, va dirigir la merceria durant més de 40 anys i avui és Pere Drové, tercera generació, qui continua al capdavant del negoci. Un comerç que manté intacta una part de la memòria quotidiana de Campos.

0: Cana Montjet és un establiment referencial a Campos i ho és gràcies a la implicació i el coratge de diverses generacions d'una mateixa família. Nosaltres hem aprofitat la visita al negoci per parlar amb Aina Fullana, filla de la fundadora, i amb el seu fillol, Pere Adrobé, que endú les regnes les últimes dècades. Com de costum, començam coneixent l'origen del negoci, fa ara ja 80 anys, i també sabent com era, segons l'Aina, Campos en aquell temps.
1: Llavors les coses... Hi havia poques coses en aquell temps. El que en aquell temps hi havia moltes modistes. I se venia molt els botons i aquestes coses més cara. Ara no modistes. I van amb altres coses. Més taboles i pijamas i... Bé, i elàstic, cada dia se ven elàstic. I carmelleres, això sí, però... Els botons ha fet una arquiguda molt grossa.
2: Qui era Maria Vidal Llull i com era ta mare?
1: Ma mare era modista i li va pegar la idea de posar una merceria. I... Per jo, molt bona dona.
2: Era molt fanera...
1: Ui, no volia ni aturat. En els 8 anys, jo ja me va fer anar a brodar.
2: En els 8 anys... I vos, quin record en tens?
1: Bona, jo no hi volia anar. Això sí que me'n record. Devia tenir més joguera que anar a brodar. Però de bo va ser la cosa que me va agradar més d'aquest món, brodar. Perquè aguantant la botiga, vaig brodar molt.
2: Clar, brodau d'ençà fa 78 anys, 72 anys. Heu brodat moltes peces.
1: Sí, n'he fet moltes.
2: Per exemple, ara som en el menjador que vostre. Aquí veiem tapetes, tot això has fet vostre.
1: Sí, això ho he fet de ganxet. Mm-hmm. Però brodat, si me'l veure per allà darrere.
2: Els anem a veure?
1: Sí.
2: Amem. Perquè clar, ara som en el menjador i ara passarem on anar.
1: Això és l'entrada, quan tenim tancat allà, això és l'entrada que entram. Perquè els dormitoris estan allà dalt.
2: Entesos, un segon pis, entesos.
1: Veus tot això?
2: Sí, això, men, què és?
1: Tot això és bon mallorquí, brodat, meu.
2: Ah.
1: I això és salta de la merceria.
2: I és un, com un document, és com un contracte.
1: Sí.
2: Bé, clar, és dir...
1: Que van poder obrir, això, el balde, van donar...
2: S'hi posa, en contribució industrial a l'any 46, declaració firmada i duplicada, que doña María Vidal Llull, vecina población de la calle, bla, bla, bla. So, exacte. Indústria, professional, arte u oficio, que se refiere a esta declaració, merceria.
1: Sí. Merceria, però també teníem... Ara no me surt. Clonis i això.
2: Ah, que perfumeria.
1: Perfumeria.
2: Ah, molt bé, també, molt bé.
1: Això també ha acabat. Com a zero. Ens ha quedat tots aquests grans almacens.
2: Clar, Maria, però penseu internet. Internet, sí, et fas una comanda i t'arriba que teva.
1: I doi.
2: I després d'aquestes fotos, veig una foto.
1: Era el meu pare.
2: Ah, aquest senyor és ton pare.
1: I se va morir en 64 anys.
2: 64 anys.
1: I llavors van per allargar.
2: Uh-huh. I aquesta senyora d'aquí?
1: Això és meu mare.
2: Ta mare.
1: Això és ta mare. Ai.
2: Molt bé.
1: I va néixer a Bons Aires, meu pare.
2: A l'Argentina?
1: Sí.
2: Ara fill d'immigrants.
1: Sí. Ah. A Recifres va néixer.
2: A Recifres? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
1: I és allà, veuràs, son pare seu va anar a la guerra de Filipines.
2: Ah, sí?
1: Veus? Que el retrato.
2: Amen. Ara aquí m'està assenyalant Anna Maria que ajut damunt la televisió en el menjador trobam un retall de diari. Què és això?
1: Això no m'heu per dir. Son pare de mo mare.
2: Miguel Vidal Rico, 94 anys, vive en...

0: Varen poder allargar i... Se va morir molt jove, perquè se va morir en 64. Mm-hmm. Però...
1: I bé, després se marxaria, sí. I tot sempre dintre vostre. I com és el fet de viure una casa i també fer-hi feines? I com és això?
0: Molt bé, què vol dir? No has de sortir en el carrer.
2: Com recorda Naina la seva incorporació al negoci? Ens explicarà també el perquè del nom Cana Mongeta. De la seva banda, en Pere també rememorarà els primers passos que va fer en el negoci familiar.
1: Tu quantes germanes tens, o germans?
0: Tenia una germana i un germà.
1: Entesos.
0: El germà ja és mort. Mm-hmm. I la germana és sa mare.
1: Entesos.
0: De Peloni.
1: I també si van...
0: De Peloni. Antes de casar-se, a dins la merceria, aixecava punts a calces. Una maquineta. Mm-hmm. I feia feina des del matí fins al vespre. Hi havia feina bona d'aixecar punts. I ara... Valdria més aixecada que les calces.
1: És per això?
0: Sí. I molt d'any em va aixecar punts. Jo, en els 12 anys, vaig acabar a l'escola i ja acaba a fer feina a la merceria.
1: On van estudiar?
0: Això, a Casa de Monges del Cor de Jesús.
1: Aquí a Campos.
0: Pot ser jo i estudis els més magres.
1: M'agrada molta atenció el nom, es Cana Mongeta. D'on surt això?
0: Això, un redepredí. En el corral va sembrar una mongetera i se va fer tan gran, tan grossa, que a cap mongeta, cap mongeta.
1: Ah, és mal nom.
0: Sí.
1: Que teniu de fa quantes generacions?
0: No ho sé, però sempre m'han dit això.
1: Clar, també, a part d'aquí Cana Mongeta, recordem que va començar la seva activitat l'any 46, heu venut molt més que productes de costura. Hi havia juguetes...
0: Juguetes... coses de vidre, gerros i coses d'això. Hem anat canviant un poc.
1: Vos heu d'adaptar un poc a tot.
0: A tot el que... Així com ve sa vida.
1: Exacte. I tu coneixes aquesta tenda i fas feina d'ençà que tens 12 anys i tota una vida, ho coneixes perfectament tot. Què és el que més t'agrada i el que manco d'haver-t'hi dedicat?
0: Jo he passat gust de fer feina. No he conegut res pus i ja hi vaig néixer aquí dins. I... Mm-hmm.
1: Sí, clar.
0: I mos adaptàvem, i ara si gent d'avui no s'adapta gaire a les coses, que no és bé.
1: Això és vera. Saps quantes vegades he canviat jo de feina? Moltes. Però abans, antigament, clar, t'hi dedicaves tota la vida.
0: Tu faràs feina aquí, me van dir. I feina vaig fer. I llavors, quan no sabia si havia de tancar o no, en Pere va dir, i si ho provas? I ara ja fa 14 anys.
1: En Pere és...
0: El meu fill.
3: Faltava un any... Faltava un any, sí. Per ella jubilar-se, i això, un any abans deia... I crec que enguany fa 15. Sí, em vaig trobar que ja m'ho feia feina abans, doncs pues, acabava una etapa, i clar, bueno, aquí és casa meva, està casa meva, evidentment, tota la vida, i veient que anava a tancar, doncs, pues, bueno, és que va ser fàcil la decisió, perquè, bueno, és ca meva, i no m'entenc que anava veïnat a fer feina.
1: Exactament. I quan vos va comunicar que no hauríeu de tancar perquè en Pere ho volia continuar amb això, què vareu pensar?
0: Jo vaig estar molt contenta, i crec que si ma mare ho veu, més contenta deu estar.
1: Clar. Saps quant de comerços hem entrevistat que no tenen descendència i ningú els agafa? Fa com a pena i tot.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En negocis petits.
1: Perquè no...
0: Nosaltres ve molta gent de pobles estents. Tots aquests poblets no ha cap merceria.
1: No penseu que el comerç local, merceries com la vostra, és un poc l'ànima d'un poble?
0: Claro que sí. Sí.
1: Perquè aquí feia molt més que vendre cremalleres. I què passa en aquesta merceria?
3: A gent que a vegades ve a informar-se o a demanar, no a comprar. Bueno, estem xerrant de veïnats, que potser venen a veure amb, si sabem qualque notici de com està un veïnat. Però per fer arreglos, quasi cada dia ve gent, perquè no sé per què cercar, bé, la gent cerca per internet per fer arreglos, perquè ningú en sap fer, i sense jo, perquè ningú ha posat...

0: res, que aquí nosaltres ho fèiem, els hi surt, i bueno, però tenim aquí, indica el Lluís, qui els hi pot fer, i això.
1: Una malta que està molt contenta, perquè l'he enviat molta gent. A fer arreglos. Gent de pobles ten, mos telefona. Mm-hmm. Feis arreglos? Dic no, però te puc donar el telèfon d'una malta.
2: Home, i aquesta deu estar encantada.
1: Sí, sí que està. Perquè...
0: Sovint mos du... té un hortet i sovint mos...
2: Això és la comissió.
1: Encara hi mos va dur. Sí, coses.
2: Hi ha gent que funciona amb una comissió del 20%, vosaltres funcionava amb un 4% de taronges.
0: No
2: hi ha
0: demanat res, no? Evidentment, no hi ha demanat res. Està tota la vida aquí i record... bueno, representants... qualque representant, sí. I no hi vaig estar gaire... O sigui, bueno, era, però no hi participava. Sí que sortia qualque vegada, però...
1: Entrava per la portassa, cap a dins de merceria. Quan era el lot. Entrava per la portassa, no anava gaire de merceria.
0: No m'hi implicava, vull dir que...
2: Normal, devia ser un al·lotot.
0: A vegades, quan tens les coses tan a prop, a vegades no les valores com tocaria, i... però bueno, en l'edat canvies, i ara, quan un és jove, potser clar que aquestes coses de fils i botons no t'hi diuen.
1: Jo li vaig dir, per dir dos mesos, i diu, fos un bar, però almenys seria. Això m'ho va dir.
0: No me'n recordo, això deu fer molt, molt d'anys.
1: Però no va dir això, fos un bar, però
2: almenys
1: seria.
2: Clar, devia ser més divertit un bar.
0: I ara penso sí, que d'un bar seria sí, encara més esclau i...
2: Però fixa't, Pere, m'ha cridat molta atenció una cosa, i és que tu vas dir, tu abans fes feina a un lloc i vas, després vas dir, però que punyet he d'anar allò a pasturar per no sé on, si tinc la nostra.
0: Sí, va ser una coincidència de que, bueno, es va presentar que en aquella altra feina, pues... ho havia de deixar i, bueno, va ser una coincidència, ni fet aposta, vull dir, si ho haguéssim preparat, potser no hagués sortit tan bé.
3: En un establiment tan singular com Cana Mongeta, el tracte personalitzat i de màxima confiança amb la clientela és un fet diferencial.
1: Però és un confessionari, de vegades diuen, perquè te conten la vida n'hi ha, quan venen. Grobe.
0: A vegades dic, podria posar un divà aquí i fer seure-se i que ho pareix.
1: T'ho compten tot, i bé, i un altre no, i... però arribes a saber moltes coses.
0: En d'altres negocis jo no ho veig, que els clients estiguin una estona xerrant amb els dependents, van a comprar i tal, i aquí, doncs... pues, clar, en mode pits no hi ha gaire gent, o no hi ha ningú, i aprofiten l'estona per desfogar-se de lo que tenen que dir. La majoria ha estat cosa tranquil·la, vull dir, algú, qualque vegada, qualque client que no ha estat satisfet i s'ha sortit un poc de puesto, però ha passat a lo millor dues vegades o tres en 15 anys. La majoria, gent que bueno, que és fàcil de tractar i funcionant sobretot en clients fixes, de que, bueno, mos coneixen i repeteixen i saben que aquí trobaran el que cerquen i, clar, ja no van d'anar a cercar una altra banda. Però és això, que hi ha més gent, però també més competència i entre una cosa i l'altra, bueno, se manté. Aquí estàs cara a cara, bueno, és el teu negoci i, bueno... a lo millor un que fa feina un negoci estant, a lo millor li és un poc igual es tracta perquè no és casa seva. Mm-hmm. I també depèn de la personalitat, però bé, lo que toca és mirar de quedar bé i de... Bueno, mm-hmm. I a vegades te demanen coses que no tens i tu es recomanes aposta per aquella persona. Mm-hmm. I a vegades és gent que no coneixes i tu confies en que vendrà cercaró i... A vegades no han vengut, però bueno, tu intentes quedar bé. I...
1: A llençols que venem, les cosineres venen llargues, mm-hmm. i molta gent de volteades. Bé, mm-hmm. doi, Jordi Faig.
0: L'altre dia, per cert, m'ho van dur cosineres que no eren nostres, o sigui, que no eren de... Però clar, era un client que si mateix dius, és un bon client i li fas.
2: Clar.
0: Però no és el que toca perquè no es cobram. Bueno,
1: No compren res.
2: Feina de franc.
1: Sí.
0: Si són junts sols comprats aquí, evidentment s'hi fa...
3: Amb la perspectiva que dona el temps, tant Naina com en Pere avaluen ara l'evolució que amb els anys ha tingut Campos i també el mateix negoci.
1: I fàbriques, i ara no hi ha res. Mm-hmm. I Camp Blai, les conserves... Bé, moltes coses per si hi hem fet feina i ara no hi ha res a Campos.
0: Bé, i contents, la merceria era més necessària pel tema de que hi havia això, modistes i cosidores que se feien la roba, bueno, feien la roba elles.
1: I tothom, això que hi havia dues atlotes que feien camies i aquí de sa, les treses, brodadores a màquina, que tampoc no n'hi ha. Ha canviat molt.
2: Diuen que darrerament els joves estan agafant, tornant un poc a fet de cosir, a arreglar roba, un poc de fer punt, de ganxet... Ho veus que vengui gent jove cercant un poc això?
1: Poc. Però n'hi ha qualcun. Mm-hmm. Sí, n'hi ha que volen prendre de cosir, també. Mm-hmm. I les dones campaneres, que se diuen, solen anar a una modista i les dones n'hi ha que prenen un poc de cosir.
0: Mm-hmm. Se trobaran que, bueno, és una opció d'una feina perquè, bueno, si són de certa edat les costureres que ara, pues, quan no hi siguin, pues, bueno, és una opció de poder fer feina, de tenir per conèixer la vida.
1: Cada mongeta tenen de tot. Això te diuen. Si no vas a cada mongeta, és allà que tenen de tot.
2: I això és el que va donar feina.
1: Això me lo diuen molt de pits, que no ho fa.
0: Sí, i a vegades te diuen, m'han dit que això aquí ho teniu i no ho han tingut mai.
2: I de tot, de tot.
1: Sí, no pot ser tot.
0: A Radio Calle ja saben que en tot passen aquestes coses, de que, bueno, se diu i...
2: I vosaltres funcioneu encara un poc amb el boca a boca.
0: Bueno, fa molt d'anys que mos coneixen també i... Bueno, crec que hi ha poques coses ja del poble. Bueno, que hi ha gent que fa molt d'anys que viu a Campos i no mos coneix perquè no passen mai per aquí, clar. Fan la seva vida i aquí, bueno, no està dins el seu trajecte i potser fa 20 anys que viuen a Campos i no mos coneixen. Gent que fa poc, bé, fa relativament poc que han vengut.
3: En Pere encara veu lluny la jubilació. En tot cas... Veuen en la família relleu el dia de demà?
0: Jo ara en faré 53, d'aquí uns mesos, i si està que en el 67 o en el 66, pues, queden 13-14 anys, i bé, esperen que no passi res. I...
2: Sí, que puguem assegurar encara 15 anys.
1: Ara tenim aquesta neboda.
2: A mi, això hi vaig jo, tenim una neboda.
1: Aquesta neboda, que no maina, també. Mm-hmm. I la tenim de mig anys. Ja la mort va endur i la duim a escola i anàvem a cercar i dint aquí i això. I un dia va dir, jo vull ser mestra, però els dissabtes, el fin de setmana, vendré a despatxar aquí.
2: Quant d'any té?
1: 8.
3: Nain ens conta l'acte en què es van proclamar els emblemàtics del poble.
1: A la plaça de Can Pere Nassi van mostrar tots els emblemàtics aquests, van anunciar tal negoci, tal altre, tal i... Ho vam anunciar tots.
0: Mm-hmm. Per una pantalla anàvem passant... Sí. Negoci... Bé, una presentació, una...
1: Una presentació, sí.
0: Bé, sí, una cosa més que vam fer.
3: Per acabar el reportatge, Naina i en Pere relaten per a l'audiència d'Emblemàtics dues situacions anecdòtiques viscudes a Cana Mongeta. La primera, més remota en el temps, i la segona, del temps de la Covid.
1: Un temps. Mo mare havia d'anar a Palma. En so tren, se n'anava. Per dur quatre coses, perquè no hi havia aquests viatjant que ara venen. Bé, viatjant, ara que ara tot ho fan per no per telèfon.
0: No tot ho fan la mercancia com ara un transportista te la dur.
1: L'havien d'anar a cercar. I cada 15 dies, això, ma mare anava a Palma, en el tren. I un pic que venien de Barcelona, venien un pic cada any, aquests, d'una maleta molt grossa. Mon pare, amb un carret de la fusteria, va anar a secar la maleta d'estern.
2: És a dir, des d'aquí?
1: Sí.
2: Amb el tren o...
1: Amb el tren, era.
2: han canviat moltíssimes coses.
0: El tren arribava, bueno, hi havia l'estació, hi ha una plaça de l'estació, i, bueno, hi havia el tren que arribava a Campos.
2: Amb un carro de fusta fet per ell, imagina.
1: Un carret. Els fusters tenien un carret. I s'anaven a serrar lo gros, a una serradora que hi havia. I amb aquest carretet van anar a la casa Moleta.
2: I el Covid com el recordau, Aina?
1: El Covid me l'ha tenit tancat. No em va agradar gens.
0: Bueno, qualcú...
1: A comprar encara, però...
0: I des, no era de necessitat de primer... però sí que un pic em va venir una dona aquí... Bé, per l'entrada a la casa, perquè sempre seria estar tancada, i justament passava el cotxe de municipals i van dir, bé, vostè no pot estar aquí, perquè aquí no... I aquella dona, pues, li va dir que els vespres no anava de tele i que necessitava un fil per poder fer randa i que per ella era vital, pues, aquell fil...
4: Tres ràdios, història. Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
5: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.

Esperam que els testimonis hagin estat del vostre gust. Gràcies per ser-hi una setmana més. I gràcies també a l'ampli equip de professionals d'IB3 Ràdio que fa possible cada 7 dies aquest programa. En primer terme, en Xavi Oliver, a producció, retrats i entrevistes. A les Vies del Sol, la feina de Lluís Fortesa i Joan Jiménez. De Joan Trias, a l'assessoria musical. També de Polònia Huguet, a documentació. Igualment, la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i en concret el servei a la carta. Vos deixam, finalment, amb la cançó titulada Tots els botons, interpretada per Bet.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Laura Benrell.
0: Bon dia. Els treballadors del sector públic i del privat mantenen moltes discrepàncies en les seves condicions laborals, però comparteixen un tret en comú. Els salaris no han augmentat a la mateixa proporció al cost de la vida, que s'ha encarit de forma exponencial a les Balears els darrers anys, i de retruc. Això ha suposat una allau de vagues en sectors tan variats i allunyats en les seves feines i necessitats, com les escoletes de 0-3 anys, els socorristes, els metges o, ara bé, els treballadors del metall. I com es tradueix aquest escenari? Idò, en 7.085 jornades d'aturada en els primers 4 mesos de l'any. Tot d'una, analitzam què suposa aquesta dada, van repassar amb els titulars de les jornades diumenge 21 de juny. Ha mort el nin de 3 anys i nacionalitat danesa que es va ofegar divendres a una piscina privada a Can Picafort. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. Estava ingressat en estat crític a la UCI pediàtrica amb mort cerebral. Així ja són 10 les persones que han perdut la vida en espais aquàtics de les Balears enguany.
0: El lema "L'habitatge ens costa la vida" s'ha cridat amb força avui en una protesta a Palma.
2: Convocada per la plataforma d'afectats per la hipoteca, ha plegat un centenar de persones. Denuncien una estratègia de l'Ajuntament palmassà contra els assentaments de persones sense sostre a ciutat.
0: Esforç econòmic amb inversions a Sant Antoni de Portmany per desfer-se de la imatge de destinació de turisme d'accessos.
2: A la renovació dels carrers de la zona, coneguda com a West End, s'afegeixen les millores dels empresaris per atreure un altre tipus de clientela. A més, mitja dotzena de bars canvien d'activitat amb els incentius municipals.
0: El Consell General del Poder Judicial estudiarà demà si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per la seva interlocutòria sobre Begoña Gómez.
2: El text qüestiona la professionalitat dels agents encarregats de la seguretat de les postes del president del govern central en apuntar que hi ha risc de fugida.
0: I en els esports, quins són els titulars d'avui? Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia. La selecció espanyola jugarà contra l'Aràbia Saudita a les 6 de l'hora baixa, el segon partit de la fase de grups del Mundial. El combinat nacional, l'única baixa de Víctor Muñoz, no pot badar en aquest partit. El Real Mallorca continua sense novetats del cas Martín de Michelis i Luis García Fernández sembla que serà el seu substitut. El Màlaga ha ascendit a primera divisió i el Celta B a segona. La penya esportiva jugarà a la segona federació la pròxima temporada i en motociclisme Moto2, Izan Guevara ha finalitzat 6è el Gran Premi de Txèquia i continua segon a la general, i en bàsquet Boris Valibrea és el nou entrenador del Clas Sant Antoni de la segona FEB.
0: Primer dia d'estiu oficial, avui, i la temperatura no dona treva. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia. Avui encetam l'estiu astronòmic amb una jornada marcada per la pujada de la temperatura mínima. Avui hem registrat els primers valors de nit tòrrida que ens han deixat un rècord a l'estació de Porto Pi amb 26 graus i la quarta temperatura mínima més elevada de tot el territori espanyol, registrada avui a Banyalbufar amb un valor de 28 graus. Per avui cap vespre s'espera que continuï dominant el sol amb alguns intervals de núvols prims i la presència de pols en suspensió. La temperatura màxima avui novament tornarà a quedar, en termes generals, entre els 30 i els 39 graus. Sí que es veu que en el cas de les Pitius es pujarà lleugerament i avui podrien arribar a assolir els 36 al ponent de l'illa d'Eivissa. Els valors més elevats novament es tornaran a registrar cap al ponent de cada una de les illes. En conjunt amb una situació marítima marcada pels redols de Maró i un vent que bufa de fluix a moderat de llevant. Cal recordar que avui encara mantenim diversos avisos actius per temperatures elevades per part de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: Gràcies, Margalida. Afegir que els avisos taronja i groc per altes temperatures es mantindran avui actius fins les 8 del capvespre a les Balears. Atenció a la calor, sobretot en aquestes hores centrals del dia, per evitar problemes de salut. De fet, han d'explicar que la policia local de Palma va atendre ahir una persona a la plaça Major per un cop de calor. Es recomana cercar ombra, espais frescos, mantenir-se hidratat i no fer esforç físic. Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començant.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: En els primers 4 mesos de l'any, 4.116 treballadors de les illes han participat en una vaga. És gairebé un 40% més que la suma del mateix període dels darrers 3 anys junts, de 2023 a 2025. Entre el gener i l'abril d'enguany, això sí, s'han deixat de treballar 7.085 jornades. Jornades que, de fet, han deixat de cobrar, reduint encara més uns sous, que la majoria de casos són motiu de la convocatòria d'aturada perquè, diuen, no són suficients per fer front a l'augment del cost de vida actual. Unes xifres que mostren l'augment exponencial de la conflictivitat laboral.
2: Les darreres setmanes s'han desenvolupat disputes sindicals en sectors tan diversos com les escoletes de 0-3 anys, treballadors de l'aeroport, serveis de neteja municipal, socorristes, metges o, properament, el sector del metall, entre d'altres. És a dir, impliquen empleats tant del sector privat com del públic. Cati Llinart és secretària d'Acció Sindical i Dones de Comissions Obreres.
5: Cada sector té les seves peculiaritats, però tant el sector públic com el sector privat tenen bastanta conflictivitat per aquesta manca de ganes, de voler avançar i d'entendre que la societat té una necessitat i la part pública, les administracions a vegades, també els hi costa entendre això.
2: Una conflictivitat creixent que es conjuga amb un augment dels salaris. L'índex de cost laboral va augmentar un 6,15% el primer trimestre de 2025, en comparació amb el mateix període de 2025. Tot i així, el cost de la vida continua dificultant una solució a aquestes disputes, especialment pel que fa al preu de l'habitatge. Així explica Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra, els efectes de les despeses amb habitatge sobre els treballadors.
6: La renta neta que els queda després de pagar o bé el lloguer o bé els costos financers de la hipoteca, els hi redueix molt la capacitat adquisitiva. I més, amb una comunitat que és molt sabut i s'ha calculat que el que en termes mitjans costa 100 en el conjunt d'Espanya, a les illes, costa entre 108 i 112.
2: Els sindicats també critiquen l'actitud de les patronals i la seva manca de predisposició a assolir acords que siguin satisfactoris per totes les parts, ja que consideren que els beneficis empresarials són suficientment grossos. Per a Llinart, de Comissions Obreres, això té conseqüències sobre la qualitat del treball i pronostica un auge més profund en la conflictivitat.
5: No pots voler tenir treballadors i treballadores en el seu millor ritme quan no tens les seves nòmines o els seus salaris adequats a les seves necessitats. Aquesta és la situació i la conflictivitat pujarà, perquè això no s'acabarà aquí. Si la situació se manté, la conflictivitat de cada vegada anirà a més i no podrà ser d'una altra manera.
2: Les disputes individuals entre treballadors i empresa també augmenten a les Balears. Segons dades del TAMIP, òrgan de mediació obligatori i la jurisdicció laboral, la xifra d'expedients individuals va ser un 3,5% superior el 2025 respecte al 2024.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: A Sant Antoni de Portmany intenten desfer-se de la imatge de destinació del turisme d'accessos que té el centre del poble des de fa anys. A més d'inversions públiques per renovar aquests carrers, també hi ha empresaris que aposten pel barri i deixar enrere així l'estigma del West End. Ens ho explica Alberto Ferrer.
7: Hi ha empresaris que s'assumen a l'esforç per canviar-li la cara al West End de Sant Antoni en projectes que busquen portar un altre tipus de turista a una zona coneguda per la marxa, com el Marí Prats, un hotel boutique de 20 habitacions que esperen obrir ben aviat i durant tot l'any. S'aixeca sobre l'antiga casa d'aquesta família d'hotelers a tocar de l'església. La història d'aquesta nissaga s'explica a la façana. Pep Marí és el capdavant d'aquesta iniciativa que busca un client diferent.
8: Volem enfocar-nos en clients de llarga estància, nòmades digitals o gent simplement que vol passar aquí un hivern relaxat en bon temps, però intentant, ja et dic, que estiguen quan més temps possible i s'integrin quan més en el que és la societat de Sant Antoni i la cultura que tenim aquí.
7: Hi ha més novetats en camí, com el nou bulevard de Vara de Rei fins a Ses Variades, però després d'una inversió de 5 milions d'euros, el nou passeig quedava escanyat en aquest punt per dos locals tancats des de fa uns anys. Ara l'Ajuntament els ha comprat per esbocar-los.
9: A part de connectar la Posta de Sol amb els centres casc urbà, passa per davant dues escoles, el Col·legi Cervantes i el Col·legi Vara de Rei. Ara, si veniu aquí, algú que vingui a l'hora de sortida del col·legi, veureu com tot es ompli de boixos que poden disfrutar d'una zona peatonal i molt més segura que no era abans.
7: Una mitja dotzena de negocis s'han acollit també als incentius municipals pels bars que canvien d'activitat. Hi ha una teteria, un coworking, una granja. L'Ajuntament també té previst obrir una galeria municipal aquí i l'Escola de Música i Arts Escèniques s'instal·larà a l'antic Cine Torres.
0: La demanda d'experiències culturals es consolida a les Balears com a opció per passar les vacances, tot i que encara és en fora de les xifres de visitants que cerquen sol i platja, que és el segment majoritari. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, aquests visitants van generar una despesa de 104 milions d'euros el 2025 a la comunitat. Representa un increment del 37% respecte a l'any anterior i duplica els registrats abans de la pandèmia. El patrimoni, els museus, l'artesania i la cultura popular esdevenen elements claus per augmentar el valor afegit del destí i són el principal motor de diversificació de l'oferta turística de la comunitat.
2: Un nínxol de mercat que compta amb empreses especialitzades per explotar-lo. Un exemple és Talleres Nòmades. Des de fa una dècada ofereix experiències culturals arreu del món i un dels destins és Mallorca. Un viatge anual amb places limitades a un reduït grup que durant 5 dies experimenta l'essència de la vida illenca a través dels artesans i el producte local. Aquesta és la definició que en fa la fundadora Alicia Rosselló.
10: Hi ha tot un univers creatiu a Mallorca que barreja entre contemporani i tradicional, que no t'ho acabes. Podríem estar allà mesos, però sempre intentem que hi hagi una mica una selecció de coses, no? Perquè ja ens hem desconnectat tant del que són les tradicions i els oficis artesans que s'estan perdent. Moltes cops vaig veure coses i penso, d'aquí 20 anys això ja no existirà. Doncs anem a consumir i anem a conèixer com és aquesta tècnica, que potser es perdrà.
2: Enguany han anat a tallers de ceràmica, de teles de llengos, de ganivets, han fet llata, i també han conegut a una jove pastora de ovella mallorquina, raça en perill d'extinció. Un tas de tradicions que va més enllà de la visita a Musa.
10: Amb l'Aina Canyelles, que és la presidenta de l'Associació d'Ovella Roja Mallorquina, i ens anem amb ella, ens anem a veure les seves ovelles, anem a casa seva, dinem amb ella i amb la seva família. O sigui, no és anem a la platja, ens mengem una ensaïmada, sinó que hi ha més coses que es poden fer. Que clar, són coses que a vegades, doncs, si no coneixes la gent, doncs és difícil accedir-hi. No? Llavors també doncs, pots arribar a fer coses que, si anessis tu pel teu propi peu, seria difícil de fer.
2: L'experiència suposa un binomi entre els interessos del visitant i dels professionals que coneixen, proposant-lo la seva tasca i dedicació. Araceli Iranzo és una de les artesanes que forma part del circuit, fundadora d'Antic Mallorca, que es dedica a la llata.
11: Cualquier persona que decide hacer un viaje solo de artesanía ya es un filtro fantástico, ¿no? De que le interesa esto, que le interesa lo auténtico, lo tradicional. Realmente descubra quien lo hace todo muy bien hecho, con mucho esfuerzo. Pues creo que estamos ayudando a ponerle un valor y que eso, pues que cada vez más personas sepan diferenciar también lo que es la Mallorca auténtica de otras cosas que, bueno, que están fenomenal, pero que no lo son, ¿no?
2: Uns interessos molt concrets que permeten donar a conèixer oficis tradicionals. Molts casos que no compten en relleu i podrien desaparèixer en uns anys.
10: A Europa sí que està passant molt més ràpid que altres països, perquè, bueno, doncs com, entre cometes, més modern és un país, més ràpid moren les artesanies o els oficis tradicionals. Però jo, per exemple, fem un viatge a Japó, que el govern de Japó paga un sou als artesans. Clar, són altres mons, altres dimensions, no? Penso que sí que és una cosa que estem vivint, que és serà un record del passat de 15 anys. No sé com fer per evitar-ho, perquè jo no puc salvar l'artesania.
2: Diversos informes destaquen que la riquesa patrimonial i cultural de l'arxipèlag constitueix un dels seus principals actius per avançar cap a un model més diversificat i sostenible.
0: I a Formentera es construirà un nou vial per millorar la mobilitat de dins el poble de Sant Francesc. També es farà la reforma integral de la carretera de Cala Saona i es finalitzarà la reforma de l'avinguda Joan Castelló Guasc de Sant Ferran. Ho explica el conseller d'Infraestructures, Javier Serra.
12: Pretenem amb això que hi hagi aquesta continuïtat d'aquesta circulació en aquesta via i que la gent no hagi donat tota la volta a Sant Francesc per poder anar de l'institut fins a les escoles, per exemple, del mestre Lluís Andreu. Una vegada ja han finalitzat obres d'edificis que s'han fet arredor d'aquella zona i, per tant, creiem que és una infraestructura necessària que, a més, agafa la carretera principal que passa per dins del poble.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: I amb la calor que fa aquests dies, els banys estan a l'ordre del dia. Els professionals de socorrisme demanen prudència a la mà i, sobretot, vigilància constant dels infants mentre són a la mà o a la piscina. De fet, a la xifra de morts en espais aquàtics de les Balears enguany, que hem donat a l'informatiu matí, lamentablement n'hem d'afegir ara mateix un més, així ja són 10. És un nen de 3 anys i nacionalitat danesa que es va negar divendres a una piscina privada a Can Picafort i que finalment ha mort.
2: Sembla que sense que ningú se n'adonés, l'infant es va acostar a l'aigua i s'hi va llençar. Quan poc després un dels familiars el va veure, el va treure d'immediat i li ha realitzat les primeres maniobres de reanimació. En arribar als sanitaris, el menor va recuperar el pols i va ser traslladat amb helicòpter a zones passes. Allà ha estat ingressat a l'UCI pediàtrica, mort cerebral fins avui.
0: No és l'únic menor que ha perdut la vida a l'aigua aquest cap de setmana a Tarragona, Catalunya. Mort el tercer menor de 13 anys que estava ingressat en estat crític després de l'accident per ofegament de divendres passat a la platja de la Rabassada. Amb aquest ja són 3 les víctimes mortals.
2: Un menor de 12 anys va morir en el joc dels fets i un altre de 13 ingressat va morir ahir dissabte. L'accident va ocórrer en llençar-se al mar des d'una zona de roques mentre hi havia bandera groga. Avui s'ha guardat un minut de silenci per ells a Tarragona.
0: I també vos explicam, com dèiem en titulars, que membres i simpatitzants de la plataforma d'afectats per la hipoteca s'han manifestat avui migdia a Palma. Ho han fet a favor del dret a un lloc on viure de les persones que fora de l'antiga presó palmesana, així com les de les cases aixecades al solar palmesà de Sant Bordoi, on s'ha de fer una promoció immobiliària.
2: I sobretot també per denunciar, diuen, la falta de mesures efectives per part dels poders públics per donar-los una alternativa d'habitatge. Àngela Pons, portaveu de l'OPA.
13: No hi ha ningú que t'ho dient aquesta gent del govern balear per dir-los són ciutadans de primera igual que qualsevol. Tenim els nostres drets, tenim la necessitat bàsica de tenir una vivenda. A les famílies, dic, te'n diu que estan molt enfadats perquè vos estan traient en els vostres fills, en els vostres nets, i vos estan fent predins que no podran criar els vostres nets a vostra, a la vostra illa, perquè les estan fent fora.
2: La concentració ciutadana a Palma, a favor del dret a l'habitatge, hem trobat el testimoni de Juan Villen, divorciat i amb una filla amb discapacitat que havia de llogar una habitació i no es pot permetre, tot i tenir, diu, un sou normal, un habitatge per ell tot sol i accessible per poder estar-hi amb la filla quan li toca estar amb ella.
14: Gano bien, pero no me basta. No puedo tener a mi hija conmigo porque estoy en una habitación, no tiene ascensor, me encuentro muchos impedimentos siempre a la hora de llevármela conmigo y los fines de semana que me toca a mí, cuando yo voy a buscarla, pues resulta que no puedo subirla donde yo habito.
2: La plataforma d'afectats per l'habitatge ha reivindicat que a Sant Bordoi no hi ha infrahabitatges, sinó habitatges que encabeixen famílies que es guanyen la vida comercialitzant deixalles i amb fills escolaritzats.
1: Informatiu migdia.
0: Dues i 17 minuts, repassant més notícies nacionals i internacionals. El Consell General del Poder Judicial estudiarà demà si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per la seva interlocutòria sobre Begoña Gómez, en la qual defensa que existeix el risc que els agents de la Policia Nacional que la custòdia l'ajudin a fugar-se d'Espanya.
2: Després d'aproximadament una hora de reunió avui, la comissió permanent s'ha ajornat fins demà per donar més temps al debat i que aquest es produeixi de manera presencial. L'objectiu és abordar si aquestes paraules podrien constituir una falta greu de consideració respecte als funcionaris de la policia judicial tipificada en la llei orgànica del poder judicial. I també l'advocat de Gómez ha presentat una queixa per vulnerar el seu dret de defensa, ja que a hores d'ara, malgrat que la interlocutòria s'ha donat a conèixer a la premsa, ells no han rebut cap notificació judicial.
0: I en internacional, segona volta de les eleccions presidencials a Colòmbia que enfronten el candidat d'Esquerra, Iván Cepeda, i el d'extrema dreta, Abelardo de la Espriela. Els colombians residents de Balears poden votar a l'Hotel Palma Bellver a Mallorca i els d'Eivissa al Centre Cultural Cervantes.
2: En dos casos, fins a les 4 de l'hora baixa, tot i que n'hi ha hagut molts que no han volgut apurar i han dipositat el seu vot a les urnes de Palma, amb opinions molt diverses.
15: Por el cambio radical. Quiero, aunque llevo muchísimos años fuera de Colombia, pero quiero paz y tranquilidad para mi país.
16: El cambio radical, definitivamente por el tigre. Pues porque hemos vivido tantos años la violencia en Colombia, las guerrillas que son de izquierda claramente.
17: Cepeda ha demostrado ser un hombre honesto, ha demostrado ser un hombre que ama a Colombia.
18: Ya voté por Iván Cepeda porque es un presidente, Petro ha sido un presidente que ha estado jugándosela por los pobres.
0: Les delegacions dels Estats Units i l'Iran ja són a Suïssa per intentar salvar l'acord de pau signat la setmana passada.
2: S'inicia la primera ronda de negociacions en l'estret d'Hormuz tancat i els atacs al Líban per part d'Israel. Precisament aquests atacs van propiciar que es cancel·lés la reunió prevista per divendres. El primer ministre del Pakistan també ha acudit al país per intermediar les converses i per part seva Israel ha tornat a insistir que les seves tropes no es retiraran del Líban.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Com és tradició, el diumenge abans de Sant Joan, el primer tot de tambor i fabiol de Sebastià Salort ha donat els us a les festes de Ciutadella que s'han encetat avui, diumenge d'esbé, i amb estrena de la Junta de Caixers. Miquel Cardona ens explica com han anat aquestes primeres hores de visites de la comitiva.
19: A les 9 del matí, puntual a la cita, el fabioler Sebastià Salort ha fet sonar el tambor i el fabiol al Palau Olivà. Així ha començat la celebració del diumenge d'esbé, que encata les festes de Sant Joan de Ciutadella d'enguany. Milers de persones seguiran al llarg d'aquest diumenge el recorregut de la comitiva, que durant la jornada recorrerà la ciutat per completar 89 visites i dos tocs de dol. Al capdavant, el caixer senyor Ignasi Saura i som-ho d'esbé José Capó. Els sentim.
20: Molta il·lusió i molta carit de la bona rebuda que trobem a cada casa. I la veritat que és un privilegi poder viure aquests moments en tot el poble.
21: Per emmarcar també aquí, vull dir que molt contents i molta emoció avui.
19: Entre les primeres parades hi ha hagut Cal Bisbe, on els ha rebut el bisbe de Menorca, Gerard Villalonga. Després, el seguici ha continuat pel centre històric de Ciutadella per visitar diverses posades de cavallers, entitats i alguns dels espais més emblemàtics de Ciutadella. Són les veus santjoaneres i dels seus visitants.
22: Tenim com a dos mesos ja preparant, perquè clar, hi ha tot el menjar dels caixers, després hi ha el menjar de nosaltres, la beguda.
23: Amb alegria, com cada any, amb ganes de fer bulla, de que tot vagi bé.
24: Pot de matí, per venir de molt, però bueno, bé, molt bé.
25: Molt emocionats, perquè és la primera vegada que el veig a una casa, perquè nosaltres som de Mallorca.
19: La jornada es presenta llarga i intensa en un recorregut que anuncia l'arribada dels dies centrals de les festes de Sant Joan i que avui s'allargarà fins al vespre.
0: Això a Menorca, mentre a Eivissa Sant Joan de Labritja també ha fet festa avui amb el poble ple de gent en el mercat artesà dels diumenges.
2: Avui se celebra la festa dels majors amb una missa i ball pagès a la plaça abans d'un dinar popular.
26: Us conviden a dinar a les arcades i molta festa. I ara ball pagès i totes aquestes coses.
27: És una alegria per tots, eh? No, passejar i veure la gent i tot això.
26: Bueno, també hi havia ball pagès i la missa també cantada. Jo no, la festa de poble, pas dia de la missa, no conec que hagin canviat molt. Ara sempre es fan més coses, de teatres, d'altres coses.
2: El programa segueix el vespre amb el grup de teatre d'Escovells, que representa un viatge regalat a les 8:30 a la plaça d'Espanya. Això abans de la tradicional encesa dels nou fogarons passat demà, la del Dia Gran del Poble.
0: I més celebracions santjoaneres. La barriada palmesana de la Soledat recupera les festes amb l'objectiu d'omplir els carrers de tradició i crear llaços entre la comunitat resident, amb un programa que s'allargarà fins dissabte que ve. 2:23, a continuació, els esports.
1: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
28: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
29: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
28: Entrada lliure.
29: Obra Cultural Balear.
30: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de las Illes Balears.
1: Informatiu migdia. Esports.
3: Bon dia, vos saluda Xisco Ribas perquè estens per a la informació esportiva a IB3 Ràdio. Començant parlant del Mundial de Futbol perquè la selecció espanyola jugarà avui contra l'Aràbia Saudita a les 6 de l'hora baixa, el segon partit de la fase de grups. Un enfrontament transcendental per a Espanya després de l'inesperat empat a 0 contra Cap Verd a la primera jornada. En principi, Luis de la Fuente només té la baixa de Víctor Muñoz. El seleccionador diu que els seus jugadors estan motivats.
31: Pero bueno, dicho eso, pero los futbolistas sí leen todo.
4: y a ellos sí les puede afectar más o menos, lo llevan bien. Pero lo que sí os digo con total garantía de que es así, están muy picados, muy picados. Y seguro que mañana la cara va a ser totalmente diferente.
3: Recordant que el grup H, l'Uruguai, l'Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd estan empatats a un punt. Pel que fa als resultats d'ahir, Països Baixos 5, Suècia 1 i Alemanya 2, Costa d'Ivori 1. I aquesta matinada, empat a 0 entre Equador i Curaçao, i just després s'ha disputat el partit número 1000 en la història dels Mundials. Victòria del Japó per 0-4 contra Tunísia, que ha quedat matemàticament eliminada, així com ho estan també Haití i Turquia. I per avui, a més del partit d'Espanya, també jugarà a les 9 del vespre Bèlgica contra l'Iran, a les 12 de la matinada l'altre partit del grup d'Espanya, l'Uruguai contra Cap Verd, i a les 3 de la matinada Nova Zelanda contra Egipte. I el Reial Mallorca, tot i que encara no té assegurat un entrenador, ja coneix tots els seus rivals per a la temporada 2026-2027 a segona divisió. Només faltava una plaça per a cobrir-la i l'ha aprofitada el Celta B. El filial gallec es va imposar ahir per 4-1 a la Ponferradina a la final del play-off. I a la primera divisió també ja té els seus 20 equips per al pròxim curs. El darrer en sumar-se a la llista és el Màlaga. El conjunt andalús es va imposar ahir per 1-2 a l'Almeria en el partit de tornada de la final del play-off d'ascens i torna així a primera 8 anys després. Escoltam Xupe, que va ser el primer golejador del partit.
5: No hay más alegría que darle el merecimiento que se merecían después de estar toda la temporada a la altura, se me acaban las palabras, recibimiento que hemos tenido hoy aquí y se lo hemos demostrado en el verde, que es donde importa.
3: Per tant, el Màlaga és el tercer equip ascendit enguany a primera divisió, acompanyant així el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña. I a la primera federació, l'U d'Eivissa continua en la seva reforma a la plantilla. El llistat de baixes és extens. El porter Ramon Juan, que se'n va al Sant Andreu, i l'altre porter, Cristian Torrelavit, els defenses Iago Indias, Nacho González i Unai Medina, el migcampista David del Pozo i el davanter Bebé. També s'hi han d'afegir els cedits, com són José Albert, Arnau Solà, Kembo, David García, Max Svensson i Joao Fersura, que tornen als seus respectius equips. I ja amb Raúl Jona com a nou entrenador de l'U d'Eivissa, el conjunt pitius només ha fet un fitxatge de moment. Es tracta del lateral dret Gonzalo Almenara, de 29 anys, procedent del Ceuta. Més futbol, perquè la penya esportiva de Santa Eulària jugarà a la segona federació la pròxima temporada. El conjunt pitius es va imposar ahir per 5-2 a l'Arenas d'Armilla en el partit de tornada, deixant així l'eliminatòria amb un global de 6-3. Ramiro González és l'entrenador del conjunt eivissenc.
5: Quería saber qué era un ascenso, ¿no? O sea, qué se sentía. O sea, yo firmaba ascender y no volver a entrenar, porque no hay nada como llevarte un recuerdo así. O sea, el dinero va y viene, la vida no va de eso. La vida va de vivir estos momentos y esta noche. Y la verdad que todavía no doy crédito.
3: Al descans, el resultat era d'empat a 1, però als 7 minuts d'iniciar la segona part, el conjunt pitius va marcar 3 gols en 3 minuts i 27 segons. El cinquè gol, per cert, el va posar Marc Fraile.
6: És una locura, no se pot explicar, perquè a voltes tens 1000 ocasions, no fiques ninguna, i avui cada cop que m'ha arribat a la porteria em fica gol, així que no hi ha una altra cosa que dir que una alegria per tots i per molts, que és la primera vegada que viuen això, i pues, a disfrutar-ho al màxim.
3: D'aquesta manera, la penya esportiva, junt a l'Atlètic Balears, Poblense i Mallorca B, completa el grup d'equips balears que jugaran a la segona federació la pròxima temporada. En MotoGP, el Gran Premi de Txèquia, amb la cursa ara en disputa, el mallorquí Joan Mir ha sortit 11, i a Moto2, Izan Guevara ha finalitzat 6. El pilot de Sindioteria continua segon a la general, a 50 punts i mig del líder Manuel González. La victòria d'avui ha estat per Ivan Ortolà, la primera del valencià a la categoria. En tennis, a Santa Ponça ja s'ha posat en marxa la primera ronda del Mallorca Champions. L'herba del Mallorca Country Club està visquent els primers punts del quadre principal d'aquest torneig ATP 250. El duel entre el portuguès Nuno Borges i el francès Adrián Manarino ha estat el que ha obert el foc de la competició amb victòria del portuguès en dos sets per 6-2 i 6-2. La jornada es completarà en dos enfrontaments més, com són Mariano Navone contra Lorenzo Sonego i Gianni contra Álvaro Guillén. I en bàsquet, Boris Valibrea és el nou entrenador del Clas Sant Antoni.

La menorquina Anna Ferrer ha encetat l'Òrbita 3, el col·legi musical de la Ràdio Pública que t'oferim durant el cap de setmana. Comença aquest viatge per al món musical que ambientarà aquest darrer dia de la primavera. Un llarg recorregut sonor que tinc el gust de presentar davant de micròfon Tito Fuster, els comentaris i seleccionant els continguts. Fins a les 9 del vespre transitarem per al món de les cançons, música de tot tipus d'estils, sonaran en aquest mapa musical. Han començat amb la menorquina Anna Ferrer, el seu darrer treball, Pa. Es mostra una autora polifacètica que canta, composa i temes que sempre estan inspirats amb el lloc tradicional mesclat amb suggerents sintetitzadors i el punt de modernitat. Els romansos, jotes, boleros són part d'aquest pa amb fibra mediterrània i que, a més, és tot un homenatge en aquest aliment tan propi i proper. Anna Ferrer va passar per als estudis d'IB3 Ràdio per Òrbita 3 i ens va contar algunes coses d'aquest treball que escoltarem d'aquí uns minuts. Seguim amb una cançó més, una peça que du per títol ara, Aigo. L'amor.

0: La música illenca a Òrbita 3.
1: Hola, som Nana Ferrer. Estic presentant el meu disc Pa. Pa és un disc que surt a l'abril del 2026, però que s'estrena en format directe a l'octubre del 2025. I és un projecte que faig per retre homenatge a l'ofici que m'ha precedit i que ha precedit les quatre generacions anteriors del meu llinatge patern. Venc de família de forners i jo decideixc no continuar amb aquest ofici per dedicar-me més a música. I faig aquest projecte per retre homenatge en aquest ofici i també per intentar descobrir de quina manera jo puc ser fornera sense fer pa i puc ser fornera fent música, com puc aprendre la filosofia d'espai aplicant-la en aquest món creatiu i d'art escènic i musical en el que

pues m'asseny i dones bon dia i les tres padres nostres i li encenc el llum. I quan me despedeix sempre li dic si vull una cosa o un salta li deman i al final li dic ajuda-nos que trobis que fa més falta de sa família, perquè quan en tenim un que no està bé tenim un altre. I després sempre li dic que li diguis que estigui en gent que se l'estima realment.

0: No vendo cielo lo que me llama dormida.
1: Som Nana Ferrer, cantant i compositora de Menorca, i és una alegria formar part d'aquesta òrbita que ja fa 20 anys que gira.
2: Estàs en òrbita.
3: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
4: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
5: Som en Julià Cornell, d'Ànimo Ferrer.
6: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
7: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
2: La música illenca.
6: Aquí, a Òrbita 3.
5: Aquí, a Òrbita 3.
2: En Tito Fuster, Òrbita 3. IB3 Ràdio és diversió. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
8: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Vos esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe des primer toc de Fabiol.
9: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
2: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3.

desitjat mai cap cos com el teu. Mai no he sentit un desig com aquest. Mai no el podré satisfer, és ben cert. Però no em puc desistir, oblidar-te. És el desig de la teua nuesa. És el desig del teu cos vora el meu. Un fos desig, vagament de fer dany. Oh, bel desig.

0: voy seguir. A mamar tots els versos.
1: És el cantautor d'Alacant, Andreu Baló, que forma part de l'escena de la cançó valenciana. És un dels convidats del cicle de concerts La Lluna en Vers 2026. L'actuació d'Andreu Baló tindrà lloc el proper 3 de juliol a Santanyí. Tota la informació a lallunaenvers.cat, una iniciativa de la Fundació Mallorca Literària, on la paraula i la música són les protagonistes.
2: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
1: Hem escoltat aquesta cançó romàntica que du per títol No he desitjat mai cap cos com el teu, i donem pas a documentals.

0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3, en Tito Fuster.
1: Efectivament, durant el cap de setmana punxam la banda sonora de la primavera i a punt de començar l'estiu 2026, aquesta mateixa matinada. Hem escoltat el d'Alacant, Andreu Baló, que actuarà a la cicle de concerts La Lluna en Vers, proper dia 3 de juliol a Santanyí, Mallorca. Segons per arribar al butlletí informatiu de les 3, després de la pausa per al butlletí informatiu, seguim en selecció de migdiada, compàs musical dedicat en el món del jazz. I recorda que viatjarem per al món de la música durant tot el capvespre d'avui diumenge. Gràcies per estar, per entrar en òrbita. Davant de micròfon, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. Pendents en aquesta hora de dos incendis a Mallorca, un de petites dimensions que afecta Pinar a la urbanització de Cala d'Ellà. S'hi han mobilitzat els parcs de bombers de Solla i Calvià, a més de mitjans de Llobregat. I l'altre, un foc, en aquest cas agrícola, a Inca, en el qual estan actuant efectius del parc d'aquesta ciutat. Avui de matí a Cala Millor, Son Cervera, ha pres foc el quadre elèctric d'un apartament. Finalment no ha anat a més. Han acudit als parcs d'Artà i Manacor i s'ha desallotjat puntualment alguns habitatges per mort del fum. I encara a Eivissa, també avui de matí, els bombers han hagut d'apagar el foc que havia pres en unes restes de poda a una parcel·la del barri de Casmut. Precisament a Vila, Sant Josep i Sant Antoni tenen avui risc extrem d'incendi forestal, com el tenen igualment a més de la meitat de Menorca i gairebé tota Mallorca, tret d'alguns punts de la costa. A la resta de tot el territori el risc és de moderat a alt. Augmenta la conflictivitat laboral a les Illes. En els 4 primers mesos d'enguany han fet vaga un 40% més de treballadors que en els 3 anys anteriors. Els sindicats diuen que falta predisposició dels empresaris per atendre les demandes de millora del seu personal. Cati Ginart, secretària d'Acció Sindical i Dones de Comissions Obreres.
2: Tant el sector públic com el sector privat tenen bastanta conflictivitat per aquesta manca de ganes de voler avançar i d'entendre que la societat té una necessitat. No pots voler tenir treballadors i treballadores en el seu millor ritme quan no tens les seves nòmines, els seus salaris adequats a les seves necessitats i aquesta conflictivitat pujarà, perquè això no s'acabarà aquí.
1: Concentració ciutadana a Palma a favor del dret a un lloc on viure de les persones que van fer fora de l'antiga presó de Palma, així com les que es volen fer fora de les cases fora de regulació aixecades en el solar de Son Bordó, on hi ha previst una promoció immobiliària també contra les polítiques d'habitatge en general. Juan Villén, divorciat amb una filla amb discapacitat que viu de lloguer a una habitació, ha estat un dels manifestants.
3: Gano bien, pero no me basta. No puedo tener a mi hija conmigo porque estoy en una habitación, no tiene ascensor, me encuentro muchos impedimentos siempre a la hora de llevármela conmigo y los fines de semana que me toca a mí, cuando yo voy a buscarla, pues resulta que no puedo subirla donde yo habito.
1: A Sant Francesc es construirà un nou vial per millorar la mobilitat dins el poble, també es farà la reforma integral de la carretera de Cala Saona i es finalitzarà la reforma de l'Avinguda Joan Castelló Guasc de Sant Ferran. Javier Serra, conseller d'Infraestructures Formenterenc.
4: Una vegada ja han finalitzat obres d'edificis que s'han fet arredor d'aquella zona i, per tant, creiem que és una infraestructura necessària que, a més, agafes la carretera principal que passa per dins el poble.
1: Recordeu que avui tornem a estar en alerta per calor i l'U2 demana que anem alerta justament i prenguem les mesures de protecció adequades en aquests casos. Ara mateix, les temperatures màximes registrades han estat 37,8 graus a Llucmajor, 37,8 també a la Universitat de Palma, de les Illes Balears, en seu a Palma, també 37,6 tant a Porreres com a l'aeroport de Sant Bonet, a Marratxí, i 37,3 a Binissalem. Són els registres màxims de l'Agència Estatal de Meteorologia a les Illes Balears. I per acabar, esports, Mundial de Motociclisme, carrera de la República Txeca, Joan Mir ha quedat 5è en MotoGP i Izan Guevara ha fet 7è a Moto2. Abans de dia 10, el Bel, diumenge d'esbé, ha acabat la primera ronda de visites, 37, ara mateix fa l'aturada a la posada del carrer Sant Antoni Maria Claret per tornar a començar a les visites a les 3 i mitja del capvespre. Fins aquí les notícies de les 3 del capvespre. IB3 Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les 4. Adeu.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en Òrbita?

Encetant la sessió de migdiada d'aquest diumenge 21 de juny, Take 5, revisada per Herbie Hancock, un dels mestres del jazz fusió, el de Chicago, i el cèlebre productor i compositor Quincy Jones. Take 5, un tema creat per Paul Desmond i que va ser interpretat originalment per The Dave Brubeck Quartet en aquell mític àlbum del 59, Time Out. Cançó enregistrada en els estudis de Columbia Records, a la ciutat de Nova York, el 25 de juny de l'any 59. Posteriorment, un parell de mesos després, l'agost d'aquell mateix 59, va aparèixer en el mercat discogràfic a l'històric Time Out de Dave Brubeck Quartet, que escoltarem d'aquí uns instants. Abans, agrair-te que entris, que estiguis en Òrbita 3, temps de ràdio que t'oferim durant el cap de setmana, on les cançons són les protagonistes, aquestes que tinc el gust de presentar. Davant del micròfon, Tito Fuster. Arriba ara Dave Brubeck Quartet interpretant aquest estàndard del jazz.

0: Els vinils d'Òrbita 3. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversitat.
1: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
3: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
2: Entrada lliure.
3: Obra Cultural Balear.
0: Clàssics a Òrbita 3. Say love me, leave me, let me be loved. Amb Tito Fuster.

Un dels baixistes més reconeguts de la seva generació, el de Filadèlfia, Sally Clark, que està a punt de fer 75 anys a finals d'aquest mes de juny. Tot un expert i virtuós baixista i contrabaixista. Les seves produccions sempre vinculades en el jazz fusió, mesclades amb pop i funk. Hem escoltat Take Five, original de Dave Brubeck Quartet, del mític àlbum del 59 Time Out, adaptada amb el seu característic jazz fusió. I aquesta, una altra versió, a càrrec d'Al Jarreau.

0: Seguim transitant per al món del jazz i les seves fusions en aquesta sessió de migdiada ambientant aquesta franja horària entre les 3 i les 4 on aprofitam per punxar aquest tipus de referències i estils. És el de Milwaukee Al Jarreau, el músic que malauradament ja no és en aquest món, va morir l'hivern de 2017. Alwin López Al Jarreau, cantant i músic, un compositor que va rebre un total de 7 premis Grammy al llarg de la seva trajectòria, que va composar aquella mítica sintonia, el tema principal de la famosa sèrie de televisió dels anys 80, Moonlight Thing, Llum de Lluna, i a més també va ser un dels compositors de We Are the World. El seguirem escoltant després d'aquesta breu pausa.
1: Òrbita 3. Òrbita 3, amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir potser.
8: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio.

0: És la càlida melodia d'aquesta peça que es va fer popular a la dècada dels anys 80, el tema central de la sèrie de televisió Llum de Lluna, creada per Al Jarreau, el músic de Milwaukee, que va morir a Los Angeles al febrer de 2017, a l'edat de 76 anys, un autèntic expert en el jazz fusió, mesclant el jazz amb ritmes llatins, el pop, el ritme en blues, el funky, i un dels exponents importants de la dècada dels anys 70 i 80 del smooth jazz. Donant pas a un dels temes més rítmics del seu repertori, aquesta Roof Garden.
1: Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. Choose it to pull to get it, that's it, that's it, that's it, baby.

Compared to What, una de les millors cançons de la gran discografia d'Al Jarreau, el protagonista de la segona part de la sessió de migdiada d'aquest diumenge 21 de juny. Amb el tema titulat Boogie Down, arribarem en el punt horari de les 4, després de la informació de la pausa per al butlletí informatiu, seguim punxant la banda sonora d'aquest darrer dia de la primavera i donant la benvinguda a l'estiu 2026. Seleccionats els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. Actualitzem la informació dels dos incendis que han pres a Mallorca a primera hora d'avui cap vespre. Ja està controlat el d'Inca, a fora vila, la finca de Can Trujillo del camí de Can Albertí, que ha cremat les lones d'uns hivernacles i per això ha provocat una fumarada negra, ha ajudat a sofocar-lo l'helicòpter de Samilana. També ha cremat un tros de pinar, en aquest cas a la zona urbana de Cala Deià, incident que ha obligat igualment a la intervenció de mitjans aeris per extingir-lo. Recordeu que avui les condicions d'humitat, temperatura i vent, entre d'altres, fan que bona part del territori balear estigui en risc extrem d'incendi forestal i les que no hi estan hi tenen el risc de moderat a alt. Concentració ciutadana avui migdia al centre de Palma a favor del dret a un lloc on viure de les persones fetes fora de l'antiga presó de la ciutat, també de les que es volen fer fora, de les cases fora de regulació i aixecades en els terrenys de Sant Bordó i on hi ha prevista una promoció de blocs d'habitatges. També protesta contra les polítiques d'habitatge en general que diuen els convocants permeten que continuï sent qualcom inaccessible per part de la ciutadania en benefici afegeixen d'interessos econòmics privats. Àngela Pons, portaveu de la convocant Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
2: No hi ha ningú que t'ho dient aquesta gent del govern balear per dir-los són ciutadans de primera, igual que qualsevol. Tenim les nostres drets, tenim la necessitat bàsica de tenir una vivenda. A les famílies, dic, te'n diu que estan molt enfadats perquè vos estan traient en els vostres fills, en els vostres nets, i vos estan fent predins que no podran criar els vostres nets a la vostra illa, perquè les estan fent fora.
1: I avui hem sabut que, malauradament, l'infant de 3 anys, de nacionalitat danesa, que diumenge va caure dins una piscina a Can Picafort, ha mort a son espases, víctima de les seqüeles de l'ofegament que va patir dins l'aigua. Aquesta setmana a les Illes també ha mort una dona en una altra piscina i un home a la mà. En el que duim d'any han mort 10 persones a les Illes en mitjans aquàtics. Els professionals del socorrisme reivindiquen que la població vagi més en compte i no perdi el respecte per la mà i també avisen, demanen als pares que tinguin cura i especial vigilància d'infants quan hi hagi piscines sense socorristes a prop. Fora de les Illes, el Consell General del Poder Judicial estudiarà aquest dilluns si obri expedient disciplinari contra el jutge que ha obert el judici oral contra l'esposa del president del govern central, Begoña Gómez. El motiu és que, com a argument per la imposició de les mesures cautelars de retirada del passaport de l'acusada, entre d'altres, s'hagi referit en la seva interlocutòria al jutge a la possibilitat de que la policia judicial que li fa d'escorta l'ajudés a fugir. Aquesta manifestació del magistrat ja va aixecar ahir fortes crítiques per part dels dos principals sindicats policials. Diuen fonts del Poder Judicial que això podria constituir una falta greu de consideració respecte de funcionaris de la policia. És una falta tipificada en la llei orgànica del Poder Judicial. I acabarem d'una banda recordant que continuem en alerta per calor i que a hores d'ara les temperatures màximes registrades per estació de l'AEMET són els 38,2 graus a Llucmajor i els 38,2 també al campus de la Universitat a Palma. Igualment s'han registrat 38 graus a l'aeroport de Sant Bonet a Binissalem. I quant als esports, el bàsquet, el Figui Mallorca de bàsquet ha anunciat el seu primer fitxatge. Es tracta del base portuguès de 24 anys, Hugo Ferreira, que diu el club arriba per aportar talent, velocitat i encert a l'equip. I en motociclisme, Joan Mir ha quedat cinquè en la carrera de MotoGP i Zan Guevara ha fet set en la de Moto2 del Gran Premi de la República Txeca. Fins aquí les notícies de les 4 d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 5. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Les novetats discogràfiques...
3: La música illenca.
4: Òrbita 3.
3: Els vinils.
4: Òrbita 3.
3: Les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3. El paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

El duet que prové del fred, de terres fredes, però la seva música desprèn aquesta calidesa i calor. Són els noruecs Erlend Oy i Erik Glenbeck, és a dir, Kings of Convenience. Fa 25 anys, el 2001, publicaven el seu primer llarg, Quiet is the New Loud. El silenci és el nou renou, el nou soroll. S'han consolidat com un dels projectes de l'indie pop més calmat, dels ritmes acústics amb bons arranjaments i aquestes evocadores melodies que desprenen les seves cançons. Ens recorden a la millor versió de Simon & Garfunkel de la dècada dels anys 60, però fet en el segle XXI. El seu primer treball, com apuntava fa uns instants, publicat el 2001, compleix el seu 25è aniversari. En farem una postal sonora aquests propers minuts a Òrbita 3. Un temps de ràdio que t'oferim aquí a la sintonia de la Ràdio Autonòmica durant el cap de setmana de 3 a 9 del vespre, on pots degustar i escoltar tot tipus d'estils. Davant del micròfon, Tito Fuster. Hem escoltat Winning a Battle, Losing the War, per donar pas a Little Kids.

0: Suavitat i elegància musical de la mà del duet noruec Kings of Convenience. Cançons per escoltar en calma, de relax, gaudint d'una migdiada de primavera o estiu, o mirant la posta de sol, o tal vegada tombat en una gandula, a la platja, davant la mà, navegant, o simplement gaudint de la vida contemplativa. Són els moments idonis per escoltar Erlend Oy, Erik Glambeck, els Kings of Convenience, que fa 25 anys publicaven aquest, l'àlbum que està punxant Òrbita 3, El silenci és el nou renou, Quiet is the new loud. Com apuntava, melodies molt càlides i amb pinzellades de ritmes brasilers, tot i ser un duet de Bergen, de Noruega, tot just a de vora els freds fiordos noruecs. Un duet que després d'aquest àlbum, llançat l'any 2001, ha seguit una sòlida trajectòria i, sobretot, actiu Erlend Oy, el cervell i màxim compositor de la majoria de les cançons, que ha tingut altres projectes com ara Quan residia a Berlín, de Whitest Boy Alive, també publicant amb el segell DJ Kicks com a productor i DJ, i a més també publicant en solitari. Tot i que seguim fent aquesta radiografia musical i recordant les cançons d'aquest primer treball, Quiet is the new loud. Arriba ara Summer on the West Hill.
1: Els vinils d'Òrbita 3.

delicadeses musicals en forma de cançó el que proposa el primer llarga durada publicat fa 25 anys per al duet noruec Kings of Convenience. Estem escoltant aquest treball i el punxam en format vinil des de l'estudi número 3 d'aquesta casa aquí a Palma, als estudis centrals de la ràdio pública on activam el satèl·lit sonor durant el cada setmana per Òrbita. La mescla de folk, pop, amb influències del so brasiler, de la bossa nova, amb un so nostàlgic, i sobretot aquesta elegància i fibra sensible que caracteritza en el duet. Seguim ara amb la peça titulada I Don't Know What I Can't Save You From, la més popular d'aquest, el seu primer àlbum d'estudi.

0: Són Kings of Convenience, els Simon & Garfunkel del segle XXI. Eric Glomberg i Erlend Oy, que publicaven aquest, el seu primer llarga durada, fa 25 anys, i han fet aquest monogràfic, un vinil essencial que sona a Òrbita 3, d'un projecte on la música acústica, la calidesa d'aquests bons músics i compositors cal destacar. Fem una pausa, una aturada, i en la tornada un altre gran debut discogràfic publicat fa 25 anys, el del músic de Hawaii, Jack Johnson.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio, amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
3: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Si abans de la pausa escoltàvem la calidesa musical del duet noruec Kings of Convenience, la nostra nau radiofònica ha viatjat fins a Hawaii, recordant un altre àlbum que també debutava fa 25 anys, el 2001, la primera referència del surfista i músic, el hawaià Jack Johnson, el seu àlbum debut, Brushfire Fairy Tales, contes de fades d'incendis de motolls, seria la traducció. Amb aquest primer disc va aconseguir repercussió a nivell mundial. Johnson posa la veu a totes les cançons, també toca la guitarra i el piano. L'acompanyen un baixista i un percussionista. Aquesta Flake que acabam d'escoltar va comptar amb la col·laboració a la guitarra del seu amic Ben Harper, músic que actuava aquest passat hivern en el Black Music Festival a Palma. Tot i que l'èxit absolut de Jack Johnson va arribar amb aquest àlbum, In Between Dreams, de 2005, ja amb èxit planetari.

0: Les bones vibracions de Good People del hawaià Jack Johnson. Amb ell arribaven al punt horari de les 5. Després de la pausa per la informació, seguim punxant la banda sonora d'aquest darrer dia de la primavera i a punt de donar la benvinguda a l'estiu 2026. Les cançons sonaran a IB3 Ràdio fins a arribar al punt horari de les 9. Gràcies per orbitar.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. There's no

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia. Augmenta la conflictivitat laboral a les Illes Cietanà amb el número de treballadors cridats a la vaga enguany, en què la de metges i escoletes de 0 a 3 anys han sumat una part important dels convocants de vaga. Fins l'abril han fet aturades un 40% més de treballadors que en els 3 anys anteriors. El darrer exercici comptabilitzat l'any passat també varen augmentar els expedients per disputes a nivell individual de treballadors amb les seves empreses, segons el TAMIP. Cati Ginart, secretària d'Acció Sindical i Dones del sindicat Comissions Obreres.
2: Tant el sector públic com el sector privat tenen bastanta conflictivitat per aquesta manca de ganes de voler avançar i d'entendre que la societat té una necessitat. No pots voler tenir treballadors i treballadores en el seu millor ritme quan no tens les seves nòmines, els seus salaris adequats a les seves necessitats, i aquesta conflictivitat pujarà, perquè això no s'acabarà aquí.
1: I avui migdia s'ha fet a Palma, al centre de Palma, una concentració ciutadana a favor del dret a un lloc on viure de les persones que varen ser fetes fora de l'antiga presó de la ciutat, i també de les que es volen fer fora de les cases fora de regulació i aixecades als terrenys de Son Bordó, i on ha prevista una promoció de blocs d'habitatges, bona part dels quals, per cert, a preu assequible. Han criticat, no obstant això, els convocants de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que de promocions assequibles, diuen, amb els preus que es fixen actualment, no n'hi ha realment, diuen. Juan Villén, divorciat i amb una filla amb discapacitat, ha explicat el seu cas a IB3 Notícies.
3: Gano bien, pero no me basta. No puedo tener a mi hija conmigo porque estoy en una habitación, no tiene ascensor, me encuentro muchos impedimentos siempre a la hora de llevármela conmigo, y los fines de semana que me toca a mí, cuando yo voy a buscarla, pues resulta que no puedo subirla donde yo habito.
1: Sant Francesc es prepara per la construcció d'un nou vial que ha de millorar la mobilitat dins el poble. A més, el Consell Formenterenc també pretén reformar íntegrament la carretera de Cala Saona i acabar la reforma de l'avinguda Joan Castelló Guasc, en aquest cas a Sant Ferran. Javier Serra, conseller d'Infraestructures de Formentera.
4: Una vegada ja han finalitzat obres d'edificis que s'han fet a redor d'aquella zona, i per tant creiem que és una infraestructura necessària, que a més agafes la carretera principal que passa per dins del poble.
1: I ara ens volen fer en ressò de la informació de fora de les Illes, perquè el Consell General del Poder Judicial estudiarà demà si obri expedient disciplinari contra el jutge José Manuel Peinado, que ha duit a judici l'esposa del president del govern, en Begoña Gómez, com a argument per la imposició de mesures cautelars, com la retirada del passaport a l'acusada. El magistrat, recordem, va referir en la interlocutòria la possibilitat que la policia judicial que li fa d'escorta l'ajudés a fugir. Aquesta manifestació ja va ser durament criticada ahir pels dos sindicats policials majoritaris, i ara avui hem sabut que el Poder Judicial considera que podria haver incorregut en una falta greu de consideració respecte dels alts funcionaris de la policia, d'acord amb la mateixa llei orgànica que regeix el poder judicial. I acabarem amb una sèrie de notes. Quant a les temperatures en aquests moments, on més ha pujat el mercuri ha estat en els termòmetres de l'AEMET de la Universitat de Palma, 38,7 graus, i l'aeroport de Sant Bonet, a Marratxí, amb 38,7, també per damunt del 38 graus. També s'han registrat, ja són els registres, a Llucmajor, Binissalem i Porrera. Sant Bàsquet, el Figo i Mallorca han anunciat avui el seu primer fitxatge amb vistes a la pròxima temporada. Es tracta del base portuguès de 24 anys, Hugo Ferreira, diu el club, que arriba per aportar talent, velocitat i encert a l'equip. I en el Mundial de Motociclisme, carrera de la República Txeca, Joan Mir ha quedat 5 en MotoGP i Sant Guevara ha fet 7 en Moto2. Fins aquí les notícies de les 5 del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 6. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: Molt tendres i romanticons per encetar una nova sessió barra selecció d'aquest mosaic musical Òrbita 3, un espai radiofònic que t'oferim des de fa 20 anys a IB3 Ràdio amb essència mediterrània, on la història de la música té el seu protagonisme al llarg d'aquest recorregut musical. Acabam d'escoltar el grup que agafa el nom de la metròpoli nord-americana de la ciutat de Chicago. És notícia i malauradament trista la mort de Walter Parazeider, fundador i saxofonista del Chicago. Acabam d'escoltar el so del seu saxo en aquesta romanticona cançó que escoltàvem fa uns instants, un dels exitassos del grup. Ha mort aquesta setmana a l'edat de 81 anys a causa de l'Alzheimer. El músic que formava els Chicago a finals dels anys 60 i va romandre en actiu fins l'any 2017.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: Molt agraït que estiguis en òrbita, seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Arriba un altre clàssic del Chicago, Hard to Say I'm Sorry.

0: Són els nord-americans Chicago, la banda que es fundava cap allà l'any 1967, mesclant el soft rock, rock progressiu i amb pinzellades de pop. Hem escoltat un altre dels seus grans èxits, Hard to Say I'm Sorry, per recordar i il·lustrar aquesta notícia d'actualitat de caire internacional, la pèrdua d'un dels seus fundadors i el saxofonista Walter Parazader, que ha mort a l'edat de 81 anys aquesta setmana. Descansi en pau.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I més actualitat i notícies. Aquest proper dimarts, Revetlla de Sant Joan, dia 23 de juny, en el Velòdrom Illes Balears de Palma, el llegendari músic i productor, figura importantíssima del rock progressiu i simfònic, Alan Parsons, en directe.

Tota una llegenda viva, el productor i músic britànic Alan Parsons serà el gran protagonista d'aquesta propera setmana d'un dels concerts més destacats i exclusius de 2026 a Mallorca, un altre dels noms del cicle Mallorca Concert Series. Aquest proper dimarts, dia 23, per la revetlla de Sant Joan, en el Velòdrom Illes Balears de Ciutat, arriba aquesta figura mundialment reconeguda, aquest brillant compositor amb una trajectòria per emmarcar, Parsons, que va ser enginyer de so del mític àlbum The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, a més de col·laborar en l'etapa final dels Beatles i amb una carrera carregada de hits, temes universals, com ara aquesta Eye in the Sky, que ha passat a la història. Ha deixat una empremta imborrable en la història de la música contemporània i podrem gaudir de les seves cançons aquest proper dimarts a Palma. Arriba ara Don't Answer Me.

0: el pop i rock progressiu d'Alan Parsons, aquest arquitecte de la música, que actua aquest pròxim dimarts, dia 23, en el Velòdrom Illes Balears, que es transformarà en un recinte en format auditori i poder veure sobre l'escenari la magnitud d'aquest artista en majúscules, Alan Parsons, enginyer de so, productor, el músic britànic, que repassarà la seva trajectòria. Una de les actuacions del cicle Mallorca Concert Series aquest proper dimarts a Palma.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I així arribam a fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IP3 Ràdio és cultura.
2: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
1: Un viatge musical amb Tito Fuster. Òrbita 3.

El so nostàlgic d'aquest clàssic immortal, Hey Jude, un tema escrit per Paul McCartney. Aquesta brillant interpretació de Roberta Flack. Hey Jude és una de les cançons més famoses dels Beatles i s'ha convertit en una de les peces escrites per al ex-Beatle McCartney més populars, llançada l'estiu de 1968, amb un contingut emocional molt profund, escrita per consolar en el fill de John Lennon. John s'havia separat de la seva primera dona i el seu fill Julian, només de 5 anys, estava trist i no sabia què passava. I finalment, en Paul va escriure aquesta peça tendra que s'ha convertit en una de les més populars del seu repertori. El músic, compositor i cantant de Liverpool, aquest passat dijous, ha fet 84 anys. Hey!

0: El so dels clàssics aquests que ens agrada punxar en format vinil quan orbitam durant el cap de setmana. Vinils que tinc el gust de punxar des de l'estudi número 3, aquí a Ciutat, a IB3 Ràdio. Seguim agitant la coctelera sonora d'aquest darrer dia de la primavera. Ho farem fins arribant al punt horari de les 9. Si fa uns minuts escoltàvem la mítica Hey Jude de Paul McCartney en la seva etapa Beatles, després han donat pas en aquell exitós projecte que encapçalava després d'acabar amb el quartet de Liverpool, és a dir, l'any 1970. Posteriorment, arrencava amb els Wings. Tot just fa un any se va reeditar Venus en Mars amb motiu del 50 aniversari, un disc originalment llançat l'any 1975. Anteriorment, ja havien tingut un exitàs amb Band on the Round, el seu tercer LP. Hi ha un altre llançament, en aquest cas literari molt interessant, un llibre que du per títol Wings, The Story of a Band on the Run, fent referència a la cançó que tot just acabam d'escoltar. Hi ha format llibre i també en digital, en 42 hores d'entrevistes inèdites de l'arxiu personal del cantant de Liverpool.
1: Les notícies musicals a òrbita 3.
0: L'ex-Beatle aquesta setmana ha celebrat 84 primaveres i ara un altre exitàs de la seva etapa Wings.

0: Òrbita Tra. Òrbita Tra. La coctelera sonora en Tito Fuster. Ivetres Ràdio és música.
1: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
0: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster.

Segur has recordat a l'instant aquesta Maldito Duende. Són els de Saragossa, Héroes del Silencio. Acabaven la seva aventura musical i discogràfica fa tot just 30 anys, el 1996. La banda formada per el cantant Enrique Bumburi i el guitarrista Juan Valdivia. Un projecte, un grup, que s'acabava perquè el guitarrista Valdivia estava ja ressentit amb el protagonisme de Bumburi des de feia anys. Hi ha un llibre que plasma tot això i altres curiositats, Gloria a Héroes del Silencio, escrit per el periodista Heraldo Matías. Tot un repàs de la història de la banda aragonesa, que fins i tot descriu Enrique Bumburi, que els han oferit quantitats brutals de pasta per tornar, però no ho han fet. Aquest llibre, Gloria a Héroes del Silencio, fa aquest recorregut exhaustiu, un mapa que serveix per recórrer la trajectòria d'aquesta banda que acabava la seva trajectòria fa 30 anys i la seva traumàtica separació. Amb un altre clàssic d'Héroes, arribam en el proper butlletí informatiu, el de les 6 en punt de la Ràdio Pública. Després de la informació, ens posam al dia, seguim orbitant, punxant la banda sonora d'aquest 21 de juny. Gràcies per ser a l'altra banda. Aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Informació de servei de carreteres en aquesta hora en què els ciutadans comencen a tornar de la platja, els punts de cost i caps de setmana. Tenim trànsit lent i fins i tot retencions puntuals de la circulació en la sortida de l'autopista de Ponent, que ve de Caldia cap a Palma per l'enllaç amb la via de cintura pel túnel de Gènova. Per tant, precaució als conductors. Més coses. Aquest dilluns hi ha reunió de seguiment al Consolat del Pacte per la Sostenibilitat amb la convocatòria dels membres de la Mesa de Diàleg Social. Això és, a més de representants del govern autonòmic, amb la presidenta de l'executiu mateixa, portaveus de les patronals i també dels sindicats. La trobada es produirà en un context d'augment objectiu de la conflictivitat laboral a les illes, si atenem el número de treballadors que han fet vaga enguany en comparació amb els 3 anys anteriors. Han estat un 40% més. Això sí, hem de tenir en compte que les vagues de metges i de treballadores de les escolades han sumat un quantiós contingent. També el darrer exercici comptabilitzat, això és l'any passat, van augmentar, segons el TAMIP, els expedients per disputes a nivell individual entre treballadors i les seves empreses. Cati Ginart, secretària d'Acció Sindicals de Comissions Obreres.
2: Tant el sector públic com el sector privat tenen bastanta conflictivitat per aquesta manca de llana, de voler avançar i d'entendre que la societat té una necessitat. No pots voler tenir treballadors i treballadores en el seu millor ritme quan no tens les seves nòmines, els seus salaris adequats a les seves necessitats, i aquesta conflictivitat pujarà, perquè això no s'acabarà aquí.
1: L'actualitat d'aquest diumenge també ve marcada per la concentració ciutadana que s'ha fet a Palma a favor del dret a un lloc on viure de les persones que es varen fer fora de l'antiga presó de la ciutat, també de les que es volen fer fora de les cases fora de regulació, d'altra banda, i aixecades als terrenys de Sant Bordó, i que han d'acollir una pròxima promoció immobiliària en part dels habitatges a preu assequible. Critiquen, però, des de la plataforma d'afectats per l'habitatge, que ha convocat la concentració d'avui, que de promocions assequibles amb els preus que es fixen actualment realment no n'hi ha. Àngela Pons, portaveu de la PA.
3: No hi ha ningú que aturi en aquesta gent del govern balear per dir-los són ciutadans de primera, igual que qualsevol. Tenim els nostres drets, tenim la necessitat bàsica de tenir una vivenda. A les famílies, dic, te'n diu que estan molt enfadats perquè vos estan traient en els vostres fills, en els vostres nets, i vos estan fent predins que no podran criar els vostres nets a que vostra, a la vostra illa, perquè les estan fent fora.
1: Per qui s'incorpora ara als repassos informatius d'IB3 Ràdio, recordeu que avui que hagués pregut 2 incendis a Mallorca, el més aparatós perquè ha cremat lones d'una instal·lació d'hivernacles, ha estat en un terreny agrícola inca, la finca de Can Trujillo, que ha aixecat una gran fumarada negra. L'helicòpter dels bombers Samilan ha estat clau en l'extinció de les flames. D'altra banda, un incendi forestal ha cremat també una petita extensió de pinar en la zona urbana de Cala d'Ella. També allí s'ha hagut de menester la intervenció de l'helicòpter de l'Ivanat. I acabam amb les festes de Sant Joan de Ciutadella. La Junta de Caixers amb es bé continua la seva ronda de visites que acabarà avui cap vespre. La jornada està transcorrent sense incidents. Escoltam ara l'home d'es bé, José Capó, amo de Son Carabinya, i també es caixer senyor que estrena bien, i el jove Ignasi Saura.
4: Per emmarcar també aquí, vol dir que molt contents i molta emoció avui.
5: Molta il·lusió i molta carit de la bona rebuda que trobem a cada casa. I la veritat que és un privilegi poder viure aquests moments en tot el poble.
1: Fins aquí les notícies de les 6 del cap vespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 7. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Tot un conte, aquest del combo de Valladolid, Celtas Cortos. Cuéntame un cuento, una de les seves cançons més exitoses que torna a obrir l'aparador musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. Seguim musicalitzant la recta final de la primavera i a punt de donar la benvinguda a l'estiu 2026. Espero que estiguis molt bé. Davant del micròfon, Tito Fuster, seleccionant els continguts, mescles i comentaris. Celtas Cortos celebren 40 anys d'història, 40 anys de trajectòria i ho fan amb la corresponent gira que farà aturada a les illes, concretament a Mallorca, dins el programa de les festes de Sant Agustí a Felanitx, la cita dia 22 d'agost. I el que proposen, un espectacle que comptarà amb una nova escenografia i posada en escena per retre homenatge a les seves cançons que s'han convertit en himnes, com ara 20 d'abril, en aquest cas amb la col·laboració de Fito i los Fitipaldis.

clàssics que no faltaran en el directe que repassarà 40 anys de trajectòria de Celtas Cortos. 22 d'agost a Felanitx, Mallorca, presentant un nou espectacle. Asseguren que en aquest directe d'aniversari repassen fins a 30 temes imprescindibles. I el mateix 22 d'agost a Felanitx també hi seran M-Clan, en aquest cas els de Múrcia, liderats per Carlos Tarque, celebrant el 30è aniversari.

0: Les ja conegudes adaptacions al castellà de grans clàssics de la mà de M-Clan, Llamando a la Tierra. Els de Múrcia celebren 30 anys de trajectòria i també oferiran aquest concert carregat de clàssics dia 22 d'agost a Felanitx, juntament amb Celtas Cortos.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Ara ens toca fer una aturada i tot d'una torna a entrar en òrbita 3. Hey,
2: hey, hey. Òrbita 3.
3: Òrbita 3.
4: Òrbita 3.
5: Òrbita 3.
6: Òrbita 3.
7: Òrbita 3.
8: Òrbita 3.
9: Òrbita 3.
10: Òrbita 3.
11: Òrbita 3.
1: L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
12: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
13: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
14: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
15: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
16: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
14: Sí, sí, sí.
13: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
14: Ets ambidestre?
17: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Òrbita 3. 3. El mosaic sonor del cap de setmana amb Tito Fuster.

0: Són los Nicky, segur que has escoltat en més d'una ocasió aquesta El Imperio Contraataca. És el tall que encata el seu gran disc Marines a Pleno Sol, que celebra el seu 40 aniversari, llançat el 1986.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: 12 cançons, una d'elles, aquesta L'Imperio Contraataca, d'un tema que sempre hi ha hagut molta controvèrsia. Sense cap dubte, una de les cançons més emblemàtiques de la banda i una de les més singulars d'aquella movida madrilenya dels 80s. Tot un himne de pop-punk amb matisos rockers que la banda, en més d'una ocasió, ha destacat que la seva lletra és surrealista i cantada en doble sentit. Els Nickys proposen aquesta fantasia, entre cometes, absurda del retorn de l'imperi espanyol a nivell mundial. Una cançó que, degut la seva temàtica, sempre ha estat objecte d'interpretacions polítiques molt diverses i, com ells mateixos han desmentit, el malentès. En qualsevol cas, gran àlbum dels madrilenys llançat el 1986. En aquest Marines a Pleno Sol també hi és La naranja no és metàl·lica, fent referència a l'obra mestra de Stanley Kubrick, The Full Metal Jacket, és a dir, La naranja mecànica.

0: Seguim transitant per aquests vinils clàssics immortals que han marcat a tota una generació i per ordre cronològic. Ens hem situat a mitjans de la dècada dels anys 90. Smashing Pumpkins, és a dir, Billy Corgan i companyia, els de Chicago, signen un disc memorable, Melancholy and the Infinite Sadness. Treball que, amb motiu del seu 30 aniversari, han reeditat, disponible en format LP, un total de 6, format digital i CD. I a la capsa dels 6 LPs s'afegeix un disc en directe, a més d'un llibre de tapa dura amb notes de Billy Corgan i moltes fotografies.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3, amb Tito Fuster.
0: Els Smashing Pumpkins presenten A Night of Melancholy and Infinite Sadness amb gira europea, que farà dues aturades en el Palacio de Vistalegre de Madrid, ja cites confirmades 11 i 12 de setembre.

0: 1979, un altre dels clàssics d'aquest gran disc de Smashing Pumpkins, àlbum doble que llançaven fa 30 anys, ja en el mercat discogràfic, reeditat Melancholy and Infinite Sadness. Coincidint amb l'aniversari, el fundador, vocalista i líder Billy Corgan i la seva banda submergits en una gira mundial que farà aturada a Madrid 11 i 12 de setembre. Serà en format operístic i reinterpretant aquests clàssics amb noves adaptacions i arranjaments per l'ocasió. Fem ara una aturada, una pausa i seguim revivint grans àlbums.
1: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. IB3 Ràdio.

0: Són els de Granada, Los Planetas i el seu gran Super 8, disc que publicaven el mes de juny de 1994, a punt de partida d'aquella escena independent amb el pop psicodèlic guitarrer marca Planetas. A l'interior d'aquest discàs Super 8, marcant època i tendència, Què puedo hacer?
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: I d'aquest vinil a un altre que es llançava fa 30 anys, el juny de 1996. En aquest cas, el cinquè llarg d'estudi del nord-americà Beck Odiley, àlbum aconseguint vendes milionàries només en els Estats Units, 2 milions. L'èxit comercial degut a temes com ara The New Pollution.

0: Les rareses d'aquest Odilei, cinquè treball de Beck, publicat el juny de fa 30 anys, corria el 1996. Amb un altre exitàs d'aquest àlbum, considerat un dels 500 millors de la història, arribam en el punt horari de les 7 del capvespre. Després del butlletí informatiu, seguim orbitant.
1: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 7.
1: Bon dia. Un home ha resultat ferit greu avui cap vespre a Palma per intoxicació amb gas butà a un pis de Sant Coleu. Ha hagut de ser traslladat fins a la clínica Joaneda per ser atès amb la càmera hiperbàrica que tenen en aquesta instal·lació sanitària, ha informat la policia local palmesana. Les altres quatre persones que hi havia a l'habitatge han resultat ferides lleus pel mateix motiu. La veu d'alarma l'ha donada la dona del ferit més greu perquè aquest ha caigut i s'ha colpejat el cap. En arribar, els agents de la policia han detectat un fort olor a gas que han confirmat amb el seu mesurador. No és aquesta l'única notícia desgraciada del dia, perquè avui hem sabut que l'infant de 3 anys i nacionalitat danesa que divendres va caure en un, per un descuit a la piscina de Can Picafort, on s'allotjava amb la seva família, ha mort finalment a l'Hospital de Son Espases. Amb ells són 3 les víctimes mortals per ofegament a l'aigua aquesta setmana, després que també una dona va perdre la vida en una piscina i un home ho va fer a la mà. Des de començament d'enguany, 10 persones han perdut la vida pel mateix motiu a les illes. I fora de l'arxipèlag, avui és notícia que el Consell General del Poder Judicial estudiarà demà si expedienta el jutge instructor de la causa en què està acusada la dona del president del govern, en Begoña Gómez. El motiu és que justament en la seva notificació ahir d'obertura de judici oral contra l'esposa de Pedro Sánchez va justificar la imposició de mesures cautelars, com la retirada del passaport, contra ella pel risc que els seus escortes funcionaris de la policia l'ajudassin o l'ajudin a fugir. Una manifestació que ja ha estat criticada públicament pels 2 sindicats policials majoritaris perquè posa en entredit la professionalitat dels agents. I ara el Poder Judicial ha manifestat que podria tractar-se d'una falta greu contemplada en la jurisprudència, en la llei, com a consideració de falta respecte als funcionaris policials de l'Estat. I en esports, el ciclista Enric Mas ha acabat 6è en la darrera etapa de la Volta Suïssa, que ha guanyat Tadej Pogacar, corredor que ha aconseguit igualment el triomf en la classificació general. Ha estat en l'etapa reina, amb 2 ports de categoria especial i l'Artenan, que ha entrat a gairebé 2 minuts de l'eslove, ho ha fet, no obstant això, davant d'altres especialistes en la muntanya com Nairo Quintana i Richard Carapaz. En Mas acaba la ronda suïssa en la 12a posició. D'altra banda, en motociclisme, el pilot Joan Mir ha acabat 5è en la carrera de MotoGP, disputada avui a la República Txeca, mentre que en la categoria de Moto2, Ethan Guevara ha acabat 7è. I quant als amants del bàsquet i aficionats al FIBA, sapigueu que avui ha anunciat el primer fitxatge de la temporada pròxima. Es tracta del base portuguès de 24 anys, Hugo Ferreira. Diu el club que portarà talent, velocitat i encert a l'equip. I quant al futbol, Mundial FIFA, que es disputa a Mèxic, Canadà i els Estats Units, en el temps de descans, Espanya guanya per 3-0 a l'Aràbia Saudita amb gols de Lamine Yamal i també 2 gols d'Oyarzabal. I abans d'acabar farem el registre de temperatures màximes de la jornada. Les estacions de l'EMET, on més ha pujat el mercuri, ha estat en els termòmetres del campus de la universitat, a la carretera de Valldemossa a Palma, i també a l'aeroport de Sant Bonet, a Marratxí. Totes dues han registrat 38,7 graus, tot just 2 dècimes manco, però també per damunt dels 38. Per tant, ha estat Llucmajor i Benissalem, i també Porreres. I acabarem amb el diumenge d'Esbé, Ciutadella, en el marc de les festes de Sant Joan. En aquests moments la comitiva és a la carrer Sant Joan Baptista, com és habitual, amb retard sobre l'horari inicialment previst, acumula ja una 60a de visites i també mostres de dol. Fins aquí les notícies de les 7 del cap vespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 8. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Són els de Ciutadella de Menorca, Ja t'ho diré, i la històrica, així tot, el so nostàlgic d'aquest gran clàssic de pop-rock amb sabor, amb essència mediterrània. Cris, Joanico i companyia. Proper dissabte, dia 27, a Los Pinos, Aló, Univers, Ja t'ho diré. Cançó que ens serveix per escalfar motors per les festes de Sant Joan a Ciutadella. Ja arrencant avui, amb el diumenge d'esbé, i les festes de Sant Joan també a molts indrets de les illes, donant la benvinguda a l'estiu. Seguim agitant la coctelera sonora d'aquesta recta final de la primavera. Ho farem fins arribant al punt horari de les 9. Davant de micròfon, Tito Fuster, gràcies per orbitar. Seguim amb essència balear. Proper dissabte, Aló, Menorca, Univers, Ja t'ho diré.

Hola, som en Cris Joanico i fa 20 anys que hi ha un programa que es diu Òrbita 3 que serveix música de les Illes Balears per tots vosaltres. Felicitats.

Joan Muntaner i la seva banda són els de Bunyola, Xanguito, que tot just aquesta setmana han presentat aquest, el seu nou EP, Batax. Cançons amb sentiment, com ara aquesta Mapica Escó, un àlbum on també hi trobam electrònica i música de ball. Xanguito presentarà en aquest Batax i les seves cançons més sonades, animant la Rabalda de Sant Sebastià, en aquest cas a Palma, en el Parc de la Mà, amb accés gratuït a partir de les 10 del vespre, aquest proper dimarts, dia 23. Segur recordes la festiva Fent voltes per Palma, amb la col·laboració de Tomeu Penya.

Hola a tothom, aquí Joan Changuito, orbitant i celebrant aquests 20 anys d'Òrbita 3, en els que seguim escoltant música feta a les illes i estem encantats de seguir sonant els caps de setmana dins aquesta òrbita musical de les illes.

0: seguim en òrbita illenca. Fa uns instants escoltàvem Xanguito i ara els de Santa Maria Negra. Ambdós estaran actuant a Esporles, a Mallorca, d'aquí una setmana, el proper diumenge, dia 28 de juny.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Més actuacions a la vista que ompliran de ritme els primers dies de l'estiu. Proper divendres, a Capdepera, també amb entrada gratuïta a la plaça del Sitjar, hi seran Nastallat, Nelo Si i Maria Jaume.

0: Mallorca Verbena Tour és la de Llorat de Vistalegre, Maria Jaume i el seu darrer treball, Sant Domingo Forever. Actuarà a la festa Caparrutxa, que és proper divendres, dia 26, a la plaça del Sitjar, a Capdepera, Mallorca, amb entrada gratuïta. També hi seran Nastellat, entre d'altres propostes. Així arribam a fer una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Estàs en òrbita.
2: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
3: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
4: Som en Julià Cornell, d'Ànimo Ferrec.
5: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
6: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
1: La música illenca.
5: Aquí, a Òrbita 3.
4: Aquí, a Òrbita 3.
1: En Tito Fuster, Òrbita 3. TV3 Ràdio és entreteniment. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Òrbita 3, el mosaic sonor... Vive 3 Ràdio, amb Tito Fuster. Go!

0: Home. Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé.
1: No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé.
0: He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que ja no sé, tio. No sé.

Cançó que du per títol M'encanta, és el singular artista català Ferran Palau. Oferirà dos concerts aquesta propera setmana a les Illes. El primer, divendres, dia 26, en el Jazz Bar del Port de Ciutadella. La segona actuació, dissabte, dia 27, en el Jardí de la Casa Llorenç Villalonga a Binissalem. Actuació que s'emmarca en el cicle La Lluna en Vers, Festival d'Estiu de Mallorca Literària. El nou disc de Ferran Palau, Aniversari Feliç, un disc íntim i evocador que deixa enrere la bateria per construir un univers sonor, aeri i minimalista.

0: És el català Ferran Palau que actua aquest proper divendres a Menorca, en el Jazz Bar de Ciutadella, dissabte dia 27, a Binissalem, en el cicle La Lluna en Vers.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I avui es celebra el Dia Internacional de la Música. Durant tot el cap de setmana, moltíssimes actuacions a Pollença. Encara en queden un grapat d'elles, com ara Pep Guerau, en format quintet, a partir de les 10 del vespre i una hora després, a les 23 hores, i seran The Ripples, avui a Pollença.

0: El rock and roll amb aires i sabor dels anys 70, però fet a l'actualitat. Són els mallorquins de Ripples. Actuen avui vespre a partir de les 11 a la plaça Major de Pollença, a motiu del Dia Internacional de la Música. La música la celebram tots els caps de setmana quan orbitam dissabte i diumenge cap vespre aquí la sintonia d'Ivetres Ràdio. Moment de fer una pausa i les cançons i la música seguiran sonant. Les seguiré punxant fins a arribar en el punt horari de les 9.
1: El cap de setmana, Òrbita Tras, amb Tito Fuster. Ivetres Ràdio és cultura.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda? ¿Quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto...

Hola, som en Joan Miquel Olivé i us vull presentar una cançó que se diu Gent que mola un munt, que explica una mica com nosaltres bregam els mallorquins amb aquesta massificació turística i de quina manera ens podem escapar i tenim els nostres trucos per sobreviure un poc a tot això. Podeu escoltar aquí a Òrbita 3 i espero que vos agradi.

0: Hola, som en Joan Miquel Oliver i som aquí perquè vull donar molts anys a l'Òrbita 3, que ja ha fet 20 voltes acompanyant la Terra i d'altres planetes en el Sol. 20 anys, poca broma. Enhorabona per la feina i moltes gràcies per tenir-me present tot, durant tots aquests anys també. Gràcies.
1: Molt agraït a en Joan Miquel Oliver per aquesta felicitació dels 20 anys d'Òrbita 3. Temps ràdio que no tindria sentit si tu no orbites durant el cap de setmana. Punxant des de la cabina, conduint aquesta nau radiofònica, Tito Fuster recorda que seguirem de viatge per al món musical fins a arribar en el punt horari de les 9 d'aquest darrer diumenge de la primavera. Joan Miquel Oliver presentant el seu darrer treball discogràfic, Ruïssos.
2: Les novetats discogràfiques a Òrbita 3.
1: Tema de contraportada i completar aquesta sessió amb segell balear. La remescla feta per See the Ways de la cançó Gelat de Negre. Salut i bon estiu!

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. Tenim en aquesta hora 36 graus als aeroports de Son Bonat, a Marratxí i el de Son Sant Joan, a Palma. 35 marca el termòmetre també a les estacions de l'AEMET, a Llucmajor i Porreres, i demà dilluns la Bistronja per a temperatures que poden arribar als 39 graus que avui hem tingut al migjorn de Mallorca, es trasllada a l'interior de l'illa. La resta del territori insular tindrà l'avís groc per a temperatures que tanmateix poden enfilar-se fins als 38 graus al sud, nord i nord-est mallorquí. A les Pitiures poden arribar als 37 i a la Serra de Tramuntana, Felanitx i Manacor, a més de Menorca, als 36, segons l'agència estatal, que ha activat avui l'avís especial per una ona de calor que ha de durar a les Balears, també a la península, fins dijous. Per cert, la delegació de les Balears de l'AEMET pronostica per la nit de Sant Joan a Palma 28 graus de temperatura a primera hora d'una nit que serà tropical, diuen, amb termòmetres, per tant, que no baixaran dels 20 avui. Per cert, les màximes han estat als 39 graus de Sant Bonat, al campus universitari de la carretera de Valldemossa, Binissalem i Llucmajor. Un home ha resultat ferit greu avui cap vespre a Palma per intoxicació amb gas butà a casa seva, a un pis del barri de Son Gotleu. Ha hagut de ser traslladat fins a la clínica Juaneda per ser atès a la càmera hiperbàrica que hi ha en aquesta clínica, ha informat la policia local. Les altres quatre persones que hi havia a l'habitatge han resultat ferides lleus pel mateix motiu. I dimarts i dimecres d'aquesta setmana els socorristes de les platges de Palma tenen convocada jornada de vagues, l'aturada per reivindicacions laborals més imminent en un calendari en què també hi ha prevista la del sector del metall a les illes. El cas és que enguany la conflictivitat laboral s'ha disparat si tenem el número de treballadors convocats a vagues, si bé la dels metges i escòlates, val a dir, han distorsionat a l'alça aquesta xifra. Han estat el 40% més que els darrers 3 anys i a nivell individual, però quant a disputes de treballadors contra les seves empreses, també ha pujat el número respecte al 2025 respecte de l'anterior, segons el TAMIP. Catalina Ginart, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres.
2: Tant el sector públic com el sector privat tenen bastanta conflictivitat per aquesta manca de ganes de voler avançar i d'entendre que la societat té una necessitat. No pots voler tenir treballadors i treballadores en el seu millor ritme quan no tens les seves nòmines, els seus salaris adequats a les seves necessitats, i aquesta conflictivitat pujarà, perquè això no s'acabarà aquí.
1: I avui hi ha hagut una concentració ciutadana a Palma a favor del dret a un lloc on viure de les persones que varen ser fetes fora de l'antiga presó de la ciutat, també de les que es volen fer fora de les cases, fora de regulació que tenen aixecades als terrenys de Son Bordoi, on hi ha prevista una promoció de blocs d'habitatges allà. En aquesta convocatòria de la plataforma d'afectats per l'habitatge hi hem recollit el testimoni de Juan Villet, divorciat i amb una filla amb discapacitat.
3: Gano bien, pero no me basta. No puedo tener a mi hija conmigo porque estoy en una habitación, no tiene ascensor, me encuentro muchos impedimentos siempre a la hora de llevármela conmigo, y los fines de semana que me toca a mí, cuando yo voy a buscarla, pues resulta que no puedo subirla donde yo habito.
1: I acabarem amb esports per recordar que el ciclista Enric Mas ha acabat en la 12a posició al Tour de Suïssa, i que en l'etapa d'avui, que ha estat la reina de muntanya, ha acabat 6a, i que en motociclisme el pilot Joan Mir ha acabat 5a en la carrera de MotoGP, i en Moto2 Izan Guevara ha acabat 7a, ha estat a la República Txeca. Ara mateix, per cert, en futbol, partit del Mundial, Espanya ha acabat ja, ara mateix, 4-0 ha guanyat, per 4-0 ha guanyat a l'Aràbia Saudita. Fins aquí les notícies de les 8. Divendres Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin les 9. Fins després.
0: Més informació a ivetresnoticies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Afro House amb essència africana, la veu de la gran Buica i el DJ i productor Kiko Navarro, un dels artistes amb més projecció internacional que tenim a les illes. Tema de portada per encetar, per enfilar la recta final del Òrbita 3 d'aquest darrer dia de la primavera. Ambientarem la posta de sol d'aquest diumenge 21 de juny fins a arribar en el punt horari de les 9. Beats electrònics per musicalitzar aquesta posta de sol que tindrà lloc a les illes a les 9 i 20 minuts. Avui, un dels dies més llargs de l'any, 15 hores de llum solar. I aquesta matinada arribarà l'estiu 2026. Per tant, a gaudir de les festes de l'estiu, com ara Sant Joan, aquesta propera setmana, festa grossa a Menorca i a molts indrets de les illes, i en definitiva, a gaudir de les vacances si les tens i de l'estiu en general. La banda sonora la seguirem punxant des d'Òrbita 3, dissabte i diumenge cap vespre. Gràcies per orbitar davant de micròfon Tito Fuster, punxant des de la cabina com a la fàbrica del funk. En format sessió, fins a les 9, seguim en òrbita. I arriba el tema produït per Kiko Navarro, Okere, amb la vocalista Nina i el guitarrista de flamenc Benji Habichuela.

0: Òrbita, òrbita trans. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
1: Put your hands together one time. I want you to get together.
2: IB3 Ràdio és coneixement.
3: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
2: Oh! Yeah! Òrbita trans. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
7: Uno, dos, tres, cuatro.
2: Amb

La suculenta mescla de jazz, soul, retocada amb fina electrònica, és a dir, electrojazz o new jazz. En aquest cas, fusionada amb ritmes brasilers. This is what you are, un dels temes més populars del cantant italià Mario Biondi i amb aquest retoc electrònic. Temes que ambienten aquesta sessió eclèctica per ambientar la darrera posta de sol de la primavera. Avui dia 21 de juny tindrà lloc a les 9:20 a les Balears, un dels dies més llargs de l'any, 15 hores de llum. I tot just de matinada, l'arribada de l'estiu 2026. Seguim en sessió musicalitzant la posta de sol fins arribant al punt horari de les 9. Punxant des de la cabina, Tito Fuster. Salut i bon estiu.

0: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és música.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Vos esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
3: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster.

Blue Monday, tot un clàssic de New Order, suavitzat per al projecte francès Nouvelle Vague. Així, pràcticament posam el punt i final en el nostre recorregut sonor ambientant aquest darrer dia de la primavera. Davant el micròfon, Tito Fuster, seleccionant els continguts, mescles i comentaris. Molt bon estiu i fins al proper dissabte, que tornarem a entrar en Òrbita 3, aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Adeu, salut.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Segon incendi forestal de petites dimensions avui en que bona part del territori llenca estava en risc extrem de foc al bosc. Ha estat el Fortí d'Illeta, a Calvià, un dels punts que hi havia amb color vermell al mapa alerta foc del govern. L'Ibenat ha informat la darrera hora que ja ha estat extingit. Abans també havia cremat, a primera hora del capvespre, una petita extensió de pinança urbà de Cala Deià. Amb tot el foc més vist tots, ha estat en terreny agrícola, a Inca, el camí de Can Albertí, on han cremat uns hivernacles i la combustió de les lones i els plàstics ha aixecat una gran columna de fum negre. Abans al matí havia hagut un petit incident en un apartament de Cala Milló, on l'incendi d'un quadre elèctric ha mobilitzat els bombers d'Artà i Manacor, tot i que finalment no hi ha hagut danys majors. A Eivissa també, avui de matí, els bombers han hagut d'actuar per l'incendi d'unes restes de poda al barri de Casmut. Tot això en una jornada de calor. En aquesta hora encara hi ha temperatures per damunt dels 30 graus a bona part del territori insular. I demà dilluns, la vista taronja que avui teníem al mitjorn de Mallorca es trasllada a l'interior de l'illa igualment per la possibilitat d'arribar-hi als 39 graus. La resta del territori tindrà l'avís groc per temperatures que tanmateix poden enfilar-se fins als 38 al sud, al nord i al nord-est de Mallorca, als 37 a les Pitiuses, a Eivissa concretament, i als 35, el 36 volen dir a la Serra de Tramuntana, al Llevant, només en els casos de Felanitx i Manacor, i també a Menorca. Això, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, que per cert ja ha activat l'avís especial per ona de calor a la península i a les Balears, una ona que ha de durar fins dijous. I en l'àmbit estatal, la comissió permanent del govern dels jutges, que és el Consell General del Poder Judicial, es reunirà a primera hora d'avui d'aquest dilluns per votar si obri expedient al jutge canviat a judici, l'esposa del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho farà tenent el pronunciament aquest dissabte del magistrat que va argumentar en l'adopció de mesures cautelars contra l'acusada que no hi havia dubte que els seus escortes de la Policia Nacional la podien ajudar a escapar. Per això li va retirar el passaport i l'obliga a compareixer cada 15 dies als jutjats. La llei que regula el funcionament dels jutges tipifica com a falta greu faltar la consideració dels funcionaris de la Policia Judicial i és justament això el que pot motivar demà l'actuació contra Juan Carlos Peinado per part del màxim òrgan de govern dels jutges. I en internacional, l'Iran ha interromput aquest diumenge les negociacions de pau amb els Estats Units, que s'havien reprès a Suïssa. Ho ha fet després que el president del nord-americà Donald Trump hagi amenaçat amb tornar a atacar territori persa si la Guàrdia Revolucionària ha dit no evita que els seus aliats al Líban generin noves tensions amb Israel. De fet, continua sent la vulneració de l'alto el foc entre l'exèrcit hebreu i la milícia Hezbollah el factor desestabilitzador d'aquestes converses entre estadounidens i iranians que ha de resoldre el bloqueig de mesos de l'estret d'Hormuz. El secretari d'Estat d'Energia dels Estats Units ha dit avui que l'estret d'Hormuz té un trànsit marítim com abans del conflicte. I acabarem fent-nos ressò també com informació de servei de la festa del diumenge d'esbé a Ciutadella, del recorregut de la comitiva de les festes, que, segons la darrera informació, era el carrer de Maria Auxiliadora. Per tant, ja queden poques visites a fer, n'acumulen prop de 80, n'hi ha 89 de programades. Amb aquesta informació tancam butlletí de les 9, més informació en una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
2: Arriben les vacances.
3: Indexació de dades.
2: Això vol dir que augmenta el nombre de passatgers als aeroports.
3: Revisant catàleg.
2: Idò, Inés Mateu ha fet un podcast centrat en els aeroports, en concret en els aeroports balears.
3: Inici de recerca d'àudio.
2: Te convidam a escoltar l'entrevista que va fer amb els companys de Tèntol.
3: Play.
4: Un qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
8: Per favor, vostè qui és?
7: Sí.
8: Qui és?
7: Com se diu?
8: Vostè qui és?
9: Som Nines Mateu.
10: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
9: Hauríem de cercar moltíssim, moltíssim. Mallorca i sud d'Espanya.
11: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
9: Jo vaig anar a l'escola de Bunyola, mestre Colom.
12: Qui és vostè? I què hi fa en aquesta illa?
13: Em sona molt. No deu pas ser periodista, oi?
9: Idò sí, justament sóc periodista, sí.
14: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
9: Sempre poden pagar més.
15: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
9: Ara vaig anar al gimnàs, de bona cosa. Aquest esport pràctic, gimnàs, si se pot considerar.
13: Li agrada el seient de la finestra o l'altra?
9: Jo a finestra, sí, sí.
16: Que simpàtic. És meravellós veure tant en bona forma, saps? Molt de gust de conèixer. Continuem?
17: On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
9: El cap, clarament.
17: A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
9: A les 8 comença xiu-xiu, així que no. Me'n vaig a les 12, més o manco.
18: Un bon numeret. Deu estar esgotada.
19: Ja ha passat tot. I bé està el que bé acaba. Ho he trobat absolutament perfecte. La felicito de debò. És tan encantadora com me l'havien descrit.
20: El seu full de serveis és excel·lent. És competent, disciplinada...
21: És una noia plena de llum.
22: Ets tan llesta.
23: Tenim les gravacions i ben guardades.
24: Espero que tingui una bona estada.
25: Dediquis a prendre el sol una setmana i quedarà com nova. Li dono la meva paraula.

0: I l'heu sentit respondre al qüestionari electrònic i ja poden sudar. Nina, el Mateu, com estàs?
1: Hola, companys, molt bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies per tenir-me en el vostre programa.
0: Nosaltres encantadíssim de la vida i de xerrar el teu nou podcast.
1: Sí.
0: Perquè el Xiu-Xiu s'ha ampliat, ha ampliat la família.
1: Xiu-Xiu ha tingut un germanot, que és el Xiu-Xiu, la terminal, versió podcast.
0: Bueno, però, Inés, que en els aeroports hi ha molt de xiu-xius.
1: Sí, és una cosa que jo pensava des de ben petita. Mm. És a dir, jo era petita i jo m'encantava anar a l'aeroport.
0: Sí?
1: Sí, perquè hi ha... és com en els hospitals, no? Sempre hi ha històries. És a dir, tothom és allà per qualque cosa, tothom va acompanyat, o la majoria van acompanyats. No sé si vos passa a vosaltres que sou a una cua quan estàveu esperant a qualque banda d'escoltar les converses dels altres, o de mirar a veure qui són els que tenen davant i confabular qui són, quina relació tenen entre ells,
2: clar,
1: cap on deuen anar.
2: Són moltes hores, perquè has de ser molt de temps abans, perquè a més l'aeroport, per exemple, aquí de Palma és enorme, per tant, són les grans excursions, i clar, convida a badar.
1: Exacte.
2: Si és que no arriba just.
1: Convida això,
0: sí,
1: a xiu-xiuetjar.
0: Sí, a vegades
1: hem de córrer. Si anem entens, conviden a xiu-xiuetjar, no? I a observar qui tens a davant, qui tens a de vora, cap on van, etc.
0: A veure, si hi ha un grup de dames o d'homes, diu, són companyes de feina, són amigues, van a passar un cap de setmana, t'hi fixa't si han agafat el vol d'anada amb tu i també és de tornada.
1: Sí, que això també passa.
2: Són parella o són germans?
1: Exacte.
2: A vegades.
1: Exacte. Jo me'n recordo una vegada que anàvem amb avió i hi havia un grup d'homes molt estens, potser eren, jo què sé, 20 homes. I eren tot molt diferents, perfils diferents, però se coneixien, perquè clarament anaven junts, però tampoc hi havia molta confiança i els hi vaig haver de demanar.
2: Ho vas aclarir?
1: Perquè, sí. Perquè no m'ho podia estar.
0: I què te varen dir?
2: Jo no anaven.
1: I va ser molt interessant, perquè crec que tornàvem de Noruega i resultava que eren un grup d'espanyols que anaven a fer feina a Noruega cada 15 dies a fer túnels allà.
0: Wow.
1: O sigui, eren mà d'obra, bàsicament. Mm-hmm. Molt interessant, sí.
0: Sí.
1: Bé, i xiu-xius per tot.
0: Totalment. I és un podcast que té 5 capítols.
1: Exacte. I cada capítol és una terminal. D'acord? Són històries d'una terminal. Tenim el primer capítol, que és la terminal d'arribades, el segon capítol, que és, diguéssim, la zona de treballadors, els vestidors de Sant Joan.
2: Aquí sí que hi dova xiu-xius.
1: Aquí també molt de xiu-xius. Sabeu quantes persones arriben a fer feina en plena en temporada alta a Sant Joan? 15.000.
2: 15.000.
1: Wow. És moltíssim. I bé, nosaltres hem trascat una mica per allà, entre els treballadors, i després sortirà la terminal d'Interilles, aquest viatger. És
0: un clàssic. M'encanta la terminal d'Interilles.
1: Sí. Exacte. Sí. És com la nostra, no? És el nostre petit racó dins
0: d'aquesta ciutat. I a més que ara ja hi ha una cova.
2: És com pujar a l'autobús.
0: Sí, és vera.
2: De fer,
0: ja hi ha una cova posta, ja hi ha un control a posta només per Interilles, estimats oients, que també ho sàpiguen, perquè a vegades no n'hi ha, hi ha un lloc a posta que podeu passar a Interilles, i també per sortir, també mostrant quan tornes, també pot passar per un túnel que no has de fer tanta volta.
1: Exacte. És com en la nostra petita zona VIP.
2: Sí.
1: No?
2: A més, hi ha gorrionets. Sí. Sempre n'hi tropa.
0: Aquell bar...
2: Sí.
1: I, de fet, per fer aquests capítols, vàrem anar a Menorca i a Eivissa. Vull dir que no només... Bé, tots els capítols no només quedam a Sant Joan. També hem anat en els aeroports de Menorca i d'Eivissa. I especialment en aquestes Interilles sí que vàrem, in situ, agafar l'avió per anar a Menorca i a Eivissa i vàrem trobar passatgers molt interessants, molt divertits. I me'n record en Jerònia, per exemple, de 90 i pico d'anys viatjant, que s'anava a Ciutadella a veure un amigo.
2: Uh-huh.
1: Ell era de Manacor, és de Manacor. S'anava a Ciutadella i la vàrem acompanyar i tot...
0: Que bé.
2: Clar, i què feis? Vos passejau per la terminal i és com ateu a la gent.
1: Sí, bàsicament. Sí, on vas, amb qui vas, què vas a fer, te fa por volar, n'hi ha molts també que t'hi fa por volar.
0: Uh-huh.
1: Bé, després també tenim altres capítols que són els de la tripulació, xerram en tripulació, i el darrer capítol, sortides.
0: Xiu-xiu, la terminal, el trobareu a tot IV3, IV3 Ràdio, la plataforma, és un podcast d'IV3 Ràdio, dirigit per Nines Mateu, però també hem sentit en Xavi i na Maria Antònia.
1: Exacte, en Xavi Oliver fa sa veu de tercer ull, no? És com aquell... aquell espectador que tot ho veu i mos ho va narrant, mos ho va explicant. Jo saps que xerren sa gent i en Xavi aporta els seus comentaris. I així és més divertit.
0: I na Maria Antònia també l'han sentida?
1: I na Maria Antònia, si fa introducció i es final, també fa com una petita presentació i una sortida.
2: Molt tu com bé. Si estàs a peu de pista, no?
1: Exacte.
2: Fa aquesta sensació.
1: Jo són sa controladora, sa d'estat.
2: Exacte.
1: I els altres són sa tripulació. Final.
3: Petres Ràdio és patrimoni. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
4: Ja que hem xerrat amb el podcast Xiu Xiu la Terminal...
5: Àudio localitzat.
4: Si te ve de gust, ara pots escoltar el tercer capítol, centrat en la Terminal Interilles.
5: Inici de reproducció.
6: Hola. Si mos escoltes és perquè alguna vegada has quedat enganxat a una conversa entre dos desconeguts. On deuen viure? On se degueren conèixer? I per què van vestits d'aquesta manera? Les respostes queden a la sala d'espera del metge, a la cua del supermercat o a un trajecte en tren. O a l'aeroport.

0: Aquesta vegada mos embarcam, volen dir a l'Airam, en una aventura que mos uneix a tots. Un viatge entre illes germanes. I no avançarà en conclusions, però estem segurs que acabarem confirmant que estar separats per la mà mos uneix més del que pensam. Descobrirem amistats que no coneixen fronteres i amors que tampoc en tenen de mar ni d'aire. De moment, mos situam a la terminal interilles de l'aeroport de Palma i hem accedit amb un petit avantatge. Un control exclusivament per a nosaltres, els viatgers nostrats. Un gran mural a la paret amb les quatre illes amb un fons blau que mos ho indica. Allà, darrere els grans finestrals, tenim les pistes de l'aïllament ben a prop i els avions, aquells que semblen de jugueta, mos esperen per partir. A nosaltres i a na Margalida i na Jerònia. Mos crida l'atenció.
1: Jo, Margalida.
2: Jo, Jerònia.
3: On van, na Margalida i na Jeroni?
1: Anam a Menorca, concretament a Ciutadella.
3: I què anau a fer, Jeroni?
2: Hi tenim una milla i anem a estar a casa un parell de dies per conviure juntes. I la nostra milla és com ara, i ara té vacacions i podrà estar amb nosaltres.
3: Vos puc demanar quant d'any teniu?
2: Jo en tenc 93.
3: En 93 anys encara agafau avions?
2: Encara hi ha avions, a pesar que no tota sola, sinó sempre vaig acompanyada. Però encara puc caminar sense bastó i mira, som un poc independent encara.
0: Impressionant. 93 anys i ganes de trascar el món. Això se diu.
2: Durant la vida, la meva vida, sí, he estat a París, he estat a Salamanca, bé, per Barcelona i aquests viatges.
3: I vos agrada, idò, viatjar?
2: Bueno, m'agrada anar a una part concreta. Estar un parell de dies a qualque amic, ara passejar tot el dia. M'agrada veure coses guapes, les catedrals, tots els edificis. També m'agrada molt estar amb la gent distinta de la que jo estic cada dia, descobrir la manera de pensar de cada un.
0: Tota una inspiració, Inés. No t'animaries a partir amb na Jerònia i na Margalida cap a Menorca?
4: La persiana de su ventanilla está abierta para el aterrizaje. Su equipaje está bien colocado. El respaldo de su asiento en posició vertical.
3: I de ja ho heu sentit, m'he embarcat i me n'anam cap a Menorca. Na Margalida i na Jerònia m'han convençut.
0: Dit i fet, Inés. Ja te tenim en marxa dins l'avió. Un avió d'hèlix, d'aquests que semblen de jugueta. Tota una aventura perquè, com diuen na Margalida i na Jerònia, viatjar avui en dia no és tan fàcil com sembla.
1: Ara en parlàvem. Que cada vegada que vens hi ha unes dificultats o que has de demanar, que te trobes més insegur, que s'ha massificat massa. Que tot està massa massificat, sobretot per la gent que torna en gran.
2: El moment que he dit jo, tota sola, ja no viatjaré mai. Perquè ho trobo molt complicat i ho trobo molt gros tot. Es pot ser humà, no pot demanar ningú més que la gent de bona voluntat que passa. Si aquest portal d'aquí...
3: Però bé, m'agrada que no hagueu perdut les ganes de viatjar.
2: No, jo em fa molta il·lusió estar amb els meus amics. I per això vaig a Menorca aquest parell de dies, per disfrutar dels meus amics.
0: Tot i els entrebancs, la pregunta és... Heu arribat bé a Menorca?
3: Jeroni, com ha anat el vol?
2: Beníssim, beníssim.
3: Ha anat bé? Ja m'he marejat un poc, eh?
2: Sí.
3: Sí, s'ha mogut un poc.
2: Jo m'he hagut de posar un caramelo dins la boca, eh?
3: Ah, vols?
2: Per tenir un poquet de l'estómac entretengut.
3: Margalida, ha anat bé, això?
1: Bé, és un viatge curtet i agradable.
3: Això sí, ha estat ràpid.
1: Hem passat a Mallorca, hem vist la mà i l'altra illa, hermana. Molt bé, gràcies, reines.
0: Que bé, quina emoció, ha anat fantàstic. Però, i ara que som a Menorca, què feim, Inés? He sentit una mica d'enrenou de bauxa per l'aeroport de Mó.
5: Hola!
6: Hola! Hola.
5: A veure, on van 1, 2, 3, 4, 5 lotos?
6: No ho podem dir.
5: No ho podeu dir?
6: No. Sorpresa.
5: Per ella. Tenim una futura nòvia.
3: Veurement, qui és que s'acasa?
7: Jo crec que ho veus.
3: Que nons.
7: Loti.
5: Loti, a veure, man, que durs posat.
7: Passapalabra, que encara no he començat.
5: Durs un rosco de passapalabra.
7: Muy bonito y hermoso. Espero que sea fácil.
6: No.
5: Quan te cases?
7: 13 de juny.
5: I com serà? A veure, man, quins són els plans?
7: Hi ha una preboda, hi ha una iglesia i després un convit, pues, és a dia, sa boda, a prou de venir d'allí.
5: Com ha estat avui de matí, quan l'heu despertada?
8: No, no l'hem despertat, l'hem anat a cercar de sa feina. Sabien que tenia consulta fins les 10 i mos hem plantat allà a veure'l. Li hem donat una portada de sola que li hem fet, amb ella vestida de novia, i ja s'ha enterat que partirem.
7: Vaig amb pistes. Cada vegada me donen una targeta nova i jo vaig descobrint coses.
9: Ha hagut de fer la maleta en 60 segons, en 60 minuts. 60 segons. 60 minuts, tenia una llista i tot. Sí,
5: una llista de coses que s'havien d'endur. Sí. A veure, mami, que ha ficat a la maleta?
9: Hi havia roba esportiva, també un biquini, guants i gorro, també per fer fred.
8: Roba blanca.
9: Roba blanca important.
8: Clar.
5: Sí, sí. Clar, i estàveu ara aquí, dretes, a la terminal de sortides a l'aeroport de Mó, que no sabeu on anar. Bé, tu ets l'única que no ho saps.
7: Som l'única que no ho sé, no tinc ni idea.
5: Tens sospites?
7: No.
6: A més, l'avion no la dones destí final.
5: Escala.
6: Pues hi haurà un altre transport. Ai, sorpreses.
5: Això és encara més emocionant. S'enduen la novia. Quina és la pròxima pista?
10: La pròxima pista és que hem d'anar a l'estació de Sants per agafar un tren amb destí
6: a Zaragoza. I a Barcelona, a l'estació de Sants, es uneixen més amigues que venen d'altres bandes que no viuen aquí. Llavors ja serà sorpresa.
5: Quina emoció, no?
6: Sí, moltes ganes.
10: Sí,
6: sobretot això, perquè no s'espera gent.
10: No s'espera.
5: És la primera que se casa?
10: No, és la tercera.
0: Un moment. Inés, no te despistis, que sé ben cert que te'n vols anar amb elles. Tanta sort que hi ha tres joves que t'han cridat l'atenció. I no, no vos malpenseu. És perquè estan asseguts, tots tres un de vora l'altre, amb la mateixa posició, amb la mirada immersa a la pantalla del mòbil. Què és allò que els té tan enguinxats?
5: Perdoneu, esteu vosaltres tres asseguts aquí sense aixecar el cap del mòbil. Què feis?
11: Bueno, jugàvem a un joc que es diu Brawl Stars, que no s'entretén molt i... Res, passant l'estona amb els amics jugant en aquest videojoc.
5: Però aquí, a l'aeroport?
11: Sí, per esperar el vol, que té retras i, pues, bueno, una manera de que passis temps.
5: Ah, i on anava, veurement, per aquí?
12: A Barcelona. Anava al saló de l'ensenyament.
5: I què és aquest saló, exactament?
12: Bueno, venen universitats de tot Espanya. Nosaltres cursàvem segon de batxillerat.
5: I on anava per vostre compte en el saló de l'ensenyament?
12: Sí, anàvem els tres, bueno, anàvem amb un altre amic que ja se n'ha anat i res, quedem allà per veure on que volem fer amb el nostre futur.
0: Això se diu, perquè després diguin de joves. Coneixem el seu nom. Són en Xavi, en Jero i en Adrià.
12: Bé, al final nosaltres tres és fàcil d'anar-hi i ho passarem bé avui.
5: També aprofitareu per fer altres coses a Barcelona?
12: Sí, per la nit sortirem i farem una volta per allà.
5: I vosaltres que vos plantegeu estudiar? És a dir, quins dubtes aclarireu en el saló de l'ensenyament?
11: Pues, bueno, jo el que vull estudiar ja ho tinc més o menys clar, però el que m'interessa és veure les universitats, a quina me va millor i, bueno, resoldre aquests dubtes.
5: Que noms, tu?
11: Jo, Xavi.
5: Xavi, què vols estudiar, tu?
11: Jo, algo relacionat amb economia, ADE o economia mateix.
12: Jo, bueno, principalment m'agradaria fer farmàcia, però encara no ho tinc clar, així que bueno, aniré a veure les universitats allà abans si m'agrada alguna i veure en què hi ha.
5: Jero, i tu què vols estudiar?
12: Jo vull fer qualcuna enginyeria i vull aprofitar ara per veure les politècniques a veure què ofereixen.
5: La UIB, l'heu contemplada?
12: Sí. Bueno, quan van anar a Ciutadella sí que hi havia la Universitat de les Balears. Però bueno, a nosaltres ens agradaria anar a la península i per a zona de Barcelona.
5: Clar, vosaltres ciutat, perquè venir a Mallorca no ho es convenç.
11: Bueno, Mallorca ho tenim més vist i preferem anar a la península, que és més nou per nosaltres.
5: Molt bé. Jo ara estic intrigada, veurement què passarà amb vosaltres.
11: No, segur que anirà molt bé i que resoldrem molts de dubtes.
0: D'això no estan convençuts. Segur que en Adrià, en Jero i en Xavi els anirà d'allò més bé. Cremaran Barcelona, com dirien els joves de la seva edat. Ai, quina bona època, la d'estudiant. Però la vida, tot són etapes. I si no, que li diguin en Narcís.
5: Narcís, te veig ben acompanyat. En qui estàs?
13: Estic amb la meva dona, la meva filla gran i la meva filla petita.
5: Molt ben acompanyat, per anar cap a on? Què feis?
13: Vull anar a Barcelona a fer un cap de setmana en família. Anava a la meva germana, el cunyat i la neboda, i anava a fer un cap de setmana en família a veure'ls i a fer, bueno, fer cosetes diferents.
5: Com és això de viatjar en dues nines petites?
13: Bueno, doncs pues divertit, una mica de tràfic, no? Perquè tens moltes coses que preparar i per fer un cap de setmana tens quasi el mateix que per anar-te'n a fer una setmana. Però bueno, bé.
5: Segurament que duis aquí en les carmanyoles.
13: Doncs pues mira, aquí una mica de pollastre rebosat, una mica d'ensaladilla, uns plàtans, unes palmeres de xocolata i de postre i una maleta de mà per cada un per dur lo bàsic per fer el cap de setmana. Bueno, doncs pues, l'intenció és anar a veure sa neboda jugar a bàsquet, té 9 anys, anem a veure-la jugar i dissabte que ves per anar a veure el Barça femení de futbol.
5: Ostres!
13: No l'hem vist mai, els hi fa molta il·lusió a elles i anem al Barça femení de futbol.
5: Que bé, jugant un parell de balears allà, no?
13: Sí, na Cata, sa portera està lesionada, na Patri Jarro sí que juga, sí, aquesta està sana, aquesta està bé.
5: Que bé, que bé. I llavors, us passareu super. Moltes gràcies.
13: Moltes gràcies a vosaltres. Igualment.
0: Gaudeix, Narcís. Gaudeix del temps en família, perquè després tornen grans i se'n poden anar a fer feina a Eivissa.
5: Amb qui parlar, mare, que no mou.
14: Francisco Ensenyat.
15: I Maria Dolors Blanco.
5: I què fan? Què estàu fent ara aquí?
14: Pues esperant l'avion per anar a Eivissa a veure la nostra filla petita.
5: A web ja tenim un objectiu. Què fa la vostra filla a Eivissa?
14: La feina era 061, està a les ambulàncies. I, bueno, que cap de setmana té lliure i nosaltres també, i aprofitam per anar-la a veure.
5: Cada quan l'anau a visitar?
15: Uix! Ella vino hace 3 semanas, más o menos, y ahora yo tenía libre y hemos dicho, venga, nos vamos a Eivissa. Es como coger un taxi. Llegas aquí, coges el avión y en media hora estás en Eivissa.
5: ¿Trobeu que esas conexiones y dos son buenas?
15: Sí, más o menos, están bien las conexiones. Va bé. Sí, está bé, está bé.
5: ¿Os agradaría que hagués una tarifa plana per vols interilles?
15: I tanto, i tant, i tant. Porque aquí dependes de horas. Dependes de horas y luego viene el verano y te lo van subiendo y luego te los anulan. Y luego te pasas... El año pasado nos pasamos, ¿cuántas horas en el aeropuerto de Eivissa? Nos cancelaron y pudimos salir a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana con un vuelo que venía de Marsella, me parece. De Marsella.
5: Tantas cosas entre ellas haurían de ser una mica más fáciles.
15: Pero mucho más fáciles, mucho más fáciles. Hay gente que pide muchos billetes, te los van subiendo, pero en minutos te van subiendo los billetes.
0: Un moment, aturem-nos aquí, parlant de les connexions. Estem segurs que si fossin millor entre illes, no haurien trobat un cas com el següent. És Nalaia. La trobàvem a la terminal Interilles de Palma. És de Menorca i a 81 anys que té, mai ha estat a Eivissa.
5: Molt bon dia.
16: Bon dia.
5: Què nom, vostè?
16: Laia.
5: Laia, què fa vostè a una porta d'embarc en destinació a Eivissa?
16: Pues no hi he estat mai. Vaig a Menorca, perquè venim de Màlaga.
5: Ah, és una escala, la que feis.
16: Pues sí.
5: I com ha anat, això, a Màlaga?
16: Bé, molt bé. Sí, hem fet 10 dies, anat a Cádiz, que tenim família, l'hem anat a veure, i bé, tot bé.
5: I ara tornau a Menorca.
16: Que és que nostra.
5: A on, a quin poble, a Menorca?
16: A Mó.
5: A Mó, molt bé. Feis escapadetes sovint?
16: Sí.
5: En quina aneu acompanyada?
16: Amb el meu home. Més bé, creuers. N'hem fet, sí. Hem anat a Cuba, hem anat a Mèxic, han anat a Itàlia, han anat... Ara me'n recordaré per...
5: Molts, molts.
16: Sí, no sé si. Els fiordos, noruegos, també són molt guapos.
5: Però no ha estat mai a Eivissa.
16: No, i volem anar. Pues sí. I a Eivissa no hi hem anat mai, tenim ganes un dia d'anar-hi.
5: Li puc demanar quant d'any té, vostè?
16: Ui, 81.
5: I no ha anat mai a Eivissa, i ha anat no. A els fiordos i no ha
16: pues
5: anat a Eivissa.
16: Sí, pues sí.
0: Menorca és l'illa més malparada pel que fa a les connexions interilles. De fet, trobam un titular a Diario de Menorca que mos crida l'atenció. Menorca i Eivissa cada vegada més lluny. El vol directe es limita a l'estiu i pugen els preus. Els vols directes sense fer escala a Palma s'han reduït de juny a setembre, mentre que altres temporades s'han allargat de març a octubre.
16: Aquí hem vingut moltíssimes vegades, per placer, per metges, per diverses coses. A Mallorca.
5: Què hauria de passar perquè calculo i digués ha d'anar a Eivissa, Laia?
16: Que el meu amo m'ho digui.
5: I han de xerrar amb l'home.
16: Vull xerrar amb ell, a veure.
5: A més, no ha, ara ho direm, no ha vol directe de Menorca a Eivissa, sí?
16: Bé d'insistiu, crec que qualcun sí, però bé d'insistiu, quan a Eivissa hi ha tot escaleo. I amb molt, a Menorca ja en tenim prou, no hi ha per què anar a cercar més.
5: Perquè què n'opina de les connexions Menorca i la resta del món?
16: Malament. Perquè ara, per anar a Màlaga, han hagut de fer vol de Menorca a Mallorca i de Mallorca a Màlaga. I per venir, igualment. Però, com que van arribar ahir fosquet, ja tard, van haver de fer nit a Palma perquè no podien anar a Menorca directe. I ara moronam a Menorca.
5: Imagina't, o sigui, fent nit i tot.
16: Sí, sí.
5: Per tant, des d'aquí, reclamació de millors connexions.
16: Claro.
5: I pensades per la gent de les illes.
16: Per la gent de les illes. I per l'Incerso, també.
0: I una darrera dada. L'abril de 2025 es va aprovar l'increment de fins al 38% dels vols balears a petició de les companyies aèries. Volem que la situació canviï, sobretot perquè gent com la Laia i el seu amo, a qui els agrada tant viatjar, puguin fer plans tan divertits com el d'en Francisco i la seva dona.
17: ¿Dónde nos tienen que llevar esta noche o mañana? No, pero me han dado una discoteca, no. ¿Dónde es? Al Pereira.
5: El Teatre Pereira.
17: Sí, de festa, de festa. De festa. Sí, no.
15: És molt bon el tardeo del Pereira.
5: Mira, molt bon cap de setmana, Eivissa. Disfrutau del Teatre Pereira.
17: Procurarem. I de tot.
5: Qualque menjar que t'agradi de per allà, que no trobis aquí, és que hi ha de tot per tot.
17: És que, bueno, no, però allà el bullit de peix li fem de sona. I en domingo hem d'anar a menjar frit de matances, no, arròs de matances, que tampoc és algo molt especial que fan allà. Però bueno, demà també hem d'anar a la Fira de la Sipi, o sigui, no, tenim un cap de setmana complet.
5: Pinta molt bé.
17: Pinta bé.
0: Aquest viatge pinta bastant bé, tant com el de Nugo i Agnès.
5: Hola.
18: Hola, com va?
5: Què feis aquí esperant, aturats?
18: Esperam una mica, hem vingut a fer cap de setmana a Mallorca.
19: Som a Menorca i tenim uns amics que viuen aquí i venim a fer cap de setmana.
5: Que noms, tu?
18: Hugo.
19: Agnès.
5: Com veniu de Menorca, exactament?
19: De l'O.
18: Sí, som per a nosaltres, vivint junts.
5: Quins plans hi ha per aquest cap de setmana a veure?
19: Pues mira, dissabte jo li vaig regalar a la meva amiga el concert d'Oques Grasses, vull dir que també aprofitàvem per venir de concert i res, la veritat que pues, estar amb ells un poc i poca cosa més. Menjar un poc, també.
18: Menjar molt, qualque cerveseta i...
5: Què vols fer gana menjar, ara que sou aquí?
18: La veritat és que no en tenc ni idea. Allà on mos duguin, ells ho coneixen. Són a Vilafranca, no sé què hi ha, bo per allà.
0: Un moment. Agnès, Hugo, els vostres amics són de Vilafranca i no sabeu què hi ha de bo per allà. Home, a Vilafranca hi ha moltes, però moltes coses bones. Tu que el dimanis i
5: jo. Tu que el dimanis i jo. Jo ara qualificaria aquest viatge a Interilles com a Interilles romàntic. Estau d'acord amb jo?
18: Bueno, l'altre també és una per als altres amics, vull dir que pot ser que sí.
5: Confirmam, idò. Avui són divendres, quan torneu?
19: Diumenge a migdia.
5: Bé, idò, encara t'endeu temps d'arribar i descansar una mica per agafar la setmana de la millor manera.
18: Exacte.
5: Heu vengut amb aquells avions que semblen de jugueta?
18: Sí, que sembla que caus tota l'estona. Jo li veig un pot de por, jo m'agrada més el barco, però ella me tranquil·litza.
5: Quines diferències veus?
19: Que sap nedar, diu.
18: Sí, avui l'he dit ella. Jo, si el barco s'enfonsa, nedant, arribaria a qualque banda. Si l'avió cau, no?
5: El manco cap de pera, jo crec que arribaries.
0: L'etern debat d'un viatge a Interilles, avió o vaixell? I vosaltres, què n'opinau?
5: Com anem?
20: Bon dia, bé, molt bé, a punt de partir.
5: Vas ben carregat, què dus?
20: N'han carregat, duim encimades de Can Marc i formatge de vin i llogat. N'han preparat, s'han anat cap a Barcelona.
5: Que anàveu a veure que li veus tot això?
20: Anàvem a cap uns amics i res, anàvem a xalar molt.
3: Amb qui vas?
20: Vaig sense la meva família, amb els dos petits i la meva dona.
3: Estàs nerviós per agafar un avió? Ets d'aquestes persones?
20: Sí, jo me poso molt nerviós. Jo som més de barco. Jo m'agrada fer la maleta ampla i aquí, en aquest cas, he de fer la maleta estreta. L'estrès de ficar tot dins les maletes, els fiats... I que nosaltres ens va molt bé el barco, perquè ficant tot, no miram l'espai i bon anam.
3: Te sents més tranquil, simplement.
20: Sí, simplement per això. És organització i m'assupura, si no la puc organitzar bé, m'apreta molt.
3: Bé, aquesta vegada com ha estat l'organització? Estàs ara mateix com estàs a punt d'entrar a l'avió?
20: Ara més tranquil perquè ja estem a la porta, però fins a arribar aquí ha estat sempre un pot de bordell, partint-nos a cercar, a fer maletes i venir cap aquí.
0: No mos posem nerviosos. Xisco, veiem que ho tens tot controlat. Nosaltres, aquest programa, no podem ser altra cosa que defensors de l'avió. I sobretot, quan es motiu de causa major.
3: Hola, família, com esteu?
4: Molt bé.
3: Nau o veniu?
21: Venim de Menorca.
3: Veniu de Menorca i cap on anau?
21: Palma, Mallorca.
3: Molt bé. A veure, heu vengut tota la família?
21: Sí. Sí, som pare i un fiat.
3: I... Què fareu aquest cap de setmana?
21: Bueno, pues segurament anirem a Ikea.
0: Ho hem entès bé? Un viatge a Interilles per anar a una botiga de mobles? Sembla que la diagnosi és greu.
21: Bueno, és que si explico un poc el cas és nostre particular, és que volíem comprar un sofà i no mos passava per la porta. I res, van dir, pues, es plan B ha de ser Ikea, perquè, clar, es devenen
3: peces
21: i serà la manera. Així que matant dos pardals un tir.
3: No, està bé, un viatge comercial Interilles, i així aprofitau també.
21: Sí, bueno, et s'excusa, i a la vegada, mira, també fent escapada.
0: Qualsevol excusa és bona, tot i que hi ha esdeveniments en què hi hem de ser tant sí com no. Noces, naixements, festes de 18 anys...
3: Hola, molt bon dia.
22: Bon dia.
3: Que noms?
22: Són Agnès.
3: Agnès, què fas aquí, exactament?
22: Pues agafam un vol per anar a Eivissa, bueno, una festa aquest cap de setmana.
3: Una festa, necessitant detalls, Agnès.
22: No, una festa d'un lot que fa de 8 anys. I som un grup d'amics i, bueno, hem d'anar avui, tornant demà de cap vespre.
3: Tu d'on ets?
22: De Pollença.
3: I qui és aquest lot? Vull dir, teniu una relació d'amistat, de família? Qui vos espera a Eivissa?
22: Són pare i sa mare, són molt amics nostres. Són pare i sa mare, en Albert i na Fina, que són d'Eivissa, però també són de Pollença. I el seu fill, en Jaume Maria Orejuela, és el que fa la festa de 18 anys, avui.
3: Us fa il·lusió?
22: Sí, molta, molta il·lusió.
3: Com serà la festa? No sé si et sorpresa...
22: No és sorpresa, és planificada i, bueno, som un bon grapat, és una festa amb bastanta de gent i, bueno, jo crec que mos ho passarem molt bé.
3: Com vos vareu conèixer amb els pares d'en Jaume? Vull dir que és possible mantenir una amistat Interilles?
22: Sí, clar, és possible perfectament. Nosaltres, en aquest cas, ell és de Pollença i el seu home és d'Eivissa i, per tant, tenim molt bona relació i estan molt connectats. Pollença i Eivissa està molt connectada.
3: Això mos agrada. I aneu sovint?
22: Sí, hem anat bastant. Ahir vam arribar a novembre i vam tornar. I sí, hem anat bastant a Eivissa.
3: I de res, que vagi molt bé la festa.
22: Moltes gràcies.
0: Comprovat. Ni la força de la mà pot separar amistats Interilles.
3: Hola, bon dia.
23: Bon dia, com va?
3: Que nons?
23: Xim.
3: On vas?
23: Vaig a Eivissa. Vaig amb la meva parella, ella va a fer feina, jo mentrestant aprofitaré el viatge i coneixeré... Bé, estirem una mica, que fa temps que no molt veiem i que arrel de la riada d'Eivissa, pues tinc ganes de veure-lo i estar una estona amb ell.
3: Perquè què li va passar?
23: No l'hem parlat gaire, però segur que se li va espanyar una paret, se li va inundar la casa i de més, i hem estat parlant, però no mos hem vist des d'ençà.
3: Per tant, l'amistat entre tu i aquest lot d'Eivissa és una amistat Interilles, podríem dir.
23: Efectivament, vam passar un any sense junts fent feina i ja per raó de sa vida, pues, ja he hagut de tornar a Eivissa, que és d'allà, i volem mantenir l'amistat i veurem-nos de tant en tant. El professor també com jo i ens vam conèixer ben feina.
1: A Mallorca.
23: I me vendràs a casa a l'aeroport, aprofitarem per, segurament, anem a aprendre alguna cosa, ens posarem el dia i després, pues, me deixarà un restaurant, m'ha quedat en la meva lota una altra vegada que ens tornem a veure i ja dinaré.
5: Tu coneixes Eivissa?
23: Pues vaig estar fa molt, molt de temps i el que conec crec que ara no se semblarà res a el que vaig veure fa, t'estic parlant de fa 20 anys.
5: Creus que els mallorquins, en aquest cas, perquè tu entenc que ets d'aquí, hem de conèixer més les altres illes, per exemple, en aquest cas tu a Eivissa?
23: Està clar que sí. La veritat és que me fa moltes ganes i totes les illes pot, són precioses i s'han de conèixer.
5: Hola.
2: Hola.
5: Que noms?
2: Ainara.
5: Ainara, què fas aquí, en aquesta porta d'embarcament?
2: Pues me'n vaig a Eivissa a veure els amics de la carrera.
5: Oh, un viatge organitzat, eh?
2: Sí, sí, ha estat... Bé, jo vaig estudiar allà, estan allà un previsquent i els vaig veure de tant en tant.
5: O sigui, vas estudiar a Eivissa?
2: Sí.
5: Sent de Mallorca?
2: Sí.
5: Com és això?
2: Pues aquí no m'ho van donar plaça, i perquè per la nota no arribava, i m'ho van donar a Eivissa i allà me'n vaig anar.
5: Què vas estudiar?
2: Infermeria.
5: I què vas pensar quan en 18 anys se diuen... A la UIB no has entrat, però a Eivissa sí.
2: M'ho va entrar plorint. M'ho pensava que Eivissa era una cosa completament diferent a el que vaig trobar. Era molt més guapo, té molta vida, no tot és festa. Imaginava festa, drogues, alcohol, i després vaig trobar una illa superguapa, un mogollon de puestos que anava a veure, es vedrà increïbles les postes de sol allà, a Benirràs també.
5: I la gent?
2: Un encant. Bé, Eivissa, me pensava que era un puesto que no volia anar, que me feia por, i després vaig trobar família per sempre.
0: Inés, sembla que en aquesta terminal tu també estàs fent molt d'amics, però si som a la terminal Interilles, no hi haurà uns personatges imprescindibles dels vols entre illes?
5: ¿Cómo te llamas?
4: Valentina.
5: Valentina, ¿de dónde eres?
4: Soy italiana.
5: ¿Italiana?
4: Sí, pero vivo en Ibiza, para Tabaco allí, desde un año.
5: Ah, qué raro encontrar una italiana en Ibiza.
4: No, la verdad, hay muchos italianos ahí, sí, creo.
5: Sí, por eso te lo decía. ¿Y dónde trabajas?
4: Mi tabaco es en casa, porque yo tabaco para una agencia de viajes, alquilamos habitaciones turísticas. Entonces yo me ocupo de la reserva del cliente desde el check-in hasta el check-out.
5: ¿Por qué gusta tanto Ibiza a los italianos y Formentera?
4: En Formentera yo nunca fui.
5: Una italiana que nunca ha ido a Formentera.
4: Pero Ibiza me gusta porque yo vengo de Sicilia, es otra isla. Me gusta también el clima, el ambiente muy limpio, sí.
5: ¿Qué has venido a hacer aquí a Mallorca? Que vemos que llevas una ensaimada.
4: Sí, sí, porque he venido aquí porque he tenido que hacer el NIE. En Ibiza es muy difícil tener la cita, aquí la conseguí antes, se la necesito para el tabaco, entonces estoy aquí para esto.
5: ¿Y traes una ensaimada? ¿Te llevas una ensaimada a Ibiza? También hay en Ibiza de ensaimadas.
4: Sí, aquí son muchos buenos, son más buenos, sí.
5: ¿A quién se lo llevas? ¿Para ti?
4: Para mi jefe.
5: En sap. No, Valentina, en sap.
9: Muy bien.
4: Pues
9: gracias.
4: Mucho gusto.
0: Bueno, una italiana que fa feina a una agència de lloguer turístic a Eivissa. Cap rara avis. Ho deixarem aquí. Tanta sort, els nostres següents convidats viatgen per altres motius.
5: A veure, mem, estic aquí amb en Ramon i Naina. Com estàu?
24: Hola, bon dia.
25: Molt bé.
24: Beníssim.
25: Molt bé, amb aquest dia que fa a Menorca.
5: T'anava a dir?
25: Què diria un desplà?
5: T'anava a dir que feis aquí a Menorca, perquè vosaltres d'on sou?
25: De Solla, tots.
24: De Solla.
5: Què feis aquí, a Mo, a l'aeroport?
24: No som pare. Fem feina. Que... Hem vingut a fer feina.
25: Feimació sindical. Estem en un sindicat d'ensenyament concertat i privat.
5: I teniu relació, entenc, amb les escoles de Menorca.
24: Exacte, les escoles concertades. Som del sindicat FECIE i hem vingut a fer acció sindical, a veure la gent nostra i donar informació i... ajudar la gent en el que necessiti. De...
5: Quina situació vos heu trobat, Ramon, aquí a Menorca?
25: Sempre estem mostrat molt bé a Menorca.

0: És el mateix. A més, en Ramon, que és gran i gros, s'hi troba com a dins un autobús, arriba plegat.
1: Sí, això s'hauria de millorar una mica, sí.
2: Ara millores per connexió interilles, digues, Ramon.
1: Home, més separació entre els seients. I els avions un poc més alta, perquè agafaran mal d'espalda anar rufats pels passadís.
2: Per favor, ho heu apuntat, tot això?
3: Va, bona tornada.
0: Res, gràcies, Inés. Una abraçada.
1: Gràcies.
0: Adéu.
4: Menorca, Eivissa, Palma... Inés, tantes voltes, ja no t'ubic. Ara mateix mos podríem ubicar a mig de la mà.
2: Hola, molt bon dia.
5: Bon dia.
2: De noms?
5: Eva Maria.
2: Eva Maria, què fas aquí a la porta d'embarc en destinació a Eivissa?
5: Pues vam venir ahir per una gala, una entrega de premis de la meva filla, la Peque, i ja de pas hem aprofitat el corre-corre d'illa en illa, aprofitar compres.
2: Necessitant saber què és aquesta entrega de premis.
5: Pues és una entrega de 5 cors que va fer de natació en categoria Levin i ha fet rècord allà a Eivissa i bien.
2: I li demanarem a
6: René.
2: Anna René. René, enhorabona.
7: Gràcies.
2: A veure, man, explica-mos a què te dediques, tu.
7: Jo me dedico a nedar tots els dies, 3 hores, 2 hores, 6 dies cada setmana.
2: I ara has guanyat el què, exactament?
7: He guanyat 5 medalles d'or al Campionat d'Espanya a Levi de natació.
2: Enhorabona. Quant d'any tens?
7: Jo tinc 12 anys, aquest any compliré 13 el 8 d'agost.
2: És una disciplina molt dura, la de nedar?
7: Sí, molt dura.
2: Explica'm-nos des de quan fa que ho fas i com t'entrenes.
7: Jo ho faig des que era molt petita. Sí, cada dia un munt d'hores.
2: Això va per equip o individual? Estàs federada de qualque equip?
7: Sí, estic federada a l'equip de Santa Eulària, d'allí, d'Eivissa.
2: I vens a Mallorca sovint?
7: Sí, molt sovint per les competicions que faig i les gales.
2: Home, la nit passada hi va haver una gala. Com va ser això i on?
7: Va ser a Santa Maria i va ser molt polida, molt xula.
2: Te vas posar guapa, elegant?
7: Sí.
2: I a Menorca hi vas sovint?
7: No, a Menorca no hi he anat mai.
2: Què trobes, això de que una enlota d'Eivissa no hagi anat mai a Menorca?
7: Pues jo crec que deveria anar alguna vegada.
4: Impressionant. Parlant d'esports, no enyorau en aquesta terminal uns personatges imprescindibles dels vols entre illes?
2: Hola, bon dia.
8: Bon dia.
2: Veig que aneu vestits tots iguals. D'on veniu i qui sou?
8: Som aquí al Sant Lluís de Menorca i anem a jugar a Pollença.
2: A Pollença. I a què vos dedicau? Perdona, que no ho entes bé.
8: Pues jugam a Junior Interilles i pues anem viatjant a Palma i jugam a, bueno, a bàsquet, baloncesto.
2: Ah, clar, és que m'havia escapat la disciplina. I com anau a dins la lliga, si se diu així?
8: Bueno, pues a la lliga que van quedar invictos i ara hem pujat a primer grup a Balears i ara pues estem a primer grup i avant que farem, primer partit de temporada.
2: Que noms, tu?
8: Jo sóc Àngel Triay Fernández.
2: Àngel, estàs nerviós per aquest primer partit de temporada?
8: Home, tinc un pot de ganes, però els nervis estan allà.
2: Quan sou que heu vengut fins aquí?
8: Pues entrenador i entrenadora, més 12 jugadors.
2: Molt bé. Com se presenta el Pollença? Perquè supos que jugau contra el Pollença.
8: Pues rival bastant dur, serà un partit bastant igualat, jo crec, i amb ganes perquè és el primer partit i si el guanyem, pues a tope.
4: Dit i fet. A partir d'ara, jo som del Sant Lluís Júnior Interilles. Ho tenc clar. En realitat, el que tenc més clar després d'aquest viatge que hem fet, d'una illa a una altra, és que volar a Interilles no és només desplaçar-se. És cuidar els vincles, és no deixar que la distància faci oblidar allò que mos uneix. És tenir sempre una excusa, o cap ni una, per tornar. Perquè, al cap i a la fi, entre illes, sempre acabam tornant a casa.
9: Tanmateix, els protagonistes d'aquest episodi continuaran la seva vida més enllà de l'aeroport. Però nosaltres sabem que per aquí hi ha més històries. Vos esperam a la següent terminal.
10: Recorda que tots els capítols de Xiu Xiu, la terminal, els podràs escoltar a ib3.org.
11: IB3 Ràdio és història.

0: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Equip de Guàrdia. Pep Díaz.
0: Entre els anys 1965 i 1968 poden trobar quatre temes musicals que se convertiren en cançó de l'estiu d'aquells anys i que tenien un punt de connexió, les Balears com a punt de destinació turística, més en concret l'illa de Mallorca. L'any 1965 s'inaugurava l'Hotel Pueblo amb 800 llits i un tal Pérez va ser el primer que va fer una campanya publicitària adreçada a vendre Mallorca com destí de vacances. Me lo dijo Pérez de Los Tres Sudamericanos.

0: comenzar.
1: Per si algú tenia dubtes de com arribar a Mallorca, los cuatro de la Torre informaven que, al 1966, una de les formes era amb avió, el vuelo 502.

0: I els turistes anaven i venien, avió amunt, avió avall. Segons s'explicava, se comptabilitzaven els passatgers, és a dir, se comptava dues vegades el mateix turista. Dels rècords visitants se'n feia ressò el Nodo de l'any 1967 i també los stop amb el turista 1.999.999.
1: El turista 1.999.999.

El 1968 hi havia un miler d'hotels en funcionament. No sabem si es parlava de la desestacionalització, però sí de la insularitat. I los mismos ja apuntaven una possible solució, encara que no s'ha duit a terme, el puente.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Demà és reunió de seguiment del Pacte de la Sostenibilitat amb la convocatòria a la seu del govern de la Mesa del Diàleg Social que integren representants de l'executiu autonòmic i la presidenta Provenç mateixa, a més de portaveus tant de les patronals com dels sindicats. I aquesta serà una trobada que es produirà en un context d'augment de la conflictivitat laboral a les illes si atenem el número de treballadors que enguany han fet vaga en comparació amb els tres darrers anys. Han estat un 40% més. Això sí, hem de tenir en compte que les vagues de metges i treballadores de les escoletes han sumat una quantitat significativa d'efectius. Cati Ginart, secretari d'Acció Sindical de Comissions.
2: Tant el sector públic com el sector privat tenen bastanta conflictivitat per aquesta manca de ganes de voler avançar i d'entendre que la societat té una necessitat. No pots voler tenir treballadors i treballadores en el seu millor ritme quan no tens les seves nòmines, els seus salaris adequats a les seves necessitats i aquesta conflictivitat pujarà, perquè això no s'acabarà aquí.
1: Avui migdia, un grup de ciutadans crítics amb la política d'habitatge del govern s'ha concentrat a la plaça d'Espanya de Palma. Ho han fet sota la convocatòria de la plataforma d'afectats per la hipoteca i en solidaritat també amb les persones que varen ser expulsades de l'antiga presó de Ciutat i també en solidaritat amb les que poden ser obligades a marxar de les cases amb què ocuparen els terrenys agrícoles ara urbanitzables de Sant Bordoi. Diuen que els pisos suposadament a preu assequible realment no ho són. Àngela Pons, portaveu de la PA.
3: No hi ha ningú que aturi en aquesta gent del govern balear per dir-los són ciutadans de primera, igual que qualsevol. Tenim les nostres de tenir la necessitat bàsica de tenir una vivenda. A les famílies, dic, te'n diu que estan molt enfadats perquè vos estan traient els vostres fills, els vostres nets, i vos estan fent predins que no podran criar els vostres nets a que vostra, a la vostra illa, perquè les estan fent fora.
1: I avui que bona part de les illes estaven en risc extrem d'incendi, hi ha hagut dos incendis forestals de petites dimensions a illetes, a Calvià i a Cala d'Ella. A Deia també han cremat uns hivernacles en terreny agrícola a Inca i al matí l'incendi d'un quadre elèctric a un apartament de Cala Millor ha activat els bombers d'Artà i Manacor, que finalment no han hagut però d'actuar. També a Cas Muta, a Eivissa, els bombers han hagut de pagar unes restes de poda que havien pres foc. I a Sant Gotleu, avui a hora baixa, a Palma, un home ha resultat intoxicat per inhalació de monòxid de carboni d'una bombona de gas butà i ha hagut de ser tractat a la cambra hiperbàrica de la clínica Juan Eda per eliminar el gas verinós de la sang. Acabarem amb dos apunts ràpids de fora de les illes. Demà el Consell General del Poder Judicial es reunirà per decidir si obri expedient contra el jutge que ha enviat a judici l'esposa del president Sánchez. Ho farà perquè en el seu argumentari per posar mesures cautelars a l'acusada va dir que els escortes que formen agents de la Policia Nacional, de la dona del president, podrien ajudar-la a fugir. Això està contemplat en la llei del Poder Judicial com una afrenta als funcionaris de l'Estat greu. I d'altra banda, l'Iran ha interromput les conversacions de pau amb els Estats Units a Suïssa davant de les darreres amenaces que ha llançat el president nord-americà Donald Trump, que ha dit que si Teheran no atura els peus als seus aliats d'Hezbollah al Líban, podria atacar de nou territori persa. I acabarem fent-nos en ressò de la situació en aquest moment del dia d'esbé a Ciutadella. Tenim a la Junta de Caixers en aquest moment a ses voltes ja enfilant el tram final del seu recorregut en un llarg dia amb 89 visites, però gramades no falta gaire per acabar aquest primer dels grans esdeveniments amb què s'obrin les festes de Sant Joan Ciutadellenques. Fins aquí les notícies de les 10 de la nit d'IB3 Ràdio del cap de setmana. Aquí acabam la jornada. Tornarà la informació demà a partir de les 7, manco 20 minuts, amb els companys dels informatius del matí. Bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
4: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Quan Neus Riera Balançat es va separar, als anys 60, ni tan sols existia el divorci. Va haver de passar per un tribunal eclesiàstic que només li va oferir una sortida, l'anul·lació, que digués que s'havia casat sense voler-ho de bon de veres. Per llavors ja tenia tres filles, ho va trobar deshonest i va sortir d'aquell tribunal més enfadada que quan hi havia entrat. Es va separar igualment i va ser un escàndol majúscul. I així tot, ella va posar-se a estudiar just després i, tot i que mai abans havia pensat en la universitat, acabaria fent de professora d'institut tota una vida. Casada amb el pintor belga Gilbert Herreyns, filla d'un botiguer de vila i sempre connectada al món de l'art i la cultura, tant tradicional com contemporània de la seva illa, Neus Riera, de Can Cabrit, va ser, sense voler, una pionera en molts aspectes. Avui coneixerem la seva vida. Estau escoltant d'Aire i Better Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. Jo feim a la casa de Neus Riera, que és on feim l'entrevista. Ella mateixa es presenta.
5: Em dic Neus Riera Balançat. Vaig néixer a Eivissa, a Vila, l'any 1948, el 23 de febrer, que després va ser un dia assenyalat per tots els espanyols. Els meus pares tenien un comerç, una botiga de queviures, i en el cap de Salamera, que dèiem Eivissa, és a dir, la bifurcació de la carretera de Sant Antoni i la de Sant Josep, avui diríem de la Sant Antoni i la de l'aeroport, i mon pare també era majorista, importava i exportava, exportava males, garrobes, ous, gallines, coloms, totes aquestes coses que abans s'exportaven fora d'Eivissa, en su correu.
6: Com era la botiga?
5: Una botiga ben gran. Ben gran, ben gran. I tenia, com totes les botigues de l'època, tenia una part de gra, se venia gra, a granel tot, se venia gra, se venia espècies, se venia farines, segons, oli, petroli, conserves, mantega, claus, perdenyes, calç, Banc d'Espanya, fideus, bacallà, és a dir, fins i tot més tard, ja quan era més grossa, se venia pa de Can Manyà, es feien bocata, i també hi havia un bar, un petit bar. Sempre les botigues així més velles tenien un petit lloc d'un bar que venien la gent a veure, bueno, sobretot els pagesos que baixaven a vila, deixaven el carro per allí, després de comprar pues, feien un bobret. No, cafè no, era licor, perquè no, en aquell temps no hi havia màquines de caixes de cafè. No, era un bar... és a dir, no és el que avui en dia pensant que és un bar, no? Era un lloc, hi havia herbes, hi havia cassalla, hi havia conyac, hi havia anís, un parell de botelles així, però no... I cervesa, supos que quan ja se va tenir les neveres i tot això, hi havia cerveses, però vaja, el que menys importància jo diria que té és que hi hagués una part que era bar, però hi era. Me'n record, i quan temps enrere anava a una botiga de pescar amb divisa i veia tot això mesclat i veia una part d'una barra en un bar, deia, mira, com a casa.
6: Els teus pares provenien tots dos d'Eivissa, de Vila?
5: Sí, sí, jo tinc tots els llinatges d'Eivissa. El meu pare, sí, tots eren de Vila, havien nascut a Vila tots. Els abuelos, potser havien nascut... Els abuelos, sí, l'abuela paterna havia nascut per Sant Josep, o l'abuelo patern, crec que a Vila ja... I sa abuela materna, sé que sa família ve de Santa Lletudis, però ella crec que havia nascut a Vila, i el meu abuelo matern també havia nascut a Vila, ja. Eren gent de Vila.
6: I com era Vila quan eres petita?
5: Mira, tenen en compte que després de casa, diguem, en el cap de Salamera on hi havia rellotge, que ara no és, que hi havia casa que ja... Era camp agrícola, eren finques pageses, que quan el meu abuelo va baixar de dalt Vila i va fer sa casa nostra, bueno, sa casa seva, li varen dir si no tindria por d'anar-se'n a viure tan lluny, perquè no hi havia res més. I tot el que s'ha construït, ha vingut d'Espanya, Isidor Macavic, la carretera Ignasi Wallis, el carrer Aragó, el carrer Aragó no existia. El carrer Aragó era un part de la finca agrícola plena de corrals i de pagesos i tot. Bueno, tot això, tot s'eixample divisa, l'he vist créixer. I, clar, ja com som una dona d'edat, per mi, dins vila, o sigui, a part centre divisa, és cap a dins vila. Jo m'enviava allò de petita, vés dins vila a comprar, no? La part, diguem, més antiga. La part de s'eixample m'ha costat molt conèixer-lo, molt, molt, perquè per jo no se'n centra. I avui en dia es centra a la part nova i per jo es centra a un eixample que encara no m'hi he fet.
6: Has fet que fossis filla d'un botiguer marcar una distinció social, no?
5: Vaig néixer dins la burgesia llivissanca.
6: De la poca burgesia que hi havia.
5: De la poquíssima.
6: Perquè què hi havia de burgesia?
5: Però n'hi havia. Tots els senyors de Dalvila, el Llobats, el Vellen Gómez, bueno, és que no me recordaré tots els noms, però després hi havia molts de botiguers i gent que havia fet sols o els seus avantpassats, i que era la burgesia, hi havia matutes. És a dir, a l'entorn de Salamera, de Barà de Rei, diríem, avui en dia, hi havia una burgesia que tots anaven a bussos. En el centre, en el círculo, en el círculo Eivissenc, com de ser el círculo mallorquí, era el círcul Eivissenc, el que seria la societat de, dels burgesos i els militars. Tampoc hi ha que oblidar que era una època de morts de militars i els militars també estaven tots abusos. I després hi havia una altra societat, una altra associació, que era el Club Nàutic, on hi havia la gent, diguem, una, tota mena de gent, la gent més de la mà, diguem. Els pagesos eren els que vivien fora de vila i sí que hi havia una distinció entre els pagesos i la gent de vila. De fet, fins al segle XVII i XVIII i XIX hi havia bastantes baralles, per això hi havia els murs que separaven vila de les atacs, diguem, entre cometes, dels pagesos, perquè hi havia bastant d'afrontaments. I després, clar, hi havia la part de la penya, que era on hi havia tots els pescadors i la gent més humil que baixava del camp i que no tenia i que vivia a vegades en cases, però que dins de casa hi havia una cova que també servia d'habitació. I després a Dalvila hi havia la part, diguem, més alta, més de senyor, i la part d'Esportal Nou era gent més humil.
6: Tot això ho has viscut directament?
5: Sí, em parlo perquè ho he viscut directament.
6: O ja eren els darrers vestigis d'aquesta estratificació?
5: Jo suposo que eren els darrers vestigis, però amb 78 anys que tenc, si mateix. Ho he vist, jo, per exemple, de vora de l'església d'Hospitalet, que avui està desacralitzada, hi havia un pastor que tenia un ramat d'ovelles i cada dia baixava per Portal Nou en su ramat d'ovelles, que el duia a pasturar. Pues, i el que avui és l'eixample de vila. I això ho he vist fins als 10 o 12 anys, o això he vist aquest senyor que baixava en su ramat d'ovelles. I ho he vist. Era una realitat, era un home que vivia a la part d'Esportal Nou. I després, en el carrer Aragó, el que avui és la nostra, i tot el carrer Aragó, al principi, allí hi havia corrals, i la gent pobre, diguem, bueno, més humil, de Dalvila, que és la gent d'Esportal Nou, allí tenia petits corrals que tenien porcs, ovelles, però quasi tots sempre tenien porcs, i jo me'n recordo veure-los baixant, su baldet, després de dinar, amb totes les sòpries i un pot de segó per dar-los en els animals. I això era la vida de vila abans. I això ho he viscut. No, i també he viscut pues, que tothom tenia a sort, sobretot prop de Nadal, tenia o un petit galliner en el balcó o en el terrat per tenir l'animal per matar per Nadal. I a casa també se venien per Nadal, se posava teníem dos corrals molt grossos i estaven plens de galls, gallines, endiots, conills, coloms i bueno, tot animals que abans venien vius, és que no hi havia. No hi havia. Quan van començar a arribar a Eivissa els primers pollastres de càmera, que llavors que se deien així, de càmera. Va ser com una novetat increïble.
6: Costa recordar-ho, però abans la gent comprava l'animal viu, sí, i el matava a casa seva.
5: Exactament.
6: Quan se'l volia menjar.
5: Sí.
6: Tant una botiga devia passar tothom per allà.
5: Sí.
6: Devia ser també una talaia des de la qual... Com que veies un poc la societat...
5: Sí, bé, jo, sí, jo, el que me, jo llavors era molt jove perquè, bueno, mon pare va vendre... Jo quan em vaig casar als 20 anys encara tenien la botiga, eh? Però sí, veia tothom, coneixia tothom, de fet, venien tots els pagesos que baixaven a Vila i compraven i duien perquè a vendre pues, sobrassada, formatges, i també duien les garrobes, els sacs de garrobes i tot això. Després també hi havia la gent de Vila que venia a comprar, els fills dels militars i els assistents dels militars que venien a comprar. Saps què és aquesta figura dels assistents? No? I després també els primers estrangers passaven per casa a comprar. És a dir que, en certa manera, sí que era un punt de referència de societat que anava movent-se i que jo ho veia.
6: Com va ser la teva infància? Tenies germans, vares a l'escola...
5: Jo som la gran, la major, i sí, tenia tres germans darrere jo, i anàvem a l'escola, fins als 8 anys vam anar a les monges, i a partir dels 8 anys vaig anar a preparatòria, amb Doña Emília, i en els 10 anys vaig ingressar a l'institut, que era el que es feia, vaig fer batxillerat, i bé, llavors continuarem els meus estudis. Va ser una infància completament lliure, perquè els carrers eren nostres. Quasi no hi havia cotxes, hi havia bicicletes, la gent anava a peu, en carro, alguna moto i cotxes comptats. Record que ens, el cosí i el meu germà ho posàvem al balcó la nit d'estiu a mirar les estrelles i a comptar els cotxes que passaven, i de cotxes en devien passar 3, 4, i en canvi motos més, gutsis i totes aquestes... I bicicletes moltíssimes, però també poques, eh? I nosaltres jugàvem a Cunions, que deies Valtros, vull dir mallorquins, a Cunions, nosaltres deien d'amagat, a mig de creuament de la carretera, allà en el cap de Salamera, apagàvem el llumet que hi havia darrere la caseta del consumer, apagàvem i jugàvem a Pontent allí, tots les fosques, i ningú mos deia res, i les carrers estaven sense faltar. Érem els reis, més reis.
6: Vos mesclàveu entre tots els nins de...
5: del barri, sí.
6: Del barri.
5: Sí. El que sempre també hi havia un antagonista entre els boixos de Dalvila i els de baix. Hi havia com els d'un banda, els de Dalvila i els de la Marina, que érem nabos.
6: Vosaltres éreu de la Marina?
5: Sí.
6: I hi havia bregues? O...
5: Sí, però jo això no ho vaig veure tant.
6: Ja, sí, això... Supos que les nines no...
5: Les nines no, però jo tinc una amiga que és de Dalvila i sempre m'ho recorda, les bregues. Però, en canvi, jo això ho sabia, però eren més les nines, feien les bregues, eren apedrades.
6: I què tal l'escola, les monges?
5: És que les monges només hi vaig anar 8 anys. No... Bueno, eren religioses, mos ensenyaven... Anàvem a costura, no anàvem a escola, anàvem a costura al matí, mos ensenyaven a escriure i a llegir, i a la tarda mos ensenyaven a brodar. I punt. El que més me va... Bueno, sí, mos feien religiós, catecisme, mos feien molts exàmens, catecisme el sabia de memòria, com tothom. I no anàvem a missa cada dia, això va ser molt més posterior. Fèiem novenes i aquestes coses. Però el que més record, perquè el que més record després és quan vaig anar a preparatòria amb Doña Emília, va ser una molt bona professora, també, deien que era una monja seglar, s'ha dit sempre, era molt religiosa, clar, i vull dir que la religió es marcava en tota la nostra educació, però els fonaments que jo tinc de geografia, de gramàtica, de matemàtiques, i això, moltes voltes quan sempre recorreix en els ensenyaments de Doña Emília. Me van quedar ben marcats, és a dir, va ser una bona professora.
6: Com va ser després la teva formació posterior?
5: Després vaig fer batxillerat, després em vaig casar als 20 anys, va ser un desastre de matrimoni, i en els 23 crec que vaig tornar a l'institut. Havia fet primer fins a preu, el que no havia fet la selectivitat, I després, quan va canviar COU, em vaig apuntar a l'institut, tenia dos nines, i vaig fer el primer COU que es va fer a l'institut, i després me'n vaig anar... Vaig fer la carrera de Filosofia i Lletres a Palma, entre primer en l'Ullà i després a Som Malferit. Vaig llicenciar en Filologia... Bueno, sí, en Filologia... Jo no sé com se deia llavors... Filologia hispànica, perquè, clar, estic parlant que de català... Estic parlant d'una altra època.
6: Sí.
5: Encara que els nostres cursos sí que cada vegada, ja a partir de quart i cinquè de la universitat...
6: Nosaltres vàrem
5: començar a demanar alguna assignatura en català. I sí, en teníem dos o tres en català cada volta. I després, quan vàrem acabar... Clar, que nosaltres teníem unes assignatures en català, en seguida m'ho van cridar per fer classes de català, perquè ja m'havien fet. De totes maneres, jo vaig començar a fer feina a l'escola normal, allà a l'escola de magisteri, però després, per el meu divorç, separació del meu ex, del meu home, vaig tornar a Eivissa i vaig deixar a la universitat.
6: No sé si em vols parlar molt, però a mi m'interessaria parlar-ne per l'època que era, que és aquesta matrimoni jove i separació. No era gens habitual.
5: No, de fet, va ser tot una... A Eivissa va ser un escàndol, perquè eren... Jo crec que si no vaig ser la primera, vaig ser la segona que vaig separar a Eivissa. I no ho entenien ni a Mallorca ni a Eivissa. El meu primer home és mallorquí. I clar, que una dona volgués separar-se era... Va ser bastant escandalós, total. Va ser dejectada, que diuen que dius altres. Dejectada per tothom, per mallorquins i per eivissencs. De fet, hi ha amics que no m'han saludat més. M'és igual, eh? No érem realment amics. I la meva família va ser dur.
6: Per una banda, et vas casar relativament jove per l'època.
5: No, per l'època me vaig casar normal.
6: Era normal que es casés als 20 anys.
5: Sí, i abans, i també te podies casar als 18 i als 17. En els 20 anys era lo normal, a l'època. És a dir, que relativament jove no, era lo normal. Ara avui seria joveníssim.
6: Sí, avui ets una nina.
5: Sí, però llavors no, llavors era normal casar-se als 21, a 18, de 9, 21, 20... Era lo normal.
6: Més escandalós hagués estat que no només et separessis, sinó que a més tornessis a estudiar.
5: Sí, però és que jo quan vaig començar a estudiar, vaig tornar a agafar llibres, que era tan infeliç, i el meu matrimoni feia aigües per tot. Va ser un escàndol, el meu matrimoni. Bueno, això sí que no ho vull contar perquè per respecte a les meves filles. Però, bueno, els de casa volien que estaven d'acord que me separés, però em volien posar una boutique. Però jo no volia una boutique, a mi m'havia agradat sempre estudiar, i posar-me una boutique als meus pares representava que tornava a dependre dels meus pares. I jo no volia dependre dels meus pares, jo volia ser lliure, no dependre de ningú. I llavors vaig tornar a agafar llibres, i va ser la meva taula de salvació. De fet, vaig aprovar entre juny i setembre, evidentment, perquè tenia tres nines ja. Vaig aprovar en 5 anys, que eren els estudis, vaig aprovar cada any. I després vaig trobar en seguida feina, a magisteri.
6: Tota una prosa, tota la mare.
5: Bueno, va ser...
6: Com ho vas fer?
5: Pues, mira, sense sortir de... Vull dir, anava a la facultat, estudiava a les nits, no sortia ni al cine, ni a la perruqueria, ni a passejar. Estava dedicada a educar i a criar les criatures i a estudiar. I llevar-me hores de son, no mirar la tele. Encara no la miro. I bé, tenia alguna jornalera que venia a ajudar-me. I quan érem molt petites vaig tenir alguna nyinyera per casa, però el meu home realment no me va ajudar gens ni mica. Que era també el que es duia, vull dir, no... No res extraordinari.
6: Cap sorpresa aquí.
5: Cap sorpresa. I clar, era difícil, però bé, per això ho feia entre juny i setembre. No m'ho podia treure tot en juny. Perquè les nines pareix que tenien com un sexte sentit. La nit que deia, avui a la nit sortiria, repassaré per l'examen de demà, que aquella nit una tenia febre, l'altra problema. Però bé, me n'he sortit i estic contenta quan m'ha sortit i penso que qualsevol persona que vulgui fer, sincerament, pot tornar a agafar llibres, pot fer, encara que estigui casada, encara que sigui dona, encara que ho hagi deixat, pot tornar a agafar llibres i seguir endavant, si ho no vol de veritat.
4: Era Neus Riera Balançat, professora jubilada, escriptora i sense haver cercat mai, pionera. En uns segons continuem amb la seva història, abans, però, fem una breu pausa.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
1: Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe des primer toc de Fabiol.
6: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IV3 Ràdio.

0: Hola de nou, som en Joan Cabot, això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant la història de Neus Riera Balançat, professora eivissenca jubilada, escriptora, i una persona sempre connectada i vinculada al món de l'art i la cultura de la seva illa. També una pionera contra voluntat, una de les primeres dones que es varen separar a les illes, tot un escàndol llavors. I això que a Eivissa, la presència dels primers peluts i d'estrangers, començava a ampliar les mires de la societat. En tot cas, aquí és on la doble moral mostrava la potata.
1: Supos que passava com a Mallorca, que una cosa és que ho fessin les estrangeres i les altres coses que ho fes una eivissenca.
2: Exactament, exactament. Els estrangers podien fer el que volien, que volguessin, els eivissencs no. Però jo vaig tenir la sort que des de molt petita estava acostumada a veure molts estrangers i per casa venien, com t'he dit abans, i havien set amics i tenia tios que freqüentaven molt ells, i havia vist, es veia com a d'això, i després també quan vaig fer cou vaig tenir la sort de que van venir tota una sèrie de professors joves a Eivissa, que era Eivissa dels hippies, que van venir a Eivissa com Eduard Mira, en Llano Lozano, en Pasqual, el germà en Passarisses, en Josep Maria Sala Vall d'Aura, poeta, bueno, tots ells intel·lectuals i tal, que també, clar, jo era més major que els altres alumnes i llavors me vaig fer amigues de tot i tots ells també van influir en que jo vés el món d'una altra manera i sobretot quan una persona molt infeliç té ganes d'acabar de sortir d'aquesta història i no hi havia, tenen en compte que no hi havia divorci. No, només hi havia la separació eclesiàstica en aquella època i vaig passar per el tribunal eclesiàstic i em van oferir si me volia anul·lar els matrimonis capellans i vaig dir, però com? Vol que anul·lar un matrimoni si jo tenc tres filles? Sí, però vostè pot al·legar que la van obligar i tal, i em va pareixer tan hipòcrita que vaig dir que no per compensar-me.
1: Havia estat terrible el procés per les dones.
2: Sí, la veritat és que menys mal que ja m'han oblidat.
1: Sí, i ja està. Tampoc vull remoure.
2: No, que ja m'han oblidat i bueno, la gent de la meva generació van obrir un camí i altres jo ho he aprofitat. Va, heu tingut la sort de no tenir que lluitar per aquestes coses tan fonamentals que són avui en dia.
1: Te volia demanar un poc per què vares fer quan vares tornar a Eivissa, en què et vares posar.
2: Ah, doncs ser professora. Sempre ser professora. Vaig donar classes. Primer de tot, formació professional, però una incipient formació professional, crec que era el segon any que funcionava, que en el castell. En el castell allà del Vila, el que avui en dia separador, havia set formació professional. En Joan Marí Tur, en Botja, em va contractar, era el director, com a professora de llengua i literatura castellana i catalana. Ell va començar, ell, en el seu esperit, eivissenc, va començar a donar, varen començar a l'escola de formació a donar català quan encara no havia ni l'Estatut d'Autonomia ni res. Això era l'any 78, 79... Escolta, jo parlo per curs.
1: Estem parlant dels pioners de l'ensenyament en català.
2: Sí.
1: No va ser fàcil.
2: No perquè... va ser fàcil. Mai ha estat fàcil. Després de formació del Vila, del Castell, van passar el que és avui en dia a Sisidor Macavic. Després vaig passar a l'Institut de Blanca Dona, a Santa Maria... Bueno, sempre professora de batxillerat. I de català i de teatre, que també molts d'anys, de català, ser professora de català és com ser un apòstol i anar fent, predicant els deixebles. Però no és la millor assignatura que un pot tenir. T'ho has de creure molt, perquè la gent, els pares, estan molt en contra. Estaven llavonses, perquè eren el primer temps que andàvem, per tant, hi havia una oposició bastant aferrissada i no crec que hagi canviat, malauradament. Va haver uns anys que va ser més fàcil, eh? Alguns anys ja després, quan jo vaig acabar de fer feina, cap als anys final de... No sé quin any va... Des... A partir des... Des no... del 1900... Des del 2000 i tal va ser com més fàcil de classes de català, la cosa estava més ben normalitzada. Que també hi xocaven els eivissencs. És que jo me trobava...
1: Sí, idea aquesta de que no serveix per res.
2: Exacte. Jo trobava pares que potser es trobava prenent una copa a un bar a la nit, perquè Eivissa, clar, era molt petit i mos trobaven tots per tot, o en aquella època era molt, era molt petit, i me deien, ai, el meu fill ha tingut de repetir, o el meu fill ha tingut d'enviar a Madrid per la culpa del català. Jo deia, com per la culpa del català? Quantes assignatures ha sorprès? Tres. Quines? Matemàtiques, llengua o física i català. I dic, no, per culpa del català, també n'hi ha dos més. Però sempre tot era per culpa del català. Si un deixa els estudis, és per culpa del català. Per cert, mira, l'altre dia, una persona immigrant de, on és, de Colòmbia, no sap que jo som, que he estat professora de català, eh? Em va dir, es que mi hijo ha dejado los estudios porque, claro, el catalán... I això va ser abans de Nadal, eh? És que encara estem, clar, el català, clar, el català. És que, en fi, jo defens sempre el català i ho defensaré sempre i penso que ho hem de fer, però també som molt pessimista en el futur de la nostra llengua.
1: Per tant, gràcies, jo també. La recuperació del català com a llengua vehicular va anar un poc de la mà de la recuperació d'expressions culturals. Hi havia que es va i pagès estava privat, no se podia ballar les fonts. I va haver com un ressorgiment en què es mesclava la recuperació del folclore tradicional, certa incipient consciència ecològica, i com que estava interconnectat tot. No sé si ho vas viure així, tu també.
2: Sí, vaig viure, claro, era un renaixement, un de tornar... Un renaixement de la identitat, de la nostra identitat. I la nostra identitat passava per les maneres tradicionals, per l'ecologia, per la defensa del camp i de la mà, també. I de buscar les nostres arrels. Jo vaig viure així i, de fet, vam estar... Nosaltres, quan volien ampliar esport d'Eivissa, van crear una coordinadora, jo vaig ser un parell d'anys, la portaveu contra l'ampliació d'esport d'Eivissa. Varen lluitar durant 2 o 3 anys, crec que 2, exactament, la plataforma, i varen dur molta gent de fora de fer estudis que no s'havia d'ampliar esport. Varen fer manifestacions, varen fer coses. I finalment, els polítics d'aspecte, que hi eren tots, ens varen fallar després d'haver anat a parlar amb tots i tenim l'ampliació d'esport i tenim 4 o 3 transatlàntics a la vegada, tenim la mà bruta, tenim de tot. I per això els turis i els de la gent de la Marina, diguem, la Marina per dir, que pensaven que guanyaríem molts de sous perquè vendrien els turistes dels transatlàntics, resulta que no deixen ni enduro. Total, ara tenim els transatlàntics, tenim l'ampliació d'esport i seguir. Tenim quantitat de gent que no es pot circular i crec que se... I res més, tenim més, tota la part negativa del turisme, però no tenim la positiva.
1: Has tingut, a part, molta relació amb el món de la cultura i l'intel·lectualisme de les pitiuses. Això és que també esteu segon home.
2: Sí, fan part de la... Entre cometes, de la intel·lectualitat d'Eivissa, també de la cultura i de la pintura per meu home, en Gilbert Terrains, i perquè m'interessa. M'interessa, m'ha interessat sempre la cultura, no sé per què. Bueno, això sí neix, eh? Vull dir, no s'ho fa. Quan anàvem a l'institut del Vila, fins als 14 anys, per anar a l'institut del Vila, o sigui, dels 8 als 14 anys, anàvem cada dia del Vila. Jo no, avui en dia a l'Ajuntament, allí és l'Institut de Santa Maria. I quan sortíem, doncs, anàvem a córrer del Vila, i hi havia el Corsario, hi havia Ivan Espensa, i sempre anava a totes les exposicions. I en el 64, quan hi va haver la primera Bienal d'Eivissa, també hi era jo. I, bueno, tenc un padrí, el meu padrí jove era pintor. Vull dir que alguna cosa ha influït. I no sé, sempre m'ha interessat el món de la pintura i el món de la cultura, de la literatura, la poesia. Soc una bona lectora, he escrit un llibre i bastant d'articles i bé, i m'interessa. I penso que hem de cercar sempre els nostres arrels per poder tirar endavant.
1: Sempre hi ha hagut com a grans intel·lectuals a Eivissa. Vull dir, a vegades la condescendència mallorquina fa que no vos tinguem molt en compte. Vinga, va.
2: No podem parlar d'això.
1: Parlem-ne. A vegades molt mirant molt la guixa, però des de la perifèria, de fet, jo sempre he pensat que les coses interessants realment són xuclades pel centre, però comencen a la perifèria, sempre. Perquè a la perifèria hi ha com una mirada un poc diferent. I en el vostre cas, sempre hi ha hagut grans poetes, grans pintors...
2: És que, per exemple, si comencem amb els pintors, el moviment de 59 són grans pintors d'Eivissa. El moviment de pintura contemporània va néixer a Eivissa, el primer museu que hi ha a la península d'art contemporània és Eivissa. Hi havia un moviment molt important de pintors i de galeristes, entre ells Ivan Spencer i en Carl van der Bord. I això va fer que venguessin molts, molts pintors que vivien a Eivissa i que, perquè era barat i perquè teníem una tranquil·litat i era molt poder viure sense gaires problemes i la gent no s'hi ficava. Per un altre costat, la part, diguem, de poesia i d'escriptors, tenim en Villán Gómez, que és el nostre referent, en Marià Villán Gómez, però més del Villán Gómez tenim Antonio Moreno, en Valero, Vicente Valero, en Jan Serra...
1: Vicente Valero, que jo ara mateix te diria que és dels millors escriptors en llengua castellana que
2: Sí,
1: hi ha.
2: en llengua castellana, però en llengua catalana tenim tot això que et dic. Teníem també com a gran professora i escriptora en el Jano Lozano, que va influir... És a dir, l'arribada de dos professors a Eivissa, que eren el Jano Lozano i en Pasqual García Molina, va canviar la joventut d'Eivissa. És a dir, hi ha un abans d'arribar, que ve arribant, que això professors, i un després. És a dir, la seva manera d'ensenyar mos va obrir el cap a tots, a veure la vida d'una altra manera, i va influir tot. I de molts de professors que són professors després d'haver passat a les mans d'en Allanos i d'en Pasqual, també hem intentat, perquè jo ja això ja ha passat, hem intentat ser uns professors com ells. És a dir, no ensenyar només la matèria, sinó ensenyar un poc més a pensar, a viure, a veure les coses i d'una altra manera, i això ha influït molt. I bé, d'escriptors, és que n'hi ha molts d'escriptors d'Eivissa, que després te puguin agradar més o menys. Per exemple, en Toni Marí, Toni Marí Muñoz, que ara acaba fa molt poc que s'ha mort, és un dels grans pensadors que tenim eivissencs, bueno, ha fet la seva vida a Barcelona, però és un dels grans filòsofs i literats que tenim a les illes o que tenim al quasi eivissenc.
1: I tens la sensació que des de la centralitat de Mallorca se reconeix poc aquesta
2: Mica.
1: ni mica.
2: Mira que jo he viscut 10 anys a Mallorca, eh? Jo ho sé. Mica, gent ni mica. Els mallorquins, en tots els sentits, tant polític com físic, com econòmic, com cultural, només són ells. Només són ells, com tu dius, se miren la guixa i tots les illes van no assistim. I em fa molta gràcia perquè moltes vegades es diu els pintors de les Balears van, els pintors de les Balears van a la fira de tal. Mira la llista i tots són mallorquins. Ni un d'Eivissa, ni un de Menorca, ni a Formentera. Poetes, tots mallorquins. Tot, tot. Tu vas a Palma i veus una ciutat fantàstica, perquè a mi m'agrada molt, meravellosa. Que des que jo hi era, ara ha canviat moltíssim, m'han anat a més... Tots els sous es queden mallorquins. A Eivissa no arriba, arriba en busques, propina, i llavors està com està. I bé, és una reivindicació que tenim. Recordo quan estudiava i després els professors que havien format, no sé si, no, tu no te'n recordes, perquè molt jove, quan havíem acabat la llicenciatura, vam formar un grup que eren unes espenenes. Sempre quan deien les Balears, i llavors me miràvem allò i deien, i les pitiuses? Les pitiuses. Però bé, no crec que hi arribem mai a reivindicar, però sí demanaria a la gent que té més consciència de que les Illes Balears som cinc illes ben diferents, que no pensin que només és una. I només vull dir una anècdota que em va passar l'altre dia. La meva filla major, per dir de les Balears, era Eivissa, viu a Mallorca. I em va dir, ai, mamà, jo mai som pels dies de les Balears aquí a Eivissa, m'agradaria veure el que participar i anar a veure que, els actes que hi ha. Dic, ara te'n llegiré. Diu, si no hi ha res, i dic, ah, acte institucional i res més. I dic, això passa. És el dia de les Balears, però és el dia de Palma, no de les altres illes petites.
1: I això que teniu un caràcter... Jo penso que hi ha com un caràcter molt idiosincràtic de Eivissa i Formentera, ja existia abans, vull dir, les expressions folklòriques eivissenques com es Can Redoblat o es Ball Pagès són molt particulars i molt vostres. I després també pens que aquesta mescla de gent estrangera, influència, aquest tràfic de gens que sempre hi ha hagut per aquí, com que ha deixat moltes influències de fora, que sobretot a les arts plàstiques s'ha vist molt, no? Com aquesta barreja d'un contacte continu amb la modernitat que ha permès que vos nodríssiu d'influències que a altres llocs han estat més anys arribant.
2: Sí, és vera, mos hem nodrit i ha estat molt bé perquè tenim una part, diguem, molt contemporània i molt nova i que anem... són capdavanters, però tot és una part negativa, que aquesta part positiva és que ha anat endavant i que tenim una ment més oberta. I tal. Però també tenim una part negativa que molta gent, o durant molt de temps, han cregut que tot el que ve de fora és millor. I llavors jo, quan vaig tornar a viure a Eivissa, als anys 79-80, vaig trobar una Eivissa completament venuda als estrangers. Jo venia de... Bueno, vivia a Palma, però venia d'un entorn on se defensava la llengua, se defensava la terra mallorquina, se defensava les tradicions. Era amiga i companyera d'en Biel Majoral i d'Antoni Estigues, ja saps. Per tant, estava ben conscienciada i vaig arribar a Eivissa i vaig trobar que tot el que jo havia deixat 10 anys abans ja s'havia venut en estrangers, ja s'havia perdut les cases pageses i vicenques, s'havien venut, bueno, jo, la gent era més rica, però era més rica tenir més sous als alumnes, duent un cotxe i més sous dins la butxaca que en altres, els professors, que potser anàvem amb un 4L o baixàvem amb un mobilet per poder anar a l'institut.

0: la, com que diuen, l'energia que t'ha... Escolta, aquesta energia d'Eivissa, això és una cosa d'Eivissa, dels forasters que han vengut, no de la gent d'Eivissa. Jo no crec... Eivissa sí, tenim una llum preciosa i tenim una... i vivim molt bé, però aquesta, tot aquest concepte d'energia i de misticisme i tot això, ve des de fora, des que han arribat de fora de Silla. I que l'han venut i que cada volta va més. Que hi ha molta zaneria pel món,
1: Aquí vius tranquil·la, però. I bé.
0: sí, aquí visc tranquil·la i tinc una casa pagesa, per això me la vaig fer pagesa, perquè volia guardar les tradicions. Però, bueno, m'agradaria que fos més Eivissa. Però, clar, no sé, no, jo tampoc tinc una alternativa, no crec que tingui remei. Malauradament, la societat de qualsevol lloc i les ciutats de qualsevol lloc van avançant, avançant, destruint, destruint, i no té turai. No sé què se podria fer per revertir aquest malbaratament de tot.
1: Quan te vares jubilar i què has fet des que has estat jubilada? I la darrera pregunta de totes. Has disfrutat de donar classes?
0: Vaig disfrutar molt de les classes. Fins als... Sí, vaig disfrutar... Els darrers anys... Bueno, els darrers anys després em vaig canviar perquè és que vaig estar malalt, tinc una neuromielitis òptica i me va... Els dos darrers anys vaig estar més dèbil, però bueno, vaig fer feina sempre, em va agradar molt i disfrutat molt de ser professora. I tinc molts alumnes que me reconeixen pel carrer i per tot i me saluden amb molt d'estimació, per tant, penso que vaig ser una bona professora i no he enyorat ni que tornar a fer classe, la veritat, perquè avui en dia hi ha molta paperassa i molta cuento que no serveix per res en els alumnes. I des de que vaig, bueno, he escrit un llibre, he participat a Ràdio Illa parlant de literatura, escric algun article, tradueix coses de francès en català i bé, estic activa, faig teatre.
1: Encara en fas.
0: Sí, ara com a actriu, però com a actriu supersecundària, però sí, faig teatre.
1: Que també hi ha hagut com una resistència del català en el teatre
0: Bueno,
1: aquí.
0: no sé, jo sempre he fet que les classes que feia a l'Institut de l'Optativa de Teatre sempre l'he fet en català. I aquí hi ha molts de grups que fan en català. És que hi ha molts de grups que es fan en català. També n'hi ha que en fan en castellà, però n'hi ha molts que es fan en català. No s'han d'obviar. N'hi ha molts. Jo pertany que és el grup de l'Institut d'Estudis Eivissa, com comprendràs, of course. I ho faig tot en català. Bueno, ho faig tot jo, vull dir, totes les manifestacions les faig en català.
1: No sé si m'equivoc, però també tens la sensació que els divisants amb tots els cognoms, vos coneixeu més o manco els uns als altres.
0: Sí, sobretot, sí, ens coneixem, sobretot si pertanyem a una, entre cometes, classe cultural o no. També, però a vegades més que del nom de llinatge ens coneixem per mal
1: Bon
0: nom.
1: nom.
0: Perquè és que els llinatges es repeteixen constantment.
1: Sí, ho he notat.
0: Jo, de Tortours, de lotes que es deien Antònia Tortur, o en tenia una de Sant Josep, l'altra de Sant Eulari, i no eren ni família. I Joan i Marí Tours i bueno, els llinatges se repeteixen, per això encara els malnoms tenen una força, perquè si no tots ens donem igual i no sabem d'on venen.
1: I a tu t'hi diuen de Can Cabrit per sa botiga.
0: Sí.
1: Ser de Can Cabrit.
0: Sí.
1: Una darrera pregunta. Com eren de caràcter els teus pares?
0: Bueno, eren mon pare, la veritat és que com mon mare treballava a la botiga, la mamà ja va ser una dona treballadora, i mon pare també, mos deixaven amb bastanta llibertat, podien córrer per aquí i per allà, mentre varen ser bossos petits. Podia tenir qualsevol caprici que podia, tenia. No varen ser gaire limitats.

0: imitadors, no? Jo devia ser molt bona olot i molt bon ver, en aquella època. Però sí que quan vaig tenir nòvios, la mare ja va començar a dir, no vagis en cotxe, no tu nòvio tot sol, ve a les 9 aquí. És això, una... Sí que en aquell moment varen posar unes limitacions, sempre mon mare, mon pare, com tots els homes, passàvem de tot. Lo que hi havia. I bé, no tinc mal record. De més grossa, ja quan em vaig separar i després me vaig ajuntar amb en Gilbert i després em vaig casar i tot això sí que els hi va costar, però vaig tenir una abuela, la materna, perquè l'altra ja s'havia mort, me pens, que va dir, ai Maria, li va dir a sa mamà, que es deia Maria, han d'acceptar el que es Déu mos envia, jo vull conèixer sa vista en set de naneus. I van venir a veure-nos i a conèixer-nos. Tenen en compte que la meva abuela havia nascut en 1998, abans de la guerra i la postguerra. Ja tenia també una altra mentalitat, encara que fos una illa petita i mísera com era Eivissa en aquell moment. I la mamà, en canvi, el que volien és que dins de la postguerra franquista que jo vaig créixer, que no em destacàs, que fes el que tocava, anar a missa, comportar-te bé i tot, perquè si no t'assenyalaven. És a dir, els pares en aquell moment actuaven com ells pensaven que havia de fer, que era una societat molt repressiva, molt repressora, però no me vaig sentir mai reprimida. Sempre vaig fer el que volia i, bueno, sí, mai me varen dir... Per exemple, si sortia a la nit, me deien, el papa me deia, torna pronta, vine pronta. Però no me'n posaven els 12 aquí, sinó vine pronta, fer bonda. O vine pronta, doncs jo venia pronta. No sé a quina hora tornava, si anava a sopar amb els amics. Però aquest pronta era molt flexible. Però bueno, si m'anava a un ball de la societat tan que hi havia en aquell moment, trobava el seu papà, que també venia ballant altres, i a fer-se quarga, perquè era molt ballador.
1: Era molt ballador.
0: Sí. Era molt divertit, li encantava sortir i per tant, jo també me deixava.
1: Hi havia moltes opcions de diversió en aquells temps a Vila.
0: No, no gaire. Si és diversió, hi havia la vall de bussos per Nadal, per tal. Després hi havia la societat Tanit, hi havia abans el Club Patín, hi havia el Mar Blau, hi havia, sí, les primeres nit clubs o com d'això, a Sàmfora, a Sobeia Negra, tot això. Ja ens daven una altra alternativa, però això ja va ser cap als anys 60, 66, 68. Això ja era més, diguem, jo ja tenia de 18 i a partir dels 18 anys ja hi havia, o de 17. No, dels 18 anys hi havia ja altres coses que eren, no eren aquella cosa tan tradicional. Perquè nosaltres, clar, anàvem cap a la Marina, cap al Moll, tenien l'Oveja Negra, del Vila tenien l'Àfora, que era fantàstica, una discoteca petita, meravellosa, allí varen ballar els Beatles, varen ballar els Rolling Stones, era com una altra classe de ball que no, que ja fugien de busos i de les formes clàssiques. I després hi havia esclai, hi havia els bars esclai, i dominó i tot això, ple d'estrangers, on se jugava a les escacs, on se jugava al backgammon, on passejaves per allí o t'anaves a prendre una copa i ja era diferent. I després hi havia la Tierra, hi havia l'Olas, és que tot això, que nosaltres, els vicencs, tinguéssim accés a un altre món i només caminant un parell de passes, clar, ens va enriquir molt.
2: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Neus Riera Balançat pel seu temps i amabilitat i a l'amic Manolo Olla pel contacte i la idea. Sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.org/carta. La música que fem servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Siron, Mary Sanderson amb Jim White, Oren Ambarchi amb Johan Berfling i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigós a producció, Sergio Rigó davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Andrea Sánchez en els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 663 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, xavam.
0: Diumenge 21 de juny de 2026. I bé, jo volia comentar dues cosetes de l'actualitat, així que jo crec que per no enrotllar-nos massa i que després farem el sumari a mig programa, crec que sí, que millor feim tirar amb cinta sumari i començam.
2: Idò, començarem aquest programa 663 de Font de Misteris comentant dues notícies d'actualitat. La primera, una nota de premsa del Vaticà referida a una monja ienca, la venerable Sor Clara Andreu. I també comentaran la nova dedicació que té Navi Loef i que està relacionada amb el món dels ovnis. Al Contes i rondalles de Nairene Font coneixerem històries que estan relacionades amb els contrabandistes. I a la darrera part del programa coneixerem una història que mos du fins al segle XV, on coneixerem la història i tot el voltant desconegut com a desafiament entre Francí de Vallseca i Salvador Sureda. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. I per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema d'App Plus ho podeu fer a ib3.org i a IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'IB3 Televisió, en el servei a la carta d'IB3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

I d'això, que com hem dit, començaré amb dues qüestions referides, jo crec que completament, no?, a temes que tractam de tant en tant en el programa i que han estat notici aquests dies. Per començar, anem amb el tema del Vaticà. I bé, és que sempre m'ha cridat l'atenció el fet d'aquest de les canonitzacions. Això de reconèixer les virtuts de qualcú o els fets sobrenaturals i semblants que redotgen a qualcú per arribar a canonitzar a una persona. Bé, de fet, per aquest motiu, en el primer programa d'aquesta segona temporada de Font de Misteris a IB3 Televisió, va ser per aquest motiu que vaig voler entrevistar en el pare Gabriel Ramis, que és el delegat diocesà per a la causa dels sants de la diòcesi de Mallorca. I bé, tot això ho dic perquè just ara, fa dos dies, el Vaticà va fer públic els nous processos que inicia per això, per fer que qualcú pugui arribar a ser considerat sant. I en aquest cas, en aquest darrer cas, en aquest darrer anunci del Vaticà, tenim uns quants dillancs. N'hi ha 20 que són, que eren, religiosos, que el Vaticà els vol reconèixer perquè varen ser assassinats per causa de la seva fe en Crist i per això són considerats màrtirs. Ser considerat màrtir és un dels altres motius també per arribar a ser beatificat. I aquest procés d'aquest màrtir civissancs ve d'enrere, com a mínim ve de l'any 2008, i aquest procés es va confirmar el 2017, quan el Vaticà li va demanar, en aquest cas a la diòcesi d'Eivissa i Formentera, la informació damunt d'aquests fets i d'aquestes persones. I els fets del seu martiri varen ocórrer l'any 1936, entre agost i setembre del 36. Això va ser poques setmanes després del cop d'estat i de l'esclafit de la Guerra Civil, però principalment va ser pels fets del dia 13 de setembre de 1936, en els coneguts com els fets del Castell, on gairebé un centenar de persones varen ser assassinades a Sant Freda, a Dalt Vila.

terribles, tràgics, incomprensibles fets on entre les víctimes hi havia aquests religiosos. Però no era d'aquests màrtirs del que volia comentar ara. Jo volia comentar damunt d'una monja de la que hem parlat en qualque ocasió a Font de Misteris. Ella s'anomenava Bàrbara, Bàrbara Andreu, però ha passat a la posteritat com a Sor Clara, Sor Clara Andreu. I així, molt ràpidament, ella va néixer el 1596, al pot de néixer, la seva mare va morir, son pare es va tornar a casar, i les biografies diuen que la seva madrastra era bona amb ella, que era carinyosa, que jo no ho dubto, evidentment que no, però el cas és que la varen internar a un convent, en el monestir de Sant Bartomeu d'Inca, del que diuen les antigues cròniques que era uno de los más recogidos i ejemplares de la isla, que fins aquí dius, val, molt bé. Però, clar, és que quan la varen internar, ella tenia 7 anys i mig.

I just arriba en aquell convent i li han d'apretar el nom. És a dir, no és que ella se'l canviés per qualque tema de devoció a qualque personatge anterior, a qualque sant, per exemple. No, no va ser per això. Va ser perquè ella, que es nomia Bàrbara, com he dit, que se nomia Bàrbara perquè era la santa del dia del seu naixement. Antigament se feia molt això. I de, com aquest nom de Bàrbara ja ho tenia una altra monja, i de sembla que no podia haver en el mateix convent dues monges amb el mateix nom. Que quines coses, jo no sé si ho sabíeu, en això. Jo, personalment, no ho sabia, tampoc sé si només era en aquell convent, en el de Sant Bartomeu d'Inca, així que si qualque membre de qualque ordre religiosa mos pot respondre, segurament si era només allà, o si és a qualsevol convent, que no pot haver dues germanes, dues monges amb el mateix nom, i estiria bé. I el cas és que na Bàrbara Andreu entra en el convent, com he dit, en poc més de 7 anys, i en el de 7 ja havia professat i ja havia esdevingut en Sor Clara.

I segueix duent a terme llavors d'aquest tipus fins que la varen anomenar mestra de novicis i després vicària. Sor Clara se dedicó entonces a reparar varias ruinas del convento, sacó a la luz algunos bienes que parecían olvidados y sin dejar de atender a lo espiritual, investigó abusos. I aquí és detall del que ella en tenia com abusos. No hem de pensar en aquest cas com pensaríem en el segle XXI, hem de pensar com es pensava en el segle XVII. Hizo nuevo estudio de la regla e instituciones del convento, formando una ordinación con 6 artículos para la mejor observancia de las prácticas religiosas. Con sus nuevas reglas y su ejemplo, reformó el voto de pobreza, hizo que las obediencias se cumpliesen con más exactitud, que no fuese tan frecuentado el locutorio y que nadie buscase excusas para dispensarse del coro y demás actos de la comunidad. És a dir, que aquests abusos era una mena de denunciar aquesta laxitud, podrien dir, en les seves, amb els quefers diaris de l'ordre. No? Però després sí, després ja tenim un altre tipus d'abús que ella també va combatre. Que per cert, també amb el que acabava de combatre, de lluitar, va ser contra la seva mala salut, una salut feble que no li va impedir el poder d'una vida de constant entrega en els altres. Diuen que la seva salut no és que fos una malaltia constant, diuen que era un prolongado martirio, però que no li va impedir el poder dur a terme les seves obligacions i ajudar a les seves companyes. I tant era així que la seva actitud i comportament va traspassar fronteres. I d'ella diuen, en el Barones Ilustres de Mallorca, d'en Bové, que quan era el rebesnet del papa Borja, quan va venir a Mallorca com a bisbe, com ja havia estat el seu antecessor, el papa Borja, que també va ser bisbe de Mallorca, però que aquesta ja ho sabeu, aquesta seria una altra història, i d'aquest Baltasar de Borja, noticioso de l'admirable vida i singulares prerrogatives con que el cielo havia adornado a la venerable madre Sor Clara Andreu, le pidió con encarecimiento sus oraciones, rogándola no dejase de avisarle si encontraba alguna cosa útil para el buen gobierno de la grey que el señor le había confiado. Celosa la sierva de Dios por la prosperidad y acertado gobierno de su prelado, le indicó la reforma de ciertos abusos introducidos en la isla, especialmente entre los eclesiásticos, para lo cual le manifestó sería conveniente una visita, procediendo con aquel saludable rigor que señalaban los sagrados cànones. I el bisbe la va creure i va fer aquella visita, no, amem, que trobava. Però, clar, dir, denunciar que hi havia cosa rara no va agradar. Així que ella, des de dintre del convent, es va crear un bon grapat d'enemics.

0: És a dir, que estem davant d'una dona amb una vida que diuen que estava plena de prodigis, també la part polèmica, i que ara potser la duguin a ser considerada santa, que és prodigis. Però, clar, és que la seva vida, quan era viva, això li va dur problemes. I no sé, el Lots, però jo crec que aquests problemes li podrien haver vengut pel mateix motiu, tal vegada, no ho sé, que ara la volen canonitzar. No sé si esteu d'acord, i supos, Borja, que saps cap a on vaig.
1: Clar, és que és un cas molt interessant i molt polèmic, precisament per això, perquè se va fer una campanya contra ella en vida, i, de fet, en el final dels seus dies, això no s'hi ho han contat qualque vegada, d'haver-se l'any 1628, abans de morir, i abans de fer tot això d'enterrar-la i després dir que era morta, la varen fer signar que tot lo portentós, tot lo meravellós, tot lo miraculós, tot lo màgic que havia fet, havia estat per intercessió del dimoni, no per intercessió de Déu.
0: I aquí està, jo crec, aquesta part més, més interessant, no? Aquesta polèmica que després de 400 anys... Ara...
1: Sí, en podem parlar més endavant, si voleu, però és que hi ha casos tan sonats d'aquesta senyora, de fins i tot de monges que surten volant per les finestres convent i cauen dins sort.
0: Acabes de dir una cosa. Podem parlar més en banda d'això. Parlarem més en banda d'això. Parlarem d'aquí, jo crec, 4 programes. Parlarem d'aquesta senyora i d'altres casos semblants. Per què? Perquè d'aquí 4 programes farem el programa 666.

I bé, estic canviant de tema, evidentment, perquè ara vull seguir amb els ovnis, que ara els hi diuen UAP o FANI i altres noms, i que, bé, poden dir que el govern dels Estats Units ha posat, diguem que tant de moda. Perquè ara el que han fet ha estat crear un comitè, un consell assessor de científics per als fenòmens anòmals no identificats, que aquesta seria més o manco la traducció d'això de FANI. I ho vull comentar perquè entre els membres que han triat per aquest comitè, tots ells són científics, doctors de primer ordre i també d'un grapat de disciplines, i d'entre ells està el, jo crec que ja famós, no?, a Font de Misteris, que és el doctor Avi Loeb, l'astrofísic de Harvard, que, bé, que tant fa, no?, per tractar de fer que es miri tot això que s'anomenen anomalies i que es mirin des d'un punt de vista més científic, sense afirmar però sense negar. Encara que sigui cert que ell ho fa cercant una mica sa polèmica. I, a més, pens que fa bé en fer-ho així, perquè és una manera de posar sa ciència i el mètode científic a l'abast de la gent, de fer-ho més proper. Això és un poc una mica una opinió meva. I bé, resulta que ell, Avi Loeb, ha estat un dels encarregats en constituir aquest comitè, a on tenen, ara que hem parlat d'això de canonització, m'ha resultat graciós, perquè m'ha fet gràcia que Avi Loeb ho citi, ho mencioni d'aquesta manera, perquè diu que han inclòs dins d'aquest comitè una persona escèptica que ha de fer ses funcions de s'abogat del diable, és a dir, el que qüestiona que realment una cosa sigui com diuen que és. S'abogat del diable, com us va explicar el pare Ramis en el programa de tele que he citat abans, que està a l'abast en el sistema Sola Carta, com sempre, i el que cerca s'abogat del diable en el cas d'un procés de canonització són les coses, les proves, els comportaments, les omissions, etc., que podrien tirar enrere el procés, com podria ser, en el cas de Sor Clara Andreu, aquesta relació suposada amb béns estranys. No? Però tot això ho deia per el comitè d'aquest despert dels ovnis, així que ja va bé que els científics, i òbviament, quan no pot ser d'altra manera, però que s'ho plantegin d'aquesta manera. No? I diu Avi Loeb, el deure cívic dels científics com jo servien al govern nord-americà interpretant les dades existents o recomanant com obtenir-ne de noves que esclareixin la naturalesa dels FANI, a fenòmens anòmals no identificats. Es tracta d'una història de detectius que es pot resoldre amb millors dades. Totes les dades compartides amb el Consell estaran desclassificades. I diu també que la idea és proporcionar un nivell superior al seu, l'orientació, recomanacions, coordinació a nivell interinstitucional, aglutinant militars, forces d'ordre públic, intel·ligència i altres agències governamentals. I tot això, bàsicament, sabeu per què? Idò, aquí estaria el quid de la qüestió de tot això, no? Per tractar de tenir més controlades les possibles amenaces a la seguretat nacional, evidentment dels Estats Units, en aquest cas, que és el que representen això que ara diuen els FANIs. I clar, davant d'això un es demana, i què fan la resta de països? Si els Estats Units, el país que es vanagloria, que diu que és el més poderós militarment del món, si es planteja això i a més ho fa públic, què fan els altres estats? N'hi ha, per exemple, que directament derriben tot el que entra. Clar, perquè per les seves circumstàncies, no? Però i els països que no estan en conflicte? Que ara que ho pens, no oblidant que els Estats Units no fa tant en varen d'arribar un parell d'objectes que no sabien ben bé què eren. No? I no era a l'època d'en Trump, era abans. Ho dic pels que diuen que això és només una manera, no, que està fent en Trump de desviar l'atenció de les seves qüestions, no? Però és que crec que no li fa falta cap ajuda a en Trump per desviar l'atenció. Vull dir amb això que crec que efectivament hi ha un interès real en fer que es miri el cel i es tracta de saber més damunt del que no se sap què és, sense afirmar ni negar res. Perquè, clar, aquí el que fa ràbia és que
sempre que es tracta aquest tema, digueu-li ovnis, UAPs, fanis o el que vulgueu, però sempre s'acaba parlant, de més de manera despectiva, dels homonets verds.

I bé, és que fins i tot Navi Loeb ho diu ben clar, perquè reconeix ell que la interpretació, això és textual, la interpretació més realista dels Fani és que estem davant de tecnologies de fabricació humana. I bé, fa servir una de les seves èpiques ja frases, no? Diu, ja coneixem el cas del globus espia xinès que va ser abatut el 2023. Mira, és el que dic ara que varen d'arribar, per exemple. I diu, quan trobam una formiga a l'armari de la cuina, ens alarmem perquè ens adonam que hi deu haver moltes més formigues amagades en altres llocs de la cuina. Si els orbes de l'informe de la ARO representen tecnologies desconegudes emprades per nacions adversàries, aleshores suposen una greu bretxa de seguretat nacional. Esclarir-ne la naturalesa és una gran prioritat per al govern nord-americà, la qual cosa exigeix el desenvolupament de millors sensors i algoritmes d'intel·ligència artificial per recopilar i interpretar noves dades.

0: I acaba dient, i jo també ho vull subscriure, diu Navi Loeb, el millor està per arribar. Estiguin atents a les properes novetats. I d'això. Bé, crec que va dir ell el mes de setembre d'enguany, quan començàvem aquesta 14a temporada de Font de Misteris, damunt de tot això, ell ja va dir que el que havien de fer era preparar les crispetes. I la veritat, Borja Rigo, és que raó no li va faltar, perquè la cosa ha esdevingut això en tot un procés de desclassificació, d'un interès sembla que real, no ho sé.
1: És vera que les crispetes han fet bon servei aquests mesos, però segueix pensant, i crec que vosaltres també estareu d'acord, en que se segueixen mesclant com se sol dir ous en cargols. És a dir, mentre no se faci una distinció real i vertadera i autèntica i ensenyi en sentit de lo que són objectes humans, tecnologies avançades del teu país o d'altres països, de lo que sigui, respecte a lo que òbviament sabem que no és tecnologia humana, crec que s'abans no és tan real.
0: Ja és que... Ja crec que te tires a la piscina. En Sergio s'està esbotjant de riure.
2: No dir res, però sí.
0: Sí. És que te tires a la piscina d'una manera. Navi Loeb és que te diu que...
1: No, sí, això no és en contra de Navi Loeb ni molt manco, no.
0: Clar, però el que estan fent és un comitè d'experts, que fins i tot han posat antropòlegs, etc.
1: Sí.
0: Val, per sabre. Si poden sabre, quin és l'origen d'aquests fenòmens aeris que no se saben què són. I a partir d'aquí, tal vegada se pugui saber si són d'origen humà o si són d'origen d'un altre tipus.
1: En això vaig... Sí.
0: Direm, jo diria atmosfèrics, per exemple, i tu diries, evidentment, que d'un origen extraterrestre...
1: Si fem un mínim de cas, part de lo que s'ha anat desclassificant i m'ha anat comentant de Font de Misteri aquests mesos, aquestes setmanes, els casos canten per si mateixos. És a dir, quan estan parlant d'objectes que no és possible fabricar a la Terra perquè tenen un comportament que va molt més enllà dels nostres coneixements científics i físics...
0: Jo no sé els teus coneixements científics i físics, però si en el moment que se genera un debat en el qual se crea tot un comitè d'experts per tractar de qualificar aquests fenòmens, jo crec que els hi han donat un vot de confiança. Crec.
1: A persones que conformen aquest grup d'experts, sí. Jo, la meva queixa principal, i la sabeu, és, per començar, això ho vaig dir fa molt d'estona, el canvi de nomenclatura. Fer que canvi de nomenclatura ja implica tot això que dic. Implica mesclar-ho tot i fer-ho o intentar llevar-li ferro. No sé com explicar-ho, però evidentment...
0: Sí, t'estàs explicant, però jo t'estàs explicant
1: distinció, perfectament. La distinció entre el que és, per dir-ho molt plenament, el que és d'aquí i el que no és d'aquí, està claríssima. I això crec que tampoc se posa un altre debat.
0: Bé, jo crec que sí, que s'hauria de sotmetre a debat, no s'irà ara, perquè han de fer una petita pausa, i a més en Sergio diu que si no se queda ell sense, no? Però primer anirem en Irene. D'acord, però jo crec que segueix dient que dir a Navi Loeb que s'encarregarà de que tot això sigui desclassificat, després està com acabarà tot això. Però clar, hi ha tanta tecnologia que desconeixem, que no sabem que existeix, i més, diguéssim, seient normal, com nosaltres, jo crec que el que hem de fer és tenir confiança en la ciència i en els científics. I a partir d'aquí, com sempre, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si es queda res a concloure, és clar.

0: TV3 Ràdio és servei públic.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol! Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Seguim a Font de Misteris, a sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Què mos dus per avui?
1: Com a continuació del que vàrem parlar fa ja crec que 3 programes, volia seguir una mica amb històries relacionades amb el contraband, arrel del que vàreu parlar de Joan Ginestra, aquell suposat contrabandista que va desaparèixer a la costa nord de Mallorca per haver soia l'any 1923, després d'haver estat detingut pels carabiners, deixant un bon grapat de preguntes sense resposta. I per avui volia començar amb una mena de rondalla de Francesc de la Branca. Francesc Camps i Mercadal es tracta de la seva publicació Folklore Menorquí de la Pagesia. Es titula Es vent de proa i conta tal que així.

Això vol dir que era quan el bon Jesús i Sant Pere anaven pel món. Sant Pere, que era o havia estat pescador, era un poc contrabandista, com tots o la major part dels pescadors. I encara que per seguir el seu mestre havia deixat sa barca, no havia deixat, no podia deixar, el contrabando. El bon Jesús bé el predicava, però era inútil. Sant Pere feia bons propòsits d'esmena, i tots debades. Un dia els carabiners el van agafar i li feren pagar ses verdes i ses madures. Se queixa a son mestre, que li digué: «Quina gràcia vols? Que els carabiners sempre tinguin es vent de proa». I diu que així ha succeït des d'aleshores sense. Diuen que està provat que, per encalçar contrabandistes, els carabiners sempre tenen es vent de proa.

I seguint la mateixa línia del protagonisme cap als contrabandistes, tenim també aquesta altra, molt curiosa, i jo crec que podem dir que inquietant, i que segur que vos agradarà. Aquesta és l'estreta del llibre Llegendes d'Andorra, es titula L'aparició de la Massana, i conta tal que així.

el 15 d'agost de 1915, en plena celebració del ball de nit de la Festa Major de la Massana. Bé, la Massana és una de les províncies d'Andorra. Ells li diuen parròquies. I diu que era el 15 d'agost de 1915 i estaven en la celebració del ball quan l'hereu de Carl Andreu, que havia sortit un moment de la plaça on es feia el ball, va presenciar un fenomen que el va deixar cor glaçat. En passar a prop de l'església, va veure moviment a la portalada. Al final, la vista va poder distingir la forma d'una estranya bèstia que es movia a batzegades, com si estigués posseïda pel dimoni. Va córrer al ball esverat a explicar als altres joves aquella estranya aparició. La colla se'n va anar cap a l'església, sense acabar de donar crèdit a les paraules de l'Andreu. Però en arribar-hi, tots van poder veure la bèstia, que encara era ja amb la seva dansa infernal.

Quan els companys feien càbales sobre si es podia tractar d'una aparició sobrenatural com les que asseguraven haver viscut els padrins, un d'ells, el noi de ca l'Esclusa, va percebre que en una finestra de la rectoria hi havia un llum prim intens que enfocava la portalada de l'església. El jove, que era contrabandista i sempre duia la pistola al damunt, va empunyar l'arma i va disparar aquell llum. El llum es va apagar i l'estranya bèstia de la portalada de l'església va desaparèixer sense deixar rastre.

I ja que estem per terres andorranes, hi ha una altra que hi ha diverses versions per a triar aquesta del mateix llibre, Llegendes d'Andorra, de Roser Carol i Àlvar Valls, publicat per l'Abadia de Montserrat. Es titula L'ossa i els contrabandistes. I aquesta versió conta tal que així.

Una nit fosca i plujosa, una colla de contrabandistes havia sortit de Sant Julià de Lòria, una de les altres parròquies d'Andorra, i havia enfilat el camí de muntanya que, entre boscos i tarteres, els conduiria a la Seu d'Urgell, on havien d'arribar a Punta d'Auba. Era una nit com tantes altres, en què els paquetaires, és a dir, els contrabandistes, caminaven en silenci i a l'aguait de no ser descoberts per les autoritats. Però gràcies a la pluja anaven ben confiats, ja que sabien que a les nits de temps rúfol la Guàrdia Civil no solia vigilar els camins. Carregats cada un amb un gran fardell, s'acostaven al punt on el camí travessava el riu Runer, un torrent de muntanya de poc cabal que calia passar a gual, i que era, i és encara avui, la divisòria fronterera entre Andorra i Catalunya. En arribar a la vora del riu, es van trobar que, a causa de la pluja, el torrent baixava molt crescut, amb l'aigua batent amb fúria contra les roques de la llera i els seus marges, de manera que els era impossible travessar-lo.

Hauran de fer marxa enrere, va dir el cap de colla. Avui el negoci se'ns ha anat en orris. Quan ja es disposaven a fer mitja volta, van sentir renou al bosc, molt a prop d'on eren ells. La Guàrdia Civil! Xiu-xiuejà el cap. De pressa, amagueu-nos! I es van amagar entre les mates. Aquell estrany renou es va anar acostant, fins que, en la mitja penombra, van poder veure que qui caminava pel bosc no eren els civils, sinó una ossa seguida d'una rècula d'ossets, que es disposaven també a passar el riu, i es van trobar amb la mateixa dificultat que els paquetaires. Però la crescuda del torrent no va ser per als animals cap obstacle insalvable. Després de furgar per l'entorn, l'ossa va arreplegar un llarg tronc de pi que es trobava abatut per un llamp i el va llançar de tal manera que quedava posat sobre el llit del riu com un rústic pont improvisat. Així va ser com l'ossa i els seus petits van travessar el riu Runer. I poc després ho van fer els contrabandistes, els quals van poder arribar puntuals a Trentauba a la Seu d'Urgell per entregar el gènere.

parlant de contrabandistes, els que sovint se'ls relaciona, com vèrem a l'altre programa, amb fets sobrenaturals, presències fantasmagòriques, per tal de fer fora les mirades indiscretes per evitar que se'ls atraquessin, malgrat la majoria saber que eren precisament els contrabandistes disfressats de fantasmes, encara que la segona que he contada no sembla que fos així. Però sigui com sigui, anem amb el tema de les bubotes. Tal i com ens diuen el llibre Llegendes i tradicions d'Esporles, de Bartomeu Llinàs i Caterina Martí, les bubotes són els espectres o fantasmes de llençol, que solien sortir a llocs lúgubres, en creuaments de camins o a cimenteris, incloent-li, clar, Esporles. Ens diu que la gent tenia diferents consideracions vers aquest fenomen, ja que molts eren conscients que la gran majoria eren bromistes, contrabandistes o amants clandestins que s'aprofitaven de la por de la gent per poder fer la seva feina el millor possible i sense entrebancs. I aquí són, els autors ens citen a Carlos Garrido, dient que ell defineix les bubotes com fantasmes blancs, reals o imaginaris que espanten i apareixen de nit. És a dir, torna a trobar el fet que vincula les bubotes, les aparicions espectrals, amb el contraband. Però no només amb això.

perquè després entra més en la part esportlarina. En aquest poble, les més corrents eren les bobotes que podríem anomenar amoroses, que generalment sortien per visitar les cases de les estimades. També feien incursions pel camp o pels afores de la vila, jocs d'extremada preferència pels seus encontres furtius. La major part de les vegades, un dels amants o els dos eren casats. Això explicaria les fermes intencions de mantenir-se en l'anonimat. També les bobotes de contraban eren de tots conegudes i tenien el seu segell particular perquè en lloc de dur llençols, duien sacs voluminosos o alfardes. I així com les altres, aixecaven xafardetjos de gran ressonància. Aquestes, al contrari, si algú les veia, no deia res. Era un fet evident i alhora delicat. Per això, el millor era no parlar-ne.

M'he quedat amb una frase que ha citat textual d'en Francesc del Branca, d'en Francesc Camps i Mercadal, d'aquest llibre de folklore menorquí de la pagesia, quan diu que Sant Pere, que era pescador, era una mica contrabandista, com tots o la major part dels pescadors. Vaja, quina manera de fer amics en Francesc Camps i Mercadal. De totes maneres, també, si mos hi posam, quantes semblances podríem fer, quantes comparances en l'actualitat amb allò de que els carabiners, per encalçar els contrabandistes, sempre tenen el vent de proa. Això sí que... que, bé, millor no dir res. I damunt dels ossos, els ocesnos, el de la Massana, aquest... Que duia pistola. És a dir, que tampoc eren massa innocents, no repartien caramel·los, no? I a part, tothom ho sabia, perquè si no, ell no hagués dit treure's arma, vol dir que tothom ja sabia que aquest duia arma, o sigui que és l'altra part del contraband, no? I en aquesta, el més graciós és que hi ha una altra versió, has dit que tu has triat aquesta, però l'altra versió que hi ha és molt graciós, perquè els contrabandistes haurien dit que... clar, perquè són uns animals els que posen el tronc per poder fer de pont damunt d'aquell riu, i els contrabandistes diuen: com és possible que no se'ns hagués ocorregut a nosaltres? Crec que també és molt...

0: damunt la nostra història. I avui vens amb brigues cavalleresques, així que quan vulgui, Sergio Rigo.
1: I d'avui a Mondiversos mos endinsam en un episodi que va molt més enllà d'un simple duel, el desafiament entre Francí de Vallseca i Salvador Sureda, una història d'honor, rivalitats i paraula donada que mos durà des de la Mallorca del segle XV fins a l'acord d'Alfons V d'Aragó a Nàpols, per entendre com es construïa un combat abans, fins i tot, que arribàs a produir-se. Mos situem dins la cultura de la cavalleria del segle XV en temps del rei Alfons V. Normalment no és un duel espontani el que succeeix, és un procés regulat de cap a peus on l'honor es defensa primer en paraules i en formes i només, si és necessari, en les armes. El que fa especialment valuós aquest episodi és que no el coneixeu per una crònica literària ni per un relat escrit anys després, sinó per un conjunt de documents, les lletres de batalla, que permeten seguir el conflicte gairebé en directe, els seus tempos i les seves tensions internes. Aquesta documentació és poc habitual perquè les bregues cavalleresques solen deixar poc rastre. En aquest cas, en canvi, tenim una seqüència bastant completa de cartes, respostes, intervencions reials i testimonis posteriors que permeten entendre no només què va passar, sinó com es construïa un duel en aquella època, ja que el combat no és més que el final d'un procés molt més llarg. Els dos protagonistes representen perfils diferents dins la societat del moment. En Francí de Vallseca és un ciutadà de Barcelona, integrat en circuits de podor i en capacitat per participar en aquests rituals cavalleresques, tot i no ser estrictament cavaller. A Salvador Sureda, en canvi, és un cavaller mallorquí, amb arrels familiars clares i vinculat a una de les grans línies de podor local. I aquest duel no se pot separar del context de Mallorca, on les bandositats entre famílies i faccions marcaven la vida política. Sureda forma part de la parcialitat de l'Almudaina, enfrontada amb altres grups com el del Call, i aquestes tensions travessen també la ciutat, el camp i les institucions senceres. Per això, quan en Sureda entra en un desafiament, no ho fa només com un individu, sinó també com un representant d'un entorn social i polític. I això dona al duel una dimensió que va més enllà de l'orgull personal. També entra en joc el prestigi col·lectiu i la manera com en Sureda actua i respon i té implicacions que el superen. S'orien dels conflictes en aparença ben senzill. Durant unes juntes a Mallorca, després de recórrer en sa llança, Vallseca fa un comentari sobre sa sort d'en Sureda, i aquest detall és clau perquè posa en dubte el mèrit en un context cavalleresc que es qüestiona directament o no. En Sureda respon de tot d'una, afirmant que ha actuat com correspon i oferint-se a repetir l'enfrontament tantes vegades com calgui, perquè dins el codi cavalleresc no hi ha espai per a la indiferència. El silenci se podria interpretar com una acceptació de la deshonra, i per això la resposta arriba ràpida i pública. El conflicte en aquest punt també encara podria haver-se dissolt, però el fet que passi a l'àmbit formal el converteix en irreversible. I el conflicte es formalitza amb l'enviament de les lletres de batalla, amb Vallseca escrit des de Barcelona i Sureda respon des de Mallorca, en qüestió de dies, en un intercanvi que continua amb noves cartes on es defineixen també les condicions del duel, perquè no basta dir només combatrem, sinó que també és necessari establir com i on i en quines circumstàncies. I aquestes lletres segueixen un patró molt concret. Ha d'estar signades, segellades i validades. Inclouen també la intervenció de trompetes, que actuen com a testimonis i garanteixen que el missatge ha estat lliurat també correctament, fins al punt que hi ha mecanismes físics també de validació, com les inicials compartides entre còpies per comprovar que són autèntiques. A més, s'hi defineixen també els tipus de combat. No serà a mort, sinó una braga esportiva, pensada per córrer llances, mesurar-se i demostrar habilitat. Per aquest matís no rebaixa tampoc importància, perquè això no continua en joc i el resultat, o fins i tot la manera de presentar-s'hi, pot marcar la reputació dels implicats. El conflicte fa un vot qualitatiu quan intervé el rei Alfons V, que decideix donar lloc i data en el duel, situant-lo a Nàpols, al centre de la seva cort. I això transforma completament l'escala de l'esdeveniment. El que havia començat com un afer entre dos individus se converteix en un acte públic fins a una de les capitals polítiques del moment. Nàpols, en aquell moment, és un espai on les juntes cavalleresques són habituals. Hi ha tota una cultura del combat com a espectacle, amb participació de nobles, de territoris diversos, i en la presència mateixa del rei. La intervenció reial també implica un control. El rei no només autoritza, sinó també que regula, decideix com endaim el joc, fixa també les condicions i, com veurem, acaba intervenint en un moment clau.

0: Arribar a Nàpols, però, no és fàcil. En Sureda se troba amb problemes per trobar embarcacions i ha d'organitzar el viatge enmig de dificultats, fins al punt que demana en el governador de Mallorca un document que certifiqui els obstacles per justificar possibles retards davant el rei. El 5 de gener de 1444, la plaça de l'Incoronata de Nàpols es transforma en un escenari perfectament organitzat, en llises que separen espais, barreres de control, tendes per armanes cavallers i un gran cadafal on el rei i el príncep presideixen l'acte. Tot pensat per controlar el desenvolupament del duel i a la vegada convertir-lo en un espectacle. La presència de milers de persones també reforça aquesta dimensió pública. No és un combat privat, sinó és una representació davant la societat i el silenci, per exemple, és obligatori, sota pena de mort, fins al punt que hi ha execució prevista per a qui trenqui aquestes normes, cosa que també indica fins a quin punt el ritual és estricte i també controlat. L'espai, en aquest sentit, no és neutral. Forma part del missatge, també ordena el combat, marca les jerarquies i reforça el paper del rei com a centre de tot el procés. L'entrada d'en Salvador Sureda és un moment clau i se la fa amb una escenografia molt cuidada, armadura completa, vestits de seda, carmesí, brodats amb bo, la seva divisa ben visible, cavalls amb paraments rics i un seguici de patges i herals. En Vallseca també se presenta amb dignitat, però les fonts indiquen que no arriben al mateix nivell d'ostentació, un detall també important perquè en els temps, en aquest tipus d'afers, la imatge també forma part d'aquest combat. Quan tot està preparat, el ritual arriba al seu punt culminant. Silenci absolut, trompetes, llances en posició i els cavallers disposats a carregar. Just en aquest moment es produeix l'intervenció del príncep Ferran en nom del rei i el duel s'atura. El rei no vol que el combat arribi a conseqüències irreversibles i considera que els cavallers ja han demostrat prou. Aquesta decisió és fonamental perquè mostra el control del poder sobre la violència i el duel se permet, però dins uns límits. És un moment de tensió perquè cap dels dos vol cedir primer, però finalment tots dos accepten posar el seu afer en mans del rei. El desenllaç, a partir d'aquí, és plenament ritual. En Vallseca i Sureda descavalquen, s'adonen sa mà, pugen davant del rei i es reconcilien públicament, sense que arribi a produir-se el combat, però amb una resolució completa. El més rellevant és que el duel no necessitava produir-se per complir la seva funció, perquè si no ja havia estat defensat a través del ritual de la paraula i de la posada en escena. Què vos pareix?
1: I demà parell que no hi ha temps per més. Mos acomiadam.

Idem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualsevol de profit d'aquesta font de misteris. I Sergio mos ha parlat de les bregues cavalleresques antigues, eh? Quan mos pareix que tot era més noble. Que no, clar. Però ho hem idealitzat, però ara el que et segur és que és tot el contrari. Eh? Basta veure d'avui mateix com es rompen els acords internacionals per aturar les bregues, les guerres més conegudes. I també ho dic perquè de tant en tant surten notícies en els mitjans que no cal d'entendre com és que no tenen més ressò. Notícies que mos mostren que el futur ja és aquí i que és bastant més estrany i perillós de lo que mos havien promès. I també mos mostren com es sol repetir història. Ara fa unes setmanes se va donar a conèixer que en un mes Rússia ha destruït més d'un centenar de terminals de Starlink a Ucraïna. Per als qui no estigueu al dia d'aquestes coses, Starlink és el servei d'internet satelital, és a dir, que dona internet a les bandes on no hi ha cobertura mitjançant la xarxa de... ho fan mitjançant la xarxa de satèl·lits d'internet de SpaceX. O el que és el mateix, una mica la joguina privada del multimilionari Elon Musk. A part de que hagi enviat milers de satèl·lits a l'espai com si fos el seu jardí. Bé, el que jo volia dir una altra cosa. Històricament, les guerres es decidien per estratègia de generals, aliances, força i tamany de l'exèrcit damunt del terreny i també la capacitat econòmica dels implicats. Però avui, és que avui l'èxit d'una ofensiva militar o la capacitat de defensa d'un país sencer pot dependre de si les centenes d'un senyor de Silicon Valley estan operatives o fins i tot si en aquest senyor li pega per apagar el botó de connexió pel motiu que sigui. Si ho mirem fredament, això fa por. Sempre ha fet por, eh? Però ara que un civil que té un comportament com a mínim excèntric i que piu les seves ocurrències sovint polèmiques a internet, bé, a la seva pròpia xarxa social, i d'aquest té a les seves mans una infraestructura tan decisiva que superpotències nuclears com Rússia la tenen com a objectiu militar. O sigui, hem passat de la diplomàcia dels estats a la diplomàcia de les multinacionals. Crec que només amb això es veu cap a bon vaig i un se n'adona que, com sempre, darrere les guerres, hi ha el de sempre i des de sempre, però ara encara més descarat, més absurd i més perillós. Però això sí, amb el mateix patiment del de sempre. Així que, maleïts, siau. I ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. I de, en aquest cas, d'en Josep Carner, aquesta titulada L'ídol, que va en aquesta línia i que diu... Jo sóc un déu que, voltat de ruïna, a poc perdé seny i sentit. Cert que altre temps un destins governava, cel o muntanyes, la mà o una font. Però, sabeu, tot record se m'esbrava. Crido molt feble, ningú no respon. I, evidentment, quina millor cançó per acabar d'acomiadar-nos, no? La del Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Tothom vol governar el món. Allí, pobra nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
1: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
3: Ja som aquí, ja hem arribat.
4: Com anem, com esteu?
5: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
3: És el moment de posar els punts sobre ses is.
6: De fluency.
5: El paraigo en sabates.
3: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Això ho ha fet un professional.
0: La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
7: Les 9 i 27 minuts, seguim aquí a La Gran Vida. Recordem que avui fins les 12 i tenim un Entre tu i jo molt xulo, molt agradable, amb una persona, aquesta entrevista, no?, d'una hora que farem a partir de les 11 i fins les 12. I mireu, us donaré una primera pista. És una persona que forma part de la comunicació de les Illes Balears, ha estat tant a la privada com aquí a la pública, ha fet de tot, ha estat socorrista, ve de família de tot el que seria els parcs aquàtics de Balears i és una persona que sempre, i que du molt d'anys fent feina, per exemple, ara en el Teatre Principal de Palma, en diferents qüestions. I de vos anirem donant pistes, però ja veureu que és una persona que, a més, riureu bastant perquè és molt simpàtic. Però això serà a partir de les 11, d'11 a 12. Encara mos queda una hora i mitja de programa. Ara són les 9 i 28 minuts i volem parlar d'una altra qüestió. Mireu, dels museus. Què passa amb els museus? Què penseu quan vos xerren d'un museu? Amb què penseu? En silenci? En vitrines? En cartells llargs? En informació de no tocar? No tocar? Precisament tot això és el que se qüestiona Naina Ferrero Orrà, que és directora del Museu del Calçat de la Indústria d'Inca, doctora en museologia i autora d'un assaig que se diu 12+1 herejías museológicas. I d'aquest llibre defensa que els museus del segle XXI han de deixar de ser temples, on només contemplam objectes per convertir-se en espais vius, participatius, accessibles i que haurien d'estar més connectats amb les persones, no? Els museus han d'escoltar, han de fer reflexionar i ens han d'ajudar a construir, no? A fer això que diuen comunitat, també, no? Per què no? Han de deixar de veure els museus tal i com els han vist tota la vida. I d'avui volem descobrir si realment aquests museus han de canviar, o si són nosaltres, no? Els que han de canviar sa forma de mirar-los. Aina, molt bon dia, com estàs?
8: Bon dia, Juanmi, què tal? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me a xerrar.
7: Beníssim. Idò, mira, abans de res, quan te demanes que la gent, que el primer que ha de fer és a veure què pensa, no?, quan veu un museu, la majoria respon que és un lloc avorrit o silenciós. Te sorprèn?
8: No me sorprèn perquè és algo que està estudiat i ho hem heredat. És una imatge que ve del segle XIX, no? I dins l'imaginari popular encara continua. Mira, si vols te poso un exemple molt, molt ràpid que m'ha passat ahir mateix, i és que vàrem fer una activitat musical en el museu.
7: Sí.
8: Era descobrir el Museu Descalçat amb unes al·lotes de cercles per créixer que feien un taller per infants, i sa mare d'un dels infants ja després se va quedar xerrant naltros, perquè després se varen quedar una altra activitat que hi havia autònoma per nins a l'exposició. I xerrant, me diu, jo li vaig dir, veïda, quan vulgueu saps que vas? Diu, ui, pues sí, pues mira. Dic en castellà, però com ho dic en castellà? Diu, pues mira, estuvimos a punto de no venir porque la última vez que estuvimos, ¿vale? Había un hombre malvado, según mi hijo, que le dijo, ¡shh! Porque fue a tocar un objeto, ¿vale? i ja tenia miedo. Vull dir, és que des dels petitons ja els imposam aquesta imatge de
7: no
8: que els museus són llocs de no tocar. I és vera que de vegades hi ha coses que no se poden tocar i per això estan en vitrines. Les coses que no se poden tocar estan en vitrines. N'hi ha alguns que no, però a lo millor n'hi ha d'altres que sí. Nosaltres, si som un museu descalçat on hi ha màquines industrials, doncs no hi ha cap problema en tocar-les, no? Mm-hmm. I és un poc revisar les coses que no se poden fer en el museu o que hem heretat, que creiem que no se poden fer al museu i veure si sí que se poden fer perquè el que han de proposar són espais amables. Mm-hmm. Són espais amables on la gent vulgui anar i siguin el que li dèiem, un refugi contra aquest sense sentit que vivim actualment, de la banalitat, de descrèdit, de qualsevol aspecte científic, rigorós, no? Un lloc on poder conversar, on la gent pugui també construir significats, on la gent se pugui sentir d'alguna manera recolzada, saps? Mm.
7: És cert que és trist que si fas una enquesta per el carrer, jo que estic molt acostumat a fer enquestes i ho demanes, te trobes que un tant per cent bastant gran de les persones te diuen que no han entrat mai a un museu, fins i tot això. Mm-hmm. També és vera que hi ha gent que no ha agafat un llibre a la seva vida, però això és una altra qüestió. Però, clar, o que no han entrat, però els que han entrat no han tornat, que això és més preocupant, no?
8: Claro, és que està clar, si tu vas a un lloc i després la teva experiència en aquest lloc no és satisfactòria, no tornaràs. Tu, i tothom en general, me refereix, tenim poc temps d'oci. El temps d'oci el volem dedicar a passar-nos-ho bé. Si anem a un lloc on no ens ho passem bé, doncs no ho tornarem. Si anem a un lloc on l'experiència que tenim no és satisfactòria, no dedicarem el nostre temps d'oci a tornar-hi, no? Per tant, aquí hi ha moltes coses a revisar. Una d'elles és la mateixa manera que la institució museística se mostra. Perquè aquesta percepció heredada de museu elitista, on la gent només ha de callar, on les carteles són les que dit en càtedra i tu has de sentir com si estiguessis a missa, que és l'exemple que pots contínuament de cessat, és que està demostrat que no és vàlid a la societat actual. Una societat que necessita ser interpel·lada contínuament. Necessitem museus foros, no museus esglésies, no museus que haguem de callar i a sentir el que ens diguin, sinó espais que realment siguin útils per sa vida. En el Museu Descalçat seguim una cosa que se diu sociomuseologia i una de les premisses d'aquesta corrent és que un museu que no serveix per sa vida no serveix per res.
7: Mm. I com aconseguim que els joves se sentin atrets per aquests espais? Perquè, clar, bueno, els joves, sobretot, sí, ho volen tot ja, una píndola, un podcast, Instagram, tot volen en petit, no?, en petites pindoletes i tot ha de ser molt ràpid. No volen perdre temps, no?, un espai a vegades. Com podem aconseguir que se sentin atrets?
8: Clar, bueno, aquí hi hauria moltes qüestions a debatre i a xerrar, no? No només els joves volen coses ràpides. Tots ens hem acostumat a una cultura molt ràpida, no?, un fast food cultural. Hi hauria, potser, una primera manera, que sí que és cert que se podria intentar en els joves a treure-los en formats que siguin més, que estiguin més en sa línia de lo que estan habituats, però jo crec que aquí la feina és molt més de fons i molt més difícil, perquè aquí hi ha una feina molt gran d'educació patrimonial, de sa primera infància. El que vàrem fer en el Museu Descalçat, i perdona que t'ho torni a posar d'exemple, però és que me va emocionar, perquè vaig veure infants, bebès, que jo crec que estaven i donant les seves primeres passes en el museu. Si començam que la gent, quan neix, quan creix, la primera infància, que és on estem sembrant les llavors del futur, se sentin convidats a uns espais on passar-se bé, però és que, a més, de sobte, també estan emprenent sense donar-se'n compte, ja estem fent que aquesta gent, des de ben petits, convisquin amb una altra idea del que és un museu. Un museu és un lloc per anar un dissabte matí en família i passar-s'ho bé i riure i cantar si fa falta. I, a més, aprens, no? Per tant, és una feina llarga, és una feina que du molt de temps. De mentre, podem anar fent accions més puntuals per intentar salvar petites distàncies, però el que necessitem realment és una feina, és una carrera de fons.
7: Has arribat a qualificar una altra entrevista que m'ha agradat molt, aquesta expressió, McDonaldització museística. Què vol dir això?
8: Bueno, això és una expressió, un concepte que no me l'he inventat jo, està molt estudiat, que fa referència a... a una marca de museus que s'estén per tot el món i el més important és la marca del museu i no tant el contingut. Se refereixen a això. Que això va també molt en relació a un desentimenament d'aquestes heretgies que diu no codiciaràs col·leccions alienes, no?, d'altres museus. Han de ser autèntics i nosaltres tenim una cultura espectacular, tenim figures importantíssimes, no només en Miró, Miró sí, però és que hi ha molt més que en Miró a Balears, i crec que hem d'apostar per... sense ser localistes, vull dir, nosaltres hem tingut i tenim artistes de projecció internacional reconeguts a tot el món. Crec que el que realment mos fa únics és allò també que mos identifica. I du marques perquè sí, sense un estudi previ o sense un sentit, pues, igual s'ha de revisar. No volia dir que no de sobte du Thyssen o no, sinó si se du Thyssen que se cerqui un diàleg de sa col·lecció amb sa comunitat on s'ha d'inserir aquest museu, no?
7: Per anar acabant, sé que tens la Nina per allà, no te preocupis, vamos, en cap moment te sentis perquè massa bon de fa, pobreta. Aina, sí que te voldria demanar, clar, tenim el Museu del Casat de la Indústria d'Inca, que tu ets la directora i és meravellós, però diries que a Mallorca tenim bons museus, sense ficar-te dins un vaciot, però...
8: I tant.
7: Com ho veus?
8: Molt bons museus. Molt bons museus que estan fent molt bona feina. Molt més museus dels que la gent s'imagina. Sobretot, vull posar el foc, també perquè des que més conec, perquè són els meus companys de feina, te diria, cada setmanal, els museus més petitons, els museus més, més de petita escala, que tenim aquesta oportunitat de tractar amb la comunitat...
4: Mamà,
7: m'encanta la ràdio en directe. 9:37 minuts. A la gran vida. És que això se diu la gran vida, Aina. Se diu la gran vida.
8: Claro.
7: I això és vida. I la veritat que de bon dematí pot escoltar una veu d'una nina en la directora del Museu del Casat que te parla de 12+1, heregies museològiques. Per cert, on el poden trobar, aquest llibre?
8: El podeu trobar online, és molt fàcil, està sí. Totes les plataformes, Casa del Libro, Amazon, la pròpia editorial, edicions asimètriques, vull dir, és facilíssim, crec que en 2-4 dies arriba. A més, vull destacar les il·lustracions d'en Elena Bosco, perquè és un llibre amb humor, vull dir, té un to molt crític, irònic, però també per passar-s'ho bé llegint-s'ho, inclús encara que no siguis un gran aficionat als museus, si t'agrada passar una estona lleugera amb il·lustracions fantàstiques de Elena Bosco, doncs pues, també.
7: Ho fas molt fàcil i la veritat que s'ha entès molt bé tot allò que volies explicar. Que tinguis un molt bon dia, un bon diumenge, no sé si te toca fer feina en bon diumenge o no.
8: No, me tocarà maternar, que la nina està... no està fina, diguem-ho així.
7: Bueno, són altres feines. Moltes gràcies, Aina.
8: Sí, són més importants. Gràcies.
7: Sí, una ferrada. Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio, formació.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raúl Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimas.
2: Aquí fent un programa...
3: La Gran Vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
0: En Joan Mimas i Raúl Valls.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
2: Julio Bastida, molt bon dia. Delegat d'Hockey Diario Balears. Si voleu saber coses de successos, de tribunals, ell és la persona adequada. Com estàs?
4: Què tal? Bon dia, com estem?
2: Molt bé, la setmana passada jo de vacances, no mos vàrem escoltar, però...
4: Ja ho sé que estàs de vacances.
2: Du, trull, i,
4: ja sé que estàs de vacances, eh? Aquí tothom està de vacances,
2: no? Ho vares notar, perquè...
4: Aquí ets l'únic que venim cada setmana, està ni millor, o sigui...
2: Sí.
4: Ets únic, eh?
2: Sí. Bueno, el Luis Menéndez també ha tingut els seus moments.
4: No.
2: Els seus escarceos.
4: Jo sempre que he vengut, sempre ho he trobat, eh?
2: Sí, sempre l'has trobat,
4: sí,
2: eh?
4: Sí.
2: O sigui, tu no pots dir que el nostre tècnic, en Luis Menéndez,
4: no.
2: Sempre...
4: El que puc dir és que aquí hi ha gent, en Raúl Valls, que se va de feria d'abril, tu també te'n vas per aquí, la Pico Pardon...
2: Ja me tocava.
4: Sí.
2: Ja me tocava.
4: Sí.
2: Feia 10 mesos. No passa res. 10 mesos només.
4: Vendrà un juego peinado i vos arreglarà.
2: Qui ho du pitjor és la gent que van passant cosetes, eh? Les Balears.
4: Sí.
2: Mem, començam. Ja, de matinada, crec que ha estat aquesta matinada, de matinada, un senyor de 88 anys dormia a casa seva, tranquil·lament, a Palma, i han entrat tres persones dins casa seva, l'han robat, no sé si hi ha hagut una agressió o no, però
4: sí.
2: Què és el que ha passat?
4: Mira, això ha passat en el carrer Siquie. El carrer Siquie està a la Soledat, a Palma, molt a prop de l'Iglesi, de la Soledat, de vora, perquè la gent s'ubiqui, el carrer Manacor, pues allà a la Soledat, hi ha l'Iglesi, el carrer Siquie, i un home de 88 anys, espanyol, està dormint a casa seva, tranquil·lament, i a més un senyor que té problemes de mobilitat, és un senyor que està tocat. Què va passar? Que a les 4:21, i tu diràs, per què ho sap tan bé? Perquè, evidentment, hi havia càmeres, i han enregistrat com tres joves, però molt joves, ara després te mostraré el vídeo i ho veuràs, tres joves, però molt joves...
2: Joves són menors?
4: Possiblement. A lo millor estem xerrant 16, de 7, de 8 anys, eh? No més. A lo millor són adults, però per molt poc. Tres joves varen forçar la porta de casa seva, varen anar a la seva habitació on estava, li varen rebessar la cadena d'or que duia aquest home i li varen pegar. Segons les càmeres, com entra, i a més, després, com aquest senyor té tot el coll vermell, un autèntic desastre.
2: Si intenció era robar-li, el fet de l'agressió és perquè se sentís més indefens i no se defensa.
4: Correcte. Què va passar? Que, evidentment, tot això ha quedat enregistrat, la Policia Nacional ja s'ha fet càrrec de la investigació, estan cercant en aquests tres joves, i hi ha imatges, i les imatges són molt clares. Aquestes imatges ja les té la Policia Nacional i s'espera que d'un moment a l'altre se produeixi una detenció. No són d'aquí, no són espanyols aquests joves, no sabem exactament de on són, però bueno, el que podem dir és que pobre home, que està a casa seva, a les 4:30 des de matí, dormint, li entren i li donen una pallissa. Per tant, recomanació molt important des de la ràdio pública, que la gent, als vespres, tanqui bé les portes, tanqui bé les finestres.
2: En clau per de dins, que no passa res.
4: És igual si fa calor. Tanqui bé les finestres i les portes. No podem permetre que gent d'aquesta te voti, te forci una porta, i després te passi això. I és igual si estàs de dins o estàs de fora.
2: Costa molt poc posar-se clau per de dins i girada, com si tancassi. És que si hi ha un de nou, és vera que si te passa res i tanques tant, després no te poden ajudar. Però si sou persones que normalment vos trobeu bé de salut, per protecció, encara que sigui una volteta
4: sí,
2: de clau...
4: S'ha de tancar, i a més hem de dir que aquest fet no s'ha produït a una finca de fora vila. Això és carrer Siquier, això és la Soledat. I, a més, a una zona realment normal i bona. O sigui, no estem xerrant de ser una zona neuràlgica, punts raros de Son Goler. No.
2: Ja.
4: Estem xerrant de carrers, de bona ciclesi. I me sap molt de greu perquè aquest home ho està passant molt malament. Hi ha una campanya per xarxes socials de publicació d'aquest vídeo.
2: Està bé, la seva salut?
4: Bueno,
2: està ingressat?
4: No està bé. Ahir vàrem intentar xerrar amb ell. Sa família ho té ara molt protegit, està molt tocat psicològicament. I el que sí que també faig una crida és que la gent no pot porar, no pot penjar-se per xarxes socials les imatges de delinqüents, encara que són delinqüents, no s'ho poden penjar fora a pixelar, perquè això és un altre delicte. Per tant, no, fins que no estiguin condenats, no s'ho pot utilitzar aquestes imatges.
2: Idò, també una desgràcia, una piscina de Can Picafort, a Mallorca, un nin que ha estat ofegat, un nin de 3 anys, un nin danès, no sé si turista, que ha mort ofegat a una piscina de Can Picafort aquí a Mallorca.
4: Mira, això va ser concretament en el carrer, ara t'ho diré, Hernán Cortés, de Can Picafort. És una vivenda llogada de llarga duració. Són una família que està aquí i estan bastant detents, danesos, i se desconeix el motiu, però hi havia més nins, estaven a la finca, i se veu que a la finca hi ha una piscina, i en un moment donat el nin se va pujar les escales, tipus safreig, va pujar les escales i el nin va caure dins la piscina. Un familiar que estava per allà se va donar compte per ell que tard, ho va treure de l'aigua, va començar les maniobres de reanimació, se va activar tot el protocol habido y por haber, per dir-ho de certa manera, hi va anar policia local, guàrdia civil, ambulàncies, fins a 3 ambulàncies, se va activar... Era molt greu, ja es veia que el nin no estava bé. Ho van endur fins al camp de futbol del Camp Picafort. Allà l'helicòptero de Samu Sandú ho va recollir, ho va dur a son espases perquè estava molt, molt greu. I el que podem dir és que en un principi ho van estabilitzar, va anar a la unitat de cures intensives pediàtriques de son espases, però mos diuen que el nin ha mort cerebralment, està ara simplement pendent de tema de... signar per tema d'òrgans i tal.
2: Quin però desastre.
4: està mort aquest nin.
2: Què passa amb els estudiants de viatges de final de curs? O sigui, no mos basten els turistes que s'enfilen per els balcons, anglesos, sobretot, o alemans, també això en aquest cas ha passat a Serenal, però no mos basten la gent, els turistes que venen a fer balcòning, que... Ara resulta que estudiants de viatges de final de curs imiten, ja és la categoria d'imitació dels anglesos fent balcòning i a Serenal resulta que se tiren dels balcons cap a la piscina.
4: Sí, hem de dir que vàrem xerrar l'altre dia amb en Sergi Torrendell, que és el cap de policia local de Llucmajor, i mos va donar unes dades que mos va deixar molt estranyats. I t'ho dic per què. Perquè fins ara mai a la vida havia hagut casos de balcòning amb espanyols i amb estudiants. Tu saps que des de fa molt de temps els viatges d'estudis de la península, un dels viatges més coneguts és anar a Mallorca de vacances. I se'n van a la zona de Calvià, a la zona de Serenal i a la zona de Cala Ratllada. Són les tres zones que els estudiants, les agències, organitzen els viatges d'estudis. Estan xerrant de 7, de 8 anys i venen aquí a passar-se bé. Van arribar a la plaia de Palma, Serenal, i estem xerrant de més de 10.000 joves que venen a la vegada, viatges d'estudis. Des de fa temps, la policia local té uns dispositius especials perquè no hi hagi molt d'aldarulls, perquè no hi hagi problemes, i els hi citen a jocs concrets perquè els autobusos després surtin cap a... se'n van cap a la festa de Son Fusteret, cap a la festa de discoteques, de Calvià, etc. Què ha passat? Que han detectat en una setmana, tres casos de balcòning, dues eslotes de 7 anys i un jove de 7 anys que anaven gats perduts passant de balcó a balcó a l'hotel afortunadament, i fent i tirant-se a la piscina, bé, els desastres. Afortunadament, els varen descobrir, anaven gats perduts, i els han expulsat de l'hotel, i han criat els seus pares i sa mare, i, evidentment, se'n tornen cap a casa seva. Això té un perill, perquè també xerràvem amb en Sergi, i és que mos deia que varen fer un control de botellot allà a la zona, i que dels 36 que varen agafar, 36 anaven gats perduts, i d'aquests 36, més de 20 eren menors d'edat, i els altres eren majors d'edat, però per dies.
2: De 2008.
4: Sí, sí. 08. Ara ha de ser modern. Aquí, literal,
2: Sí, sí, literal.
4: Ha de ser modern.
2: No me siguis cringe.
4: I bro,
2: això...
4: Si no te diuen bro, no ets modern.
2: Jo no estic sortint tant en sa meva, però és increïble.
4: T'han de dir bro.
2: Sí, veus, sa meva que és 08, major d'edat i tal. I de quin desastre. Hi ha més coses. A veure, a Son Banya... És que aquesta és molt bona. A Son Banya resulta que tenen la fanson del Mundial de Futbol, així com tenen un espai també del Barça i de Madrid durant la temporada, tenen el seu espai de fanson de per el Mundial. Què és aquest espai de fanson?
4: Bueno, de Son Banya t'he d'explicar dues coses.
2: Sí.
4: Tot això va començar...
2: Sí, una part més sèria, però aquesta sí, seria...
4: Una part més sèria i una part més simpàtica. Sí. Crec que va una darrere l'altra. Sí. T'explic. Quan arriben els...
2: Lo de la paca quedarà una sèrie de res.
4: De res. Aquí ja Son Banya ja espera, que saben que quan

0: registres. Ojo amb això dels registres, perquè se varen descobrir que hi havia 7 cases, 7 xaboles, que les varen tomar. Però hi havia dues que la darrera vegada no eren. O sigui, la construcció a Son Banya està en bon camí i fan casetes noves, xaboles. Què ha passat? Que dins aquestes noves hi ha la fanzón d'Espanya, la selecció espanyola, una molt gran que posa Espanya, hi ha pintats cada un d'ells, que vam contar la darrera vegada, sí. Però ara han fet també una fanzón del Barça i una altra fanzón del Madrid.
1: Del Mallorca, vamos, no.
0: De moment, del Mallorca, de moment no n'hi ha.
1: No, ni però se ve, sí, ni s'espera.
0: Però sí que és cert que del Madrid i del Barça, i tu diràs, i això per què? Perquè, evidentment, ells tenen tècniques de màrqueting. Ara, abans, antigament, els narcos venien a les xaboles. I cadascú tenia carrer 1, carrer 2, carrer 3 i tal. Des de que hi ha tanta intervenció policial i s'han donat compte de que per dron te vigilen, o sigui, el dron està cada dia allà damunt i no se donen compte, però hi ha un dron. I ells ara ja ho saben. Què han fet? Pues resulta que han tret el punt de venda, no a la casa, sinó ho posen davant. I foren, cada un té un punt de venda.
1: Sí, sí, sí.
0: Com si fos una extensió, una carpa. Sí. I per cridar l'atenció, per exemple...
1: Sí, és molt important, això de cridar l'atenció.
0: Sí, perquè...
1: O sigui, cosa que passin desapercebuts.
0: Clar, hi ha el d'Espanya, el del Barça, el del Madrid, el del Pescaíto, el del Barco... O sigui, cadascú té el seu tal. I cada un està relacionat amb un clan. És a dir, los Cabreros té un, l'Ove té un altre, los Manzano... cadascú té el Vito, cadascú té el seu. El Vito té Espanya. El més gros és el del Vito. Pues, què ha passat? Que ha entrat la policia, ha tomat tot això i hem de dir que li va sobre molt de greu a la policia de tomar-se d'Espanya, estava molt guapa, però les paleres varen arrasar. Varen trobar més o manco uns 500 grams de cocaïna, perquè ja saps que ara ja no tens la droga ja, sinó que la van duguent a poc a poc. I una cosa que va cridar molt l'atenció és que fins ara a Son Banya se venia cocaïna, que era number one, després tenim a 60 euros el gram, després teníem heroïna, sí. Teníem pastilles de lo que d'èstasis, marihuana també estava molt, molt consolidat, i ara el que està fent... Ah, bueno, estuci, que ara està també molt de moda, és aquesta droga de color rosa, que és un poc més barat que la cocaïna, i ara el que s'ha disparat és la Viagra i la Camagra.
1: Ah, la Viagra i la...
0: Camagra, o sigui... Camagra és...
1: Coca-Cola, Pepsi.
0: Sí, són les dues marques. Però s'ha disparat fins a cert... A punts increïbles, eh? O sigui, a totes les casetes que hi havia... Quasi que hi havia més Viagra i Camagra que no cocaïna. I també hem de dir que l'anècdota la varen, per dir-ho de certa manera, la varen protagonitzar uns turistes que sortien de l'aeroport directament, varen arribar en les maletes i tot. Se'n van anar cap a Son Banya...
1: En la ferretina de Rentacar.
0: De Rentacar. Se'n van ficar directament cap a Son Banya i varen dir... A nosaltres m'ho havien dit, que això era per jo, però vaig quedar molta seguretat.
1: Exacte.
0: No s'havien donat compte que hi havia una redada.
1: Quina llàstima.
0: I en el final quasi acaben detinguts els turistes.
1: Julio Bastida, que bé que mos duguis temes d'actualitat. Alguns no mos agradaria escoltar-los, altres són més simpàtics, però sobretot és que són realitats que passen aquí a les Illes Balears. Gràcies per estar en el Trossa de Gran Vida. Res, mos queda un minutet per arribar a les 10. I nosaltres tornem a les 10 i 4 minuts i ja amb molt de jaleo, perquè Ciutadella ja fan festa grossa amb aquella monet pobret, amb el bé. Tu t'imagines dur el bé damunt durant...
0: Increïble. Des d'aquí vull donar una felicitació molt important a tots els equips d'emergència que fan feina a Ciutadella, perquè organitzar un tema d'aquest és increïblement difícil, sí. I fan una feinada, tant policia local que van des de Mallorca, Menorca, Eivissa, van tots cap allà per fer aquest operatiu, i sempre sols funcionar bastant bé.
1: Gràcies, Julio. Tornem a les 10 i 4 minuts.
0: Adeu.

0: Molt bon dia si vos acabeu d'incorporar segona hora de programa a la Gran Vida, a la ràdio pública de les Illes Balears, com cada cap de setmana, sempre els dissabtes dues hores, diumenges tres horetes. En aquesta segona i tercera hora, també amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i amb moltes ganes de passar-ho bé. Avui amb una jornada marcada per aquesta calor, tot el cap de setmana, amb alerta groga, i esperant que poden tenir un... que se puguin suavitzar una mica les temperatures, perquè la veritat és que fa caloreta. Si vos acabeu d'aixecar, molt bon dia. Si aneu amb el cotxe, molt bon dia. Si sou per Ciutadella celebrant Sant Joan, molt bon dia. I si voleu estar entretinguts i precisament sabre què és el que passarà amb el dia d'esbé, ho podeu fer aquí. Nosaltres ja hem escoltat aquest primer toc de Fabiol a les 9 en punt. Era en Sebastià Salort, que acabava de donar l'inici oficial a les festes de Sant Joan 2026. I a partir d'ara, la comitiva, ja des de fa una estona, està en Somo d'esbé, que és al carrer. Enguany és en José Capó, que té el bé a les espatlles, aquest bé tan guapo, tan polit, com diuen també per allà, que recorre els carrers de Ciutadella i la veritat és que visita fins a 89 domicilis i tot això juntament amb el seu descarregador, que és Isidro Bellota, i també la Junta de Caixers. Així, per tant, ha començat avui aquesta jornada, una jornada plena de tradició, d'emoció, també de nervis, i és... també, i si ahir vespre els protagonistes varen ser les carotes de Sant Joan, i d'avui és el bé, perquè ve ja Sant Joan. Ja sabeu que la revetlla serà dimarts i dimecres Sant Joan. Per cert, ja molt d'anys a tots, perquè no mos escoltarem fins la setmana que ve una altra vegada, o sigui que tots els Sant Joans, molt d'anys a totes les Joans, Joanes. I en aquesta segona hora de programa, nosaltres ara farem una connexió amb na Clara Aymamí en directe. Però abans anem a fer 5 cèntims també del Comodús, perquè aquesta setmana vos he de dir que ha estat la setmana de la passejada, el Dia Internacional de la Passejada. I jo quan surten al carrer i faig enquestes de carrer, m'ho trob moltes persones que tenen problemes a l'hora d'arribar al semàfor i aturar-se. Clar, com que no s'aturen, sabeu què faig jo. I doncs me posen al semàfor i com que està en vermell, dic, però si no podeu atravessar. Però perquè vegeu la gent que no passeja. Ja no passejam, la gent no passeja. Hi ha gent que se'n va a comprar, gent que se'n va al metge, gent que frissa perquè se'n va a la feina. Mos costa molt passejar. I també és cert que no és igual passejar quan fa 50 anys que passejar ara per Palma. I amb aquesta calor també hem de triar allà on passejam. I de volíem fer un tast d'aquestes qüestions. Com vos deia, amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i teniu un número de WhatsApp, que si voleu dir qualsevol cosa, si voleu felicitar per Sant Joan a qui vulgueu, també ho podeu fer en aquest número.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Molt bé, i d'ara sí, vinga, còmodos.
1: Còmodos, quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent. Què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.

0: Oh, idò, anem a escoltar tres persones diferents que frisen per diferents motius.
1: Sí, estoy trabajando.
0: Pero está en rojo. Tenemos el tiempo del semáforo. Si cruzas en rojo, es como que es ilegal. No, muy rápido, ¿te gusta pasear? Hoy es el Día Mundial del Paseo.
1: Me gusta, me gusta.
0: Cuando quieres pasear, desconectar, ¿dónde vas?
1: No, pues no tengo tiempo. Voy muy liado, tengo hijas pequeñas, estoy todo el día
0: claro,
1: trabajando.
0: Una cosa es caminar y otra cosa es pasear. Y vol atravessar en vermell. Te deixo que travessis en vermell. Adéu. I ara, un dia enregistrarem un accident. Saps què te vull dir? I nosaltres ho contarem, però jo he avisat.
2: Jo passeig últimament. Passeig. Antes caminava més. Però ara m'acosto un poc més.
0: Bé, però a passejar també és moure-se.
2: No, i me passeig, però no m'aturo per tot.
0: T'agrada mirar aparadors, tendes, tot això?
2: Bueno,
0: vas...
2: de tant en quant. No, però vaig a pinyó fitxo, que diuen.
0: A pinyó, sí. Bon dia, com anem? Què feim? Passejam.
2: Sí, vaig en el metge un minut.
0: Ah, és veres, és que avui és el Dia Mundial de la Passejada i demana la gent a veure on va. En aquest cas, en el metge.
2: En aquest cas, en el metge.
0: Sí, és una passejada obligada.
2: Exacte.
0: O necessari, més que obligada.
2: Exacte. Pues...
0: I si no anàs en el metge, quan va a passejar, on li agrada passejar?
2: Pues pel centre, perquè visc aquí i ho té molt còmode.
0: Molt
2: o sigui...
0: I si ven coses...
2: Exacte.
0: Sí. I no hi va, perquè ara ja fa caloreta.
2: Pues a primera hora, perquè en aquesta hora...
0: De matí.
2: Només surts, si
0: tens una...
2: és molt necessari. Eh?
0: Molt bé.
2: Vale, gràcies.
0: La part que està en vermell.
2: Ah, això és vera.
0: I així...
2: Però era més verd, però...
0: Imagina que travesses i jo com que una senyora ha travessat. Bé, com que és ràdio no ho sabria. Tampoc no passa res, no han dit ni nom ni res.
2: No, exacte.
0: Era per aprofitar 5 segons. Quan se posin verd, la deix, t'ho promet.
2: Exacte.
0: Una coseta, se passeja igual ara que fa 50 anys, per Palma?
2: No, perquè vivia en Espandínquia. O sigui, vivia a les afores, que era molta tranquil·litat això, però les circumstàncies de la vida... he hagut de baixar aquí, gràcies a Déu, perquè m'he quedat viu de tota sola i aquí ho tenc tot a mà.
0: I vosaltres passejau o caminau? Idò sí, això és el que mos conta la gent. Ara sí, mos anam a Ciutadella amb na Clara i Mamí.
3: Una passejada per Menorca amb Clara i Mamí.

0: Avui, doncs, dia d'esver, aquestes festes amb el SUS, aquest toc de Fabiol, a les 9 des de matí, i ja volem parlar amb la Clara, que està enmig de tot l'ambient. Clara, molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia. No puc estar més ben acompanyada amb Somo d'esver, amb José Capó Moll. Com estàs, José? Bon dia.
2: Molt bon dia. Molt bé, molt bé. És veritat que de dalt de tot.
1: Bueno, ara descansant un poquet, com ha anat el primer toc?
2: No, molt bé. Sí, hi ha molta gent, però és normal i ha anat de dalt de tot.
1: Bueno, hi ha ganes de festa a Ciutadella.
2: Sí, aquí a Ciutadella ja sabem que és festa de Sant Joan, això és moltes ganes de festa.
1: A les 9 en punt, en Sebastià Salort, es fa violer, que el tenim aquí al costat. Bon dia, Sebastià, com va?
3: Ja bé, i vosaltres, com esteu?
1: Bueno, com va la calor?
3: Hi ha una altra vegada al dia.
1: Clar, aquí estem, avui amb la Gran Vida, què et sembla?
3: Ah, molt bé, em sembla perfecte.
1: Us escolten fins a Formentera, avui.
3: Fantàstic, idò. Que l'any que ve estan convidats a venir, però han d'agafar l'avion en temps.
1: En temps. Escolta'm, com ha anat el primer toc de Fabiol, Sebastià?
3: Crec que sí, molt bé. Molt emotiu, molta transmissió de sentiments amb el queixer senyor pensant en son pare, d'en Carlos Saura, que no ho va ser mai. La veritat, un ambient hermós, hermosíssim.
1: On som ara en aquests moments?
3: Ara som aquí a la posada de Son Garbó, de la Montoni de Son Garbó.
1: Fent un poc un alè.
3: Perdó?
1: Fent un poc un descans.
3: Sí, sí, sí, cada visita es fa 2-3 minuts que es queixa senyor, troba convenients per fer.
1: Us donen un poc de beure, que fa molta calor.
3: Sí, també, mos conviden el que vulguem, de beure, de menjar, el que vulguem.
1: Quantes visites duim, Sebastià?
3: Aquesta aquí fa 9.
1: I n'hem de fer 89.
3: 9, en queden 80, però això està fet.
1: Això està fet.
3: Està fet.
1: Ni sa calor ens para ni res.
3: No hi ha res que mos aturi. Per Sant Joan no hi ha res que mos pugui. Sant Joan és el més gran que hi ha.
1: Idò, gràcies.
3: Gràcies.
1: Acabi d'anar bé, Nici.
3: Igualment, gràcies.
1: Bueno, en duim 9, José, de visites. En queden 80.
2: Sí, no, anem molt bé. De veritat és que entre tots fem un bon equip i això és el que importa.
1: Som un desbé que va vestit amb ses pells de bé. Esbé, quant pesa?
2: De bé és 32-33 quilos.
1: 32-33 quilos.
2: Bé, més o menys sí.
1: Vas amb Isidros, descarregador,
2: sí, és.
1: S'ajudant.
2: Ja partim.
1: I ara ja partiu cap a la següent posada, amb José, que en aquests moments justament s'està posant es bé a ses espais.

0: see the steel.
1: I fins ben entrada al vespre, cap a les 9:30, ja és l'hora prevista de que s'acabi aquesta jornada maratoniana, en sa que sa comitiva farà, com dèiem, 89 visites a diferents cases, posades, entitats i espais emblemàtics de Ciutadella per anunciar que ses festes de Sant Joan ja són aquí. És la primera de la jornada de les festes que comencen a Ciutadella. Ahir fosquet es va viure la vetlla d'Esbé, que és la nit anterior, quan justament Esbé està tot net. Tres rentades li han fet enguany en Esbé perquè quedi ben blanc i ben net per l'ocasió. Avui ja vestit amb flocs i en aquests moments damunt de ses espatlles de Somo d'Esbé, en José Capó Moll, que és qui representa Sant Joan Baptista, aquesta figura de Sant Joan Baptista aquí. Té la missió d'anunciar que les festes de Sant Joan ja són aquí. Com està aquesta ola? Bon dia.
2: Molt bé.
1: Com va, so?
2: Molt bé.
1: Molt bé, seguint-te's bé, eh?
2: Sí.
1: Que ets d'aquí de Ciutadella?
2: Sí, sí.
1: Quina edat tens?
2: 15 anys.
1: 15 anys. I com han anat els curs?
2: Molt bé, tot sí? Aprovat.
1: Tot aprovat i, per tant, ho podem celebrar millor, això, de Sant Joan, o no?
2: Sí.
1: Sempre millor provar-ho tot que no pas tenir que tornar.
2: Ja, ja, tot és error.
1: Que heu anat, esteu seguint-es bé des de les 9 del matí?
2: Sí, sí.
1: I què tal, la calor?
2: Bueno, fa molta calor.
1: Fa molta calor, però escolta'm, te veig, us veig bé, eh? Amb un poc d'aigua fresqueta per refrescar-vos i amb una camisa d'aneguets.
2: Sí.
1: I això per què vam?
2: No ho sé,
1: ho
2: van tirar els meus amics.
1: Tota tota l'andonada. Aquí n'hi ha un altre de neguet. Com estàs?
3: Clar, pato, la puta mare, ja estic.
1: Bueno, molt bé, no?
3: Home, de Sant Joan ja que disfrutaré, una vegada en Sant.
1: Home, clar, i tant, tant, tant. I ahir va anar a saber-la d'Esbé?
3: Sí, ja hi vaig anar.
1: I com va anar?
3: Vaig trascar, jo.
1: També, eh? Quina edat tens, tu?
3: És una vegada en Sant, ja que faré, això.
1: Però escolta'm, quants anys tens?
3: Jo, 14.
1: 14. En 14 anys has d'anar alerta, eh?
3: Ah, que va, jo.
1: Oh, va molt embalat, eh?
3: Sempre precaució.
1: Va, amb tots aquests que duis en aquests, perquè això és una altra cosa molt típica, eh? Que els grups d'amics, així, si us perdeu, us trobeu fàcil.
3: Sí, també, a part d'això. I perquè són fresques i no fa calor.
1: Unes camises de color blau amb ànecs ben grocs. Bueno, bones festes al Lots.
2: Gràcies.
1: Quants en sou, que veig molts? Hola. Eh? També formes part. Mira, una altra de sa camisa d'ànecs. Quants n'hi han? Quants sou? D'amics.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6... Són 8.
1: 8, eh? I les camises són d'estrena?
4: Sí.
1: Bé, esteu molt guapos.
4: Gràcies.
1: Bones festes.
4: Igualment.
1: Avant per aquí, què me diuen aquesta casa? Com està aquesta gent? El que puc... Jo pas, eh? Bon dia, què tal? Com va? Puc entrar?
5: Pots entrar sense por.
1: Que teniu berenar?
5: Sí, però...
1: Bé, està.
6: Que hi ha?
1: Avant, jo pas, eh? Què tal? Com està aquest senyor?
7: Bé.
1: Sí, com va, això del diumenge d'esbé?
7: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé.
5: Insuperable.
1: Insuperable.
5: Insuperable.
1: Però cada any ho és.
5: Cada any anem a... No, cada any ho és, no. Cada any anem a més.
1: Cada any anem a més, eh? Perquè cada any, si cada any és insuperable, l'any que ve què?
5: El tornarem a superar.
1: Festa.
5: Cada any fem reixa nova.
1: Molt bé. L'heu vist passar per aquí?
5: Sí, sí, sí.
1: Bueno, per aquells que estan escoltant-nos en directe des de totes les illes i que no han estat mai aquí un diumenge...
8: Era tot el món,
1: no, tot el món, bueno, sí, per internet, sí.
5: Perdoni?
1: Per internet, sí, que m'us escolten per tot el món. Bueno, si m'us escolten...
5: Bé, però càmera no n'hi ha, oi?
1: No, no hi ha càmera, sóc ràdio, senyor.
5: Bueno.
1: Què és això del diumenge d'Esbé? Vam, com es viu? Quina és l'emoció que es viu aquí a Ciutadella el diumenge d'Esbé?
5: L'emoció és el primer toc de Fabiol i que comencen les festes. I la gent com jo, que en duim 60 anys de voreró i de cada any, però no més gust. Perquè ara ja en duim prop de 700 anys de Sant Joan.
1: Idò.
5: De lo més antic del món.
1: I que ja ha passat Esbé per aquí.
5: Sí, ara acaba de passar. Boi,
1: i que,
5: tu hi eres.
1: Que li has fet fotos i aquestes coses. Sí, no, jo anava no. Darrere, però jo, no, jo l'he vist, també.
5: Sant Joan no he anat mai ni de càmera ni de res, no.
1: No?
5: És una vivència que m'ha de quedar dins el cap. Jo en retratos no perquè som molt lleig.
1: I vau anar a Isabella d'Esbé?
5: Sí, clar.
1: I que hi ha qualque cosa així de... Ai, és que si toques Esbé, si em toques Esbé...
5: Bueno, són coses que es diuen, però...
1: El jovent.
5: És que, clar, és pobre home, que tu es ve damunt les pales, la suada que fa, a més, començar a donar manotades damunt es ve, a més, pobre lot.
1: Això no.
5: Jo procuro no tocar el lot. Però...
1: Festa.
5: Però els fiats els agrada molt.
1: Què tenim per aquí? Hola.
9: Hola. Hola.
1: Com estàs?
9: Bé.
1: Què ets de nom?
9: Blanca.
1: Hola, Blanca. Quina edat tens?
9: 7 anys.
1: 7 anys? Ja has acabat escola? A quina escola vas?
9: A la Consolació.
1: A la Consolació. I escolta'm, aquests darrers dies d'escola, què heu fet? Us han explicat coses de Sant Joan?
9: Sí.
1: Vam, què t'han explicat?
9: Doncs pues vam anar al Palau de Can Saura.
1: Què me dius?
9: I vam vestir caixers van vestir a uns senyors que els hi tocava anar de caixer, casat i caixer padrit, i ens van explicar antigament el que feien en Sant Joan i ja està.
1: I què saps que feien antigament per Sant Joan, vam?
9: Feien festes i...
0: Les misses d'esqueixer.
9: Feien les misses d'esqueixer.
1: I te van explicar què du cada caixer de sa roba, sa vestimenta d'esqueixers?
9: Sí.
1: Avant, per exemple, quin element t'agrada a tu?
9: Jo m'agrada com van vestits.
1: Seguindola.
9: Seguindola.
1: Escapell.
9: Duen unes armes, però de broma.
1: De broma?
9: Sí, de broma.
1: Però escolta'm, hi ha algunes que tenen un poc de plata i tot, eh? Són ben, ben guapes.
9: Sí.
1: Eh que sí que ho saps, això?
9: Sí.
1: Que duen gravats, també, i dibuixets?
9: Sí.
1: Tu n'has fet de dibuixos de Sant Joan?
9: Sí.
1: Segur que sí.
9: Sí.
1: Els tens penjats per aquí?
9: No. A casa meva sí.
1: A casa teva. Perquè aquí on som, ara? Això de qui és casa?
9: Des Can Conco.
1: Ah, des teu Conco. Ja has vist passes bé?
9: Sí.
1: Ben davant teu?
9: No.
1: És que hi ha una gentada.
9: Sí.
1: Una gentada, gràcies.
9: I el darrer dia d'escola vam fer una carota de Sant Joan.
1: Què me dius? Com saps que rompen en esplà?
9: Sí, però més petitona.
1: Ui, aquí n'hi ha una. Qui és aquesta senyora, vam? Bon dia.
8: Sí que ha pintat sa carota.
1: I vam, i el seu nom quin és?
8: Tere.
1: Hola, Tere.
8: Com va?
1: Jo som la Clara.
8: Com estàs?
1: Encantada. Molt bé.
8: Clara.
1: Igualment. Així que has pintat sa carota. És la teva?
8: Neta.
1: Sa teva és sa iaia? Pinta molt bé, sa iaia Tere.
9: Sí, i és meu savi aquest que pinta també.
1: Oh, i ell és savi. Què diu, savi?
10: Hola, bon dia. Mira, tinc ganes de festa. Tinc molt mesos.
1: Bé estar i de bones festes.
10: Igualment. Eh?
1: Que va seguint-te's bé.
10: No, faig un poquet de cosa, vaig un parell per avall.
1: Bueno, avui és dia sobretot de família i amics, o no?
10: Fa mateix. I coneixes molta gent que està enfunyada tot l'any i surten només per les festes, eh? Això cada any és el mateix.
1: Quants anys fa vostè que viu Sant Joan?
10: Tota sa vida.
1: I quants anys té?
10: 75 em faré.
1: No, li he preguntat els anys a sa neta i ara li demana sàvia, no?
10: Bueno, quan era petit com ell era molt diferent.
1: Molt diferent a com és ara.
10: No hi havia ningú. Clar, era una passada. Llavors es disfrutàvem molt més. Però, bueno, tot té el seu i les qüestions que hi hagi alegria.
1: Això no falta. I enguany, justament, aquest primer cap de setmana d'onada de calor, just que cau per som-ho desbé. Què li sembla, això?
10: Perfecte.
1: Fa més calor que mai, o no? Feia tanta calor quan era jove, vostè?
10: Hi havia de tot. No, però normalment coincidia. Fa el dia venia Sant Joan, i Sant Joan es posava la calor, era matemàtic.
1: Que sí?
10: Matemàtic. Fins Sant Joan podia anar, però després ja...
1: A partir de Sant Joan és que avui comença l'estiu, a més a més.
10: I ara anem... Sí.
1: Primera onada de calor, bueno, na Tere, va ben equipada.
10: Anem un poc en van, tant en sa calor.
1: Anem un poc en van. Però bueno, aquí tenim un bon ventall de Sant Joan, Tere?
8: Sí. Jo sempre duc ventall.
1: Però aquest ventall té història o no?
8: Bueno, això és del 26, que l'ha pintat Carmen Vivó. I bueno, veus aquí es que aquest senyor i sa gent... amb camisetes, el lot, gent major, gent qui no ho és tant... Un ca!
1: Fins i tot, bueno, també, que cada any la Carmen Vivó, que és una artista d'aquí de Ciutadella, pinta el seu ventall dedicat a Sant Joan.
8: Sí, fa molt d'anys que el comp... Cada any. Tinc un munt de ventalls, però és molt polit, perquè representa... S'estil que naïf, molt agradable.
1: És l'estil de na Carmen.
10: Tenia el primer premi nacional de pintura naïf un any que es va presentar. Després no hi ha tornat, però els anys que hi va anar se van dur el primer premi.
0: Una cosina seva.
1: Què me dius?
9: Que també hi ha senyors amb camisetes de Sant Joan.
1: Clar, és que bon, avui la creu de Sant Joan és per tot, o no? També tens alguna bandera tu per aquí de Sant Joan?
9: No.
1: No?
11: Ella té un capell.
1: No, veus que bé. Bueno. Jo tinc un...
9: Se la va rompre, se la va desferrar.
1: Se li va desferrar. Bueno, i escolta'm, això és tradició per aquells que no ho saben, aquí a Somo d'Esbé i tota la comitiva, avui que fa 89 aturades, va aturant, i aquí és típic de tenir una bereneta.
8: Sí. Per les cases que tenen cavalls, que surten...
1: Van a visitar tots els cavallers de Sant Joan que estan a poble.
8: De centre, exacte.
10: I més gent, perquè ara aquest senyor d'aquí davant no té cavall. Però
1: van parant a diferents posades.
10: Són familiars i tal.
1: Fan dos tocs de dol. I aquí anar rebent amics, familiars, i què me dies que tenies de berenar?
8: Pues hi ha pa amb sobrassada, pa amb formatge, coca, escoixol, lo típic d'aquí.
1: Pastissets ben bons.
9: Enciamada.
1: Una enciamada. Tu t'agrada l'enciamada de xocolata?
9: Sí.
1: Oh, ja ho sabies, que són ben bones.
9: De Nutella.
1: De Nutella? Bueno, això no és tant d'aquí, però, bueno, ho aclarirem, o no?
8: Ho aclarirem. Disfrutau molt, això és el que vos demanam. I hem de respectar totes les festes de Sant Joan.
1: Que hi ha molta gent, heu notat molta gent que ha vingut avui a viure de diumenge fora, de fora, d'altres pobles.
8: Molt de fiat.
1: Molt de fiat.
8: Avui ho és, no? És dia més de fiats i juvenils, perquè no hi ha cavalls, també, i és com a més light.
10: La primera sortida que fan els fiats, perquè ens veus en 14 anys, que no havien sortit mai.
1: Sí, n'ha cap de veure tot un grupet que anaven amb camisa groga.
9: I jo tinc un cavall.
1: Tu tens un cavall?
9: Sí.
1: I on t'és?
9: Dins que no saps que...
1: Aquí dins està?
9: No!
1: Ah, quin susto!
9: A casa. És que és un cavall de broma.
1: Ah!
9: O sigui, és... M'ho van donar a Puriol, que és la meva escola.
1: És l'escoleta de petits.
9: Sí.
1: Idò.
9: Per celebrar Sant Joan.
1: Bueno, tu, m'encanta aquesta família. Moltes gràcies per rebre'm aquesta estoneta. Que tingueu molt bones festes i a descansar, també, que ve tot molt seguit enguany.
8: Molt.
1: Perquè avui, diumenge d'esbé, demà festers.
8: Sí, demà hi ha festers, aquí la gent pues, fan berenetes per tot, tot el poble és polit, vull dir, hi ha molta germanor i s'està molt bé.
1: I de bones festes de Sant Joan, família.
9: Gràcies.
10: Ara, per Sant Joan, m'ho estimem molt. Tothom, abraços.
8: Després de Sant Joan, pot ser que no.
1: Després ja no, eh?
8: No, pot ser que no. Pot ser només, eh?
1: Bueno, bones festes, família. Moltes gràcies, m'ha encantat molt conèixer-te, eh?
9: Sí. Gràcies.
1: Després d'aquí una estona te podràs escoltar la ràdio, perquè estàs sortint en directe, que ho sabies?
8: Uau, que bé, Blanca,
1: no sabia.
8: Te sentiràs.
1: I dona Blanca, que escolta'm, va per periodista, eh? Gràcies.
9: Gràcies.
1: Bones festes.
9: Bones festes, igualment.
1: Bones festes,
9: Joan,
1: a tothom. Sí. Bones festes, Ciutadella.
9: Això,
1: bones festes, que vagi molt bé. Gràcies.
12: Si
1: vols, ara vindré. Mi boig és que ara m'estan convidant aquí a fer un mos. Després vindré, gràcies, eh?
13: Ja ho veig, m'agrada que te convidin també, eh? Perquè estàs a tot.
1: Mira, ara justament estic al costat, al carrer de Sant Miquel, que és on hi ha el B, i ara ja estic als de... Aquí acaben de sortir dels nombres 61, la comitiva, són carrers molt estrets en el centre de Ciutadella, que es fa un poc difícil de passar, perquè hi ha una gentada, sobretot, com dèiem, mira, ara van. Tots els joves que van darrere d'Esbé, com aquest grup d'olots que segur que me'ls torna a trobar, i això és anar fent visites, ara surt del nombre 61, com ha anat per aquí, vam, que acaba d'entrar a la comitiva. Molt bon dia, com esteu?
14: Hola, buenas.
1: Bueno, vam, què acaba de passar aquí dins? Qui m'ho explica?
14: Mira, acaben de venir a cercar... Bueno, ho explicarà mon pare, que en sap molt.
1: Vam, ton pare, com està aquest senyor, que és de nom?
15: Pep Enric.
1: Hola, Pep Enric.
15: És que s'ha casat.
1: Ah, com és? Oidò, com ha anat això?
15: Molt bé.
1: Ara li veig aquesta cara d'emoció. Conti'ns què acaba de passar aquí, vam.
15: Bueno, han entrat, han vingut, mos ha fet la visita, bueno, i ara ho celebrarem. I mira, fan un estonet i se'n van, vull dir, molt ràpid, vull dir, són ràpids les coses, però bueno, molt de motiu, molt.
1: Havia tingut qualque vegada la comitiva entrant a ca vostra?
15: Bueno, sí, jo ja fa... deu fer 16, 17 anys, també hi va haver un caixer senyor que me'l va dur a ca nostra, però com ara han canviat les normes, només poden anar en el cas contic, l'han duit aquí perquè tenien un pot de compromís i l'han duit aquí, bueno, i nosaltres hem participat en la festa.
1: Bueno, per aquells que no sàpiguen, que ens escolten de per totes les illes, com funciona tot això? Com es decideix, som ho desveix, la comitiva van convidant a tothom a les festes de Sant Joan i si hi ha un vincle amb la junta de caixers, evidentment és parada obligada.
15: O de la mare del caixer pagès, caixer padrí o descasat, o amics que tinguis, o compromisos, també hi ha molt de compromisos, que això és la salsa d'aquesta festa, vull dir que quan hem passat per tot, quedes ple.
1: I què m'ha dit que és vostè, Bam? Cunyat?
15: Jo som un pare
1: d'esqueixer
15: casat.
1: D'esqueixer casat. I com l'ha vist, Bam? Perquè ell és la primera vegada que està dins la junta.
15: Bueno, ho he entrat en guany, és clar. El primer any.
1: Perquè caixer casat...
14: I estava molt nerviós.
1: Estava nerviós.
14: Estava nerviós, hi havia nervis. Jo sóc la germana del caixer casat i ho hem vist des de molt prest. Ha estat una alegria molt grossa, però bueno, ara ja estem més tranquils.
1: Perquè, clar, a Sant Joan pot sortir qui es dediquen als camps. Són pagesos...
15: No, es casant no. Dir, sempre és un menestral, perquè és l'única que té dona representació de la festa.
1: Vull dir, exacte. Ha de ser casat.
15: Casat. Ha de ser empresari, un càrrec que pugui ser, perquè hi ha càrrecs que no ho poden ser, i ell en aquest moment està en el puesto adequat per usar-ho, i mira, per això ho fa ser, supòs.
1: I per això és la primera vegada que participa a la cualcada, sí, perquè com no, que no és pagès, no pot haver participat mai.
15: I va acabat aquest bieni, ja haurà acabat, ja no sortia mai.
1: Primer bieni.
15: Sí.
1: I escolta'm com s'ha preparat. Com ha estat? Ell tenia vincle amb el món d'escavall, en sabia de qualcar?
15: No.
1: No, gens, no.
15: Bueno, tenia una petita idea, però no.
1: Bueno, com una persona normal, no?
15: Sí, sí. Tot això li ve de nou, però clar, és polit.
1: I on s'ha entrenat?
15: A la Creueta.
1: A la Creueta, és migjorn.
15: Sí.
1: I com li ha anat, Abam? Com els cavalls que treu, qui són?
15: Oi.
1: Ah, no se'n recorda.
15: És narrat. És que
1: narrat.
15: Treu és narrat. I l'altre... Ah, no sé què li diuen. Bé. Narrat, et segur que el treu és dels canespres. Si és matí, treu un altre que me l'ha dit nom i ja no me'n recordo.
14: En Suco.
1: En Suco.
15: No. Sí. En Suco era un que practicaven bé.
14: Sí, abans sí que es veu que el meu germà no qualcam mai, però sí que venim... Bueno, el meu germà té molt d'amics que sí que qualquen i això. I he estat molt envoltat per ells, així que m'imagino que...
15: És que és una junta, tots són amics, joves, mateixa.
1: Una junta molt jove enguany.
15: Molt joves.
1: I, sí que és bé.
15: Van combregar, dos o tres van combregar junts, amb el caixer pagès, amb en Tòfol Fadalí, van començar junts, en Tòfol Moll Fadalí. Moll Torcebull, perdó.
1: No passi, això m'està passant.
15: Van jugar a futbol.
1: Amb en Quel,
15: sí, el
1: caixer pagès,
15: exacte.
1: De migjorn.
15: Sí.
1: Idò, que ha posat es bé enguany.
15: Ah, exacte. I l'any que ve el posa en Tòfol.
1: I l'any que ve el posa en Tòfol.
15: Tortavull, que és d'allà, de...
1: Bueno, i a cas que s'he casat, què és el que té que passar aquests dies? Perquè és protagonisme total, amb sa bandera, avui vespre.
15: I, bueno, jo sóc ben allà i...
1: Què passarà, què passarà, Bam?
15: Bueno, vindran quan acabi tot i pujaran i faran el sopar i soparan, després tornaran i ells després ja venen a penjar sa bandera, o bueno, penjar no. Tornen sa bandera que nostra, bueno, que seua, i fins demà matí, que quan sigui de dia, l'han de tornar a penjar. Són cicles que per això és nou, també.
1: Bueno, per tota la família, la dona del caixer casat serà aquí, sí. Oneja la bandera tant es matí ben prest, cap a les 6 i...
15: Antes de sortir
1: sol. Antes de sortir sol, 6 i poc des matí?
15: Sí, es matí a les 6 i algo.
1: I després treu la bandera, la oneja...
15: Quan l'enfonya, quan se posa el sol.
1: Són aquests moments íntims de la gent de Ciutadella, un poquet, no?
15: Sí, de Ciutadella i familiars, sobretot.
1: Familiars.
15: Ah, rodejada de família, en aquell moment, per grup allò.
1: Bé, Taido, moltes emocions enguany, que si Sant Joan hi ha endú d'emocions, si a més ets el papà del caixer casat,
15: no.
1: Què hem de fer?
15: Més especial.
1: Que hem plorat un poc, també, o no? Ens hem emocionat.
15: Bueno,
1: bueno, aquella llagrimeta d'emoció,
15: sí,
1: vull dir.
15: T'emociones, perquè quan li donen les coses, li vam a aquest caixer senyor, que fan, ho preparen, li donen la bandera, és molt emotiu i, clar...
1: Si m'emocion jo, que no s'ha d'emocionar el papà, o no? I la germana?
14: També, la germana he plorat ja com a 5 vegades.
1: Bé, això, veus, és que això, és que és emoció pura.
15: I això segueix, això segueix.
14: Sí, és això. Vull dir, ara ja estic més tranquil·la, però bueno, sí que es veu que al principi, sobretot quan te l'he vist vestit-se, i estava a casa seu aquí, m'hem entrat. Però bueno,
1: Bueno, guapíssim, no?, vestit.
15: Sí.
1: Amb tota la vestimenta de Sant Joan.
15: Ah, tot preparat de muntar el llit, i li van col·locant i posant, i ara se moriu perquè diu, joder.
1: Orgull de pare. Moltes gràcies.
15: A vosaltres.
1: Sé que seran unes grans festes, però bones festes a Sant Joan igualment.
15: Gràcies.
1: Hola, que vagi molt bé. No, avui no rellam de futbol, rellam de Sant Joan. Bones festes, va.
12: Bones festes.
1: Bones festes de Sant Joan.
12: Sana boda.
1: Sana boda.
12: De José, de Escuncun José.
1: Què tal, Escuncun?
12: Bé.
1: Guapo?
12: No.
1: Sí? No?
12: Està guapo.
1: Sí, està guapo. I tu que també l'has vist o no?
12: Sí.
1: Em feu un bones festes de Sant Joan així ben fort per tots els nostres oients? Vinga, una, dos i...
16: Bon Sant Joan.
1: I ara a Madrid! Bueno, aquí hi ha un poc de tot. Adéu, moltes gràcies.
12: Què has fet? Ai, perdona, que t'has, Assoix?
1: Estem en directe, eh?
12: Ai, perdona.
1: Ara entraré. Què me dius? Que hi ha cosa per menjar bona? Ara vindré. Vaig a acomiadar-me dels oients i torn. Moltes gràcies, bones festes.
17: Gràcies, igualment.
13: Clara,
1: mira aquest és l'ambient sí, aquí a Ciutadella.
13: Amb aquesta convidada que te fa tothom, jo crec que és el moment d'aprofitar-la, és el teu moment. Hem escoltat moltes veus, moltes famílies, aquestes nines tan agudes, gent amb experiència que explica com és la festa. I l'ambient no pot ser... Vamos, no se pot millorar. M'ha encantat, Clara.
1: I escolta'm, hem tingut sa veu de Somo Desbé
13: sí,
1: veu de sa Violer. Això no és gens fàcil en una jornada com avui,
13: he de dir, que... He de dir que na Clara, de manera així més privada, me va dir que era molt complicat tenir-los.
1: Molt complicat tenir-los
13: un dia com avui.
1: Dia com
13: estan
1: avui
13: per lo que estan, que les entrevistes se fan
1: els
13: dies anteriors, i que el dia d'esbé se passeja, hi ha descarregador, i sobretot que hi ha un protocol que dificulta aquestes entrevistes. Té molt de mèrit que els hagis tingut per tothom, per aquí la Ràdio Pública de les Illes Balears.
1: Idò, hem pogut escoltar sa veu d'en José Capomoll, Som-ho d'Esbet 2026, que continua amb sa seva agenda maratoniana, i hem escoltat sa veu d'en Sebastià Salort, es Fabiolet de Sant Joan, que està seguint el seu paper avui, és el principal. Ja saps que si sones tambor i es Fabiol, el primer que veuràs és en Sebastià Salort.
13: Molt bona feina, Clara, gràcies.
1: I escolta'm, Juan, mi, que sí? Nosaltres estarem IB3 Ràdio dilluns, dimarts, fent programa especial el Dia Menorca Especial Sant Joan, des de Menorca a Ciutadella, per totes les illes, amb tots els protagonistes. Així que vos esperem dilluns i dimarts aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.
13: Aquí serem, d'aquí no molt mourem. Gràcies, Clara. Una ferrada.
1: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol! Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
6: Em doneu-vos permís per començar el replec?
7: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
6: Així ho faré.
5: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: I doncs sí, ja... Ara no t'obram, ja de parlar de Sant Joan, i és el que toca, però ho farem des d'un altre punt de vista. Ja sabeu que cada 23 de juny, mentre esperam la nit més curta de l'any, hi ha una flama que travessa pobles, muntanyes, carreteres, i tot això per arribar a centenars de municipis de territoris de parla catalana. És la flama del Canigó, i és una tradició que simbolitza la cultura compartida, la llengua i la celebració de Sant Joan. I d'enguany, la flama tornarà a arribar a Pollença, coincidint amb la Revetlla. Però darrere d'aquest foc, d'aquests foguerons, d'aquestes festes populars, també hi ha una història centenària, hi ha un esforç, hi ha un simbolisme, més que una simple celebració. Segurament, la flama del Canigó, hi ha moltíssima gent que no té ni idea de què estic parlant, jo, tot i que jo he intentat fer 5 cèntims, de qualque manera, però perquè mos expliqui bé, ho farà en Alicia Gómez. En Alicia Gómez és presidenta de l'Obra Cultural Balear de Pollença. Alicia, molt bon dia, com estàs?
9: Molt bé, i vosaltres?
8: En diumenjats, aquí, fent un programa de ràdio, que t'apareix.
9: Perfecte, una bona feina.
8: A veure, jo ho he intentat, però què és exactament la flama del Canigó?
9: Home, evidentment és una flama que s'encén al Canigó. Ara, darrere de tot això està clar que hi ha tota una història, no? Vull dir, el Canigó ja sabeu que és una muntanya que és molt present tant al Vallespí com al Conflent, que es veu des de tot, una muntanya gairebé màgica. I seguint un poc amb aquesta tradició d'encendre els foguerons per la vigília de Sant Joan, que ja ve d'una tradició superantiga, pagana, que després es va cristianitzar, evidentment, com totes, i van posar Sant Joan allà perquè fes planta. Hi havia un grup de persones que vivien a Arles i van pensar que seria una bona idea pujar allà dalt i encendre una foguera a dalt del Canigó. És un lloc emblemàtic d'aquella zona i varen pensar, mira, després la podrem anar repartint i la gent que vulgui prendre foc d'aquesta mateixa flama que ens agermana a tots, pot baixar en el seu poble i en un principi encendre els foguerons d'allà, de les places i de les falles, de la tradició que ells tinguin, no? I digues,
8: perquè el vols Canigó...
9: dir alguna cosa tu?
8: Sí, sí, no, ho has intuït molt bé, Vamos, no he ni respirat, però t'anava a interrompre, justament, increïble. El Canigó, on se troba el Canigó?
9: El Canigó, ja t'ho dic, és una muntanya que està a França.
8: A França, correcte, mort, sí.
9: El que abans era la Catalunya Nord, que ells sí. Encara li diuen, tota la contrada de Prades i les escoles bressoles que hi ha per Perpinyà i tal, li diuen ells, i diuen la Catalunya Nord, i quan xerren de naltros, mos diuen, la Catalunya Sud, com van de dir, això clar. És una cosa que m'aprèn un poc, no? Però clar, són punts de vista diferents. Així que nosaltres també deim que som mallorquins i parlem català de Mallorca, ells diuen diuen, sí, a Catalunya Sur tenen això, tenen allò, tenen... I em fa molta gràcia que no ho sents, però vaja, és així.
8: Perquè penses que el Canigó és tan important dins aquesta celebració?
9: Jo, home, crec que de tota la vida les muntanyes emblemàtiques tenen una sèrie de llegendes, que si fades, que si tenen alguna cosa màgica, vull dir, pensa que ja hi ha un títol d'una novel·la superfamosa, sí. La muntanya màgica, que en altres, per nosaltres serà Lluc, però en altre lloc serà un altre, vull dir, però sempre té alguna cosa que ens fa pujar per amunt, que ens fa estar més en contacte amb aquesta cosa que duim a dins, que no sabem massa bé què és, mm-hmm. però que pareix que el cos s'eixample, no?, quan estàs allà dalt. I, clar, jo crec que també coincidint un poc amb el poema que va escriure mossèn Cinto Verdaguer, que es deia El Canigó, en aquella època que tot era el romanticisme, que hi anava tant en els sentiments de les persones, aquesta flama que ens tenia de dins en les seves poesies i en els seus poemes. Ell, supos que aquest senyor, que en mi a Francesc Pujada, entre que tenia El Canigó a prop, que devia haver llegit el poema, que és superllarg, però és interessantíssim. I totes aquestes coses li va fer prendre aquesta inspiració i aquest impuls i aquesta iniciativa d'encendre els focs de nit de Sant Joan amb aquesta flama que ve del Canigó. Mm-hmm. Clar, això va ser l'any, crec que ser el 55, vull dir que en un principi ho feien més en el seu redal, en el seu entorn, a poc a poc se va anar escampant i va anar baixant cap a Barcelona, després a les Terres de l'Ebre, bé, ha arribat aquí a Mallorca...
8: I ara quin recorregut cada... fa?
9: Bé, ara fa aquest recorregut, o sigui, fa el recorregut des d'allà i va passant per tots els llocs que parlen, tant que sigui de la Franja, com València, sí. com Alacant, a Menorca i Eivissa, que jo sap i no, però no ho sé tot tampoc tan bé, però crec que no, només és a Mallorca, i de fet és una cosa que simplement el que diu de la flama del Canigó, el que deim a l'obra cultural, és el foc que ens agermana, vull dir, ens agermana el foc, ens agermana el símbol i ens agermana la llengua comuna. Vull dir, no hi cerquis més coses estranyes.
8: Què sent una persona que rep aquesta flama després de tot aquest trajecte que mos has explicat?
9: Jo crec que és una mica com una emoció de germanar. Mm. O sigui, de pensar que formes part d'una cosa una mica més gran que el teu redal i que hi ha gent que parla la mateixa llengua que tu amb accents molt diversos, i això ho podem comprovar només dins Mallorca i si sortint de Mallorca més, vull dir que cadascú l'ha fet seva i té les seves paraules específiques, però això no vol dir que no sigui una llengua comuna.
8: I en una societat tan digital, tan accelerada, que tot ho miram per xarxes, creus que aquestes tradicions combreguen en l'actualitat, en la gent jove, sobretot? Perquè és cert que cada vegada hi ha més gent jove compromesa, però creus que el missatge arriba?
9: Ja crec que sí. O sigui, crec que les orelles estan per escoltar i la vista per mirar.
8: Moltes vegades sentim però no escoltam, que no és el mateix sentir que escoltar. Tu pots sentir la ràdio i no escoltar-la.
9: Exactament, normalment sol passar. És una música de fons o no, o si t'impliques, molt bé. Però, de totes maneres, crec que això depèn de cada persona. No és més que la voluntat de formar part d'un territori i de les seves costums i de la seva llengua i estimar-la, o pensar-te que estàs dins un món global, que tot és igual, que hem de xerrar com xerren, m'estim més no dir-ho, noms de raperos o d'altres coses així, que tu dius, bé, tu mateix.
8: No xerrarem de conis.
9: No.
8: Ja m'has entès, no? De noms de conis.
9: No, cadascú... No, és ben lliure de fer el que trobi, però crec que val la pena saber qui ets. Això, el que sempre dèiem, aquesta pregunta que m'ho feim tots,
8: sí,
9: no?
8: Sí, sí, sí. No, hem de mantenir la flama del Canigó i no s'ha de convertir en la casita del Canigó, no fa falta.
9: No, crec que no.
8: Alicia Gómez, presidenta de l'Obra Cultural Balear de Pollença, moltes gràcies per estar en nosaltres un minutet. Sé que aquesta setmana has tingut com a mestre, no? També, mitjans de comunicació,
9: sí,
8: has fet més entrevistes.
9: però és interessant. Jo estic jubilada ja, m'hi puc dedicar amb una mica de calma, no? I me fa il·lusió que aquí Pollença se faci, que cada vegada tingui també aquesta festa més empenta, i nosaltres aprofitant sempre per llegir versos per la llengua, perquè així el que dèiem, que tingui orelles i vulgui escoltar, pues sabrà de què xerram.
8: I d'allò per la nit de Sant Joan demanaré que te conservin aquesta veu tan jove. T'ho vaig dir en privat, i és vera. Pareix que tens que estic xerrant amb una senyora de 30 anys i acabes de dir la teva edat. I, vamos, que te conservin aquesta alegria, faltaria més. Moltes gràcies.
9: Gràcies. Doneu-me motius i continuaré.
8: Veus? I doncs se flama en estope. Gràcies, Alicia.
9: Exacte.
8: Gràcies. Adéu.
9: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
3: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb la retransmissió en directe del primer toc.

0: que se diuen Wegovy i Monjaro, no sé si vos sona tot això, que s'han convertit en dos dels homes i dels noms més comentats dels darrers anys quan parlam de pèrdua de pes. I hi ha qui els veu com una revolució mèdica, qui els considera una ajuda imprescindible, i n'hi ha que encara té molts de dubtes sobre els seus efectes, no? Els seus riscos i què passa quan se deixen. Però la pregunta és, realment funcionen? Si vos voleu aprimar, aquests injectables funcionen? Quin nom tenen? Com són? Avui volem parlar d'aquests tractaments des del punt de vista de la nutrició i dels hàbits de vida com a una eina imprescindible per entendre com funcionen. I ho farem amb el nutricionista, amb en Guillem Serra. Guillem, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, encantat d'estar a la ràdio.
0: Bon dia, encantat que estiguis amb nosaltres a la ràdio. I per començar, què són o qui són? Wegovy, Monjaro, no sé si és un plat vegano, no? o què és? A què donen nom aquestes dues persones que m'imagino que són part d'aquests injectables?
1: Sí, bueno, són dos medicaments que el que fan és imitar les hormones del cos que se produeixen de manera natural. Després de menjar, sobretot. El Wegovy funciona en un aspecte, l'aspecte de GLP-1, que és una hormona que s'allibera quan menges, a l'intestí. Llavors, una hormona, al final, és un mensajero, no? Llavors, es diuen al cervell que està ple, no? Que està ple. Llavors, actuen en aquest nivell. Mm. I després, Monjaro actua a dos nivells, tant a GLP-1, tant a nivell intestinal, com a nivell de cèl·lules de grassa, no? Llavors, li diuen a les greix que se pot cremar, és a dir, que se pot consumir per fer energia. Llavors, aquests medicaments normalment se recomanen per gent que no ha tingut èxit en dietes, en plans nutricionals, que ha fet de porc, que ha fet de tot, i que així tot no hi ha manera. Llavors, és algo que és bastant interessant per aquests casos.
0: Una cosa, la gent que diu Wegovy, això que és, si vos deim Ozempic, mos sonarà molt més, no?
1: Sí, exacte. Al final és el mateix, la mateixa base, és el mateix medicament, el que passa que canvia el que seria la marca. Mm. Monjaro sí que és un pot diferent, és bastant més complet, però bueno, al final actuen més o menys igual.
0: Com actuen sobre la gana, aquesta sensació de sacietat, i si realment funcionen? Després parlarem de què passa quan ho deixes o abandones, i també de qui pot prendre aquesta medicació injectable. Però com funciona dins el nostre cos, exactament?
1: Mira, hi ha una cosa que, sobretot a l'obesitat, hi ha una desregulació de la sacietat. Hi ha una possible resistència a l'insulina, hi ha una sèrie d'aspectes hormonals que se desregulen. I és molt, molt difícil, per exemple, estar saciat, menjar i estar ple, cremar calories, fer deport i cremar, no? Llavors hi ha una adaptació metabòlica. Hi ha una sèrie de coses que ocorreixen que dificulta aquesta pèrdua de pes, i això és com la panacea per a aquesta gent que és com no puc, i això es fa, imita aquestes hormones que estan desregulades, i automàticament hi ha una baixada de pes i una regulació poquet a poquet d'aquest pes.
0: Hi ha efectes contraris, adversos? És perillós perquè s'ha posat de moda?
1: Bé, en un principi, sempre hi ha un metge que està allà controlant tot aquest procés, i se fa una analítica molt completa per veure, sobretot, si pàncreas i fetge estan bé. En un principi, si l'analítica surt bé, no hi ha de problema. Sí que hi ha símptomes, com poden ser nàusees, inclús qualcun vòmit, sobretot en el principi, un malestar, que això en principi, quan ja durs un temps, unes setmanes, mínim 3 setmanes, ja se redueixen aquests símptomes.
0: I qui els pot prendre? Tothom? O has de tenir un pes concret? Perquè molta gent pensa, m'apunxaré i ja m'aprimaré. Qui pot prendre això i en qui li donen aquesta medicació?
1: Clar, més realment, està pensat per persones que no poden, a través de la dieta, a través de l'exercici físic, no poden arribar a primar. Evidentment, després hi ha moltes versions i moltes coses que molta gent que utilitza per perdre un quilo. Però en un principi està fet per aquestes persones que no poden, de manera natural, perdre pes.
0: Una de

0: Darrera qüestió, tenim 30 segons. Tothom recupera el pes quan deixa la medicació? És cert això o no?
1: Sí, és cert. Aquí el tema clave és com s'ha fet el tractament. Si hi ha hagut ajuda nutricionista, si hi ha hagut canvis de conductuals, de conscienciació, si hi ha hagut un canvi no només de pes, sinó de mentalitat.
0: I doncs mira, mos agrada tenir sempre receptes de cuina, però de tant en tant també en temes de nutrició, aquest OpenSeek, OsenPeak, OsenPeak, se diu? Sí, ho dic bé?
1: Sí, OpenPeak, Wegovy i Mounjaro, són tres de...
0: Exacte. I d'avui volíem parlar d'aquests injectables per aprimar-se. Ja sabeu, sempre amb un metge. Guillem Serra, nutricionista. Moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
1: Gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
0: Que vagi bé, bon diumenge. I de nosaltres tornem ara a les 11 i 4 minuts aproximadament, ja sabeu, amb l'Entre tu i jo, molt interessant avui. Quedeu-vos perquè encara mos queda una horeta de programa.

del meu cor. Demà sempre l'he buscat, sé que el trobaré. El

0: Seguim aquí a La Gran Vida. Benvinguts, si vos incorporeu en aquesta tercera hora de programa. Ja sabeu que avui, diumenge, dia 21, tenim sempre, cada diumenge, una entrevista preparada en Tom Voltros amb una persona especial. És aquesta entrevista més relaxada, més reposada, i avui ho farem amb una persona que és impossible de definir amb una sola paraula. Ho he dit durant el programa. És una persona que fa moltes coses. El podeu trobar al Teatre Principal. El podeu trobar davant una càmera de televisió. El podeu trobar damunt un escenari, o fent riure, o fent un show, o fent presentacions. I sobretot és una persona que destaca per la seva espontaneïtat. És una d'aquestes persones que sempre té una història a contar, sempre té alguna cosa a dir. És provocador, a la seva manera, també. Ha participat a tertúlies. Mireu si vos hem donat pistes, però encara no sabeu qui és. Eh? Clar, vosaltres direu, hi ha moltes persones així. Norbert. És un jove, perquè 30 i pico anys, encara jove, en caràcter, que té opinió, que té sentit de l'humor i una capacitat innata per connectar amb la gent. I, de fet, ha pogut connectar amb jo. I com que ha pogut connectar amb jo, de qualque manera, en diferents moments de tertúlies, altres programes, en aquesta casa, la ràdio pública de les Illes Balears, jo me feia especial il·lusió tenir-lo aquí a un Entre tu i jo. I doncs sí, avui, 21 de juny de 2026, a l'Entre tu i jo, Toni Canyelles.
1: Entre tu i jo.
0: Bon dia, estimat. Bon dia, Toni. Com estàs?
2: Bueno, quina presentació, per favor. M'encanta. Jo sí que sóc fan teu i sí que me fa il·lusió estar aquí amb tu. Gràcies per convidar-me.
0: M'ha sortit una mica solemne, però bé, solemne de dins el que seria una conversa col·loquial.
2: T'ha sortit divinament.
0: Volia que te sentissis còmodo, perquè així mateix són pràcticament 55 minuts d'entrevista i el temps te passarà volant. Això sí que és vera.
2: Això sempre passa.
0: De fer posar música que t'agrada, i també, ai, i aquestes cosetes. A veure, Toni, fa calor, fa una calorada ja...
2: Aquí me tens supercòmodes, està molt bé. La veritat que me trates molt bé, hi ha un ambient perfecte i calor de fora.
0: T'he deixat aigua, si necessites més aigueta, també...
2: Sí, per favor, perquè en 53 minuts...
0: I si vols un cafetet, tot i que ja a les 11 del matí, del migdia... Escolta, abans de res, tu què fas un diumenge? Perquè, clar, vens aquí amb bon diumenge, però els diumenges ets una persona amb molt de plans o ets una persona que descansa?
2: Pues tinc ginietjant perquè faig feina, sí. Perquè tu saps que quan... Bé, jo sempre que sol fer feina quan la gent té lliure. Llavors, o tinc molta feina el diumenge o no tinc res i vaig anar al gimnàs. Ara aprofitaré per anar un poc a la plaia, perquè, bueno, si me deixen dos metres o tres metres quadrats, sí, i podré anar. I res, poca cosa més, gimnàs i platja. Això és el que vull aquest estiu i el que vull és diumenge.